iCat, cada migdia us proposem fer una pausa. Temps per a l'actualitat cultural, la conversa, la reflexió i també per la música. Pausa, amb Albert Miralles i Mariona Batalla. De dilluns a divendres a les 2 del migdia a iCat.

0: shirt goes with which skirt. It's bizarre.
1: Escolta, Zicat.

Cada vez predicat sona diferent. Els dilluns, les arts escèniques a Rèplica, amb Bet Molina i Sara Vinyals. Els dimarts, la literatura a La Pila, amb Andrea Genovart i Marc Cerruto. Els dimecres, el cinema spin-off, amb Alfons Gorina. Els dijous, les sèries a Sèrie Selector, amb Sílvia Comet i l'equip de Serializados. Posem el focus en la cultura, de dilluns a dijous, a les 10 del vespre, a ICAT.

0: canta mai.
1: Vols aprendre a ballar amb estil? Tenim la pista més gran de Catalunya amb un mestre als plats. Pista de fusta amb Miqui Puig. De dilluns a dijous a les 8 del vespre a ICAT.

0: Embolica't.
1: Implica't.
2: Comunica't.
3: Identifica't. I CAT, la ràdio inquieta.

0: l'escena musical catalana no para de créixer. Per això aquesta temporada Nota de Veu es multiplica per dos. Dos presentadors.
1: Dues hores de programa.
0: Nota de Veu, amb Frank Lluís Giró i Aina Ostrell. De dilluns a dijous a les 5 de la tarda a ICAT.

Les remescles més boges per canviar de xip. El divendres a la tarda, DJ Trapella t'ajuda a entrar en el mood del cap de setmana. DJ Trapella, els divendres a les 5 de la tarda...

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
1: Bon dia, us informa Àlex Bosch. El govern i els sindicats d'educació es tornaran a reunir aquest dimarts al migdia en una nova oportunitat per desencallar el conflicte. Serà la cinquena trobada des que es van reactivar les negociacions. Els sindicats esperen que el govern s'hi presenti amb una proposta salarial unitària sota el braç. La que els va fer divendres no la van acceptar perquè el departament basa l'augment retributiu en l'increment dels complements per fer tutories. En paral·lel, el govern aplana el terreny i aprovarà avui dimarts la incorporació de gairebé 1.800 professionals al curs vinent. D'aquests, poc més d'un miler són docents que destinaran majoritàriament a l'escola inclusiva i a la formació professional, i la resta són professionals d'atenció educativa i d'administració i serveis. Ho ha explicat en declaracions a l'ACN la consellera d'Educació, Esther Niubó.
2: Es tracta d'una aposta clara per millorar aquesta qualitat, enfortir el sistema educatiu de Catalunya i per incorporar professionals, docents i també personal d'atenció educativa per acompanyar millor el nostre alumnat davant d'aquesta situació de creixent complexitat i diversitat a les aules.
1: És el gruix de docents que va pactar el govern amb els sindicats minoritaris, Comissions Obreres i UGT, però encara queda lluny dels 6.400 professionals que demanen la resta de sindicats. Repassem ara altres informacions en format breu amb en Josep Almirall.
3: El sumari del cas Plus Ultra assegura que José Luis Rodríguez Zapatero era líder d'una estructura estable jerarquitzada de tràfic d'influències per obtenir beneficis econòmics. L'empresa de les filles de l'expresident diu servia per cobrar els suborns.
1: Els Estats Units han atacat aquesta nit objectius militars al sud de l'Iran, però la treva continua i no hi ha informació d'una eventual resposta de Teheran. L'exèrcit dels Estats Units ha bombardejat rampes de llançament de míssils i ha atacat vaixells iranians que volien col·locar mines a Hormuz, a l'estret d'Hormuz. Coincident amb això, Donald Trump admet ara que podrien no endur-se cap als Estats Units l'urani enriquit que tingui Teheran i que aquest material per construir la bomba atòmica es podria destruir a l'Iran mateix.
3: El Ministeri de Sanitat ha confirmat el segon cas positiu d'antivirus a l'estat espanyol. Es tracta d'un dels 14 pacients que ja estava aïllat preventivament a l'Hospital Gómez Ulla de Madrid arran del brot del creuer Ondius i que no té símptomes. L'altre positiu és un home de 70 anys que continua aïllat i que pràcticament tampoc té símptomes.
1: La malaltia hepàtica crònica ja s'ha convertit en una crisi silenciosa que afecta milions de persones a Europa. Ho diu un nou estudi liderat per l'IES Global, que avisa que la malaltia del fetge, que destrueix lentament l'òrgan, continua infradiagnosticada. Els investigadors reclamen posar el focus en la prevenció. El Servei Català de Trànsit qualifica de tràgic el cap de setmana de la segona Pasqua, que es tanca amb 5 morts en accident.
3: L'últim accident amb víctimes va passar ahir al matí a Polinyà, al Vallès Occidental. Un motorista va morir després de xocar frontalment contra un turisme. De fet, de les 5 víctimes mortals al cap de setmana, 3 eren motoristes.

0: El director de trànsit, Ramon Lamiel, ha posat el focus en aquest col·lectiu.
1: Especial atenció a les motos, que respectin tot el que és els senyals de carretera, que respectin les velocitats, que tinguin màxima prudència i concentració, perquè portem 20 víctimes mortals i això és una notícia molt tràgica.
0: Des de principis d'any, 49 persones han perdut la vida en accidents a les carreteres catalanes, com escoltàvem, 20 de les quals motoristes.
2: Esports. Fins a 9 catalans jugaran al Mundial de Futbol amb la selecció espanyola. Luis de la Fuente ha convocat Joan Garcia, Pau Cubarsí, Eric Garcia, Lamine Yamal i Dani Olmo del Barça, David Raya de l'Arsenal, Marc Cucurella del Chelsea, Marc Pubill de l'Atlètic de Madrid i Víctor Muñoz de l'Osasuna. El seleccionador espanyol ha citat també tres blaugranes més, Pedri, Gavi i Ferran Torres.
0: Els New York Knicks jugaran la final de l'NBA. Aquesta matinada han apallissat el Cleveland Cavaliers per 130-93, 37 punts de diferència. S'han proclamat campions a la conferència est amb un marcador contundent, 4 victòries a 0.
3: Fins aquí les notícies. La

0: Bon dia, matiners. Benvinguts al dimarts 26 de maig. Si acabeu de sortir del llit, heu de tenir en compte que aquesta última setmana de maig serà amb calor i temps estable. Aquest dimarts el temps serà assolellat. Potser de bon matí hi haurà algun núvol baix cap al Delta de l'Ebre i a la tarda sobre els cims del Pirineu. Farà més calor de la que toca per aquestes dates. Les màximes més altes rondaran els 35 graus a Ponent. És la desertora de la Plec del Cargol 2026. Marta Viana, molt bon dia.
1: Ai, molt bon dia, matiners. Ai, quan ho direm, això?
0: Ui, encara... fins Nadal.
1: Fins Nadal, mare meva.
0: Jo crec que estirarem fins Nadal.
1: Mare meva.
0: Com
1: doncs
0: ho veus?
1: Patirem.
0: I tant.
1: Queden 7 mesos, eh?
0: I tant.
1: Uf, mentrestant, pels que us interessi el temps. Va.
0: Va,
1: avui a Igualada el sol sortirà a les 6:25 del matí, aquí el dia durarà exactament 14 hores i 51 minuts.
0: Encara que no faci els seus millors directes, ella n'és una fan absoluta. Estic parlant de Lara García i l'Oreja de Van Gogh. Lara, molt bon dia.
1: Això també dura dies, eh?
0: I tant.
1: I durarà
0: també fins Nadal.
1: Una setmana ja.
0: I què em portes avui?
1: Doncs mira, avui és l'aniversari de l'actriu Helena Bonham Carter i per això us porto aquesta cita seva. No et prenguis la vida gaire seriosament. Si ho fas, difícilment sobreviuràs.
0: Doncs també ens agafarem aquesta frase d'Helena Bonham Carter per engegar el matí. De fet, si avui us costa despertar-vos, no us heu de preocupar, perquè tenim l'antídot que necessiteu per començar el dia amb energia. I és que si parlem de guitarres poderoses, no hi pot faltar la seva.

0: és Are You Gonna Go My Way, de Lenny Kravitz, un dels artistes més influents del rock contemporani. Kravitz és sinònim de rock, funk, soul, blues i reggae. Inspirat en les grans figures de la música dels anys 60 i 70, el seu nom va començar a ressonar per mig planeta quan va publicar el seu primer àlbum, Let Love Rule, l'any 89. Però l'huracà de veritat va ser als 90, quan el cantant es va consolidar com una estrella internacional gràcies a discos com Mama Said o Are You Gonna Go My Way. Que, per cert, aquesta cançó està considerada com un himne del rock modern. Un dels altres secrets que salten a la vista és la seva imatge protagonitzada per ulleres fosques, pantalons estrets i una energia escènica que l'han convertit en una icona de la moda i de la cultura popular. Té un palmarès gens envejable, 4 premis Grammy consecutius en la categoria de millor interpretació vocal masculina de rock. En resum, Lenny Kravitz destaca per ser un artista autèntic i per tenir una capacitat brutal a l'hora de reinventar-se sense perdre l'essència que l'ha acompanyat sempre. I avui, evidentment, li dediquem l'inici del programa perquè avui Kravitz bufarà espelmes, 62 anys. I a cop de guitarra encetem un nou dia, volum a l'amplificador i sentiu-vos com Lenny Kravitz, com autèntiques estrelles del rock.
1: Xavi Canalies, bon dia.
0: Molt bon dia a tothom, benvinguts i benvingudes al programa que és pura cafeïna. Som els matiners de Catalunya Ràdio i estem convençuts que avui serà un bon dia. Vinga, va, engeguem el programa del dimarts, 5 del matí, 10 minuts, un cafè i a saltar del llit. Maiol Roger, molt bon dia.
2: Bon dia.
0: Què tal?
2: Molt bé, i vos?
0: Bé, dimarts. Dia tonto de la setmana.
2: És el pitjor dia de la setmana amb tota diferència,
0: amb tota diferència.
2: L'afrontarem amb optimisme i
0: sempre
2: alegria, perquè després ve el dimecres, ja s'acosta el divendres i tot.
0: Trobo
2: fantàstic.
0: Que estàs com Moreno.
2: Ahir vaig tocar platja, una miqueta, un lleuger anar.
0: Tastet.
2: Moreno és molt generós per part teva.
0: Tenint en compte que ets
2: generós.
0: Un home blanc de pell,
2: sí, és a dir,
0: de seguida se't nota.
2: Moreno al costat de Michael Jackson, diguem-ne, sí, l'actual. Però bueno, va.
0: Home, l'actual està blanc blanquíssim.
2: Per això,
0: eh?
2: Per això. Però vaja, a partir d'ara entomarem aquest color gamba llagostí que em caracteritza
0: tot
2: l'estiu.
0: Dauradet, també.
2: Sí, dauradet, també.
0: Què passarà a partir de 6 al matí de Catalunya Ràdio.
2: Un programa bastant daurat, sobretot per les joies que guardava Zapatero a la seva caixa forta.
0: Sí?
2: Has vist que ben lligat?
0: Sí, ho estava llegint ara mateix, eh?
2: Doncs escolta, analitzarem una mica les novetats del sumari que han anat sortint. Parlarem amb Ernesto Kaiser, una de les persones que millor analitza el panorama judicial espanyol. També parlarem amb una gemòloga perquè ens expliqui una mica quan poden valer totes aquestes joies que guardaven...
0: D'una herència, no, diu? D'herència i de regals, eh?
2: I amb l'exministre, que va ser exministre de Zapatero, Celestino Corbacho, atenció al que ens ha explicat. També parlarem de l'encíclica del Papa sobre l'intel·ligència artificial amb una de les persones que l'ha ajudat a escriure, el filòsof català Francesc Torralba. I també parlarem de la situació de l'Ebola al Congo, que segur que s'està complicant, amb l'Esperanza Santos, que és coordinadora de Metges Sense Fronteres. Amb Xavier Salmartín repassarem l'actualitat econòmica i a les 11, Ian Gibson, un dels millors historiadors d'Espanya, que també ens il·luminarà sobre el present i com el veu. Tot això acabarem amb els temes pendents i amb alegria aquest dimarts, i tot contents.
0: Estava veient ara les fotografies que han publicat també a través del web de 3Cat Info, de
2: sembla?
0: Les joies de Zapatero.
2: Què et semblen?
0: Recordo un capítol de Crims, saps com posen allà?
2: Sí.
0: Totes les proves a dins d'unes bosses.
2: Perquè és una, clar, és una prova policial, per tant, és normal que t'hi recordi, perquè és més o menys el mateix format. Què et semblen aquests rellotges?
0: Bé, veig molt penjoll femení.
2: Sí.
0: Molta arracada, uns quants rellotges. Bé, no està malament, no?
2: Tota anàlisi. Vols venir a l'àgora, amb la taxadora.
0: Si m'estava imaginant Zapatero amb un d'aquests collarets blaus de... bastant voluptuosos al seu despatx.
2: Aquí cadascú en la seva vida privada, mentre no cometi il·legalitats, que faci el que vulgui.
0: De portes en fora, no,
2: de portes en fora, exacte.
0: Sí,
2: fora. Poses un collaret i tant,
0: exactament. Gràcies, Maiol.
2: Fins ara. Fins ara.
0: 2 minuts, 1:15 del matí. Àlex Bosch, bon dia.
3: Bon dia, matiners.
0: I escolta'm, Àlex, què passava al món, o què ha passat al món mentre dormíem?
3: Doncs mira, aquesta matinada hem pogut confirmar que el pròxim Mundial de Futbol tindrà molts condicionants geopolítics.
0: A veure...
3: La FIFA ha explicat que la selecció de l'Iran canvia la seva base d'entrenament. Ja saps que les relacions entre els Estats Units i l'Iran...
0: Fabuloses.
3: ...no passa pel seu millor moment. Doncs en principi l'Iran tenia previst instal·lar-se a Tucson, Arizona. Que també dius, si algun lloc dels Estats Units s'assembla a Teheran, Aquest és Tucson, Arizona, almenys climatològicament parlant. En tot cas, els dirigents iranians han pensat que potser era millor no anar a fer estiraments al pati del darrere del Pentàgon. I també temen tenir problemes amb els visats. De fet, pel que sigui, Washington encara no ha aconseguit els visats als seus jugadors. Així que volen evitar posar els peus al mínim possible en territori yanqui. De moment han decidit reubicar el seu camp base a Mèxic. Concretament, a la bonica localitat de Tijuana.
0: Home, clàssic.
3: Pràcticament com els Estats Units, però amb tacos i menys controls de seguretat.
0: Sí. I amb més tequila.
3: Exacte. A més, queda just al costat de la frontera i potser això els ajuda a resoldre els problemes amb els visats. Tindran els agents de duanes allà mateix.
0: Allà mateix, podran parlar-hi.
3: O sigui que el pla és dormir a Mèxic, pel que fa l'Iran, dormir a Mèxic i anar als dos partits que tenen a Los Angeles i el que tenen a Seattle, justament el mateix dia. Fins a Los Angeles, poc, són 200 quilòmetres, poden fer-ho en un dia. Però Seattle els cau una mica més lluny. Són 1.700 quilòmetres de recorregut.
0: Déu-n'hi-do.
3: El que seria una jornada qualsevol per un repartidor d'Amazon el dia de Black Friday.
0: Gràcies.
3: Vinga.
0: Un quart de 6 del matí fent el primer cafè del dia amb tots vosaltres des dels matiners de Catalunya Ràdio. El món està fotut, ja sabeu que portem un 2026 de millor que passi ràpid. Per això tenim homes amb llum i esperança en aquest programa, com Andreu Merino, que sempre ens explica per què avui el món serà un lloc una mica millor. Andreu Merino, bon dia.
4: Bon dia, matiners. El món és un lloc millor per propostes com l'altre festival, un certamen de teatre centrat en la salut mental i la inclusió, que se celebrarà de divendres a diumenge a l'Espai Fabra i Coats de Barcelona. El festival reivindica la participació de persones amb experiències en salut mental, tant des de la creació artística com des de la interpretació o el públic, i sens dubte contribueix a imaginar un altre món sense els tabús de l'actual.
0: Bones notícies, doncs, per engegar aquest dimarts 26 de maig des dels matiners de Catalunya Ràdio. I de què parlarem, poc?
5: Doncs mireu, d'una mena de Jocs Olímpics que el que estan fent és promoure el dopatge.
0: Va, molt bé.
5: Els participants. Això ho hem d'explicar una mica bé. Es diuen Jocs Millorats, són una mena de Jocs Olímpics que es fan a Las Vegas amb uns premis realment molt i molt sucosos. 250.000 euros a qui vagi guanyant totes les proves. Està permès el dopatge, no és que sigui obligatori, sinó que simplement, però ja d'un i do, està permès, i es veu que hi participen doncs medallistes olímpics que no tenen res a fer, que se senten atrets per aquesta nova modalitat de joc. Què prenen? Doncs testosterona, esteroides, tot de productes que estan prohibits a les competicions oficials i que els experts, evidentment, ja estan alertant. Què podria ser perillós? Torno a estar enganxadeta, eh?
0: Ara
5: torno
0: a estar l'altre.
5: Torno a estar enganxadeta, a veure quan duro.
6: Ai, tornarà a perdre la veu.
5: Seguim. De moment, només una persona ha batut el rècord, ho ha fet en natació, i en aquest cas doncs no anava dopat, i darrere d'això hem de dir que hi ha gent molt i molt rica que han decidit posar molts diners per construir expressament aquest recinte. Prou ja. I què ho han fet? Jo m'ho dic a mi mateixa, eh? I això ho han construït ni més ni menys a un pàrquing d'un casino a Las Vegas. Uau. Déu-n'hi-do.
0: És que estem, de veritat, que estem fatal, eh? I clar, a més, quan tens aquí el personatge de Donald Trump fotut per aquí al mig...
5: Donald Trump Jr.
0: Que pot anar malament, sí. Clar, l'herència familiar...
5: No sabe, no fotre els diners. Com pugen, eh?
0: Seria només les coses bones, saps, de la família, ja t'ho dic ara. Mare meva, va, seguim. Clara, il·lumina'ns, per favor. Una bona notícia per començar aquest matí.
5: Doncs que Catalunya ha escalat fins al quart lloc del rànquing europeu en assajos clínics. També ha consolidat el seu pes internacional i se situa a la setena posició mundial. Segons l'informe de la Bioregió de Catalunya 2025, els centres catalans participen en més de 5.700 estudis actius. Això és una xifra que representa el 92% dels assajos clínics registrats a l'Estat. La dada confirma el paper central del sistema català de salut i recerca en el desenvolupament de nous tractaments i el situa doncs entre els principals territoris del món en activitat clínica. L'oncologia continua sent el gran motor de la recerca clínica catalana. L'informe identifica 1.667 assajos actius en aquest àmbit, són moltíssims, i és una xifra que situa Catalunya en la sisena posició europea en recerca oncològica. Els assajos clínics, recordem, són una peça clau perquè permeten comprovar la seguretat i l'eficàcia de nous tractaments abans que arribin els pacients.
0: Doncs mira, hi ha una mica d'esperança en aquest món... complicat que tenim amb aquestes bones dades, sobretot pel país. I quin motiu tenim per saltar del llit? Ot Serra, bon dia.
6: Bon dia, matiners. Un bon motiu per no saltar del llit ple de picades de mosquit és prevenir-les. Una de les maneres més efectives i respectuoses amb el medi ambient és el Katori Senko, del mètode japonès. Es tracta d'una espiral d'encens que es consumeix i emet un fum que repel·leix els indesitjats. Està fet de pols de fusta, midó i substàncies com l'alatrin, un derivat de compostos naturals presents en flors. El seu ús es recomana en espais exteriors i, si són interiors, que tinguin una bona ventilació.
5: He de dir que m'encanta l'olor que fa aquest espiral.
0: Jo no sé qui... No, però és l'espiral de tota la vida, no, eh?
5: Jo crec que sí que és aquest, perquè té els mateixos components, no?
0: A mi em fa un...
5: Oh, a mi m'encanta.
0: Jo que te'n posava al càmping i feia una mica
5: sí.
0: de pudor, la veritat.
5: A mi m'encanta.
7: És molt de càmping.
0: És molt de
7: és
0: càmping.
7: Molt de càmping. I s'acaba de fent tot, també us ho dic.
5: Sí, sí. Però m'agrada.
0: T'agrada aquest olor?
5: És com una olor com mig de sauna, mig de tòxic, m'agrada.
0: Hòstia, mare, de veritat, que era estranya sí, no que ets. A vegades tens uns cops amagats que jo...
5: Sí.
0: O sigui, mig tòxic, mig de sauna t'agrada, eh?
5: No ho sé, com... Mira,
0: bé.
5: M'agrada.
0: Molt bé, nosaltres ens agrada obrir la revista dels matiners cada matí per saber com batega el cor aquest matí, precisament de dimarts, i avui toca parlar, home, dels Javis.
5: Home, sí, perquè després d'haver triomfat al Festival de Cinema de Canes, la premsa ha enxampat a l'aeroport a Javier Ambrosi, un dels Javis, i li ha posat el micròfon. Recordem que a finals del 2025 els Javis, que eren parella, van trencar la seva relació amorosa i van decidir seguir endavant com a duo artístic.
8: Muy contento y muchas ganas ya de que todavía queda para la bola negra en los cines, pero muy contento de este inicio de camino. ¿Cómo me voy a esperar yo lo que ha pasado? Madre mía, no sé, es muy, muy emocionante. La peli es un homenaje a parte de la historia de nuestro país y yo estoy seguro que mucha gente se ha alegrado de este premio. Madre mía, Penélope, todo el reparto que estuvo ahí apoyándonos. Es muy fuerte, muy fuerte.
9: Ha sido muy aplaudido, pues, esas palabras, ¿no?, entre vosotros, entre Javi y...
8: Bueno, claro, ya sabes. Ya sabéis, eso ya lo sabéis. Eso es... Hay cosas que son para siempre.
0: Sí, sí, es mantenen i m'encanta, eh?
5: Sí.
0: Et dic una cosa, que a mi cap a Amèrica els Javis en 3-2-1, eh?
5: Home,
0: això,
5: i tant.
0: Això serà en 3-2-1.
5: I tant.
0: I estic convençut que ens... Vaja, l'inici ja ha estat una carrera brutal i apoteòsica, almenys els seus començaments i tot el que ens han presentat. Per tant, només els hi falta aterrar
5: al món
0: de Hollywood. Que tornaran a estar junts?
5: Pot ser.
0: Sí.
5: Jo ara no, però ara un temps.
0: No,
5: jo
0: home, no.
7: Els he vist, us he de dir, molt desconnectats. El Javi, el Calvo, està molt desconnectat.
5: Sí, el Calvo està molt desconnectat.
0: Masses anys, ja està tot parlat,
5: però
0: ja està tot dit.
5: No
0: i tot.
5: No ho sé.
0: Llepat.
7: Clar. Si tornen és per interès.
0: Quin interès?
5: No,
7: per interès te quiero hacer.
0: L'altre, m'he dit els populars, de veritat.
5: Però és que el calvo l'he vist fatal, eh?
7: El Calvo està fatal.
5: Bueno, està molt punxat. Molt allunyat.
0: Escolta'm, sí. També el cor també batega a Batgirl.
5: Sí, perquè ha fet un concert a Corunya després d'evidentment triomfar el primer concert que va fer Bad Bunny aquí a Barcelona. I es veu que mentre cantava la cançó Otra Vez Más, que és una cançó de desamor, s'ha posat a plorar. Sentim-ho. Aquests crits d'eufòria és el moment en què Batgirl deixa de cantar, la gent se n'adona i comencen a cridar-la, i de fet ella després ha emès un comunicat en què explica què li havia passat, explica que a banda de tota la intensitat del cap de setmana passat, doncs es veu que ha hagut d'afrontar la pèrdua de dos familiars molt estimats i alhora doncs seguia amb tots els compromisos de feina que ja tenia, i ha acabat afegint una frase que m'ha agradat molt. Diu, aprofito per recordar que els artistes i les persones públiques som éssers humans i vivim els mateixos problemes i emocions que la resta.
0: No para d'enviar missatges contundents, Batgirl, cada vegada, cada entrevista que fa. És una lliçó, sobretot pels seguidors. Recordem que fa pocs dies parlava de l'amor i l'odi que senten a vegades els seguidors cap als artistes, i ella demanava menys amor a la vegada que menys odi també quan hi havia coses que no els hi agradava. Per cert, que avui també escoltarem a Batgirl parlar de Bad Bunny. He recuperat un tall d'una entrevista que Batgirl el mes de març va concedir a Xangai, on diu algunes coses interessants de l'artista. Ho compartirem d'aquí uns moments amb tots els matiners. Mentrestant, quins sons deixa la ràdio?
5: Al matí de Catalunya Ràdio vam repassar la visita de Bad Bunny a Barcelona amb Laura Fa. Ara passarà per Lisboa i després anirà a Madrid.
7: Amb el papa arriba a Madrid Bad Bunny, on fa 10 concerts.
10: 10 concerts, una residència.
7: Ja veuràs, les casites ja han hòsties a Madrid.
10: Allà anava a dir, el famoseo de Madrid pot ser tremendo.
7: Sí, perquè aquí em consta que han anat trucant i tampoc ningú ha demanat massa més, però allà ja et dic jo que serà los
11: es
7: juegos del hambre. Los juegos del hambre per estar a la casita de Bad Bunny.
0: I mira que ràpid que passa el temps, que amb 7 minuts arribem a 6:15.

0: sentit la música de Depeche Mode, que ara mateix sona per totes les freqüències de Catalunya Ràdio, també per les freqüències d'ICAT. Què passava tal dia com avui, Marta?
1: Doncs un 26 de maig del 2022 moria als 60 anys el teclista de la banda, Andy Fletcher, amb 60 anys. Fletcher va ser un dels membres fundadors del grup i, de fet, el que expliquen és que era l'home tranquil de la banda, que aportava aquell punt d'equilibri necessari amb una banda i amb un grup que era tan famós com turbulent. Va néixer un 8 de juliol a Nottingham. Es veu que de petit no es perdia ni una missa i que tampoc li agradava gens la música, fins que doncs va acabar arribant al Regne Unit tota una gran onada del punk, i això el va fer acabar connectant amb la música.
0: I si Depeche Mode connecta amb la música, o millor dit, el seu teclista, l'Andy Fletcher, nosaltres connectem amb els astres cada dia perquè volem saber com ha estat tot plegat enèrgicament, i més un dimarts, aquest dia estrany de la setmana. Alerta, perquè avui ens ho expliquen Sergi Tous, astrocat.cat. Molt bon dia, Sergi.
2: Bon dia, matiners. Avui, dimarts 26 de maig, Marta Taura fa quadratura amb Plutó Aquari. Traduït, energia intensa, tensió acumulada i ganes d'imposar la pròpia voluntat. Pot ser un dia de reaccions fortes, polsos de poder i decisions preses massa en calent. La clau és no entrar al xoc per orgull. Respira, baixa revolucions i utilitza aquesta força per transformar, no per destruir.
0: És que, clar, a veure, hem de calcular que hi ha gent que avui comença la setmana, també t'ho dic.
1: Doncs quin començament.
0: Doncs tindreu un començament que relaxeu-vos.
1: Sí, esculeu-vos. Estigueu tranquil·lets. No,
0: I a més a més, penseu que hi ha gent que no hem fet vacances el dilluns, com nosaltres, que vam venir a treballar ahir, i que vosaltres només treballareu 4 dies.
1: Sí, això
3: per això
1: bé.
3: Hi haurà tensió, saps?
0: Clar, però que la gent es relaxi una mica, que encara queden uns quants dies per acabar la setmana. I mentrestant, qui bufarà espelmes avui?
1: Avui felicitem l'actriu Helena Bonham Carter, com dèiem a l'inici del programa, que estupenda de la vida, arriba als 60 anys. També en suma un mes l'exvocalista de The Fugees, Lauryn Hill, que avui arriba al 51, i a cop de ventilador arriba al 67 Raimundo Amador. I per últim, però no per això menys important, felicitem Lenny Kravitz, que, tal com has dit a l'inici, Xavi, avui bufarà 62 espelmes.
4: Hi ha altres maneres de llevar-se, però totes són més tard. Nosaltres som els matiners.
0: Vinga, va, 4 minuts, 4:45 del matí, acompanyant-vos en aquest primer tram del dia, com sempre. Som els matiners de Catalunya Ràdio, i aprofitant que avui també fa anys qui va ser el bateria dels Oasis fins l'any 2004, Alan White, en farem sonar una que no falla mai, que és pura cafeïna i que segur que us ajuda a començar aquest dimarts 26 de maig. És, evidentment, Don't Look Back in Anger.

0: Són 6:15, bon dia matiners. Benvinguts i benvingudes al dimarts 26 de maig. En Alfonso també, molt bon dia.
1: Bon dia.
0: Amb l'Anna repassem, com cada dia, els primers titulars d'aquest matí. I avui tornem a posar el focus en el sector de l'ensenyament.
1: El govern i els sindicats es tornen a reunir aquest migdia. Tenen una nova oportunitat per desencallar el conflicte. Serà la cinquena trobada des que es van reactivar les negociacions i l'escull continuen sent els salaris. Els sindicats majoritaris esperen una oferta millor que la que van rebutjar divendres passat. L'executiu aquest cop els vol atreure amb l'anunci que avui mateix aprovarà la incorporació de gairebé 1.800 professionals per al curs vinent. Declaracions a l'ACN de la consellera Esther Niubó.
2: Es tracta d'una aposta clara per millorar aquesta qualitat, enfortir el sistema educatiu de Catalunya i per incorporar professionals, docents i també personal d'atenció educativa per acompanyar millor el nostre alumnat davant d'aquesta situació de creixent complexitat i diversitat a les aules.
0: També dia de moviment al Parlament amb els pressupostos com a protagonistes.
1: Aquesta tarda hi comença la desfilada de consellers per explicar departament per departament la seva part del projecte de pressupostos que el govern ha pactat amb Esquerra i els comuns. Si tot va bé, la votació final s'acabarà fent a principis de juliol.
0: I mentrestant a Madrid, des de fa dies, l'actualitat política té un protagonista clar, José Luis Rodríguez Zapatero.
1: El sumari del cas Plus Ultra situa l'expresident espanyol com a líder d'una estructura estable i jerarquitzada de tràfic d'influències per obtenir beneficis econòmics. Afegeix que l'empresa de les seves filles servia per cobrar els suborns.
0: I tot això de retruc és pressió afegida per Pedro Sánchez.
1: Sí, perquè no només el PP creu que el desgast dels socialistes pels casos de corrupció l'obliga a convocar les urnes. En les últimes hores, fins i tot, hem sentit l'expresident socialista Felipe González pronunciar-se en aquest sentit.
3: Debería haberlas. Primera vez que lo digo. Debería haberlas. O sea, debería haberlas este año.
1: Sánchez manté que no hi ha proves sobre la participació de Zapatero en aquesta suposada trama i esgrimeix els resultats econòmics de la seva gestió per defensar la continuïtat del seu govern.
4: España está creciendo 6 veces más que la media de la zona euro. Y esto es un éxito, por tanto, a continuar.
0: El Ministeri de Sanitat ha confirmat el segon cas positiu d'antivirus a l'estat espanyol.
1: Es tracta d'un dels 14 pacients que ja estaven aïllats preventivament a l'Hospital Gómez Ulla de Madrid arran del brot del creuer Ondius i que no té símptomes. L'altre positiu és un home de 70 anys que continua aïllat i que pràcticament tampoc té símptomes. Tot i això, les autoritats sanitàries asseguren que aquest nou cas no fa canviar ni el risc ni les mesures per la població general.
0: Pendents també de l'evolució d'un altre virus, el d'Ebola.
1: El director general de l'OMS, Tedros Adhanom, viatja avui al Congo per supervisar la resposta que aquest país està donant al brot, que ja hauria provocat 220 morts. Se sospita que hi ha més de 900 persones infectades i ja han posat en alerta altres països de la regió. La preocupació pel virus s'estén a Itàlia, on hi ha 2 persones que viatjaven en un vol provinent d'Uganda i que han estat ingressades en un hospital amb febre.
0: I destaquem també que el papa Lleó XIV reclama desarmar la intel·ligència artificial.
1: Assegura que no és moralment neutra, recorda que ha d'estar al servei de la dignitat humana. En la seva primera encíclica també ha advertit que la concentració de poder tecnològic que representa la IA pot ser un gran perill i que cal establir normes de control públic.
5: El desarmament nuclear respon a la cerca de pau i a la dignitat humana. En un sentit similar, la intel·ligència artificial també ha de ser desarmada, alliberada de les lògiques que l'han convertit en un instrument de dominació, exclusió i mort. Com l'energia nuclear ha d'estar al servei de tothom i del bé comú.
0: I parlem també d'aquesta onada primerenca, per no dir estiuenca, de calor.
1: Quan encara no hem arribat ni al juny, ja s'han activat les alertes en diversos països europeus, com França, el Regne Unit i Portugal. Londres ha marcat ja el rècord històric de temperatura en un mes de maig amb 34,8 graus.
0: Idò.
1: A França, avui hi haurà 8 departaments en alerta taronja, 17 més en alerta groga, i a casa nostra la calor ja ha provocat les primeres nits tropicals al centre de Barcelona.
0: Es nota, eh?
1: I tant.
0: Es noten aquestes nits. Sí, i encara ens queda.
1: Sí.
0: La ciència.
1: Acabem de començar.
0: Gràcies.
1: Fins ara.
0: 6:45 del matí, 4 minuts. Marc Jurado, bon dia.
6: Què tal, bon dia.
0: Maria Fernández Noguera, també molt bon dia.
7: Molt bon dia.
0: Vinga, anem-hi. Cop d'ull a les portades de la premsa. Què diuen avui els diaris?
6: Avui Canalies un dia més amb José Luis Rodríguez Zapatero com a tema principal de totes i cadascuna de les portades. El sumari acumula indicis que el situen al capdavant de la trama, diu La Vanguardia, un sumari que vincula la seva offshore amb l'or veneçolà, apunta El Periódico, i un Zapatero, la casa del qual la UDEF fixa com a lloc d'instruccions sensibles, segons l'Ara.
7: També Zapatero a les portades de Madrid. El Mundo afirma que la trama de Zapatero traficava amb petroli i or de Venezuela. I El País, que el jutge ordena revisar tots els correus des del 2020.
6: Altres temes de portada, una de calor a Europa, ara ho dèiem, ho llegim a l'Ara, que ho acompanya amb la gran foto de portada on es veuen desenes de londinencs amb banyador. Ahir, a la capital britànica, els termòmetres van quedar-se a tocar dels 35 graus.
7: El Papa és l'altre gran protagonista a la premsa, amb foto inclosa. El periòdico ocupa la seva principal instantània per acompanyar el text Lleó 14 adverteix sobre la intel·ligència artificial.
6: I un últim apunt per acabar, encara el periòdico avança que els Mossos van dubtar de Jonathan Andic quan va dir que no va veure la caiguda del seu pare.
0: I al marge dels articles d'opinió que n'hi ha sobre Zapatero, avui hi ha dos altres temes que aconsegueixen fer-se un lloc en els editorials dels diaris.
7: La Vanguardia, El País, El Mundo i l'ABC dediquen l'editorial al Papa, mentre l'Ara i El Periódico coincideixen a parlar d'habitatge.
6: La Vanguardia recorda que en la seva primera encíclica Robert Prevost ha advertit de l'avenç de la intel·ligència artificial i els seus mangats.
7: D'aquesta manera, diu el diari del grup Godó, el Pontífex referma la seva posició en l'escena política, enfrontat a Trump i als seus aliats.
6: El País titula Lleó 14 contra els tecnoligarques. El rotatiu destaca que, a més de posicionar-se sobre la IA, el Papa també pren partit sobre altres temes que tensionen la política mundial.
7: El diari de Prisa considera que Prevost podria haver estat més explícit en advertir sobre els perills de l'ultradreta.
6: El Mundo destaca que estem davant d'un Papa amb vocació d'influir.
7: I diu que el Vaticà té una visió pragmàtica, no refusa l'avenç de la tecnologia, sinó els accessos dels que la controlen.
6: L'ABC subratlla que el Papa té ambició intel·lectual, consciència històrica i voluntat d'influència pública.
7: I afegeix que cal que els governs estableixin marcs regulatoris capaços de protegir els drets fonamentals davant dels perills de la intel·ligència artificial.
6: Sobre habitatge, l'Ara diu que cada cop hi ha més símptomes de malaltia al mercat de l'habitatge, en referència a que molts immobles es venen sense cèdula d'habitatge.
7: I exposa que el fenomen de l'infrahabitatge es deu a l'escassetat d'oferta a Barcelona i al tancament de comerços que deixen locals buits.
6: El periòdico posa el focus en les 5 ciutats on cal més del 50% dels ingressos mitjans per poder accedir a un habitatge. Són Barcelona, Madrid, Màlaga, Palma i Sant Sebastià.
7: I assenyala que les famílies amb rendes mitjanes també tenen problemes d'accés a l'habitatge.
0: 6:07, Sílvia Solanes, molt bon dia.
8: Hola, bon dia.
0: Amb la premsa, amb la Sílvia, això sí, amb la premsa, repassem la premsa digital, és com una espècie de fusió de conceptes. A veure, alerta, si retireu diners al caixer, no us passeu.
8: No, perquè si retireu a partir de 1.000 euros en efectiu, l'agència tributària pot sospitar i començar a fer preguntes, tant si es tracta de retirar diners o d'ingressar. I és que només són els bancs els que fixen límits per seguretat, però a nivell estatal no hi ha cap límit ni cap norma que no es pugui fer això. Deixem OK Diario, que no és una falsa creença, sinó que ja s'han posat multes a persones que se'ls ha fet el requeriment i no el poden justificar. Aclarim, això no és cap delicte, el que passa que si et demanen, que sí que...
0: S'ha d'explicar.
8: Exacte, s'ha d'explicar.
0: 1.000 euros. Mira, ha sigut el meu aniversari...
8: Exacte.
0: I me'ls han donat.
8: Exacte. Els ingresses i...
0: I ja està.
8: I això d'on ve?
0: Exacte. Alerta, la gimnasta catalana que triomfa a l'Àfrica.
8: Sí, es tracta de Cora Noguer, de la selecció de gimnàstica artística del Club Natació Granollers. És adoptada, originària de Mali, i ara ha aconseguit una plata als campionats africans júnior amb només 14 anys. Tot va començar quan va veure Simone Biles i va començar a preguntar als seus pares per què als Jocs de Tòquio no hi havia cap gimnasta de Mali. Una història que llegim a l'Ara.
0: I sembla mentida, però a qui li han perdonat 1 milió d'euros?
8: Doncs a un matrimoni de jubilats d'allà al Segrià i que just tenia un deute amb Hisenda. Un jutjat els ha aconseguit a través de la llei de segona oportunitat, aquesta segona oportunitat, ho explica el Segre, que detalla que els casos que afecten persones que han demanat aquesta segona oportunitat s'han disparat un 70% en un any.
0: Déu-n'hi-do. Què no s'entén?
8: Doncs encara hi hagi bars amb simbologia franquista i no els multin amb la llei de memòria històrica a la mà. Ho llegim al periòdico, que detalla 5 d'aquests locals que s'han convertit en llocs de peregrinació de nostàlgia de Franco. Aquests locals, segons el detall del diari, són a Madrid, Ciutat Real, Còrdoba i Salamanca. Segons l'advocat Eduardo Arranz, que cita el periòdico, encara no s'ha fet el catàleg de simbologia d'exaltació com marca la llei.
0: Nits tropicals, comença a pujar la temperatura. A Londres ahir van arribar els 35 graus, per tant això ja comença a fer olor d'estiu, que s'acostuma a dir Marc Curado.
6: Demà s'estiu i tot. podríem arribar.
0: No. Aquí no ens, tenim la Marta Viana i a mi no.
6: De les setmanes més càlides.
0: I espera't, Nosaltres feliços. La gent deuen rabiar amb nosaltres, però és que ens encanta que faci calor.
6: La calor agrada, suar ja no tant. Avui parlem d'una calor d'estiu que, de fet, no afluixarà Canalies. Tenim al davant un dia de sol, també de molta calor, màximes que rondaran els 35 graus a Ponent, els 32 a tot l'interior i només al litoral es quedaran mínimament per sota dels 30. Una calor que s'intensificarà més de cara a dijous i divendres, amb valors que aquí també a Catalunya poden arribar als 38 graus.
0: I amb 5 minuts arribem a 6:15 del matí amb la Marta Viana. Com sempre, repassem alguns apunts culturals. Amb què em sorprens avui, Marta?
8: Doncs notícia d'aquesta matinada, Karol G.
0: Que nostàlgica que estàs.
8: Sí, mira, aquesta nit s'han fet els Premis AMA 2026 i ella ha estat guardonada amb el Premi a l'Excel·lència Internacional Artística i un altre premi, un segon premi, a millor àlbum llatí per Tropicoquet. El premi, per cert, que li ha entregat John Legend durant la cerimònia que s'ha fet al Garden Arena de Las Vegas.
0: I tenim més coses també d'aquestes últimes hores.
8: Sí, perquè Mishima ha aparegut en la festa de comiat que li han fet a Pep Guardiola com a entrenador del City. Mishima!

0: Ara, aquí potser jo no hi entenc, però entenc que Pep Guardiola és molt fan de Mishima.
1: Sí, i han cantat la cançó de Tot torna a començar, i al fons han projectat un vídeo del Pep Guardiola, doncs com a diversos vídeos on se'l veia ell com a entrenador, i se'l veia a un Pep Guardiola realment molt emocionat, tenia allò llàgrimes als ulls,
0: sí.
1: molt emocionat, cantant també la cançó, i... qui hi havia entre el públic és Noel Gallagher d'Oasis. Vull dir que poca broma.
0: Quina bona qualitat, tu, escolta'm. Bé, doncs, aquest comiat a Pep Guardiola amb la música de Mishima, i també tenim més previsions per avui.
2: Ens ho ha de dir la veu tremolosa i trista d'un campanar. Un cop de llum i el crit d'una garça que ha despertat...
1: Ho vam explicar aquí als matiners, que Joan Manuel Serrat rebria el Premi d'Honor de l'Acadèmia de la Música, un premi, per cert, que és la primera vegada que es dona un premi, aquest Premi d'Honor. Doncs avui al vespre es farà l'entrega, es farà a Madrid, amb una gala que es farà a l'Acadèmia de la Música. Per tant, també molt bones notícies per Serrat i per la música. I si et sembla, acabem amb un últim concert, en aquest cas a la capital catalana. Madison Beer, que és compositora, cantant, influencer nord-americana, es veu milions i milions de seguidors, ja va actuar el 2022 a la sala Rasmatas de Barcelona, i ara, doncs, puja un esglau, puja un nivell més, i actua aquesta nit al Sant Jordi Club a 8:45 del vespre.
0: Moltíssimes gràcies, Marta.
1: Fins ara.
0: Fent camí ja cap a 6:15 del matí, fent els matiners, com cada dia de dilluns a divendres a Catalunya Ràdio, i també... Avui volem moure el dial recordant precisament la figura de Raimundo Amador. Avui és el seu aniversari. A veure què ens explica en Jan Soteres. Jan, molt bon dia.
3: Bon dia, matiners. Avui que fa 67 anys el gran Raimundo Amador, movem el dial al 1999, quan Antoni Bassas entrevistava el guitarrista flamenc al matí de Catalunya Ràdio.
4: ¿Qué queda de la época de Pata Negra, de Veneno, de las juergas y las marchas de aquellos tiempos?
5: Pues queda para nosotros y...
4: ¿Y las juergas y las marchas?
5: Hombre, las marchas y las juergas se quedan para nosotros, ya eso no nos lo va a quitar nadie, eso lo llevamos nosotros ya para allá, ¿sabes?
4: Y... Que nos quiten lo bailado.
5: Que nos quiten lo bailado, exactamente. Y después, pues, seguimos haciendo cosas, por ejemplo, con el Kiko yo siempre estoy haciendo cosillas y eso. Coincidimos en bastantes festivales, bastantes bolos, ¿no? Y siempre colaboramos unos con otros y eso. Pero lo que pasa es que, claro, la época del Veneno, pues fue la época del Veneno, ¿no? Que éramos solteros, pasábamos de todo el rollo del dinero, de todo, ¿sabes? Que queríamos música y pasárnoslo muy bien, ya está.
0: I quan falten 16 minuts per les 6 del matí, connectem amb el nostre corresponsal mundial des d'Itàlia, Guillem Soler. Molt bon dia.
6: Bon dia, matiners. Si us agrada el vi, ara és el moment de viatjar a la preciosa zona de la Toscana italiana, perquè s'hi celebra la Cantine Aperte, dos dies en què els cellers obren les seves portes i deixen provar els seus millors vins. Montalcino, Bolgheri, Valdorcia, Montepulciano, Chianti són algunes de les zones on ja fa anys que l'enoturisme ha augmentat molt, i és ara, a finals de maig, quan els cellers s'omplen de visitants i ells presenten els vins estrella de la següent temporada. L'objectiu és donar a conèixer els vins locals i també crear una nova corrent de turisme que marxi de les grans ciutats i porti negoci a pobles més petits. Ara ja ho sabeu, que tingueu un molt bon dia. Guillem Soler, des d'Itàlia, pels matiners de Catalunya Ràdio.
0: Quina meravella, ara està la Toscana, veia el Roger.
7: Aviam com arriba avui el Guillem, després d'haver consumit vi a la Toscana. De manera...
0: Sí, perquè aquests tastos de vins vas fent copeta a copeta. Sí.
7: No, s'ha d'escopir.
0: No,
7: ja ho sabem.
0: No, escolta'm, anar fent, amb moderació...
7: I alegria.
0: I anar fent. Res, d'aquí 14 minuts comença el matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
7: També amb moderació i alegria, sí. Tota l'actualitat del dia. Avui encara passa pel sumari del cas Zapatero. Parlarem d'aquestes joies que li hem trobat. Trucarem a una gemòloga i taxadora que ens expliqui què val realment a totes les joies i els rellotges que li han trobat. També parlarem amb Ernesto Ekaizer, que és una de les persones d'Espanya que més coneix l'actualitat judicial. I també parlarem amb el seu portaveu, l'actual portaveu de Zapatero, que ens explicarà una mica com veu l'expresident tot plegat amb el Luis Arroyo. També tindrem temps de parlar de la nova encíclica del Papa sobre intel·ligència artificial amb el filòsof Francesc Torralba, el papa que alerta dels perills de la intel·ligència artificial. I també parlarem amb Metges Sense Fronteres sobre l'Ebola al Congo, una situació que s'està descontrolant i que, per tant, i que Metges Sense Fronteres està allà mateix intentant lluitar contra aquesta epidèmia. Després, amb Xavier Sala Martín, comentarem l'actualitat econòmica i a partir de les 11, Ian Gibson. Interessant escoltar l'historiador espanyol. I després, re, una mica d'humor i ja haurem fet el dimarts, què et sembla?
0: Doncs estupendo. Com sempre, a partir de les 6 del matí engega el matí de Catalunya Ràdio. Hi ha molts temes d'actualitat. Sovint la seva dada la vincula a algunes de les coses que passen precisament al món i més concretament en algun tema d'actualitat. Veurem què passa avui a la dada major. Quins nervis, quins nervis! A participar tots els oients que ens esteu escoltant ara mateix. També la Marta i la Lara. Sorprèn-nos,
7: avui és
0: Mariol.
7: Molt fàcil.
0: Sí,
7: ahir parlàvem de la retribució dels expresidents espanyols. Doncs seguirem.
0: Parem dels presidents catalans, clar.
7: Quan cobra un expresident de la Generalitat?
1: Això va, Canàlies, vas dir ahir que ho sabies.
0: I no ho vaig mirar, més a més, que no ho vaig mirar. És que jo també, fill meu...
1: L'espanyol eren 74.000 o així. El de la Generalitat potser una mica menys.
0: Una mica més, jo diria.
1: Més?
0: 100.000.
1: Noies,
0: vinga,
1: va.
0: Vinga, més, que som un país d'abundància.
7: 100.000, 120...
1: 69.000.
7: Doncs la persona que més ha costat és Marta Viana. Perquè, aviam, és una xifra aproximada entre 90.000 i 117.000 euros. Us explico.
0: Jo també, doncs,
7: Us explico. Un cop deixa el càrrec, tots els expresidents tenen una assignació equivalent al 80% del sou durant un mínim de 4 anys o la meitat del seu mandat. Val. És a dir, que Quim Torra, que va estar 2 anys, els va cobrar 4, i Jordi Pujol, que va estar 23,
0: doncs imagina,
7: quants anys més. Això són 117.000 euros, però ara mateix ningú està cobrant aquesta assignació perquè Quim Torra ja va fer 4 anys i Pere Aragonès hi va renunciar perquè entra a l'activitat privada.
0: Molt bé.
7: La pensió de jubilació és el 60% del sou del president de la Generalitat. Per això Artur Mas i Pasqual Maragall perceben 91.941 euros. Montilla no els cobra perquè és el Consell d'Administració d'Enagas. I això és el que és més important. A diferència de la pensió per ser expresident espanyol, la d'expresident de la Generalitat és incompatible amb qualsevol activitat privada que pugui comprometre la imparcialitat o aprofitar la seva condició.
0: El que hauria de ser.
1: Home, què menys. Això ens dona molt bé.
0: Els catalans, és que de veritat, com som?
1: Com som, els catalans?
0: Apel·la, tu. Treballes a un altre lloc,
1: fora.
0: Una empresa privada, fora, està bé.
7: Home, hauria de ser normal que si tu cobres...
1: Sí, no,
7: si tu cobres un sou públic, sigui incompatible amb cobrar un sou privat en el que okay. et pots aprofitar de la teva condició d'expresident.
0: I amb aquesta música tan tranquil·leta...
7: Amb una mica de Segadors animadet, una mica de Segadors animadet.
0: Els Segadors aquí fotrien mitja Catalunya segant amb aquesta cançó.
7: Home, encara... perquè els camps van rasos.
0: Ai, Déu meu, d'aquí uns moments. Recordem el pas de l'actriu meravellosa Ingrid Rubio per el programa Col·lapse de TV3. I també, alerta, què va dir Bad Gyal fa una setmana sobre Bad Bunny en una entrevista que va concedir a la revista Shanghai.
8: Senyores i senyors, bon dia. La vida i els protagonistes de cada dia passen pel matí de Catalunya Ràdio.
9: Estàs confonent correlació amb causalitat.
1: No,
9: és un problema de primer de filosofia de lògica de l'Olimpia.
1: Ja ho sé.
9: Que és, que tots els pobres siguin delinqüents.
10: La unitat mòbil del matí de Catalunya Ràdio es troba a la Fundació Arrels.
11: Que amb quin perfil us esteu trobant últimament?
12: El 90% de les persones que tenem són homes, el sensellarisme femení que era molt invisibilitzat.
13: Els canelons eren 3 i han passat a ser 1. De manera que, aunque era el plat de canelons, s'ha convertint en el caneló.
8: De dilluns a divendres de 6 a 1 al matí de Catalunya Ràdio.
14: Que hi ha una cosa que em fascina sempre a tu, si ho digues, que cantes somrient sempre.
8: Amb Ricard Ostrell.
15: Em van passant coses.
14: Sí.
16: Hola a tothom, sóc Carles Porta. Comencem la 7a temporada de Crims.
8: Torna Crims amb una nova temporada on tots els casos estan marcats per la premeditació.
17: La persona que l'estava esperant sabia què passaria per allà en aquella hora, perquè tenia la seva rutina.
8: En el primer capítol, un cas reobert aquest 2026 després de 20 anys i que està a punt de prescriure, el crim de Capbon a Lleida.
18: Quan el vehicle està a punt de trepitjar l'asfalt després de pujar la rampa, el pistoler apunta el vidre del darrere i dispara 3 trets.
17: Per darrere l'espera i pam, pam, pam...
8: Crims, nous episodis, aquest divendres a l'API web de Catalunya Ràdio.
15: I també disponible a la plataforma 3CAT.
19: Les dones i els dies, un programa amb el cor a la mà i on les dones són les protagonistes.
20: El primer problema és pensar que l'enamorament és l'autèntic amor. L'autèntic amor és compartir pensaments, vivències, dificultats.
21: Me va dir, ¿quieres Coca-Cola conmigo?
22: Com volguem dir, si volia aprendre algo.
21: Se va dir que no el coneixia, res. I bueno, sí. Va quedar així.
23: Quan va sortir la Pepa i ja li havien donat el diagnòstic, va ser com treure's un pes de sobre. És a dir, ara ja sé el que tinc. La següent cosa va dir, pensa-t'ho. Automàticament dic que m'haig de pensar.
8: De dilluns a divendres, de 9 a 10 del vespre, Les dones i els dies, amb Montse Virgili. Els matiners.
24: A veure, tinc una bona notícia. Tinc una bona notícia, i és que el gall ja no el tenim a casa, però s'ha salvat. Hi ha hagut una veïna que l'ha padrinat, el gall,
0: sí?
24: I ara mateix està vivint a Ripoll, en aquest moment.
1: Molt bé!
24: Sí, té una feliç jubilació a Ripoll protegint unes gallines que les ataquen els falcons.
0: Eloi, tu no ho estàs veient, però l'Ara Garcia creia que deia si el gall no es porta bé a la cassola, ara aplaudint que el gall s'ha salvat, també. Hi ha una doble moralitat en aquest programa que tela, eh? Sí.
24: Sempre hem de donar una segona oportunitat a la gent i als galls.
0: Jo estic molt a favor de les segones oportunitats, eh? Tant si és una vaca com si és un gall.
8: Els matiners amb Xavi Canalies.
0: Vinga, va, que mica a mica, com sempre, a poc, arribem ja a les 6 del matí. Res, mira, pràcticament 7 minuts i arribem. Benvinguts i benvingudes, com cada dia, al primer programa en directe a Catalunya, despertant-vos, fent els matiners. Ingrid Rubio, fantàstica, que és que no pot ser més meravellosa, va passar aquest dissabte per col·lapse, per començar, per conversar amb Jordi González, i sobretot va parlar d'un tema que acostuma a ser recurrent, però que és necessari que les actrius expliquin, que és l'envelliment o la forma d'envellir. Mireu la reflexió que feia Rubio.
25: Jo respecto moltíssim, i t'ho dic de debò, que cadascú, que cada company, companya, es faci el que li doni la gana. Que si per aquí vitamines, que si per allà bot... M'és igual. Ara, crec que ens ha costat també molt arribar a un lloc d'una dona sana, no?, com per tornar una mica otra vez a les dones primes de forma extrema.
26: Una mica artificial, fins i tot,
25: no? Absolutament. A mi no m'interessa, perquè a mi m'interessa veure, no sé...
26: Persones que
25: tiré, l'Àngela Molina, la Vicky Peña, sí. Actrius, la Montse Guallar, sí. Que estan precioses en aquestes edats, que dius, és que els hi veig la vida.
26: Sí, sí.
25: A mi això m'interessa.
26: La Carulla fins l'últim dia.
25: Ai, la Carulla.
26: La Carulla fins l'últim dia. A mi em van dir a Madrid...
25: Mira, se m'ha posat la pell, és que, clar, va ser la meva primera àvia.
26: A mi em van dir que em posés Botox perquè tenia arrugues aquí. Mm. Van dir, posa't Botox. I saps què vaig fer?
25: No.
26: Em vaig posar ulleres.
0: I amb les ulleres que porta el Jordi amaga, doncs, el que un teoria no tindria ni per què... No sabria ni per què amagar. En tot cas, de poder recuperar l'entrevista d'Ingrid Rubio, col·lapse amb Jordi González, a través de 3CAT. I bon moment, com us estàvem anunciant al principi del programa, per recordar què va dir Bad Gyal sobre Bad Bunny, just precisament que aquest cap de setmana sortia allà a l'escenari a cantar amb ell. Alerta la història de Bad Gyal.
27: Honestamente, todas mis amigas siempre han estado locas por él y yo no era de ese team, pero sí es increíblemente sexy y guapo y viste bien y huele bien también y es siempre inspirador ver a una persona que sabes que en 2016 o 2015 trabajaba en un supermercado y conocerle en persona pues me inspiró como persona. Me parece increíble que él, siendo el artista más influyente ahora mismo, pueda enseñar también que es la cultura, que es Puerto Rico, que es el reggaetón y que es Puerto Rico también más allá del reggaetón. Todo lo que genera esa identidad de él, que le ha llevado a ser Bad Bunny, ese pedazo de artista que es y ese pedazo de estrella, celebridad que es, como que acerca al fan a quien es Benito, ¿no? Que al final nadie lo conocemos, pero él ha sabido muy bien cómo acercarnos a eso y fue increíble.
0: Bona reflexió, sens dubte, de Bad Gyal, una vegada més, que és que... Cada vegada que obre la boca Bad Gyal és una lliçó. M'encanta les entrevistes que concedeix últimament. 9-3-2-0-7-4-7-4, com cada matí us convidem a participar als matiners de Catalunya Ràdio. Marxem cap a Banyoles, cap al forn de pa, Cal Nino. Vull saludar l'Ariadna Vidal. Ariadna, molt bon dia.
28: Hola, bon dia. Digue'm, bon dia, matiners.
0: Bon dia, matinera. Digue'm, Ariadna, que ja tens el forn preparat, que les ensaïmades, els croissants... Tot això ja està...
28: Tot això està a punt. A punt per arribar a les botigues, acabat de fer, i tot boníssim.
0: Ariadna, a quina hora comencem a treballar cada dia?
28: Doncs a 2:15 de la matinada.
2: Uau!
0: Mare de Déu, santíssima! Però escolta'm, però a quina hora et lleves per començar a treballar aquesta hora?
28: Bueno, com que visc bastant a la vora, em llevo les dues. I surto amb les lleganyes a la cara i sense prendre cafè, corrent cap a la feina.
0: Has d'aprofitar al màxim les hores de son, no entenc, Ariadna?
28: I tant, total.
0: Clar, perquè...
28: Dormir que és el dia.
0: Clar, si te'n vas a... si et lleves a aquestes hores, a quina hora marxes a dormir?
28: Doncs entre 7 i 8 de la tarda.
0: Encara dorm... però sense migdiada ni rep al mig?
28: Sí, no, sí, sí, la migdiada sempre cau.
0: Perquè...
1: és inevitable.
28: Sí, no, no,
0: i som... no sé si és migdiada molt perillosa, perquè a vegades nosaltres ho comentem amb l'equip del programa, que hem de vigilar, que has de controlar la migdiada, que si te'n va una mica de les mans ja has begut oli.
28: En el meu cas no, perquè no sé què em passa, però jo dormo hasta dreta. Vull dir que puc dormir a 9:30, despertar-me a les 6 i a les 7 m'arriben a dormir.
0: I això ho fem de dilluns a divendres, Ariadna?
28: De dimarts a diumenge.
0: Uf, Déu-n'hi-do, també. Déu-n'hi-do.
28: El cap de setmana és quan és més dur, perquè hi ha més feina.
0: Clar, però també tens la sort, després entenc que de diumenge tarda a dilluns, que són els dies que la gent treballa, tu estàs de vacances i no et deus trobar tan merder si vols fer coses.
28: Això és perfecte, m'encanta. És que m'agrada molt sortir en moto i la veritat és que no surt... ara, veient com estan les carreteres, un diumenge, horrible, no sortiria.
0: Millor el dilluns, que estàs sola i que ningú t'emprenya, no?
28: Correcte.
0: Molt bé.
28: El dilluns doncs... és fantàstic.
0: Ariadna, gràcies també per passar pels matiners de Catalunya Ràdio i t'acompanyarem sempre de 5 a 6 del matí, això segur.
28: A vosaltres, us escoltem cada nit aquí al forn.
0: Home, molt bé,
28: una cosa
0: que
28: tenim.
0: Molt bé, sí senyor, molt bé.
28: Gràcies.
0: Gràcies, Ariadna, una abraçada.
28: Igualment.
0: Adéu, salutacions també a tothom que ens escolta des de Banyoles. A veure, Eloi Cordomí, bon dia.
3: I bona hora.
0: Escolta'm, jo estic pensant que faré una secció, eh? L'home del temps que viu a la muntanya. Pues cada dia m'hauries d'explicar una mica una història.
3: Vale, me l'aniré pensant. Mira, de moment et puc explicar que les gallines les veig bastant bé.
0: No m'ho diguis.
3: Bastant bé, sense
1: clar.
3: El gall.
1: Home, clar.
3: Estic esperant a veure si els hi torna a créixer les plomes, perquè ja et vaig dir que els galls se les muntava, i llavors totes les plomes de l'esquena els hi havien saltat.
1: Què dius? Que agressiu.
3: Clar, per això el gall estava com sentenciat gairebé.
0: Però, Eloi, però una cosa,
3: ja
0: és a dir...
3: observant a veure què passa.
0: Totes les gallines anaven pelades de l'esquena per culpa del gall?
1: Ah!
3: N'hi havia tres... en tinc quatre gallines.
0: Sí?
3: N'hi havia dues molt pelades. I una més que no li agrada.

0: Veus, ja tenim una altra història. Marta Viana, Lara García, fins demà, estimades.
1: Gràcies.
2: Adéu, Marta.
0: Eloi, quin dia ens espera avui? Va, som-hi.
2: Va, un dia de calor. Mira, avui allà on notarem més la pujada de la temperatura serà la costa, que fins ara es quedava cap als 26-27 graus. Avui segurament ja arribarem als 29-30 graus a la costa i demà és possible que en alguns llocs del litoral ja se superin els 30 graus.
0: Déu-n'hi-do.
2: I a l'interior, unes temperatures molt semblants a les d'ahir. 34 a les més altes a Ponent, més de 30 a la resta, dies de sol i fins divendres ben bé no arribaran les tempestes.
0: Estarem pendents, doncs, d'aquesta calorada que tenim aquesta setmana. Eloi Cordomí, moltes gràcies, estimat.
2: Adéu-siau, fins
0: que
2: ara.
0: Que vagi bé, fins demà. Ja el tenim preparat. Ricard, 5 segons. Engega el Matí de Catalunya Ràdio. Gràcies, matiners, i tornem demà. Que tingueu un bon dimarts.
3: Les 6 en punt. Comença Els Experts. Tothom amunt. Amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal. Ai, cap.

0: els experts amb Roger Seró.
1: Oients, us grateu? Expliqueu-nos-ho.
0: Sergi Vives.
2: Aprofitaré l'actuació que s'esdeve de...
0: Laia Vidal.
3: Participar d'aquesta nova festa, però puta merda, diguéssim.
0: Sergi Ruiz.
4: M'agrada la rumba. I...
0: Laura Grau.
5: Ni descanses ni està ben pagat.
0: I el control tècnic, Mariví Pérez. Cada dia de 6 a 10 del matí a ICAT.

0: Laia, ens volies apuntar al paper que té la Xina, la gran potència mundial, sobre l'Àfrica.
1: Sí, volia aprofitar per posar aquest apunt, no?, una mica de... per veure, donar-nos en de com la Xina, aquesta nova potència mundial, que això ja és innegable, doncs com també està tenint un paper tan protagonista a l'Àfrica, on s'ha especialitzat, atenció, a construir-hi ports comercials. Una mica amb aquesta idea, com els grecs van fer al començament de la seva expansió pel Mediterrani, alguns segles abans de la nostra era, anaven a un lloc i els agradava i posaven un port per començar a teixir aquesta xarxa, doncs crec que és una mica el mateix que fa la Xina. Clar. Ara mateix estem parlant d'un terç dels 231 ports comercials actius del continent africà, segons un informe de SBM Intelligence, que és la principal empresa d'investigació geopolítica de Nigèria.
2: Un terç són controlats pels xinesos.
1: Un terç són controlats pels xinesos. Sí. És una presència significativament més important que el que tenen els xinesos en qualsevol altre lloc del món, eh? Per exemple, a Amèrica Llatina o al Carib, doncs hi ha 10 ports construïts o operats per la Xina, o als països asiàtics, doncs n'hi ha 24. Per tant, estem parlant d'una xifra molt important. Tot i que, a més, els governs africans conserven en alguna part la propietat dels terrenys, sí que, com deies, el control ha passat a actors estrangers, en aquest cas xinesos, i privats. Els economistes diuen que això podria impulsar el volum comercial xinès encara més dels 350.000 milions de dòlars, que són els que van tenir l'any passat les relacions comercials Xina-països africans. Perquè al final els xinesos veuen en els africans els seus clients potencials, com a resta del món, hem de dir, i també els seus proveïdors principals de matèries primeres. Per tant, és normal que vulguin establir doncs, ports i acords comercials. Però no és només això, perquè... l'estratègia geopolítica també sembla que hi jugaria un paper clau, perquè aquesta expansió converteix els ports africans en peces clau per introduir ja la seva influència geopolítica dels xinesos, davant de, sobretot, possibles bloquejos. Al final, l'economia de la Xina, la planificada, això que els fa, aquests plans quinquennals, els permet anticipar-se a coses que passaran al món, tipus el tancament de l'estret d'Hormuz, aquesta guerra, Iran, Estats Units, Israel, tot això, aquest tancament els xinesos una mica ja l'havien previst i per això instal·len tots aquests ports a l'Àfrica, perquè diuen a mi que no em puguis fer un estrangulament i jo em vegi que m'interrompis tota la meva economia sense jo haver estat actor i part en aquest conflicte. Per tant, ells eviten això construint-se unes rutes alternatives per tot l'Àfrica. De fet, fins i tot ha passat ja que un port dels africans inicialment construït com a port comercial s'ha convertit en la primera base militar a l'exterior de la Xina. Per tant, sí que és interessant anar veient com van fer a la seva, com sempre, no?, els xinesos, però sempre per evitar tot el que va passar al món.
3: Els experts, ICAT.

0: s'identifica directament amb la música d'arrel és la de Titana. Aquesta cantaora tradicional valenciana publicava divendres el seu segon àlbum en solitari, titulat Llum.
1: Sí, diu el crític especialista Josep Vicent Fratxina que és una col·lecció de cançons ara agafades del rebost tradicional, ara inspirades en els seus codis expressius, perquè no sabrem distingir-les. És a dir, són algunes, vaja, per celebrar l'alegria col·lectiva que es convoca quan la música puja directament des de l'arrel. I és que la Titana recorre en aquest disc Llum el bo i millor de la música popular valenciana, perquè hi posa fandangos, hi posa jotes, hi posa seguidilles, cants de cega, romansos, cançons de bressol i també, a més, amb algunes col·laboracions. Aquesta que ara us punxem, per exemple, és Romans a l'Espardenya.
2: Un romans

0: tradició.
1: Digueu que no té aquesta veu magnètica, és preciosa.
2: Òscar, si no l'heu descobert, de veritat, doneu-li una mica de, no sé, l'oportunitat d'entrar a les... És que us entrarà per tots els pols de la pell, la Titana.
1: Sí, és espectacular. I si voleu veure-la en directe, doncs mireu, el 30 de maig serà el Festival Música i Lletra de Xàtiva i al Palau de la Música de València, el 5 de...

0: efectivament, des de la perifèria, des del Baix Llobregat, aquesta formació d'arrel, han publicat el disc Folk d'Extraradi. També existeix, Sergi?
1: Doncs sí, el jove quartet format, entre d'altres, per la Laia Gluck, que potser us sona perquè és la grallera que participa al programa La Renaixença de Catalunya Ràdio, acaba de publicar un disc que reivindica els marges com espais de barreja, resistència cultural i noves tradicions. És un treball que ve de la música popular dels Països Catalans, però que dialoga constantment amb les sonoritats i les cultures que conviuen als barris de l'extra radi contemporani. El disc viatja des d'un vals jota dedicat a la perifèria, aquest que sentim, fins a jardins cremats, però encara plens d'esperança, des del crit de mar, cel i guerra, de qui busca un futur millor, doncs fins a la ràbia de les injustícies socials i l'especulació, o al camp contra el turisme. Aquí.

0: un disc molt ballable.
1: És
0: perquè
1: molt xulo.
0: És evident que hi ha vals jotes, pas dobles, vull dir que ballareu molt amb aquest disc, però a la vegada hi ha aquesta sàtira, no?, aquesta ironia amb la qual,
1: crítica,
0: doncs...
1: Aquesta crítica que ens agrada.
0: Tiren una mica i, escolta, una gralla molt ben tocada. Per tots aquells que diuen, oh, una gralla, us petaran les orelles. No, la gralla es pot tocar si es toca bé. I la Laia Gluck la toca molt bé.

0: Entre l'hora del conte, Laia, anem a l'hort amb aquest conte d'Insta que es diu The Green Fork, la forquilla verda. Per què ens el recomanes?
1: Us el recomano perquè trobo que és un conte que conjunta molt bé els comptes de receptes amb els comptes de consells per l'hort. És a dir, és una persona, es diu Amanda, que a més no cal dir que té una mirada molt ecològica, molt saludable, cap a tot el tema doncs, de l'alimentació. I per tant, ella conrea els seus propis aliments i per tant ens dona consells per l'hort i després, sobretot, potser ens fa moltíssimes receptes saludables, a part de consells més enllà, doncs, per exemple, en vaig seguir un per guardar llavors, ens explicava com guardar llavors de la carbassa d'un any per l'altre, etc. Mira, si voleu, us poso un fragment del post que fa donant consells per fer el vostre propi hort.
2: Si t'agradaria tenir el teu propi hort ecològic i no saps ni per on començar, avui et porto els 10 consells pràctics que més m'han servit a mi en els 4 anys que porto. En primer lloc, assegura't que tens un espai òptim amb les condicions adequades. Pots anar a aquest vídeo que trobaràs en el meu perfil on t'explico tot això. En segon lloc, utilitza planters en lloc de llavors, sobretot al principi, ja que és complicat aconseguir les condicions adequades.
1: Vale, veieu, una mica és el seu estil així divulgatiu i tal. A mi m'agrada especialment el tema de les receptes, perquè recordeu, segur que n'hem parlat alguna vegada, de la croqueta de xocolata, que sempre fa dolços sanots, com el seu llibre diu. Doncs aquí igual, aquí de Green Fork sempre ens fa la versió saludable de receptes, algunes conegudes, altres menys, però per exemple tenim des d'unes creps de remolatxa i xocolata que ja no et agafen doncs, tant de farina o tant de gluten, o per exemple doncs, unes galetes de plàtan i xocolata, però per exemple coses tan difícils de fer o aparentment com el pa casolà de Sant Jordi, perdó, el pa de Sant Jordi el fa de manera casolana. És a dir, bastant difícil, o rotllets d'aquests de cuina oriental fets amb paper d'arròs.
3: Mira, m'has cridat molt l'atenció amb això del pa de Sant Jordi casolà.
1: Sí, doncs sí.
3: No me l'esperava, aquesta.
1: Explica com fer-ho. Ja us dic, la gràcia per mi és agafar productes saludables, que molts són de l'hort i altres no, i en fa doncs, receptes que són superatractives. I a vegades també fa consells d'aquests com per una vida saludable. Per exemple, diu, si tens un dia com molt esportiu, una dieta òptima seria aquesta, no? És a dir, a mi m'agrada perquè dona realment molts consells. Per exemple, ahir va ser la marató aquesta, no era marató, la cursa Diagonal de Barcelona, que molta gent va córrer per aquí, per la ciutat. Doncs ella diu, per exemple, organitza els teus àpats per una mitja marató. Vull dir que et dona com consells per afrontar situacions doncs, saludables també, com pot ser doncs, esportives, per exemple. No? Es diu The Green Fork a Instagram. Té, de fet, més de 14.000 seguidors. Vull dir que
3: caram,
1: segur que molts de vosaltres ja la coneixeu.
4: M'encantaria que no hi hagués expectativa, que l'objectiu sigués tan sols sentir la vida.

M'encantaria saber que serà possible que ho muntem tot diferent per un món més sensible. Desitjaria que fos una tonteria això de que per viure s'hagi de treballar.

0: Els Experts. Cada matí, de 6 a 10, amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.
1: Laia, una web, atenció, no parlo d'una app, ni una tendència, ni una xarxa social. Una web que he vist molt comentada les últimes setmanes, o últims dies.
2: Últims dies.
1: És la que ha dissenyat, de fet, un periodista per fer-nos un mapa interactiu de les terrasses de Barcelona. És a dir, època de Terraceo. I aquest web pot ser molt útil i m'ha fet gràcia perquè feia temps que no veia gent comentant una web i nova i el servei que et dona.
2: És que el trobo espectacular. Suposo que he tingut a veure la intel·ligència artificial o no, m'és igual, però realment com una persona, així com qui fa avui he esmorzat un croissant, diu, he fet aquesta web per si no vol interessa. No és allò de tinc un projecte que fa 4 anys que estic fent. No, no. O sigui, mira,
3: costa tant fer un croissant com una web?
2: No ho sé, jo crec que molt més una web que un croissant, i més com aquesta, perquè com diu en Roger, et situa totes les terrasses de Barcelona, però és que no només això, sinó que ens diu, a l'hora que hi volem anar, si tenen sol o si tenen ombra.
3: Oh, és meravellós, això.
2: És meravellós.
1: O sigui, hi ha una part astronòmica, també, en aquest sentit, eh?
2: Totalment. No. Mira, ho llegim al Time Out, per si voleu l'enllaç.
1: Vull saber, sí, la URL, sisplau.
2: La URL és Josep Moraga. És que és complicada, eh? És complicada, per això us dic que aneu al Time Out, que et donen l'enllaç. Però si no, mireu, josepmoragas.gitakub.io/terrassesbarcelona.
1: Ara us la poso al grup de WhatsApp.
2: Sí, millor així, aquest perquè és que és complicat.
1: Es diu igual que el militar del 1714, no?
2: Sí, exacte. Sí, però en aquest cas és un periodista.
1: Sí, Josep Moragas.
2: Doncs mireu, efectivament són les si poseu a Google probablement Terrasses Barcelona sol i ombra, doncs també ho trobareu. Però mireu, jo m'he fixat en les que tenim aquí al voltant, per si algun dia tinguéssim la meravellosa sort de tenir temps d'anar a esmorzar en una terrassa, que no passarà. Però mireu, he mirat, i aquí al voltant d'on som nosaltres, he posat a les 10, que és l'hora que acabem el directe.
1: Sí.
2: Doncs mireu, tenim un parell de terrasses que ens detalla que tenen ombra per edifici.
3: Però que moment, què estem buscant? Ombra
2: una
3: o sol?
2: Una terrasseta. No, bueno, no ho sé, el que vulguem. Jo sol. Dic el que hi ha.
3: Sí, clar, jo sóc més de sol, eh?
2: En tenim un parell, en tenim 4, bastant a prop, que tenen ombra per edifici, concretament, i si hem d'anar a buscar una terrassa amb sol, hi hem d'anar una mica més enllà, però vaja, res, al final del carrer, eh? En tenim una que té sol i també tenim dues que tenen sol a la banda aquí al cantó Diagonal. És a dir, és veritat que si ets a la Diagonal, té més sol que no pas en els carrers més estrets, on a les 11 del matí o a les 10 del matí encara hi pot haver ombra d'edificis.
3: Acabes de dir ombra d'edifici. És que et detalla si és ombra d'arbre o... Per favor.
2: Va, detalla sol directe, sol parcial, ombra d'edifici, pendent, però no n'hi ha cap, de pendent, estan totes aquí.
3: Però pendent afecta d'aquella manera, no, pendent.
2: O nit, que entenc que són terrasses que només obren a la nit i, per tant, doncs no ens pot detallar el tema.
3: Però hi ha alguna que digui si hi ha ombra a la nit?
2: No. Tu has de posar la data, l'hora en què vols, perquè, bueno, i de la data també, perquè, és clar, hivern-estiu és diferent. Poses la data i l'hora en què vols assistir a aquesta terrassa i, com a dada que no necessitaves, però que te la diu, és l'hora en què surt el sol i l'hora en què es pon el sol. I, per tant, en aquesta hora et diria que a les 10 del matí hi tens sol de migdia que et prové del sud. És fantàstic.
3: Hòstia,
2: tota aquesta informació. Vaja, m'ha encantat. A més, estem parlant que hi diu totes les terrasses que hi ha a Barcelona i et diu que ara mateix, per exemple, hi ha 6.899 terrasses a la ciutat, amb sol 6.879 i amb ombra d'edifici 20. Cosa que m'estranya una mica que només hi hagi...
3: Molt poques, no?
2: Sí, i de nit, 0. Bé, aquesta
1: final,
2: de l'última és la que em sona més estranya.
1: Em sobta una mica això de l'ombra d'edifici, perquè és ombra.
2: Mira, pots filtrar per barris, eh? Pots filtres, i llavors pots filtrar per barris. Pots dir Hostafrancs, i t'ensenya totes les terrasses d'Hostafrancs, i si tenen sols, i tenen ombra.
3: Però escolta, de 6.000, que només n'hi hagi 20 que tinguin ombra, a aquesta hora?
2: No, però això, això no és aquesta hora, això és com en genèric.
3: Ah, val.
2: I ara, per exemple, d'Hostafrancs em diu que no n'hi ha cap que tingui ombra d'edifici. Mireu-vos-ho perquè podeu veure les terrasses del vostre barri i trobo fantàstic. Només perquè per localitzar les terrasses ja em sembla diví. Però és que si a sobre vols veure si tenen sol i ombra, doncs fantàstic.

0: els experts. Cada dia de 6 a 10 del matí a ICAT.
1: Parlem de llibres, un dels nostres descobriments feliços de la temporada, almenys pel que fa a lletres catalanes segur, ha estat la novel·la Amèlia de les Camèlies. És el debut, l'erupció de l'escriptora catalana Edna Miró. La seva protagonista, l'Amèlia, un personatge recent llicenciada en estudis literaris, segur que en coneixeu alguna així, si no us presento a 24 dels meus amics, l'Amèlia, dic, creu que té una crisi espiritual, tot i que, pobra, d'espiritual no en té res. Ella, l'Amèlia, i els seus suposats amics i suposats nòvios o amants i la gent que la rodeja, a priori, Laia, molt cultes i intel·lectuals, són realment una trenyina d'interessos que l'autora esguerra. Per entendre'n, són tots joves culturetes a Barcelona, ok? Us els imagineu, no? Ocupen espais, no ja el CCCB o la Filmoteca, no, estan molt vistos aquests, eh? Van a buscar espais més enllà, eh? La presentació del llibre de tal autor, la inauguració de l'expo de no sé quin artista, a veure si no sé qui veu que jo hi he anat i a veure si s'atansa l'altre a parlar amb mi, perquè no aniré jo a parlar amb l'altre, eh?
2: Hi ha una mica de sobre, miren tothom per sobre l'espatlla, eh?
1: La protagonista fins i tot assisteix a una... Hi ha una escena que m'ha encantat, que va a una xerrada sobre la història del clavegueram. Que jo al principi m'he dit, hosti, pues, no sé, jo hi aniria, a mi em mola el rotllo, no? La cloaca màxima, totes les estructures subterrànies de clavegueres. Bé, el tema és que és un llibre, Amèlia de les Camèlies, que a la primera pàgina ja m'ha enganxat, aquesta novel·la que l'autora presenta com una gran sàtira.
3: Però el que m'interessa a mi és concretament la facilitat amb què un cop t'adscrius a aquests espais quedes absorbit per aquestes dinàmiques. Llavors tu també formes part d'aquest escenari. I allò que fa que la literatura sigui interessant precisament és l'ambivalència. I trobo que aquesta novel·la té molt d'aquesta ambivalència. D'una banda tenim personatges que busquen l'aparença, però de l'altra utilitzen aquesta aparença com un escut. I els meus personatges, en aquest sentit, són fills del seu temps. I així ho defenso i així ho han de ser si volen ser vius. I com a fills del seu temps, tenen por a ser fidels ells mateixos, perquè ser fidel a un mateix implica trencar molles de pensament, pautes preestablertes. I en el moment en què tens aquesta por, estàs renunciant a l'originalitat. I clar, això al final és una piconadora de la realitat, és sebollir la persona real rere la façana. I és això, el pinyol, que em preocupa. Quants matins et
1: dic pensant en tu? Si vols, Laia, també salseo, xipeo, opinar sobre quin noi li convé més a la protagonista.
2: Molt bé.
1: Amb quin noi s'hauria d'enrotllar o no tant. Això també ho tens en aquest llibre. Si hauria d'anar a aquella festa o muntar-ne una
2: ella. Bueno, clar,
1: ella.
2: Si són gent jove, anant sí. A llocs d'oci, ja més indestriable.
1: A més, que sé que et mola, hi ha el personatge que és un nepo bé, el neponòvio de la protagonista, clar, és fill d'un editor.
2: Clar.
1: I ja té el camí una mica llaurat. I llavors hi ha l'altre noi que no ve d'enlloc, no té una família culta i que s'ha llaurat el camí ell mateix. Aquest molt més tòxic que l'anterior.
2: Ah, sí?
1: Sí. M'encantarà quan te'n llegeixis que em diguis amb qui s'hauria d'embolicar l'Amèlia.
2: D'acord.
1: Un llibre que és sota una crítica del món cultural català i que m'ha atrapat com el guanyar i el perdre són claus en com es relacionen efectivament aquests personatges. I com l'autora també fa servir, com tu, Laia, que deies el verb llenegar divendres, quan parlaves a Jardins.
2: Deia es llenegar, jo.
1: Bé, l'Etna li diu llenegar. Bé, i crec, oients, que us passarà com a mi, que en lloc de ridiculitzar aquesta protagonista, l'Amèlia, tan preocupada per les aparences, en lloc d'odiar-la o de fiscalitzar les seves performances i el seu postureig, us direu, jo també n'he fet moltes de les coses que fa aquest personatge. És una més de nosaltres. Jo vull que l'Amèlia de les Camèlies arribi a un clímax i passi a ser l'Amèlia autèntica i deixi de dir xorrada sobre rodoreda que no ha entès del tot.
3: Sí, l'Amèlia és una més de nosaltres. Però saps que he arribat fins i tot a pensar que l'Amèlia no només és una de nosaltres, sinó que és una mena de transubstantivació de tots nosaltres. Un ésser social que hem anat tessalant com una mena de dimoni del nostre inconscient col·lectiu, no? És aquesta ventrilòquia del món cultural i l'Amèlia és aquest mirall deformat que alhora personifica un seguit de dinàmiques que altrament estan escampades, estan dissoltes i l'empatia que tu comentes envers l'Amèlia és clau. Perquè si l'Amèlia se'ns fa antipàtica i ens exaspera, també és perquè d'alguna manera activa la nostra necessitat de salvar-la de les trampes que es va autoteixint, no? Sempre està a un centímetre l'Amèlia d'aquesta salvació i a l'últim instant se li fa escàpula, li llenega, no? Perquè justament en el món en el qual viu és més fàcil persistir en la ficció que no pas acceptar una realitat diferent. Quan arriba... manera com es plantegen les relacions d'aquests personatges fa que mots com guanyar i perdre siguin evidents. Totes les relacions que mantenen aquests personatges són en funció de la seva façana, de la construcció de la seva imatge. I, per tant, una cosa tan, entre cometes, autèntica com l'amor no permetran que els desfaci aquesta construcció. El que m'interessava precisament és que l'egoisme es filtra arreu, fins i tot en relacions afectives. La intimitat recula justament quan l'egoisme es va menjant el que seria el seu terreny. No veiem l'altre com una persona, sinó que el concebem com un complement, algú que va a favor, que va en contra, que ens estilitza, que ens degrada.
4: Sé que la Martina, si sana, dona em matarà, però jo vull tornar-te a veure.
3: Som una cultura amb tots els hàndicaps que vulguem i, evidentment, no som de les petites, però sí que som de les oprimides. I és veritat que el món cultural català, com qualsevol altre món, se sosté en una amalgama entre interès personal, interès genuí, xantatges, aliances, pactes, nepotismes, tractes de favor, etc. I, evidentment, això fa encallar la ficció de l'autonomia de l'art. Tot i així, he de dir que si Amèlia és una sàtira, és precisament perquè la sàtira és una implicació amb la realitat. Jo vull insistir que la meva crítica d'aquest món és una crítica que neix de dins d'aquest món i que hi retorna, perquè el que m'interessa és el grau de salut de la cultura que es fa en català i perquè aspiro a que es pugui mirar de fit a fit amb totes les altres cultures. I defenso, evidentment, una ambició que ha d'apuntar sempre, sempre en dalt.
4: Esta nit a concert on estàs, vull anar, no pensar, no parlar i no preguntar.
1: Gràcies a l'editorial Carn de Brot per descobrir-nos aquesta autora piroclàstica. Insisteixo que personalment he connectat amb Amèlia de les Camèlies des de la primera pàgina, també pel llenguatge de l'Etna Miró, que em sembla preciós i divertit i que per mi és tan important una cosa com l'altra, encara que una crítica que he llegit al diari Ara han definit el seu llenguatge com a refistolat. A mi, en canvi, m'ha fet arribar una reflexió contrària que trobo que, Laia, estaràs d'acord amb mi. Que sembla que els catalans ens escarassem en rebaixar el nivell, en fer-lo més fàcil, en exigir menys per a la llengua catalana.
2: No, si és un llenguatge elevat, celebrem-ho, no?
3: Celebro que aquest refistolament sigui una trinxera. D'altra banda, què vol dir refistolat? Vol dir treballar amb la llengua? Per què un treball amb la llengua ha de ser automàticament refistolat? I d'altra banda, a veure, la paraula refistolat, simptomàticament, ella mateixa, jo crec que és força refistolada. Però bé, penso que, tal com tu dius, hi ha una mena de barralleva mental que com a catalans demano que revisem. Perquè la literatura és treball amb la llengua. És exploració, proposta de conceptes, de noves idees. I com fas això, si la forja no és lingüística. Per mi el treball amb la llengua és fundacional. Sí que és veritat que com a catalans potser tenim la tendència a fer-nos petits, a minvar, no? A pensar que qualsevol giratón, qualsevol subordinació implica fer que la nostra llengua es faci destacadissa, no? O sigui, que la nostra llengua és un impediment, un obstacle. Com que la llengua ha de ser amable, fàcilment traduïble, no ha de destacar, doncs res, res de treballar-la. I jo m'hi oposo diametralment. La literatura sempre hi serà. A mi no m'agrada el lèxic criptomortuori i tanatològic, com que es diu la mort de la literatura, la mort de qualsevol art, perquè el nostre temps històric segueix sent un temps humà i com a humans sempre necessitarem històries, sempre necessitarem ficcions. Per tant, la literatura com a acte que neix d'una necessitat és universal i perdurarà.
0: Els experts, ICAC.

0: parlem de dansa, perquè al Teatre Victòria de Barcelona podeu trobar-hi l'adaptació del Gran Gatsby. A mi al principi m'ha xocat, perquè el Gran Gatsby, ostres, la novel·la, però clar, hi havia, allí anaven de juerga cada nit, a la casa del Gran Gatsby, que tenia un casoplón, així que potser t'he sentit ballar-la, no? Uh-huh. És a càrrec del coreògraf català Enrique Gasa Valga.
1: Home, rotllo té, eh?
0: Estrena de fa pocs dies, Laia, el Gran Gatsby versió dansa.
2: Sí, és un espectacle que combina dansa, teatre i música per revisionar el clàssic de Francis Scott Fitzgerald. La novel·la segueix les últimes setmanes de vida de Jay Gatsby, un misteriós milionari dels anys 20 del segle passat que viu a Long Island i que organitza grans festes amb l'elit novaiorquesa. Per Enrique Gasa Valga, la història és plenament vigent.
3: Parla molt d'una cosa que és encara molt actual, que és el sueño americano que no funciona, no? Està molt enfocat en el que és el materialisme, la gran festa, l'ostentació de diners i del triunfo, i s'oblida una mica del que és l'amor verdader, no? Del que és el més important. Les prioritats a la vida, què és més important? Relacions humanes de veritat i la batalla amb les classes socials.
0: Perquè al final, Laia, no és que et faci spoiler del llibre, no sé si l'has llegit.
2: No.
0: Però aquest senyor Gatsby, que muntava grans festes per a l'elit novaiorquesa, sabeu què volia al final i que no es pot comprar amb diners?
2: Lligar. Amor, bueno, lligar. Amor,
0: perquè, perdó. Laia, hi ha dues coses que no es pot comprar amb diners. Una és l'amor i l'altra...
2: La salut.
0: No, bueno, ah. I la tercera...
1: Ai,
0: un dinosaure.
1: Un dinosaure,
0: perquè encara que el vulguis, no el pots tenir.
1: Hòstia, a mi no ho havia pensat. Bueno, un dinosaure depèn de que
0: no, de veritat,
2: Doncs mireu, el Gran Gatsby el teniu a Barcelona després d'haver passat per Àustria, per Alemanya i per Mònaco, entre d'altres ciutats, i la tindreu fins al 31 de maig. Fa temps que...

0: pitjor del món. La pitjor cançó del món d'avui.
1: El punt de partida de la Worst and Ever d'avui el trobem en el programa de dijous passat, quan vam punxar aquesta cançó del grup dels germans Jackson, Blame It on the Boogie. Don't blame it on sunshine, don't blame it on moonlight, don't blame it on good times, blame it on the boogie. Exacte, estàvem fruint d'aquest tamacle del Michael Jackson i família quan de cop i volta ens va venir al cap una altra cançó.
2: Flashback. Aquesta cançó també em posa de bon humor.
1: Posa de bon humor,
2: sí.
1: Fins que la va versionar Luis Miguel i feia alguna cosa.
3: Ja.
1: Serà que no me amas? No pides a la noche.
3: No pides a la noche.
1: No sona.
2: Mira, hauries de prohibir versionar cançons en altres llengües.
1: Doncs sí, avui sonarà aquest home, el Worst and Ever, en Luis Miguel. No t'ho perdonem, Luis Miguel, ni et perdonem que traduïssis com et sortia de la fava les cançons angleses que et venia de gust versionar, com aquest Perdóname, que Luis Miguel va copiar de l'èxit d'Eric Carmen, All By Myself. Què tenen en comú Perdóname i All By Myself? Res, però és que la cançó que ens ocupa avui, el Blame It on the Boogie i el Serà que no me ames, que sonarà tot seguit, tampoc tenen res a veure. La cançó original dels Jackson 5 ens parlava d'un noi que havia quedat captivat per un estil de ball enèrgic i divertit, el boogie, i que gràcies a ell, doncs, es desinhibeix, es deixa anar una mica, no? I de què parla la cançó de Luis Miguel? Doncs d'un paio que retreu a una noia que ja no l'estimi i que la nit anterior a la platja no s'ho volgués fer amb ell. Vull dir que ja em diràs on està aquí la unió de les dues cançons. Doncs en el ritme. Bé, molt. Només per això ja es mereix sobradament ser la Worst and Ever d'avui, va.

0: moment de fixar-nos en l'agenda de concerts dels propers dies amb l'Anna. Bon dia de nou.
1: Bon dia.
0: Sentim l'Alfred García perquè continua la seva gira T'estimo és Te Quiero. Dimecres a Te Concert.
1: Sí, la propera parada d'aquesta tercera gira de l'Alfred García serà a Luz de Gas, s'emmarca dins de l'empremtes i promet ser una de les més especials perquè aquest concert de dimecres el cantant del Prat de Llobregat ha convidat el líder de Sopa de Cabra, Gerard Quintana. També hi haurà Miki Núñez, l'última guanyadora també d'Operación Triunfo, Cristina Lora, i el cantant barceloní Carlos Sadness. El concert començarà a 9:15 de la nit i encara queden entrades. Comboi van treure nou disc l'endemà de Sant Jordi. A xarxes, la banda va anunciar que faria 3 esdeveniments per comentar el nou disc d'una manera més propera i relaxada. La primera trobada va ser a finals d'abril a Barcelona, la segona a Torelló, el poble que els ha vist créixer, i aquest dimecres tancaran aquest cicle de trobades a la Jazz Cava de Vic a 6:45 de la tarda. Així que si voleu anar, doncs ja ho sabeu. Pel que fa als concerts de dijous, destaquem el de Le Coq a Barcelona. No.

0: El cantant de la Bisbal va publicar el seu segon disc, Sucre, fa només unes setmanes i ara es troba en plena gira de presentació. Dijous l'interpretarà a la Sala Laut de Barcelona, dins del Festival Empremtes, en un concert que començarà a les 9 de la nit. Les lletres d'aquest nou disc, que algunes són en català i algunes en francès, exploren el camí cap a l'edat adulta. Els canvis del cos i la ment, la pèrdua de la innocència, els primers desitjos i els vicis dolços. Si voleu veure'l en directe, doncs encara queden entrades.
1: Entre siluetes, tras difús, es dilate lentamente.
0: És la banda formada per tres membres que provenen de diferents pobles de la rodalia de Lleida. Dijous presentaran el seu últim projecte, I tu què fas quan no fas res? Un disc format per 8 cançons que parlen de records, fragilitats i moments que ens qüestionen, però que també empenyen a tirar endavant. El presentaran a l'amfiteatre del Parc Catalunya de Sabadell, dins del Festival Observa, i el concert, per cert, és totalment gratuït. Dijous també actuen al Cel Obert.

banda que navega entre el pop i la cançó d'autor amb tocs de jazz van publicar fa 2 anys el seu primer EP, Llum. L'any passat van treure Ombres i ara enceten nova etapa amb Xamfrà, el primer de 3 EPs que conformaran el seu segon àlbum d'estudi. Aquest dijous, Cel Obert actuarà a Barcelona, al Terrat de la Fundació Carulla, dins del cicle Microclima al Terrat. Si seguim la ruta de concerts, ens topem amb el de la Pegatina a Barcelona.

0: Montcada i Reixac tornen als escenaris després d'una aturada de prop d'un any i tornen per presentar el seu nou disc, Fuegos del Barrio, el seu 11è àlbum amb més de 20 anys d'existència i que està dedicat precisament als barris de la ciutat. Divendres, la Pegatina actuarà a les 9 de la nit al Poble Espanyol de Barcelona. Encara queden algunes entrades a la venda i abans, per cert, l'Abril, la cantant valenciana, serà l'encarregada d'obrir el concert dels de Montcada. Per cert, que divendres, cap a la mateixa hora, també actuaran a la Barcelona, León Benavente.
1: Se conocieron en el Parque del Retiro en 1992. Ella llevaba un vestido de flores, él parecía ser un sufridor.
0: La banda d'indie rock formada el 2012 per quatre músics de diferents punts de la geografia espanyola, un gallec, un asturià, un murcià i un aragonès, doncs aquest divendres passaran per la sala Paral·lel 62 de Barcelona a 9:45 de la nit amb entrades a 25 euros encara disponibles. Fora de Barcelona destaquem també el concert de Mazzoni a l'Ítaca. El festival Ítaca fa parada a la plaça Garbina d'Ullestret, un escenari de petit format que enguany acollirà Mazzoni. El músic bisbalenc Jaume Pla, ànima del projecte, presentarà el seu últim treball, Banderes per Daltònics, un disc que marca el retorn als escenaris amb l'energia dels inicis. El concert començarà a les 10 de la nit i encara queden entrades.

Gràcies a Palol de Revardit. El Pla de l'Estany hi actuarà Renaldo i Clara, el projecte de la Clara Vinyals, i presentarà el seu últim disc, L'Encant, el seu cinquè disc de llarga durada que va publicar a principis de mes. El concert, que forma part del Recòndit, començarà a les 9 de la nit i encara queden entrades. Seguim amb Guillemino, que aquest cap de setmana actua a Vic.

Aquest divendres el Casino de Vic acull el concert de Guillemino, que arriba amb el seu nou treball R&B, un disc que marca el seu retorn després de diversos anys de silenci discogràfic. El concert serà en un format semiacústic i començarà a les 8 del vespre. Per cert, que divendres a Vic també actuarà Oc Déu. Ja no...

setmana la capital d'Osona celebra la primera dècada del so de les cases, el cicle que combina música i patrimoni i que permet descobrir espais de Vic que habitualment doncs, estan tancats al públic. Aquest any els visitants podran descobrir un total de 14 espais diferents, 5 dels quals és la primera vegada que s'afegeixen en aquest programa, com ara, per exemple, doncs, la capella del Rosari del Pare Coll, la capella del Cementiri, la plaça de Don Miquel de Clariana, la Rambla de Montcada i l'espai Bisell. Pel que fa als artistes participants, hi actuaran, entre molts altres, doncs, Oc Déu, que el sentim de fons, Cristena, Goig o Xerimarasté.

0: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia, govern i sindicats d'educació tornen a reunir-se avui al migdia amb l'objectiu d'acostar posicions per aconseguir desencallar el conflicte obert. La trobada estarà centrada en les millores retributives, la matèria on es troba enrocada la negociació. El Departament d'Educació proposa augments dels complements singulars de professors i mestres, mentre que les formacions sindicals reclamen una pujada salarial per tots els docents. I en aquest context, precisament aquest matí, el govern aprovarà la creació de 1.800 places per a nous mestres, personal d'atenció educativa i administratius per al curs vinent, amb l'objectiu de donar suport a l'escola inclusiva i abaixar ràtios a les aules. És una de les peticions que han exhibit mestres i professors als carrers durant les diverses mobilitzacions que demà continuen amb una vaga a tot Catalunya. Avui, qui fa aturada són els estudiants universitaris i de secundària, que se sumen a les reivindicacions dels docents. Així encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest dimarts 26 de maig, tot i que al punt de les 7 del matí repassem més titulars. El sumari de la investigació del cas Zapatero situa la casa de l'expresident com a l'epicentre de la presumpta trama corrupta que investiga el jutge de l'Audiència Nacional, José Luis Calama. El text, on Rodríguez Zapatero no apareix en cap conversa, revela que la UDEF va intervenir al despatx de l'expresident una caixa forta amb joies i rellotges. El govern aprova avui la convocatòria de 540 places de secretaris i interventors per als ajuntaments catalans. Aquesta oferta rècord servirà per dotar d'estabilitat els municipis més petits que, en molts casos, no disposen d'aquests càrrecs, fet que els complica la gestió del dia a dia. I a Girona, els Mossos d'Esquadra tenen en marxa des de primera hora d'aquest matí un operatiu per detenir els membres d'una organització criminal dedicada al cultiu de marihuana i a la distribució d'estupefaents. Un dels punts on s'estan fent escorcolls és en dos pisos del barri gironí de la Font de la Pólvora, però també en localitats properes. Dels esports, el seleccionador espanyol Luis de la Fuente ha inclòs 9 futbolistes catalans en la convocatòria per al Mundial, un bloc amb gran pes del Barça que porta 8 jugadors. Destaca la presència de Joan Garcia, Gavi i Eric Garcia, que els acompanyaran els blaugranes Pau Cubarsí, Pedri, Ferran Torres, Lamin Yamal i Dani Olmo. Entre els escollits també hi ha els catalans David Raya, Marc Pubill, Víctor Muñoz i Marc Cucurella. I entre la cultura us expliquem que la policia de Tarragona ha recuperat unes 300 caixes d'elements històrics que s'havia apropiat un arqueòleg. Material d'un gran valor patrimonial, com monedes de la Guerra del Francès de 1811, un capitell de culte de Tàrraco, epigrafies romanes de marbre o una àmfora de Riudoms. Després d'entregar-ho a la Generalitat per inventariar-ho i restaurar-ho, el consistori tarragoní espera que tot torni a la ciutat. Passen gairebé 3 minuts i mig de les 7 del matí. És moment per saber com se circula aquesta hora per la xarxa viària catalana. I, per tant, connectem amb el RAC i amb en Ferran Aràndiga. Molt bon dia, Ferran.
2: Bon dia, doncs. Comencem la jornada d'avui dimarts, de moment sense incidències destacables. Parlem a hores d'ara, sobretot, de retencions habituals cap a la capital catalana, als seus accessos i voltants. Tenim ja 3 quilòmetres de lentitud cap al nus de la Trinitat per la C58 i la C33 en direcció Barcelona. De retruc també hi ha afectacions a les dues rondes en sentit sud i en sentit nord. Tot i així, hi ha retencions en direcció Llobregat fins a la Vall d'Hebron per la B20 i fins la Barceloneta per la B10. Cap al Vallès també hi ha congestió a la AP7 per Barberà del Vallès en direcció Tarragona. Per la C58 des de Sant Quirze hi ha 4 quilòmetres de lentitud intermitent en direcció a la capital catalana i 1 quilòmetre de lentitud també en sentit sud a la C17 i C59 a Parets del Vallès i Caldes de Montbui. Per últim, al Llobregat tenim ja retencions des de l'enllaç amb la AP7 i la B23 a l'altura del Papiol, però també per l'A2 des de Pallejà pel que fa a les vies costaneres, retencions en sentit nord per Viladecans per la C32. De moment, això és tot des del RAC. Bon dia!
1: I ara, temps pel temps, Lluís Miquel Pérez, molt bon dia.
3: Bon dia, un dimarts d'allò més tranquil pel que fa al temps. Per tant, ja comença

0: la jornada amb molta calma i amb pocs núvols, alguns que s'han format cap a l'Ebre i, de fet, hi ha algun banc de boira, però d'una forma força local, sobretot al voltant del Delta. Aquestes nuvolades s'acabaran desfent aquesta tarda amb força sol a tot arreu i només cap al Pirineu tornaran a créixer alguns núvols una mica més potents, especialment al voltant del Principat d'Andorra o també cap al nord de Lleida. La temperatura no afluixa ni gota. De fet, aquesta tarda tornarem a estar a moltes poblacions entre els 27 i 34 graus. Una altra jornada de ple estiu. N'estem pendents a la xarxa.
1: Notícies en xarxa, edició matí.
2: Avui a les 12 del migdia es fa una nova reunió entre govern i sindicats per mirar d'acostar posicions en el conflicte educatiu. La trobada estarà centrada en les millores retributives. El govern proposa augments dels complements singulars de professors i mestres, mentre que les formacions sindicals reclamen una pujada salarial per tots els docents. La trobada també arriba al dia que el govern aprovarà la incorporació per al proper curs de prop de 1.800 nous mestres, personal d'atenció educativa i administratius, amb l'objectiu de reforçar l'escola inclusiva i abaixar ràtios. Mentre no hi hagi acord, però, es manté el calendari de vagues. Demà mateix hi ha una vaga convocada, una nova aturada general de mestres i professors que afecta a tot Catalunya i els propers dies se'n faran 6 més repartides per territoris. Però les protestes dels docents s'hi afegeixen als estudiants que avui estan cridats a la vaga per donar suport a les reivindicacions laborals dels mestres i dels professors, així també com reclamar millores a l'educació pública. El Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans ha convocat vaga pels alumnes de secundària i universitaris de tot Catalunya i també del País Valencià. Des de primera hora del matí es preveuen accions reivindicatives arreu del territori. A més, s'han convocat manifestacions a Barcelona i València. A banda d'afegir-se a les reivindicacions dels docents, els estudiants també reclamen una educació 100% en català i abandonar mesures com el pla pilot que introdueix Mossos d'Esquadra a les escoles. Un altre sector que està en vaga és el de les biblioteques i a partir d'avui aquesta vaga, aquestes aturades s'intensifiquen. La plantilla del Consorci de Biblioteques de Barcelona està cridada a fer vaga de forma indefinida des d'avui, una protesta que coincideix amb les setmanes prèvies a la selectivitat i els exàmens de final de curs. Les aturades es van iniciar a l'abril i fins ara s'han mantingut els dissabtes amb un seguiment massiu. A Barcelona han tancat 37 de les 40 biblioteques. Els treballadors reclamen horaris legals que permetin la conciliació i equiparació de condicions amb la resta del personal municipal. Ja fa 2 mesos que es mantenen negociacions, però sense avenços. També avui arrenca la presentació de la sol·licitud de preinscripció en línia per als cursos de formació professional a Catalunya, que es mantindrà oberta fins l'1 de juny. Educació incrementarà en gairebé 5.000 les places per al curs vinent i d'aquestes, al voltant d'un miler són de nou accés. L'augment es dona també per l'obertura de 6 nous ensenyaments i implica la contractació de 493 nous docents. Els nous cursos seran de seguretat per al sector ferroviari, serveis funeraris, arts de vidre, piragüisme en aigües tranquil·les, a més de 2 cursos d'especialització de serveis al núvol i de coordinació del personal en esdeveniments. Enguany hi haurà només 2 dates d'assignació. La primera serà el 10 de juliol i la segona el 24. A més, el departament incorpora una altra novetat, una proposta d'assignació alternativa de places lliures a aspirants que s'hagin quedat sense. La Unitat de Delinqüència Econòmica i Fiscal, la UDEF, situa la casa de l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero com l'espai idoni per la canalització i la custòdia de les instruccions que s'enviaven a la presumpta trama corrupta que està investigant el jutge de l'Audiència Nacional, José Luis Calama. Així ho revela el sumari publicat aquest dilluns, on Zapatero no apareix en cap conversa. Això sí, apunta que dins del domicili l'expresident disposava de major reserva i control de la informació i que podia planificar les instruccions més sensibles. A banda, El text revela que la UDF va intervenir al despatx de l'expresident del carrer Ferraz de Madrid una caixa forta amb joies i rellotges, així com disc durs i algunes carpetes amb documentació amb noms d'empreses que apareixen en la investigació. En el capítol de reaccions, el portaveu autoritzat de Rodríguez Zapatero, Luis Arroyo, ha assegurat aquest dilluns a Televisió Espanyola que l'expresident està molt sorprès per les suposicions recollides a la interlocutòria judicial i els informes de l'UDEF. També ha afegit que els informes estan plens de conjectures i ha atribuït les acusacions al context polític derivat de la seva defensa pública del president espanyol, Pedro Sánchez. I encara sobre investigacions que afecten l'entorn del govern espanyol, la Unitat Central Operativa de la Guàrdia Civil no ha trobat pagaments opacs ni comissions il·lícites en els comptes de la dona de Pedro Sánchez, Begoña Gómez. L'informe de conclusions finals sosté que la càtedra que va codirigir Gómez a la Universitat Complutense de Madrid va crear-se seguint la normativa establerta, tot i que apunta a irregularitats en la contractació de serveis pel desenvolupament del programari d'aquesta. L'UCO ha enviat aquest document al jutge Juan Carlos Peinado, que a finals d'abril va acordar processar-la per presumptes delictes de tràfic d'influències, malversació, corrupció en els negocis i apropiació indeguda. A Catalunya, mentrestant, el govern aprova aquest matí en Consell Executiu la convocatòria de 540 places de secretaris i interventors per als ajuntaments. Avui s'aprova aquesta oferta rècord que ha de dotar d'estabilitat als municipis més petits que no disposen d'aquests càrrecs. La Judit Peñaranda, de TV Mataró, ens en dona més detalls.
3: Una oferta històrica que ja va anunciar el conseller de la Presidència, Albert Dalmau, i que ha de servir per dotar d'estabilitat als municipis més petits, que molt sovint no disposen d'aquests càrrecs. L'alcalde de Mataró i president de la Federació de Municipis de Catalunya ha recordat que no tenir aquests funcionaris pot arribar a frenar inversions, subvencions i tràmits urbanístics rellevants.
4: La manca de secretaris i interventors genera un greu problema per molts ajuntaments que veuen com la seva maquinària va molt més lenta o no pot portar a terme tots els projectes que els agradaria. Els serveis de les piscines a l'estiu, els casals d'estiu, són exemples doncs, que per un ajuntament petit doncs, que són molt, molt rellevants perquè ordenen tota la seva activitat estiuenca, les obres, no? Les obres de millora, de reurbanització, asfaltar, arreglar carrers, els projectes urbanístics, ara que se'n parla també tant de les urbanitzacions.
3: Aquesta és la primera oferta pública d'ocupació des que l'any passat el govern català va recuperar la competència de convocar els processos selectius d'aquests funcionaris municipals. Una primera passa que haurà d'anar acompanyada d'altres mesures per retenir el talent i evitar que quedin places vacants. Un altre factor a tenir en compte és l'alt percentatge de jubilació de les administracions. Bote diu que preveuen convocatòries recurrents també en d'altres sectors a banda de l'administració local, com els Mossos d'Esquadra o el professorat.
2: Al Penedès hi ha molts municipis petits que fa temps que denuncien també aquesta falta de professionals que els està afectant de ple. És el cas de Santa Fe del Penedès i Avinyonet, que comparteixen secretari. El Josep Maria Soler, de Penedès Televisió, ens explica com han encaixat aquesta nova oferta de places des d'aquestes dues localitats.
5: Molts municipis catalans, sobretot els més petits, fa molt temps que denuncien que la falta d'aquests perfils professionals els està afectant. L'alcalde de Santa Fe, un dels municipis més petits de l'Alt Penedès, és alhora president del Consell d'Alcaldies de la comarca i coneix molt bé aquesta problemàtica, tot i que el seu municipi no l'han patit. Tenen el que es coneix com un secretari acumulat, un secretari que té plaça a Avinyonet del Penedès i que comparteix hores en Santa Fe del Penedès.
6: Un tema d'executius, des de llicència d'obres, poder-ho fer per junta de govern, tot això no, sense secretari no es poden convocar aquests òrgans reglats i, per tant, no pots, diguem-ne, prendre resolucions d'actes, diguem-ne, que siguin vàlids de cara, repeteixo, una llicència d'obres o dels acords que es passen per ple.
5: Jaume de Castro és el secretari d'Avinyonet i acumulat a Santa Fe. Assenyala que la manca de professionals ha portat els ajuntaments petits a buscar-se la vida.
7: És una figura que és necessària pel funcionament de l'Ajuntament. Bàsicament perquè dones fe dels òrgans, de les reunions dels òrgans col·legiats, de plens i juntes de govern. Si no n'hi ha la figura, no es pot fer.
5: L'anunci d'aquesta setmana d'oferta d'ocupació pública dona un respir als petits municipis, però també esperen que vagi acompanyada de finançament per poder pagar els professionals.
2: Gairebé és un quart de vuit del matí. La compra d'edificis sencers de més de 10 habitatges ha baixat un 31% l'últim any a Barcelona. A més, la signatura de contractes de lloguer de temporada va caure un 53% al quart trimestre del 2025 respecte de l'any anterior. Aquest fre relatiu de l'especulació s'ha constatat a través d'un informe de l'Observatori de l'Habitatge. Ens amplia les xifres i la informació l'Helena Molís, de BTV.
8: Segons dades de l'Ajuntament, l'any passat la compra d'edificis sencers de més de 10 pisos va baixar un 31% a la ciutat. Se'n van comprar 149, mentre que l'any anterior en van ser 217. Un altre dels efectes d'haver posat sostre als preus dels lloguers és que els pisos comencen a ser una mica més assequibles.
9: I això és l'efecte que persegueix la mesura com està dissenyada. És el reduir aquesta crisi d'assequibilitat que s'està produint els darrers anys, mentre a mitjà i llarg termini es van executar les mesures estructurals d'increment del parc social, de la inversió pública en habitatge.
8: Tot i això, els llogaters encara han de fer un esforç molt gran per pagar el lloguer, que se situa entre els 1.161 euros de mitjana al mes. Ara bé, segons l'Observatori, l'esforç encara seria més alt si els preus no estiguessin topats. El lloguer mitjà a Barcelona estaria entre els 1.300 i els 1.400 euros al mes.
2: A Terrassa, l'Ajuntament posa fil a l'agulla per fer front a la manca d'habitatge assequible al municipi. Actualment tenen un 7,7% d'habitatge públic al municipi i l'objectiu és arribar al 10% en els propers 5 anys. Per fer-ho, s'ha presentat el Pla Local d'Habitatge 2026-2031 amb un pressupost del 27,6 milions d'euros. És una crònica de Carme Contreras, de Canal Terrassa.
10: Per aconseguir-ho, desplegarà el Pla Local d'Habitatge 2026-2031, un document elaborat a partir d'una exhaustiva diagnosi de la situació a la ciutat i amb la participació de totes les forces polítiques, entitats i ciutadania. Està dotat amb un pressupost de 27,6 milions d'euros i concreta les passes a seguir. Tot plegat queda recollit en el Pacte Local de l'Habitatge que el ple municipal haurà d'aprovar divendres. La primera línia estratègica del pla és l'ampliació del parc d'habitatge posant sòl en dret de superfície per a privats amb condicions públiques. Això suposa una inversió de 113 milions i la construcció de 740 habitatges que s'entregaran fins al 2028. Cal afegir els pisos aportats a la Generalitat en dret de superfície i 48 solars que tenen una capacitat de construcció de 2.600 habitatges.
11: Això ens porta a que dels 6.811 habitatges que hi ha en l'actualitat, amb els 3.700 o 4.000 que es puguin construir, podríem arribar ben bé a més de 10.000 en l'any 31.
10: L'Ajuntament també té previst recuperar la construcció pròpia l'any 2030. La compra d'habitatge directe i per la fórmula de tanteig i retracte, acords amb grans tenidors i captació de pisos a través de la borsa de lloguer, amb incentius per a la propietat, entre d'altres mesures.
2: Operatiu policial en marxa a la província de Girona. Més de 600 agents dels Mossos d'Esquadra estan activats aquest matí per detenir els membres d'una organització criminal estable dedicada principalment al cultiu de marihuana en interiors i a la distribució de substàncies estupefaents. A més, també es relaciona la xarxa amb la tinença d'armes i el blanqueig de capitals. La policia ha entrat en dos pisos del barri gironí de la Font de la Pólvora i també en altres localitats properes com Salt, Riudarenes, Cassà de la Selva o l'Escala. 5 persones han mort en accidents de trànsit a Catalunya en aquests 3 dies de cap de setmana llarg a moltes ciutats catalanes on aquest dilluns se celebrava la segona Pasqua. De les 5 víctimes, 3 eren motoristes. En aquest sentit, el director del Servei Català de Trànsit, Ramon Lamiel, ha demanat als conductors de motocicletes que s'esforcin per respectar les normes de circulació, per reduir la sinistralitat i s'ha mostrat consternat per l'elevada mortalitat d'aquests darrers dies.
12: Però em vull referir als accidents. 5 víctimes mortals. No podem estar gens contents i més aviat estem doncs, bastant tocats en aquest sentit com a Servei Català de Trànsit i els companys també de Mossos d'Esquadra de Trànsit.
2: Una de les víctimes d'aquest cap de setmana llarg ha mort a la carretera de Collformic, a Osona. És el segon motorista que perd la vida en aquest punt en menys d'un mes. Des de l'Ajuntament del Brull reclamen mesures de trànsit, ja que denuncien que la carretera s'ha convertit en un circuit on molts vehicles circulen a gran velocitat. Ens ho explica Guillem Rico, del Nou TV.
13: Un motorista va morir aquest dissabte a la carretera de Collformic, la BB-5301 al Brull. És el segon en 3 setmanes. El cap de setmana del 1 de maig, un altre motorista va perdre la vida a la mateixa carretera. Des de l'Ajuntament del Brull diuen que aquesta carretera s'està convertint en un circuit.
14: Ens preocupa perquè la via de la carretera de Collformic, que va des de Ceba fins a Santa Maria de Palautordera, és una via on hi transiten al cap de setmana ciclistes, gent que va d'excursió, famílies, gent que va a mategar, gent que va a Pla de Calma, i és incompatible amb gent que vol fer servir la carretera de circuit. Hem reclamat diverses vegades a l'òrgan gestor del Parc Natural que veiem incompatible els valors i la gestió d'un parc natural amb que tinguem una carretera a través d'aquest parc natural, que la qual no puguem regular ni actuar de cap manera sobre aquests vehicles que passen a alta velocitat.
13: El motorista que va morir dissabte és la 5a víctima mortal en el que portem d'any a les carreteres d'Osona i el Lluçanès. Davant d'aquesta situació, des del consistori han demanat mesures al Servei Català de Trànsit.
2: Detectat un segon cas positiu d'antivirus entre els ingressats a l'Hospital Gómez Ulla de Madrid. Segons el Ministeri de Sanitat, el nou cas correspon a un contacte estret amb una altra de les persones contagiades amb qui compartia cabina al creuer Ondius. Després de confirmar que tenia el virus, el pacient ha estat traslladat a la unitat d'aïllament d'alt nivell del mateix centre hospitalari. El positiu presenta febrícula i una lleugera disminució de la saturació d'oxigen. I avui dimarts arrenca el 18è Congrés Internacional de Ciutats Educadores a Granollers. La ciutat ja està preparada per acollir més de 400 inscrits d'arreu del món amb la participació imprescindible de 200 tècnics, productors i voluntaris. Ens apropa tots els detalls la Ruth Rivera de Vallès Oriental Televisió.
10: El Congrés reivindica el paper educador de les ciutats i comptarà amb 14 ponents de renom internacional. Durant els matins oferiran conferències i diàlegs, mentre que a la tarda els experts visitaran projectes socials, culturals i educatius de Granollers.
15: Projectes que tenen un gran impacte i que tenen molt a veure amb allò que estem comentant al matí, és a dir, que estem treballant amb els eixos de creativitat, de sentit crític i de comunitat, no? I les farem a partir de les 5 de la tarda, de 5 a 7, i després al vespre el que viuran són les activitats socials, els sopars.
10: El programa també inclou més d'un centenar d'experiències educatives en 3 formats. Tallers, diàlegs en grups reduïts i pòsters. Tot plegat és el resultat de 2 anys de feina de l'Associació Internacional de Ciutats Educadores. L'associació, creada l'any 1990, agrupa centenars de ciutats d'arreu del món que es troben cada 2 anys en un congrés internacional. Una cita que per primera vegada se celebra a Granollers.
2: Nou minuts per arribar a 8:15. El seleccionador espanyol Luis de la Fuente ha inclòs 9 futbolistes catalans en la convocatòria per al Mundial dels Estats Units, Mèxic i Canadà. Un bloc amb un gran pes del Barça, que porta 8 jugadors. Destaca la presència de Joan Garcia, Gavi i Eric Garcia, que acompanyaran els blaugranes Pau Cubarsí, Pedri, Ferran Torres, Lamine Yamal i Dani Olmo. En la llista dels 26 escollits també hi ha els catalans David Raya, Marc Pubill, Marc Cucurella i Víctor Muñoz. Per primer cop en la història del combinat no hi ha inclòs cap jugador del Real Madrid. De la Fuente explicava els motius d'haver seleccionat a Joan Garcia, que s'estrena en una cita internacional, i Eric Garcia, que torna a l'equip després d'haver quedat fora en els últims compromisos.
16: Creo que tenemos, insisto, yo estoy satisfecho, feliz, porque contamos en todas las demarcaciones, pero en esta especialmente, 3 porteros de una solvencia, una calidad y una trayectoria impresionante. Eddie García ha estado conmigo en la Sub-19, en la Sub-21 y en los Juegos Olímpicos. Conozco a Eric, sé el tipo de persona que es, no me genera la más mínima duda. Sé que va a vivir, llega a este grupo, que es uno más de este grupo.
2: Una de les grans novetats a la llista és la convocatòria de Gavi. El blaugrana vivia amb eufòria el moment de conèixer que era un dels seleccionats després d'una temporada complicada per la greu lesió de genoll que l'ha apartat durant mesos dels terrenys de joc. Una notícia que va conèixer durant una sessió de recuperació a la ciutat esportiva i que va captar en vídeo Lamine Yamal. El descens del Girona a segona ha despertat la indignació de l'afició blanca i vermella. Després del partit contra l'Elx, molts socis van atribuir la mala temporada als errors en la gestió del club des de principi de curs. Els companys de TV Girona van recollir les sensacions dels seguidors a la sortida de Montilivi i ens ho explica el Bru Ortega.
17: Divisió! Divisió! Divisió! Divisió! Divisió! aquests eren els càntics que s'escoltaven fora de Montilivi un cop acabat el partit. I és que no va poder ser i el Girona torna a la Lliga Hypermotion 4 temporades més tard. D'aquesta manera, els més afectats eren els diferents aficionats a la sortida de Montilivi un cop acabat el partit.
18: Crec que els culpables no agafaran la culpa i no canviarà res. L'any vinent continuarem igual.
19: Quan jugues amb foc tota la temporada, al final et cremes i és el que ens ha passat.
20: Los que descendimos fuimos nosotros, los hinchas, nada más que eso.
21: Tinc ganes de plorar, sincerament. Perquè nosaltres hem estat aquí amb la pluja, amb la fred i tots, i no jugar com han de jugar.
17: En aquest sentit, el club ja treballa per dur a terme una reestructuració profunda de l'equip per tal de poder lluitar amb garanties per tornar a primera divisió quan abans i no complicar més del que ja ho estarà amb el descens l'economia del club.
2: En bàsquet, el Joventut i l'Unicaja completaran avui el partit corresponent a la jornada 29, que es va haver de suspendre a la mitja part per problemes en el videomarcador de l'Olímpic de Badalona. El duel es reprendrà amb el resultat de 53-33 i amb els mateixos jugadors que hi havia inscrits per aquell partit, motiu pel qual la penya no podrà alinear el darrer fitxatge verd i negre, Yanis Morín. Les circumstàncies, però, han canviat perquè ara els de Dani Miret ja tenen la classificació per al play-off a la butxaca. El duel es reprendrà a les 8 del vespre. Us ho destacàvem en la portada. Important operació patrimonial de la Guàrdia Urbana de Tarragona. Ha recuperat fins a 300 caixes d'elements de diverses èpoques històriques que s'havia apropiat un arqueòleg. Tot va començar amb un correu electrònic d'un arqueòleg a la policia el 2022, que fins al 2025 no va prendre forma d'investigació. El mail alertava que un company de professió tenia exposat material patrimonial en un bar que regentava a Torredembarra. Tots els detalls en aquesta crònica de Biel Roquet, de TAC12.
22: Podrien ser monedes antigues qualsevol, però tenen un gran valor patrimonial i també sentimental a Tarragona. Són un miler de coure, de quart i mig i de 6/4, encunyades a la ciutat. La seva particularitat és que són de just abans del setge que va patir la ciutat el 1811, quan els francesos la van arrasar.
23: La seca estava aquí a Tarragona, però al seu període bèl·lic van decidir portar-se-la cap a Mallorca. I possiblement aquesta és l'última encunyació, que el seu propietari es va amagar al casc antic, en un establiment que ara és un bar, abans era un forn de pa, les va amagar allà dins i se'n va anar cap a la catedral i, com ja sabem tots, allà a la catedral van morir tots.
22: Aquest és el més rellevant d'una operació conjunta entre la Guàrdia Urbana, els Mossos d'Esquadra i la Fiscalia. Altres peces de valor són un capitell del recinte de culte de Tàrraco, epigrafies romanes de marbre encastades a la muralla o una àmfora de Riudoms. En total són 260 capses de material trobades a la torre i 50 més a la part alta de Tarragona. Tot intacte, tret d'algunes restauracions, perquè es creu que no s'ha venut res. Es vol que, després d'entregar-ho a la Generalitat per inventariar-ho i restaurar-ho, tot torni a la ciutat. Parlem d'un arqueòleg recentment jubilat amb mig miler d'excavacions a casa nostra des de 1991. El cas es troba en fase d'instrucció i se li imputen delictes per danys contra el patrimoni històric i apropiació indeguda continuada.
2: Les agrupacions corals humorístiques s'han apoderat dels carrers dels barris barcelonins de la Barceloneta i el Raval en la Festa dels Cors Muts. Amb una cercavila en què han participat una vintena de comparses, han celebrat el passat mariner i obrer d'aquests barris. Totes han exhibit elements de fusta i instruments relacionats amb la seva història.
1: La xarxa de comunicació local.
24: Tots els marroquins roben.
25: Ens treuen treball.
26: Com a trans et veuen com un monstre.
27: El propietari no vol jugar a una persona gitana.
28: Aquest amb un trastorn mental és violent.
29: Una soledat, la gent gran.
30: Són gent que roben.
31: Paràssim, marimatxo.
32: Existir sol.
33: Com un terrorista.
34: Menjar plata.
35: Tot això és odi.
36: Aturem-lo.
37: Taula d'entitats del tercer sector social, amb el suport de l'Ajuntament de Barcelona.
38: Sabies que...
39: Tot i que el món del videojoc està integrat en les nostres vides, el cert és que aquest no té gaires anys. De fet, el primer videojoc de la història té uns 60 anys i necessitava un ordinador de la mida d'un armari de 6 portes per funcionar. Va ser desenvolupat per Christopher Strachey, un investigador de Cambridge especialitzat en la tecnologia de radar, que a final de la Segona Guerra Mundial es va fer amic d'Alan Turing, un dels pares de la informàtica moderna. El 1949, Turing, juntament amb altres científics, va presentar al món el Mark I, el primer ordinador capaç de memoritzar un programa i executar-ho. Intrigat per la seva nova tecnologia, Strachey va demanar a Turing una còpia del manual de programació de Mark I i després d'estudiar-lo va escriure el seu primer programa. Eren unes dames digitals i es podia jugar contra la màquina. La pantalla, un petit monitor de tub de raig catòdics en blanc i negre, mostrava un tauler d'escacs amb peons. Els moviments es van ingressar a l'ordinador a través d'una màquina d'escriure connectada al cervell de l'ordinador. Quan el jugador humà feia el seu moviment, Mark I podia analitzar tots els moviments de contraatac possibles i jugar millor. El programari també tenia cert sentit de l'humor, perquè es burlava del jugador en cas de que els moviments fossin considerats particularment ingenus.
1: La xarxa de comunicació local.
0: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
2: Bon dia, són 8:15 i avui encapçalem el Notícies en xarxa explicant-vos que govern i sindicats d'educació tornen a reunir-se avui al migdia amb l'objectiu d'acostar posicions per aconseguir desencallar el conflicte obert. La trobada estarà centrada en les millores retributives, la matèria on es troba enrocada la negociació. El Departament d'Educació proposa augments dels complements singulars de professors i mestres, mentre que les formacions sindicals reclamen una pujada salarial per a tots els docents. I en aquest context, precisament avui, el govern aprovarà la creació de 1.800 places per a nous professors, personal d'atenció educativa i administratius per al curs vinent, amb l'objectiu de donar suport a l'escola inclusiva i abaixar ràtios a les aules. És una de les peticions que han exhibit mestres i professors als carrers durant les diverses mobilitzacions que demà continuen amb una vaga a tot Catalunya. Avui, però, qui fa aturada són els estudiants universitaris i de secundària, que se sumen a les reivindicacions dels docents. De seguida us ho ampliem. Abans fem un repàs a la resta de titulars d'aquest dimarts 26 de maig. El sumari de la investigació del cas Zapatero situa la casa de l'expresident com l'epicentre de la presumpta trama corrupta que investiga el jutge de l'Audiència Nacional, José Luis Calama. El text, on Rodríguez Zapatero no apareix en cap conversa, revela que la UDEF va intervenir al despatx de l'expresident una caixa forta amb joies i rellotges. El govern aprova avui la convocatòria de 540 places de secretaris i d'interventors per als ajuntaments catalans. Aquesta oferta rècord servirà per dotar d'estabilitat els municipis més petits que, en molts casos, no disposen d'aquests càrrecs, fet que els complica la gestió del dia a dia. En uns minuts coneixerem el cas de l'Ajuntament de Vilalba Sasserra, al Vallès Oriental, que fa 5 mesos que té vacant la plaça de secretari. En parlarem amb el seu alcalde, en Joan Pons. I a Girona, els Mossos d'Esquadra tenen en marxa des de primera hora d'aquest matí un operatiu per detenir els membres d'una organització criminal dedicada al cultiu de la marihuana i a la distribució d'estupefaents. Un dels punts on s'estan fent escorcolls és en dos pisos del barri gironí de la Font de la Pólvora, però també s'estan fent escorcolls en localitats properes com Salt, Caldes de Malavella o l'Escala. Dels esports, el seleccionador espanyol Luis de la Fuente ha inclòs 9 futbolistes catalans en la convocatòria per al Mundial, un bloc amb gran pes del Barça que porta fins a 8 jugadors. Destaca la presència de Joan García, de Gavi i d'Eric García, que acompanyaran els blaugranes Pau Cubarsí, Pedri, Ferran Torres, Lamine Yamal i Dani Olmo. Entre els escollits també hi ha els catalans David Raya, Marc Pubill, Víctor Muñoz i Marc Cucurella. I en cultura, la policia de Tarragona ha recuperat unes 300 caixes d'elements històrics que s'havia apropiat un arqueòleg. Material d'un gran valor patrimonial, com per exemple monedes de la Guerra del Francès de 1811, un capitell de culte de Tàrraco, epigrafies romanes de marbre o una àmfora de Riudoms. Després d'entregar-ho a la Generalitat per inventariar-ho i restaurar-ho, el consistori tarragoní espera que tot torni a la ciutat. Passen gairebé 4 minuts de 8:15, obrim plana de serveis amb el trànsit. Segons el RAC, retencions habituals en directe a Barcelona amb 3 quilòmetres de lentitud al nus de la Trinitat per la C58 i la C33. Cap al Vallès, congestió a l'AP7 a Barberà del Vallès en sentit sud, també per la C58 des de Sant Quirze direcció a Barcelona. Al Llobregat, cues des de l'enllaç amb l'AP7 i la B23 al Papiol, també per l'A2 des de Pallejà. Pel que fa al transport públic, hi ha endarreriments de més de mitja hora a la línia R2 Nord de Rodalies pel robatori de coure entre les estacions de Granollers Centre i Cardedeu. Tècnics d'ADIF treballen per resoldre la incidència que afecta la senyalització d'aquesta línia. I pel que fa al temps, ens espera un dimarts de ple estiu amb temperatures que oscil·laran entre els 27 i els 37 graus. Ens espera així un dia tranquil i calmat, amb pocs núvols. Alguns apareixeran, això sí, cap a l'Ebre, però aquestes nuvolades s'acabaran desfent. El sol predominarà durant la tarda a tot arreu i la temperatura no afluixarà.
1: Notícies en xarxa, edició matí.
2: Us ho dèiem, Suara, en la portada, avui a les 12 del migdia es fa una nova reunió entre govern i sindicats per mirar d'acostar posicions en el conflicte educatiu. La trobada estarà centrada en les millores retributives. El govern proposa augments dels complements singulars de professors i mestres, mentre que les formacions sindicals reclamen una pujada salarial per a tots els docents. La trobada també arriba al dia que el govern ha d'aprovar la incorporació per al proper curs de prop de 1.800 nous docents personal de atenció educativa i administratius amb l'objectiu de reforçar l'escola inclusiva i abaixar ràtios. Mentre no hi hagi acord, però, es manté el calendari de vagues. Demà mateix hi ha convocada una nova aturada general de mestres i professors que afecta a tot Catalunya i els propers dies se'n faran 6 més repartides per territoris. A les protestes dels docents s'hi afegeixen els estudiants que avui també estan cridats a la vaga per donar suport a les reivindicacions laborals dels mestres i dels professors, així com millores a l'educació pública. El Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans ha convocat vaga pels alumnes de secundària i universitaris de tot Catalunya i també del País Valencià. Des de primera hora del matí es preveuen accions reivindicatives arreu del territori. A més, s'han convocat manifestacions a Barcelona i València. A banda d'afegir-se a les reivindicacions dels docents, els estudiants també reclamen una educació 100% en català i abandonar mesures com el pla pilot que introdueix Mossos d'Esquadra a les escoles. Un altre sector que està en vaga és el de les biblioteques i a partir d'avui s'intensifica. La plantilla del Consorci de Biblioteques de Barcelona està cridada a fer vaga de forma indefinida a partir d'avui, una protesta que coincideix amb les setmanes prèvies a la selectivitat i als exàmens de final de curs. Les aturades es van iniciar a l'abril, recordem-ho, i fins ara s'han mantingut els dissabtes amb un seguiment massiu. A Barcelona han tancat 37 de les 40 biblioteques. Els treballadors reclamen horaris legals que permetin la conciliació i equiparació de condicions amb la resta de personal municipal. Ja fa 2 mesos que es mantenen les negociacions, però fins ara sense avenços. També avui arrenca la presentació de la sol·licitud de preinscripció en línia per als cursos de formació professional a Catalunya, que es mantindrà oberta fins l'1 de juny. Educació incrementarà en gairebé 5.000 les places per al curs vinent i d'aquestes, al voltant d'un miler, són de nou accés. L'augment es dona també per l'obertura de 6 nous ensenyaments i implica la contractació de 493 nous docents. Els nous cursos seran de seguretat per al sector ferroviari, de serveis funeraris, arts de vidre, piragüisme en aigües tranquil·les, a més de 2 cursos d'especialització de serveis al núvol i de coordinació del personal en esdeveniments. Enguany hi haurà només 2 dates d'assignació. La primera serà el 10 de juliol i la segona el 24. A més, el departament incorpora una altra novetat, una proposta d'assignació alternativa de places lliures a aspirants que s'han quedat sense plaça. Avui també us expliquem que la Unitat de Delinqüència Econòmica i Fiscal, la UDEF, situa la casa de l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero com l'espai idoni per la canalització i la custòdia de les instruccions que s'enviaven a la presumpta trama corrupta que està investigant el jutge de l'Audiència Nacional, José Luis Calama. Això ho revela el sumari publicat aquest dilluns, on Zapatero no apareix en cap conversa. Això sí, apunta que dins del domicili l'expresident disposava de major reserva i control de la informació i que podia planificar les instruccions més sensibles. A banda, el text revela que la UDEF va intervenir al despatx de l'expresident del carrer Ferraz de Madrid una caixa forta amb joies i rellotges, així com disc durs i algunes carpetes amb documentació amb noms d'empreses que apareixen en la investigació. En el capítol de reaccions, el portaveu autoritzat de Rodríguez Zapatero, Luis Arroyo, ha assegurat aquest dilluns a Televisió Espanyola que l'expresident està molt sorprès per les suposicions recollides a la interlocutòria judicial i els informes de l'UDEF. També ha afegit que els informes estan plens de conjectures i ha atribuït les acusacions al context polític derivat de la seva defensa pública del president espanyol, Pedro Sánchez. I encara sobre investigacions que afecten l'entorn del govern espanyol, la Unitat Central Operativa de la Guàrdia Civil no ha trobat pagaments opacs ni tampoc comissions il·lícites en els comptes de la dona de Pedro Sánchez, Begoña Gómez. L'informe de conclusions finals sosté que la càtedra que va codirigir Gómez a la Universitat Complutense de Madrid va crear-se seguint la normativa establerta, tot i que apunta a irregularitats en la contractació de serveis pel desenvolupament del programari d'aquesta. L'UCO ha enviat aquest document al jutge Juan Carlos Peinado, que a finals d'abril va acordar processar-la per presumptes delictes de tràfic d'influències, malversació, corrupció en els negocis i apropiació indeguda. Aquest matí el govern aprovarà una oferta de 540 places per reforçar secretaris i interventors. Figures que són claus perquè un ajuntament pugui, per exemple, pagar factures, signar llicències o executar subvencions. Però absent en gran part dels pobles petits de Catalunya. Dos de cada tres no en tenen. Al Vallès Oriental, a Vilalba Sasserra, per exemple, amb poc més de 700 habitants, fa 5 mesos que no tenen secretari. Com encaixen aquesta mesura? El pla els donarà aire o es quedarà curt? En parlem ara mateix amb el seu alcalde, el senyor Joan Pons. Bon dia i gràcies per acompanyar-nos, alcalde.
3: Bon dia, gràcies a vosaltres.
2: Ho dèiem, el seu municipi, Vilalba Sasserra, fa 5 mesos que està sense secretari. Què vol dir això en el dia a dia? Què ha quedat aturat?
3: Doncs bàsicament, en teoria, quedaria tot l'Ajuntament aturat, perquè un secretari municipal és el funcionari públic que són, és un ens, una persona independent, seria una habilitació nacional i dona la legalitat a l'Ajuntament, o sigui, dona fe pública, a l'assessorament legal, dona el control econòmic, o sigui, no es podien ni pagar les nòmines dels treballadors.
2: Quan un ajuntament petit queda sense aquesta figura, qui acaba fent el servei de secretari o d'interventor? Vostè mateix, amb quines limitacions i amb quins riscos?
3: Doncs, efectivament, els riscos el pren l'alcalde i, bueno, et jugues el joc perquè al final es fa el mínim imprescindible. Ja vam comunicar que l'Ajuntament fa una aturada tècnica i es fa el mínim imprescindible, doncs, pagar les nòmines i els pagaments, doncs, de llums, d'aigua, perquè, bueno, el poble no es quedi aturat.
2: El govern anuncia, ho hem explicat ara, 540 places i un pla de 20 milions per reforçar municipis petits, com el seu. Vostè hi veu una solució real? Arribarà a temps per a Vilalba Sasserra aquesta nova dotació?
3: Jo crec que amb aquesta dotació als municipis petits no ens arribarà gaire. Bàsicament perquè arribar a l'habilitació nacional són uns exàmens molt complicats i la majoria, doncs, suspenen. La majoria dels que es presenten suspenen, llavors no acaben d'arribar aquestes places als ajuntaments.
2: Doncs serà lamentable i, entre altres coses, suposo que hi poden jugar-s'hi coses importants. Precisament avui el govern també ha de donar detalls de la segona convocatòria del Pla de Barris i Viles. Un ajuntament com el seu, el de Vilalba Sasserra, sense secretari, pot optar igualment o queda, com dèiem ara, en desigualtat de condicions davant dels consistoris que sí que disposen d'aquesta figura?
3: Bé, un dels problemes també més grans, i sobretot als municipis petits que vivim de les subvencions d'altres administracions, doncs és que sense la figura del secretari no es poden optar a aquestes subvencions. Per exemple, el dia 5 de juny acaba el termini perquè els plens municipals aprovin les subvencions d'aportacions el sou dels alts càrrecs, serien dels alcaldes i dels regidors que tenen dedicació, i si no es pot fer un ple perquè no podem fer un ple, doncs aquesta subvenció es perdria, igual que totes les altres que no podem votar cap de les subvencions.
2: Doncs ens queda clar el titular, eh? Tot i que és una dotació rècord de 540, diguéssim, nous secretaris o interventors, és clar que no és suficient i que potser caldrà renovar-la d'aquí un temps. Gràcies, alcalde, que vagi molt bé i sort.
3: Jo només voldria dir una cosa abans d'acabar, que la Diputació de Barcelona sí que ens està donant un recolzament puntual, doncs, per poder suplir aquesta carència, perquè sense ells ens fan un ple, doncs, per poder passar aquestes coses imprescindibles, tot i que està, doncs, molt lluny de les necessitats que tenim, però sense el seu recolzament de la Diputació no podríem continuar.
2: Encara estaríeu pitjor. Doncs gràcies, queda dit, sí. Alcalde, que vagi molt bé.
3: Molt bé, gràcies, bon dia.
2: Més coses, un 60% dels gironins utilitzen el català sol o combinat amb el castellà com a llengua habitual en les relacions socials, però només un de cada quatre el manté en les converses quan els responen en castellà. Aquest és un dels resultats de la primera enquesta d'usos lingüístics a la ciutat i que l'Ajuntament de Girona va encarregar a la Universitat de Girona. Ens ho explica el Marc Guibas.
4: Els resultats mostren el retrocés en l'ús social de la llengua a Girona, tot i que el 94,3% entenen l'idioma. Per a la realització de l'enquesta, l'organització ha fet 520 entrevistes a residents de la ciutat majors de 15 anys. El 60% de les respostes venen de persones nascudes a Catalunya, gairebé el 30% nascuts a l'estranger i el 10% restant a l'estat espanyol.
5: La feina que estem fent des de l'equip de govern, que és moltíssima i que no hem parat des del primer dia, doncs ens ha d'ajudar sobretot a sensibilitzar i a promoure l'ús social de la llengua catalana, perquè és sobretot allò on més podem incidir com a Ajuntament. A nivell normatiu nosaltres tenim limitacions clares, tot i que les intentem aplicar al màxim, i per tant la sensibilització, la difusió, la promoció de la llengua catalana sí que són elements centrals de la nostra acció política.
4: Així doncs, el consistori creu que els resultats estan molt per sota del que seria esperable i necessari.
2: Un altre consistori que vol fomentar l'ús del català és el de Lleida. Des de fa 2 anys, la Paeria ha impulsat 38 accions en el marc del Pla d'Ús del Català amb l'objectiu de convertir la ciutat en un referent en promoció i defensa de la llengua. Així, s'han fet activitats com taules tècniques, tallers de sensibilització o guies de normes i bones pràctiques, a més d'iniciatives en diversos barris de la ciutat. Paquita Sant Vicent és la comissionada per la llengua de la Paeria.
6: Especialment per al nou canvi de llengua, quan la persona a la que atenem, la persona que tenim a la vora, entén. Aquesta és una molt bona eina demanada des del començament per la taula tècnica entre regidories i que és un exemple, ha de ser un exemple també per a tothom.
2: Operatiu policial en marxa a la província de Girona. Més de 600 agents dels Mossos d'Esquadra estan activats aquest matí per detenir els membres d'una organització criminal estable dedicada principalment al cultiu de marihuana en interiors i a la distribució de substàncies estupefaents. A més, també relaciona la xarxa amb la tinença d'armes i el blanqueig de capitals. La policia ha entrat en 2 pisos del barri gironí de la Font de la Pólvora i ha identificat a 2 persones. Els agents també s'han desplegat per municipis com Riudarenes, Cassà de la Selva, l'Escala o Salt. I 5 persones han mort en accidents de trànsit a Catalunya en aquests 3 dies de cap de setmana llarg a moltes ciutats catalanes on aquest dilluns se celebrava la segona Pasqua. De les 5 víctimes, 3 eren motoristes. En aquest sentit, el director del Servei Català de Trànsit, Ramon Lamiel, ha demanat als conductors de motocicletes que s'esforcin per respectar les normes de circulació per reduir la sinistralitat i s'ha mostrat consternat per l'elevada mortalitat d'aquests darrers dies.
7: Però em vull referir als accidents. 5 víctimes mortals. No podem estar gens contents i més aviat estem doncs, bastant tocats en aquest sentit com a Servei Català de Trànsit i els companys també de Mossos d'Esquadra de Trànsit.
2: Un home que vivia en condicions precàries ha mort en un incendi a Cabrera de Mar, al Maresme. L'home malvivia en un magatzem situat als baixos d'un edifici. Quan els bombers hi van arribar, van trobar el cos sense vida de la víctima entre una acumulació de ferralla. I encara en el capítol de successos us expliquem que una baralla de matinada entre dos grups de joves a Lloret de Mar, a la Selva, ha acabat amb un noi de 19 anys detingut i 2 ferits greus per arma blanca. En la batussa hi van prendre part una 20ena de joves i va deixar 2 ferits més de caràcter lleu. I en una altra baralla, en aquest cas entre una 10ena de persones al barri d'Artigues de Badalona, un home va rebre una punyalada per l'esquena i va haver de ser traslladat a l'hospital. Els Mossos ja tenen identificats alguns dels participants. Detectat un segon cas positiu d'antivirus entre els ingressats a l'Hospital Militar Gómez Ulla de Madrid. Segons el Ministeri de Sanitat, el nou cas correspon a un contacte estret amb una altra de les persones contagiades amb qui compartia cabina el creuer Ondius. Després de confirmar que tenia el virus, el pacient ha sigut traslladat a la unitat d'aïllament d'alt nivell del mateix centre hospitalari. El positiu presenta febrícula i una lleugera disminució de la saturació d'oxigen. Minuts i arribarem a les 8 en punt. El seleccionador espanyol Luis de la Fuente ha inclòs 9 futbolistes catalans en la convocatòria per al Mundial dels Estats Units, Mèxic i Canadà. Un bloc amb gran pes del Barça que porta fins a 8 jugadors. Destaca la presència de Joan Garcia, de Gavi i Eric Garcia, que acompanyaran els blaugranes Pau Cubarsí, Pedri, Ferran Torres, Lamin Yamal i Dani Olmo. En la llista dels 26 escollits també hi ha els catalans David Raya, Marc Pubill, Marc Cucurell i Víctor Muñoz. Per primer cop en la història del combinat no hi ha inclòs cap jugador del Real Madrid. Una de les grans novetats a la llista és la convocatòria de Gavi. El blaugrana vivia amb eufòria al moment de conèixer que era un dels seleccionats després d'una temporada complicada per la greu lesió de genoll que l'ha apartat durant mesos dels terrenys de joc. Una notícia que va conèixer durant una sessió de recuperació a la ciutat esportiva i que va captar en vídeo Lamine Yamal. De la Fuente explicava què l'havia portat a cridar al de Los Palacios.
8: La categoría humana que tiene este grupo de jugadores. Por eso Gavi es tan querido entre otros jugadores, o Lamín, o gente que cuando se lesiona un compañero graba en una red social, lo vamos a hacer por ti. Y celebro que sea así, celebro que se haya emocionado y porque sé que la ilusión que le hace.
2: El descens del Girona a segona ha despertat la indignació de l'afició blanquivermella. Després del partit contra l'Elx, molts socis van atribuir la mala temporada als errors en la gestió del club des del principi de curs. Els companys de TV Girona van recollir les sensacions dels seguidors a la sortida de Montilivi i ens ho explica el Bru Ortega.
9: Dimissió! Dimissió! Dimissió! Dimissió! Dimissió!
17: Aquests eren els càntics que s'escoltaven fora de Montilivi un cop acabat el partit. I és que no va poder ser i el Girona torna a la Lliga i per Motion 4 temporades més tard. D'aquesta manera, els més afectats eren els diferents aficionats a la sortida de Montilivi un cop acabat el partit.
10: Crec que els culpables no agafaran la culpa i no canviarà res. L'any vinent continuarem igual.
11: Quan jugues amb foc tota la temporada, al final et cremes i és el que ens ha passat.
20: Los que descendimos fuimos nosotros, los hinchas, nada más que ellos.
21: Tinc ganas de plorar, sincerament. perquè nosaltres hem estat aquí amb la pluja, amb la fred i tot, i no jugar com han de jugar.
17: En aquest sentit, el club ja treballa per dur a terme una reestructuració profunda de l'equip per tal de poder lluitar amb garanties per tornar a primera divisió quan abans i no complicar més del que ja ho estarà amb el descens l'economia del club.
2: Lleida té una cita important aquest cap de setmana, la celebració de la tercera edició del Memorial Dani Rodrigo, un torneig de futbol femení que combina la competició i la formació, a més d'homenatjar tot un referent esportiu de la comarca. Ens ho explica el Rubén Carbonell, de Lleida Televisió.
12: Arriba la tercera edició del Memorial Dani Rodrigo, un torneig que enguany disposa de 24 equips, 8 dels quals són planters de primer nivell, com les de l'Atlètic de Madrid, la Reial Societat o el València, una edició en què destaca el retorn de l'Espanyol i la presència per primer cop del Betis.
13: És un memorial que s'ha consolidat com una cita atractiva que combinem la competició i la formació, perquè al final nosaltres una mica el que busquem des de la part esportiva és que sigui una festa del futbol femení.
14: Per a nenes que puguin jugar contra aquests equips el dia del torneig és com veure que les... Bueno, és el que venen a veure amb els equips de casa, amb els equips referents, de dir, ostres, jo també puc jugar contra un equip d'aquests.
12: Un torneig especialment important pel que fa a la visibilitat del futbol femení, a més de ser un homenatge a tot un referent de l'esport lleidatà. El torneig es disputarà aquest cap de setmana al Municipal de Recasens.
2: En bàsquet, el Joventut i l'Unicaja completaran avui el partit corresponent a la jornada 29, que es va haver de suspendre a la mitja part per problemes en el videomarcador de l'Olímpic de Badalona. El duel es reprendrà amb el resultat de 53 a 33 i amb els mateixos jugadors que hi havia inscrits per aquell partit, motiu pel qual la penya no podrà alinear el darrer fitxatge verd i negre, Yanis Morín. Les circumstàncies, però, han canviat perquè ara els de Dani Miret ja tenen la classificació per al play-off a la butxaca. El duel es reprendrà a les 8 del vespre. I avui també quedarà completat el quadre de semifinals de l'Hockey Lliga Masculina amb la disputa dels tercers partits de les sèries de quarts que queden per definir. A partir de 8:45 es jugaran el Calafell-Reus, l'Igualada-Voltregà i el Barça-Noia. L'entrenador blaugrana, Ricard Ares, i el porter Sergi Fernández expliquen com afronten la cita.
15: Sortir al 300%, guanyar-lo i continuar endavant. Sabem que hem de treballar bé, que hem d'estar en totes les fases del joc ben concentrats.
16: Estic convençut que el Palau respondrà, ho han fet sempre, i amb aquestes dates assenyalades segur que respondrà. I nosaltres, deixar-ho tot a pista, al final és una final. Qui guanya continua i qui perd marxa cap a casa fins l'any que ve.
2: Important operació patrimonial de la Guàrdia Urbana de Tarragona. Ha recuperat 300 caixes d'elements de diverses èpoques històriques que s'havia apropiat un arqueòleg. Tot va començar amb un correu electrònic d'un arqueòleg a la policia el 2022, que fins al 2025 no pren forma d'investigació. El mail alertava que un company de professió tenia exposat material patrimonial en un bar que regentava a Torredembarra. Tots els detalls en aquesta crònica de Biel Roquet, de TAC12.
18: Podrien ser monedes antigues qualsevol, però tenen un gran valor patrimonial i també sentimental a Tarragona. Són un miler de coure, de quart i mig i de 6/4, encunyades a la ciutat. La seva particularitat és que són de just abans del setge que va patir la ciutat el 1811, quan els francesos la van arrasar.
19: La seca estava aquí a Tarragona, però al seu període bèl·lic van decidir portar-se-la cap a Mallorca. I possiblement aquesta és l'última encunyació, que el seu propietari es va amagar al casc antic, en un establiment que ara és un bar, abans era un forn de pa, les va amagar allà dins i se'n va anar cap a la catedral, i com ja sabem tots, doncs allà a la catedral van morir tots.
18: Aquest és el més rellevant d'una operació conjunta entre la Guàrdia Urbana, els Mossos d'Esquadra i la Fiscalia. Altres peces de valor són un capitell del recinte de culte de Tàrraco, epigrafies romanes de marbre encastades a la muralla o una àmfora de Riudoms. En total són 260 capses de material trobades a la torre i 50 més a la part alta de Tarragona. Tot intacte, tret d'algunes restauracions, perquè es creu que no s'ha venut res. Es vol que, després d'entregar-ho a la Generalitat per inventariar-ho i restaurar-ho, tot torni a la ciutat. Parlem d'un arqueòleg recentment jubilat amb mig miler d'excavacions a casa nostra des de 1991. El cas es troba en fase d'instrucció i se li imputen delictes per danys contra el patrimoni històric i apropiació indeguda continuada.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Propostes en xarxa.
2: Les persones cuidadores no professionals assumeixen sovint un paper fonamental, però alhora molt invisibilitzat. Per això, el Saló de la Gent Gran de Catalunya les posa en valor durant la seva 27a edició. Fira Gran és un punt de trobada per a la gent gran i aquells serveis i projectes que tenen per objectiu millorar la seva qualitat de vida. Entre el 27 i el 29 de maig, aquest saló s'instal·la a la Farga de l'Hospitalet de Llobregat amb més de 300 activitats i un aparador d'entitats, empreses, productes i tecnologies. 3 dies per descobrir, informar-se i, sobretot, per gaudir. També per participar, per exemple, en sessions dirigides o en un fòrum per compartir les qüestions que més preocupen aquest sector de la població. Si us interessen o preocupen temes com la salut, la cultura, la formació, l'oci, l'esport, l'alimentació o les noves tecnologies, hi trobareu un ampli ventall de propostes. El ball també té un paper important a Fira Gran, amb una gran trobada de ball de música i moviment. Una classe de coreografies guiades amb tocs de ball de saló, dansa moderna o qigong. Del 27 al 29 de maig, 27a edició de Fira Gran, al Saló de la Gent Gran de Catalunya, a l'Hospitalet de Llobregat. Més informació a firagran.com.

0: El Departament d'Educació proposa augments dels complements singulars de professors i mestres, mentre que les formacions sindicals reclamen una pujada salarial per tots els docents. I en aquest context, precisament, avui el govern aprovarà la creació de 1.800 places per a nous mestres, personal d'atenció educativa i administratius per al curs vinent, amb l'objectiu de donar suport a l'escola inclusiva i abaixar ràtios a les aules. És una de les peticions que han exhibit mestres i professors als carrers durant les diverses mobilitzacions que demà continuen amb una vaga a tot Catalunya. Avui, qui fa aturada són els estudiants universitaris i de secundària, que se sumen a les reivindicacions dels docents. En parlarem en uns instants amb la Tània Ros, que és portaveu nacional del Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans, convocants d'aquesta jornada de vaga. Així encapçalem, doncs, el Notícies en Xarxa d'aquest dimarts 26 de maig, tot i que al punt de les 8 del matí repassem més titulars. El sumari de la investigació del cas Zapatero situa la casa de l'expresident com l'epicentre de la presumpta trama corrupta que investiga el jutge de l'Audiència Nacional, José Luis Calama. El text, on Rodríguez Zapatero no apareix en cap conversa, revela que la UDEF va intervenir al despatx de l'expresident una caixa forta amb joies i rellotges. El govern aprova aquest matí la convocatòria de 540 places de secretaris i interventors per als ajuntaments catalans. Aquesta oferta rècord servirà per dotar d'estabilitat els municipis més petits, que en molts casos no disposen d'aquests càrrecs, fet que els complica la gestió del dia a dia. És el cas de la localitat vallesana de Vilalba Sasserra, on fa 5 mesos que tenen vacant la plaça de secretari. Això, per exemple, impedeix a aquest consistori optar al pla de barris, del qual avui el govern també n'ha d'aprovar la segona convocatòria. Ho ha explicat al Notícies en Xarxa el seu alcalde, Joan Pons.
1: Jo crec que amb aquesta dotació als municipis petits no ens arribarà gaire. Un dels problemes també més grans, doncs, és que sense la figura del secretari no es poden optar a aquestes subvencions. Si no es pot fer un ple, perquè no podem fer un ple, no podem optar a cap de les subvencions.
0: I una notícia que acabem de conèixer, Protecció Civil demana a les persones que es trobin properes a l'empresa Aqualim de Manresa que es confinin per una possible fuita de clor. La nau es troba al sud de la capital del Bages. Dels esports, us expliquem que el seleccionador espanyol Luis de la Fuente ha inclòs 9 futbolistes catalans en la convocatòria per al Mundial, un bloc amb gran pes del Barça que aporta fins a 8 jugadors. Destaca la presència de Joan García, d'en Gavi i d'Eric García, que acompanyaran els blaugranes Pau Cubarsí, Pedri, Ferran Torres, Lamine Yamal i Dani Olmo. Entre els escollits també hi ha els catalans David Raya, Marc Pubill, Víctor Muñoz i Marc Cucurella. I en cultura, la policia de Tarragona ha recuperat unes 300 caixes d'elements històrics que s'havia apropiat un arqueòleg. Material d'un gran valor patrimonial, com monedes de la Guerra del Francès de 1811, un capitell de culte de Tàrraco, epigrafies romanes de marbre o un àmfora de Riudoms. Després d'entregar-ho a la Generalitat per inventariar-ho i restaurar-ho, el consistori tarragoní espera que tot torni a la ciutat. Passen ara mateix 4 minuts de les 8 del matí. És temps per saber a aquesta hora punta com se circula per la xarxa viària catalana i si hi ha gaires complicacions. Li preguntem a la Mireia Camats del Servei Català de Trànsit. Bon dia, Mireia.
2: Hola, bon dia. Doncs a hores d'ara la P7 i retencions entre Mollet i Barberà del Vallès en sentit sud i entre Sant Cugat i Barberà en sentit nord. A la C-17 hi ha cua de Parets de Mollet en sentit sud. A la C-60 hi ha aturades a la Roca del Vallès en sentit Granollers. A la C-59 hi ha retencions a Caldes de Montbui en sentit sud. A la C-58 a l'autopista del Vallès hi ha retencions a Terrassa, Sabadell i de Montcada a Barcelona en sentit sud i de Montcada a Ripollet en sentit nord. A la C-33 hi ha cua de Montcada a Barcelona en sentit sud i a la Llagosta en sentit nord. A la Pota Nord, a la B-20 hi ha aturades a Santa Coloma de Gramenet en sentit sud. A la C-31, l'autopista del Maresme, hi ha retencions a Badalona per anar cap a Barcelona. A la 2 hi ha lentitud i aturades entre Castellbisbal i Cornellà en sentit Barcelona. A la B-23 hi ha retencions en diferents trams del Papiol a Barcelona i de Molins de Rei al Papiol. A la C-32, a l'autopista del Garraf i a Quart de Gavà a Cornellà en sentit Barcelona. A la C-31 hi ha retencions de Viladecans al Prat de Llobregat en sentit nord. I pel que fa referència a les rondes de Barcelona, trams de retenció en tots dos sentits. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bon dia.
0: I el transport públic hi ha endarreriments de més de mitja hora.

0: Línia R2 Nord de Rodalies pel robatori de coure entre les estacions de Granollers Centre i Cardedeu. Tècnics de DIF treballen per resoldre la incidència que afecta la senyalització d'aquesta línia. I pel que fa a la previsió del temps, Lluís Miquel Pérez, bon dia. Temps sense canvis. En argot d'aviació, vaja, que anem amb velocitat de creuer i sense turbulències.
1: Així és, Helena, molt bon dia. De fet, una calma absoluta, avui una placidesa total i una bona mostra. És el temps que està fent a hores d'ara, està gairebé serè el cel a gairebé tot el país. Sí que tenim alguns núvols més baixos i alguna boira i tot, però molt local. A prop del Delta de l'Ebre hi ha alguns nuvolets que semblen plomes, teranyines, que s'estan movent des del mar cap a terra i que a hores d'ara afecten, per exemple, l'àmbit metropolità, però simplement serveixen per donar un toc de decoració al cel. Aquests núvols que seran completament descafeinats, temperatura que ja es va enfilant i una tarda que tornarà a ser d'estiu, amb moltes temperatures màximes, entre 29 i 34 graus. On més pujarà, com ha passat els últims dies, serà cap a la Ribera d'Ebre i a les comarques de Ponent. Aquesta tarda amb 4 núvols al Pirineu, sense tempestes. I Helena, amb vista demà, dijous, divendres, dissabte, encara més calor. Per tant, si la porta del forn no estava prou oberta, Déu-n'hi-do, estarà de bat a bat a partir de demà. I n'estarem molt pendents a la xarxa.
2: Notícies en xarxa, edició matí.
0: Avui a la tarda, finalment, es fa una nova reunió entre govern i sindicats per mirar d'acostar posicions en el conflicte educatiu. La trobada estarà centrada en les millores retributives. El govern proposa augments dels complements singulars de professors i mestres, mentre que les formacions sindicals reclamen una pujada salarial per a tots els docents. La trobada també arriba el dia que el govern aprova la incorporació per al proper curs de prop de 1.800 nous mestres, personal d'atenció educativa i administratius, amb l'objectiu de reforçar l'escola inclusiva i abaixar ràtios. Mentre no hi hagi acord, però, es manté el calendari de vagues. Demà mateix hi ha convocada una nova aturada general de mestres i professors que afecta a tot Catalunya. I els propers dies se'n faran 6 més repartides per territoris. Però a les protestes dels docents s'hi ha sumat el Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans, que han fet avui una crida a la vaga entre els estudiants de secundària i universitats, amb mobilitzacions al centre de Barcelona per denunciar el deteriorament de l'educació pública a Catalunya. Reclamen més recursos, reducció de ràtios i rebutgen el pla pilot amb Mossos, que consideren un error de fons. El perquè ara d'aquesta convocatòria li preguntem a la Tània Ros, que és portaveu nacional del sindicat. Bon dia i gràcies per atendre'ns, Tània.
3: Bon dia.
0: Els docents...
3: Gràcies per convidar-me.
0: Doncs vinga, som-hi. Els docents fa setmanes que estan en vaga, deia. Per què el Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans considereu que ara també cal una vaga estudiantil?
3: Bé, nosaltres fa mesos que també ens hem sumat a les convocatòries docents i animem a les estudiants a que prenguin també el seu paper dins les protestes i també doncs, a les darreres convocatòries docents hem estat convocant. Però ara veiem la necessitat de, davant aquestes jornades històriques de vaga, per una banda, prendre el nostre paper com a estudiants i reivindicar que nosaltres també som un subjecte actiu a la nostra educació i en la lluita per una educació digna. Després, donar un dia més de conflicte, sostenir durant un dia més la lluita en què les docents doncs, no poden sostenir tots els dies de vaga, i llavors nosaltres ens sostenim un parelles per seguir portant el conflicte aquest latent que feia temps que estava a les aules, doncs, als carrers. I per últim també volíem donar un marc de Països Catalans. Nosaltres no hem convocat la vaga només a Catalunya i no estem parlant només a Catalunya, sinó que nosaltres parlem amb un marc de Països Catalans perquè les protestes de docents que s'estan donant aquí a Catalunya són les mateixes que s'estan donant al País Valencià i la situació és la mateixa que la que dona arreu del territori. Llavors nosaltres fem també aquesta convocatòria per donar un marc nacional a aquestes convocatòries de docents i per veure que totes les reivindicacions al final en són una sola, que és tenir una educació al servei de la classe treballadora i arrelada al territori.
0: Molt bé. Tània, em comenten que a hores d'ara hi ha alguns instituts on és difícil accedir a les aules perquè hi ha piquets. No sé si piquets informatius o piquets que estan impedint l'accés. No en tinc ara constància massa. No sé si vosaltres em podeu donar informació al respecte.
3: Ara mateix s'estan duent a terme, bé, depèn del territori, però a Barcelona s'estan duent a terme piquets que en principi no deixen accedir a la gent, però són també informatius.
0: I en tot cas, això continuarà, diguéssim, durant tot el dematí o és senzillament puntualment per deixar constància d'aquesta protesta vostra?
3: Quan avanci el matí, doncs els piquets aniran, aniran sent columnes que aniran totes juntes cap a la manifestació.
0: M'agradaria preguntar-te també una qüestió sobre el català, una de les vostres reivindicacions. A les universitats catalanes hi ha una preocupació creixent per el retrocés del català en la docència i en la recerca. De fet, les pròpies universitats parlen d'emergència lingüística. Com ho veieu des del sindicat? És un problema de política educativa o, atenció, també d'usos reals dins de les aules? Alguns alumnes diu que volen que es facin les classes en anglès o en castellà.
3: Sí. Són les dues. La realitat de les estudiants és que anem a classe i la majoria d'assignatures no les podem rebre en català. Llavors, nosaltres també el que reivindiquem és poder prendre consciència d'aquesta situació d'excepcionalitat, que no hauríem de per què viure en la nostra terra, que tenim el dret a estudiar en la nostra llengua. Prendre consciència d'això i lluitar.
0: Molt bé. Doncs, Tània, queda clara la vostra postura. Estarem pendents d'aquesta manifestació que feu a Barcelona, al centre de Barcelona, però també a València. En som conscients. Gràcies per atendre'ns. Bon dia. Que vagi bé.
3: A vosaltres.
0: Doncs un altre sector que està en vaga és el de les biblioteques i a partir d'avui també s'intensifica. La plantilla del Consorci de Biblioteques de Barcelona està cridada a fer vaga de forma indefinida des d'avui, una protesta que coincideix amb les setmanes prèvies a la selectivitat i als exàmens de final de curs. Les aturades es van iniciar a l'abril i fins ara s'han mantingut els dissabtes amb un seguiment massiu. A Barcelona han tancat 37 de les 40 biblioteques. Els treballadors reclamen horaris legals que permetin la conciliació i equiparació de condicions amb la resta de personal municipal. Ja fa dos mesos que es mantenen negociacions, però de moment sense avenços. La Unitat de Delinqüència Econòmica i Fiscal, la UDEF, situa la casa de l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero com l'espai idoni per la canalització i la custòdia de les instruccions que s'enviaven a la presumpta trama corrupta que està investigant el jutge de l'Audiència Nacional, José Luis Calama. Així ho revela el sumari publicat aquest dilluns, on Zapatero no apareix en cap conversa. Això sí, apunta que dins del domicili l'expresident disposava de major reserva i control de la informació i que podia planificar les instruccions més sensibles. A banda, el text revela que la UDEF va intervenir al despatx de l'expresident del carrer Ferraz de Madrid una caixa forta amb joies i rellotges, també discos durs i algunes carpetes amb documentació amb noms d'empreses que apareixen en la investigació. En el capítol de reaccions, el portaveu autoritzat de Rodríguez Zapatero, Luis Arroyo, ha assegurat aquest dilluns a Televisió Espanyola que l'expresident està molt sorprès per les suposicions recollides a la interlocutòria judicial i els informes de la UDEF. També ha afegit que els informes estan plens de conjectures i ha atribuït les acusacions al context polític derivat de la seva defensa pública del president espanyol Pedro Sánchez. I encara sobre investigacions que afecten l'entorn del govern espanyol, la Unitat Central Operativa de la Guàrdia Civil no ha trobat pagaments opacs ni comissions il·lícites en els comptes de la dona de Pedro Sánchez, Begoña Gómez. L'informe de conclusions finals sosté que la càtedra que va codirigir Gómez a la Universitat Complutense de Madrid va crear-se seguint la normativa establerta, tot i que apunta a irregularitats en la contractació de serveis pel desenvolupament del programari d'aquesta. L'UCO ha enviat aquest document al jutge Juan Carlos Peinado, que a finals d'abril va acordar processar-la per presumptes delictes de tràfic d'influències, malversació, corrupció en els negocis i apropiació indeguda. Mentrestant, a Catalunya, el govern aprova aquest matí en Consell Executiu la convocatòria de 540 places de secretaris i interventors per als ajuntaments. Aquest matí s'aprova aquesta oferta rècord que ha de dotar d'estabilitat als municipis més petits que no disposen d'aquests càrrecs. La Judit Peñaranda, de TV Mataró, ens en dona més detalls.
4: Una oferta històrica que ja va anunciar el conseller de la Presidència, Albert Dalmau, i que ha de servir per dotar d'estabilitat als municipis més petits, que molt sovint no disposen d'aquests càrrecs. L'alcalde de Mataró i president de la Federació de Municipis de Catalunya ha recordat que no tenir aquests funcionaris pot arribar a frenar inversions, subvencions i tràmits urbanístics rellevants.
5: La manca de secretaris, d'interventors, genera un greu problema per molts ajuntaments que veuen com la seva maquinària va molt més lenta o no pot portar a terme tots els projectes que els agradaria. Els serveis de les piscines a l'estiu, els casals d'estiu, són exemples que per un ajuntament petit que són molt, molt rellevants perquè ordenen tota la seva activitat estiuenca, les obres, no? Les obres de millora, de reurbanització, asfaltar, arreglar carrers, els projectes urbanístics, ara que se'n parla també tant de les urbanitzacions.
4: Aquesta és la primera oferta pública d'ocupació des que l'any passat el govern català va recuperar la competència de convocar els processos selectius d'aquests funcionaris municipals. Una primera passa que haurà d'anar acompanyada d'altres mesures per retenir el talent i evitar que quedin places vacants. Un altre factor a tenir en compte és l'alt percentatge de jubilació de les administracions. Bote diu que preveuen convocatòries recurrents també en d'altres sectors, a banda de l'administració local, com els Mossos d'Esquadra o el professorat.
0: La figura dels interventors i secretaris és sovint absent en gran part dels pobles petits de Catalunya. Dos de cada tres no en tenen. El Vallès Oriental, a Vilalba Sasserra, per exemple, amb poc més de 700 habitants, fa 5 mesos que no tenen secretari i l'alcalde ha d'assumir aquesta tasca. Això, per exemple, impedeix a aquest consistori optar al pla de barris, del qual avui també el govern aprovarà la segona convocatòria. Precisament ho ha explicat al Notícies en Xarxa l'alcalde del municipi, Joan Pons.
6: Jo crec que amb aquesta dotació als municipis petits no ens arribarà gaire. Sense la figura del secretari no es poden optar a aquestes subvencions. Per exemple, el dia 5 de juny acaba el termini perquè els plens municipals aprovin les subvencions d'aportacions al sou dels alts càrrecs. I si no es pot fer un ple, no podem optar a cap de les subvencions.
0: I no ens movem del Vallès Oriental perquè aquest dimarts arrenca el 18è Congrés Internacional de Ciutats Educadores a Granollers. La cerimònia inaugural se celebrarà a les 6 de la tarda al Palau d'Esports, que es convertirà en el centre neuràlgic de la cita des d'avui i fins divendres. La ciutat ja està preparada per acollir més de 400 inscrits d'arreu del món amb la participació imprescindible de 200 tècnics, productors i voluntaris. Ens apropa tots els detalls la Ruth Rivera de Vallès Oriental Televisió.
7: El Congrés reivindica el paper educador de les ciutats i comptarà amb 14 ponents de renom internacional. Durant els matins oferiran conferències i diàlegs, mentre que a la tarda els experts visitaran projectes socials, culturals i educatius de Granollers.
8: Projectes que tenen un gran impacte i que tenen molt a veure amb allò que estem comentant al matí, és a dir, que estem treballant amb els eixos de creativitat, de sentit crític i de comunitat, no? I les farem a partir de les 5 de la tarda, de 5 a 7, i després al vespre el que viuran són les activitats socials, els sopars.
7: El programa també inclou més d'un centenar d'experiències educatives en tres formats: tallers, diàlegs en grups reduïts i pòsters. Tot plegat és el resultat de 2 anys de feina de l'Associació Internacional de Ciutats Educadores. L'associació, creada l'any 1990, agrupa centenars de ciutats d'arreu del món que es troben cada 2 anys en un congrés internacional. Una cita que per primera vegada se celebra a Granollers.
2: Notícies en xarxa. Connectats al territori.
0: I atenció als veïns de Manresa, perquè Protecció Civil demana a aquestes persones que es trobin properes a l'empresa Aqualim de la ciutat que es confinin per una possible fuita de clor. Ara ho diem bé, una fuita de clor. L'avís s'ha fet fa pocs minuts quan s'ha detectat la incidència. Aquesta nau es troba al sud de la capital del Bages. I operatiu policial en marxa a la província de Girona. Més de 600 agents dels Mossos d'Esquadra estan activats aquest matí per detenir els membres d'una organització criminal estable dedicada principalment al cultiu de marihuana en interiors i a la distribució de substàncies estupefaents. A més, també es relaciona la xarxa amb la tinença d'armes i el blinqueig de capitals. La policia ha entrat en 2 pisos del barri gironí de la Font de la Pólvora i ha identificat a 2 persones. Els agents també s'han desplegat per municipis com Riudarenes, Cassà de la Selva, l'Escala o Salt.

0: 10 minuts i arribarem a 8:45 del matí. El seleccionador espanyol Luis de la Fuente ha inclòs 9 futbolistes catalans en la convocatòria per al Mundial dels Estats Units, Mèxic i Canadà. Un bloc amb un gran pes del Barça que porta 8 jugadors. Destaca la presència de Joan Garcia, de Gavi i d'Eric Garcia, que acompanyaran els blaugranes Pau Cubarsí, Pedri, Ferran Torres, Lamine Yamal i Dani Olmo. En la llista dels 26 escollits també hi ha els catalans David Raya, Marc Pubill, Marc Cucurella i Víctor Muñoz. Per primer cop en la història del combinat, no hi ha inclòs cap jugador del Real Madrid. De la Fuente explicava els motius d'haver seleccionat a Joan Garcia, que s'estrena en una cita internacional, i Eric Garcia, que torna a l'equip després d'haver quedat fora en els últims compromisos.
1: Creo que tenemos, insisto, yo estoy satisfecho, feliz, porque contamos en todas las demarcaciones, pero en esta especialmente, tres porteros de una solvencia, una calidad y una trayectoria impresionante. Eric García ha estado conmigo en la sub-19, en la sub-21 y en los Juegos Olímpicos. Conozco a Eric, sé el tipo de persona que es, no me genera la más mínima duda. Sé que va a venir, llega a este grupo, que es uno más de este grupo.
0: Una de les grans novetats a la llista és la convocatòria de Gavi. El blaugrana vivia amb eufòria el moment de conèixer que era un dels seleccionats després d'una temporada complicada per la greu lesió de genoll que l'ha apartat durant mesos dels terrenys de joc. Una notícia que va conèixer durant una sessió de recuperació a la Ciutat Esportiva i que va captar en vídeo Lamine Yamal. I el descens del Girona a segona ha despertat la indignació de l'afició blanc i vermella. Després del partit contra l'Elx, molts socis van atribuir la mala temporada als errors en la gestió del club des de principi de curs. Els companys de TV Girona van recollir les sensacions dels seguidors a la sortida de Montilivi i ens ho explica el Bru Ortega.
2: Divisió! Divisió! Divisió! Divisió! Divisió!
3: Aquests eren els càntics que s'escoltaven fora de Montilivi un cop acabat el partit. I és que no va poder ser i el Girona torna a la Lliga i per Motion 4 temporades més tard. D'aquesta manera, els més afectats eren els diferents aficionats a la sortida de Montilivi un cop acabat el partit.
4: Crec que els culpables no agafaran la culpa i no canviarà res. L'any vinent continuarem igual.
5: Quan jugues amb foc tota la temporada, al final et cremes i és el que ens ha passat.
6: Los que descendimos fuimos nosotros, los hinchas, nada más que eso.
7: Tinc ganes de plorar, sincerament, perquè nosaltres hem estat aquí amb la pluja, amb la fred i tots, i no jugar com han de jugar.
3: En aquest sentit, el club ja treballa per dur a terme una reestructuració profunda de l'equip per tal de poder lluitar amb garanties per tornar a primera divisió quan abans i no complicar més del que ja ho estarà amb el descens l'economia del club.
0: I Torelló es prepara per al pas del Tour de França amb un extens programa d'activitats. L'objectiu és convertir el pas de la Ronda Ciclista en una gran festa popular que serveixi per projectar la imatge del municipi arreu del món. És una informació de la Núria Parera, del Nou TV.
8: Les activitats començaran el 29 de maig amb les jornades esportives escolars, que inclouran una exhibició de BMX i una mostra de bicicletes singulars. El 20 de juny, el Club Ciclista Torelló organitzarà una sortida que recrearà la mateixa etapa que farà el Tour, des de Torelló fins a Les Angles. A més, durant una setmana s'instal·larà un pump track coincidint amb els casals d'estiu per incentivar l'ús de la bicicleta com a activitat de lleure. I el 5 de juliol, el Centre Excursionista de Torelló impulsarà la Bike Challenge Tour de Charlies. El gran dia serà el 6 de juliol, amb el pas del Tour pel municipi. El consistori vol omplir de públic el tram del recorregut que travessa Torelló des de la plaça Fortià fins les Serrasses, aprofitant així l'impacte de la cursa per mostrar la imatgeria del municipi.
9: Quan passin per Torelló, doncs l'audiència mundial està calculada entre 5 i 15 milions d'espectadors per la tele.
10: Estem en contacte amb els gegants, capgrossos, amb el pollasso, perquè es puguin exposar durant alguns trams d'aquest recorregut.
8: Des de l'Ajuntament també s'ha advertit que hi haurà afectacions de trànsit importants des de les 9 del matí.
0: I l'Ampolla acollirà dissabte la 15a edició del torneig d'handbol platja. La cita espera reunir una 50ena d'equips entre escolars i federats. En té més detalls la Vicky Maigí, de Canal 21 Ebre.
11: El dissabte 30 de maig es celebrarà la 15a edició del torneig d'handbol platja a la platja de les Avellanes de l'Ampolla. Per matí serà el torn per als escolars i per a tarda jugaran els federats. L'organització espera comptar amb una 50ena d'equips. Hi haurà medalles per a tots els que prenguin part en aquesta activitat que està organitzada per l'Ajuntament de l'Ampolla, el Centre d'Esports Tortosa i el Consell Esportiu del Baix Ebre. Magí Marqués és el president del Centre d'Esports Tortosa.
12: La gent sempre s'inscriu al final, vam donar data límit aquest cap de setmana i ja estan movent-se molt, tenim equips de fora de les Terres d'Ebre, evidentment. La nostra aspiració és tornar a estar en els 50 i algo equips, que és un format adequat, i com sempre agrair l'organització cooperativa en l'Ajuntament de l'Ampolla i també la participació del Consell Esportiu del Baix Ebre, que això ens ajuda moltíssim.
11: El torneig sempre aixeca una gran expectació al municipi i són molts els espectadors que s'apropen per veure en acció a jugadors i jugadores.
0: I arribarem a 8:45 amb un cas que és paradoxal, xocant, anecdòtic. Important operació patrimonial de la Guàrdia Urbana de Tarragona. Ha recuperat 300 caixes d'elements de diverses èpoques històriques que s'havia apropiat un arqueòleg. Tot va començar amb un correu electrònic d'un arqueòleg a la policia el 2022, que fins al 2025 no pren forma d'investigació. El mail alertava que un company de professió tenia exposat material patrimonial en un bar que regentava a Torredembarra. Tots els detalls en aquesta crònica de Biel Roquet, de TAC12.
13: Podrien ser monedes antigues qualsevol, però tenen un gran valor patrimonial i també sentimental a Tarragona. Són un miler de coure, de quart i mig i de 6/4, encunyades a la ciutat. La seva particularitat és que són de just abans del setge que va patir la ciutat el 1811, quan els francesos la van arrasar.
14: La seca estava aquí a Tarragona, però al seu període bèl·lic van decidir portar-se-la cap a Mallorca, i possiblement aquesta és l'última encunyació que el seu propietari es va amagar al casc antic, en un establiment que ara és un bar, abans era un forn de pa, les va amagar allà dins i se'n va anar cap a la catedral, i com ja sabem tots, allà a la catedral van morir tots.
13: Aquest és el més rellevant d'una operació conjunta entre la Guàrdia Urbana, els Mossos d'Esquadra i la Fiscalia. Altres peces de valor són un capitell del recinte de culte de Tàrraco, epigrafies romanes de marbre encastades a la muralla o una àmfora de Riudoms. En total són 260 capses de material trobades a la torre i 50 més a la part alta de Tarragona. Tot intacte, tret d'algunes restauracions, perquè es creu que no s'ha venut res. Es vol que, després d'entregar-ho a la Generalitat per inventariar-ho i restaurar-ho, tot torni a la ciutat. Parlem d'un arqueòleg recentment jubilat amb mig miler d'excavacions a casa nostra des de 1991. El cas es troba en fase d'instrucció i se li imputen delictes per danys contra el patrimoni històric i apropiació indeguda continuada.
15: La xarxa de comunicació local.
16: Tots els marroquins roben.
17: Ens treuen treballs.
18: Com a trans, et veuen com un monstre.
19: El propietari no vol jugar a una persona gitana.
20: Aquest, amb un trastorn mental, és violent.
21: Una soledat, la gent gran.
22: Són gent que roba.
23: Paràssi, marimatge.
24: Si estic sol.
25: Terroristes.
26: Menjar plata.
27: Tot això és odi.
28: Aturem-lo.
29: Taula d'entitats del tercer sector social, amb el suport de l'Ajuntament de Barcelona.
30: Sabies que...
31: Què engreixa més, el sucre o el greix? El primer i més important és diferenciar entre els tipus de greixos i sucres que existeixen. Els greixos es poden dividir en dos grans grups. D'una banda, els greixos saturats o trans, que augmenten els nivells de colesterol. I d'altra banda, els greixos mono- i polisaturats, que tenen cura de la salut cardiovascular. Els sucres bons són els que provenen d'aliments com fruites, verdures i hortalisses. Els sucres dolents són els blancs, els de taula. Els nutricionistes indiquen que és un aliment altament processat que cal consumir amb moderació. Un gram de greix aporta 9 calories, mentre que un gram de sucre aporta 4 calories. Això ha provocat que durant molt temps es cregués que no passa absolutament res per abusar del sucre, però els riscos per a la salut d'aquest aliment van més enllà de l'augment de pes. Encara que el greix és més calòric que el sucre, aquest últim engreixa més. Quan consumim aliments com dolços o salses, amb un alt contingut en sucre blanc, els nivells de glucosa de la sang augmenten exponencialment en qüestió de minuts. Quan la quantitat de sucre ingerida és excessiva, el sobrant que el cos no utilitza es converteix en greix. Per contra, el greix té un impacte molt baix sobre l'insulina. Aquesta és la raó per la qual, malgrat tenir més calories que el sucre, contribueix menys a l'augment de pes.
15: La xarxa de comunicació local.
0: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Helena Puigdueta. Bon dia, són 9:15 i avui al Notícies en Xarxa estem pendents de govern i sindicats d'educació que tornen a reunir-se avui a la tarda amb l'objectiu d'acostar posicions per intentar aconseguir desencallar el conflicte obert. La trobada estarà centrada en les millores retributives, la matèria on es troba enrocada la negociació. El Departament d'Educació proposa augments dels complements singulars de professors i mestres, mentre que les formacions sindicals reclamen una pujada salarial per tots els docents. I en aquest context, precisament aquest matí, el govern aprovarà la creació de 1.800 places per a nous mestres, personal d'atenció educativa i administratius per al curs vinent, amb l'objectiu de donar suport a l'escola inclusiva i abaixar ràtios a les aules. És una de les peticions que han exhibit mestres i professors als carrers durant les diverses mobilitzacions que demà continuen amb una vaga a tot Catalunya. En parlarem tot seguit amb Yolanda Segura, portaveu del sindicat USTEC. Avui, però, qui fa aturada són els estudiants universitaris i de secundària que se sumen a les reivindicacions dels docents, tal com ha explicat al Notícies en Xarxa la Tània Ros, portaveu nacional del Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans.
1: Nosaltres fem també aquesta convocatòria per donar un marc nacional a aquestes convocatòries de docents i per veure que totes les reivindicacions al final en són una sola, que és tenir una educació al servei de la classe treballadora i arrelada al territori.
0: El sumari de la investigació del cas Zapatero situa la casa de l'expresident com l'epicentre de la presumpta trama corrupta que investiga el jutge de l'Audiència Nacional, José Luis Calama. El text, on Rodríguez Zapatero no apareix en cap conversa, revela que l'UDEF va intervenir al despatx de l'expresident una caixa forta amb joies i rellotges. El govern aprova avui 540 noves places de secretaris i interventors per als ajuntaments. Dos de cada tres pobles petits no en tenen i això els complica el dia a dia. És el cas de la localitat vallesana de Vilalba Sasserra, on fa 5 mesos que no tenen secretari. Això, per exemple, impedeix a aquest consistori optar al pla de barris, del qual avui el govern n'aprovarà la segona convocatòria. Ho ha explicat al Notícies en Xarxa el seu alcalde, Joan Pons.
2: Jo crec que amb aquesta dotació als municipis petits no ens arribarà gaire. Un dels problemes també més grans, doncs, és que sense la figura del secretari no es poden optar a aquestes subvencions. Si no es pot fer un ple perquè no podem fer un ple, no podem optar a cap de les subvencions.
0: I podem ampliar-vos també una notícia que no fa gaire estona que acabem de saber. 15 dotacions dels bombers treballen a Manresa per una fuita de clor a l'empresa Aqualim, al polígon Bufalvent, al sud de la ciutat. L'incident s'hauria produït en un contenidor exterior amb residus de piscines i clor que hauria fet reacció. Des de Protecció Civil es recomana el confinament a les persones a qui molesti el fum generat i que visquin properes a aquest polígon industrial. I a Girona, els Mossos d'Esquadra tenen en marxa des de primera hora d'aquest matí un operatiu per detenir els membres d'una organització criminal dedicada al cultiu de marihuana i a la distribució d'estupefaents. Un dels punts on s'estan fent escorcolls és en dos pisos del barri gironí de la Font de la Pólvora, on s'han fet dues identificacions en concret. També hi ha agents desplegats, però, a localitats com Celrà, Bescanó o Llagostera. Dels esports, el seleccionador espanyol Luis de la Fuente ha inclòs 9 futbolistes catalans en la convocatòria per al Mundial, un bloc amb un gran pes del Barça que porta 8 jugadors. Destaca la presència de Joan Garcia, Gavi i Eric Garcia, que acompanyaran els blaugranes Pau Cubarsí, Pedri, Ferran Torres, Lamine Yamal i Dani Olmo. Entre els escollits també hi ha els catalans David Raya, Marc Pubill, Víctor Muñoz i Marc Cucurella. I en cultura, la policia de Tarragona ha recuperat unes 300 caixes d'elements històrics que s'havia apropiat un arqueòleg. Material d'un gran valor patrimonial, com monedes de la Guerra del Francès de 1811, un capitell de culte de Tàrraco, epigrafies romanes de marbre o una àmfora de Riudoms. Després d'entregar-ho a la Generalitat per inventariar-ho i restaurar-ho, el consistori tarragoní espera que tot torni a la ciutat.

0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Us ho dèiem ara en titulars, avui a la tarda es fa una nova reunió entre govern i sindicats per mirar d'acostar posicions en el conflicte educatiu. La trobada estarà centrada en les millores retributives. El govern proposa augments dels complements singulars de professors i mestres, mentre que les formacions sindicals reclamen una pujada salarial per a tots els docents. La trobada també arriba al dia que el govern aprovarà la incorporació per al proper curs de prop de 1.800 nous docents, personal d'atenció educativa i administratius, amb l'objectiu de reforçar l'escola inclusiva i abaixar ràtios. Mentre no hi hagi acord, però, es manté el calendari de vagues. Demà mateix hi ha convocada una nova aturada general de mestres i professors que afecta tot Catalunya i els propers dies se'n faran 6 més repartides per als territoris. Doncs això, en plena tercera setmana de mobilitzacions i a les portes d'aquesta reunió amb educació, volem saber amb quin marge real arriben els sindicats a aquesta trobada decisiva. I en parlem amb la portaveu d'USTEC, la Iolanda Segura. Bon dia, Iolanda, i gràcies per acompanyar-nos de nou.
2: Hola, molt bon dia.
1: Deia, nova reunió amb educació, amb quins ànims hi aneu? Serà la redefinitiva o continuem allargant un conflicte que no es mou? I encara un apunt més, Iolanda. En principi, aquesta reunió, si no teníem mal entès, havia de ser al migdia. Ara s'ha canviat a la tarda, no vull despertar suspicàcies, però no sé si això té alguna cosa a veure amb alguna aportació nova o senzillament és una qüestió de calendari, d'agenda i prou.
2: Aquesta darrera pregunta no t'ho sabria dir. Esperem que sigui per això que apuntes, que estan estudiant molt bé la nostra proposta i tenen voluntat de donar-hi resposta, la resposta més àmplia possible. Però bé, nosaltres, jo ja, mira, ja em preparo el coixí, em preparo els llençols i em preparo el que faci falta per passar-hi les hores que calguin. Bé, esperem doncs, que puguem avançar, que realment hi ha aquestes últimes darreres meses ja doncs, obtinguem els nostres fruits, no? Que portem doncs, el col·lectiu porta molt temps lluitant, portem molt temps lluitant.
1: Perquè, Iolanda, una mica la línia vermella o el que s'està enrocant ara mateix és el tema salarial, la proposta salarial d'educació, que espereu que fos una contraproposta al que vosaltres els hi demanàveu, perquè l'última us va semblar inacceptable, dèieu. Seria aquesta una mica la cosa que es que faria desencallar el conflicte?
2: Bé, és aquesta i la inclusiva. Nosaltres ara s'estan anunciant aquestes
1: 1.800 places.
2: 1.800 dotacions, que benvingudes siguin. Això ja no hi són a l'acord, però si s'han ampliat, benvingudes siguin. Vull dir que no ens hi oposem, però sí que nosaltres volem anar més enllà. No seran suficients aquestes 1.800 dotacions. No arriben a tots els centres. Tenim el triple de centres i, per tant, necessitem moltes més dotacions i això també doncs, ho hem d'aconseguir en aquestes meses de negociació. Nosaltres demanem 6.500 dotacions. I sí, el tema salarial és un altre escull, no? Perquè, evidentment, nosaltres situem doncs un escenari i el departament doncs, sempre ens ve amb propostes addicionals que no s'hi acosten a aquest escenari. Per tant, evidentment, també és un altre escull, però els dos punts principals són aquests. Nosaltres volem aconseguir doncs, arribar a un acord que realment reverteixi unes necessitats que tenim doncs, tant a nivell de condicions laborals com a nivell d'atenció de l'alumnat. I, per tant, doncs, farem el que faci falta. Si no aconseguim arrencar aquest acord, doncs el conflicte continuarà obert i haurem d'escalar les mobilitzacions.
1: Iolanda, acabo ja molt ràpid, si us plau. Em deies, portaré coixins, portaré llençols, estem disposats al que sigui. És a dir, que entenc que, com a mínim, la voluntat negociadora fins al final, ni per tu ni per mi, un terme mig, seria prou per intentar desencallar aquesta situació que té angoixades a moltes famílies, a banda de vosaltres i de tota la societat en general?
2: Sí, sí, estem disposades a fer a dedicar-hi les hores que facin falta, però sí que esperem doncs, aconseguir doncs, el màxim possible i que quedi molt clar que nosaltres això ho submetem a consulta i serà el col·lectiu que ens digui si això és suficient i, per tant, assignable o no. Així que esperem doncs, que l'administració ens presenti una oferta prou atractiva com perquè el col·lectiu pugui dir que sí.
1: Doncs també ho esperem nosaltres, creuem els dits, que vagi molt bé la negociació, seny, enteniment i que vagi bé, endavant, molta força. Gràcies.
2: Moltes gràcies.
1: I a les propostes dels docents s'hi afegeixen els estudiants que avui estan cridats a la vaga per donar suport a les reivindicacions laborals per a mestres i professors, així com millores a l'educació pública. El Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans ha convocat vaga pels alumnes de secundària i universitaris de tot Catalunya i del País Valencià amb accions reivindicatives arreu del territori. Aquest matí, per exemple, s'han bloquejat una vintena de panys d'instituts de Barcelona. També reclamen una educació 100% en català i abandonar mesures com el pla pilot que introdueix Mossos d'Esquadra a les escoles. Tània Ros és la portaveu del sindicat.
3: Per una banda, prendre el nostre paper com a estudiants i reivindicar que nosaltres també som un subjecte actiu a la nostra educació i en la lluita per una educació digna. Després, donar un dia més de conflicte, sostenir durant un dia més la lluita en què les docents doncs, no poden sostenir tots els dies de vaga. I per últim també volíem donar un marc de Països Catalans, perquè les protestes de docents que s'estan donant aquí a Catalunya són les mateixes que s'estan donant al País Valencià.
1: Més coses. La Unitat de Delinqüència Econòmica i Fiscal, la UDEF, situa la casa de l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero com l'espai idoni per la canalització i la custòdia de les instruccions que s'enviaven a la presumpta trama corrupta que està investigant el jutge de l'Audiència Nacional, José Luis Calama. Així ho revela el sumari, publicat aquest dilluns, on Zapatero no apareix en cap conversa. Això sí, apunta que dins del domicili l'expresident disposava de major reserva i control de la informació i que podia planificar les instruccions més sensibles. A banda, el text revela que la UDEF va intervenir al despatx de l'expresident del carrer Ferraz de Madrid una caixa forta amb joies i rellotges, així com discos durs i algunes carpetes amb documentació amb noms d'empreses que apareixen en la investigació. En el capítol de reaccions, el portaveu autoritzat de Rodríguez Zapatero, Luis Arroyo, ha assegurat aquest dilluns a Televisió Espanyola que l'expresident està molt sorprès per les suposicions recollides a la interlocutòria judicial i els informes de l'UDEF. També ha afegit que els informes estan plens de conjectures i ha atribuït les acusacions al context polític derivat de la seva defensa pública del president espanyol Pedro Sánchez. I encara sobre investigacions que afecten l'entorn del govern espanyol, la Unitat Central Operativa de la Guàrdia Civil no ha trobat pagaments opacs ni comissions il·lícites en els comptes de la dona de Pedro Sánchez, Begoña Gómez. L'informe de conclusions finals sosté que la càtedra que va codirigir Gómez a la Universitat Complutense de Madrid va crear-se seguint la normativa establerta, tot i que apunta a irregularitats en la contractació de serveis pel desenvolupament del programari d'aquesta. L'UCO ha enviat aquest document al jutge Juan Carlos Peinado, que a finals d'abril va acordar processar-la per presumptes delictes de tràfic d'influències, malversació, corrupció en els negocis i apropiació indeguda. Mentrestant, i a Catalunya, el govern aprova aquest matí en Consell Executiu la convocatòria de 540 places de secretaris i interventors per als ajuntaments. Avui s'aprova aquesta oferta rècord que ha de dotar d'estabilitat als municipis més petits que no disposen d'aquests càrrecs. Un exemple d'aquesta manca de secretaris i d'interventors el trobem a la Granja d'Escarp, al Segrià. Allà fa anys que esperen aquesta convocatòria per millorar el funcionament de l'administració local. Ens ho expliquen els companys de Lleida Televisió.
4: A la Granja d'Escarp ja porten 7 mesos sense secretari ni interventor i una administrativa està assumint les funcions de secretària.
5: 500 places són moltes places, però jo el que em pregunto és si realment hi haurà aquelles persones, aquelles persones que hauran opositat, que hauran aprovat una oposició complicada i haurem pogut cobrir aquestes places. Llavors, només el que reclamo és que, com a societat, informem d'aquestes necessitats, que enginyers, juristes, economistes s'opositin, aprovin, i llavors sí, podran cobrir aquestes centenars de places que necessitem als nostres ajuntaments.
4: A l'espera d'aquestes noves places es demana també poder fer una transició adequada.
5: problema és que els consells comarcals tampoc tenen aquestes borses. Vull dir, necessitem secretaris interventors que es diuen SATs al Consell Comarcal, perquè en el mentrestant, en aquest gap d'aquest temps que no trobem aquestes persones que han aprovat, puguin aquests SATs donar servei mentre estan als ajuntaments.
4: Les 540 noves places s'han de sumar a les 218 d'un altre procés que està en marxa i que està previst resoldre a l'estiu.
1: La figura dels interventors i secretaris és sovint absent en gran part dels pobles petits de Catalunya. Dos de cada tres no en tenen. El Vallès Oriental, a Vilalba Sasserra, per exemple, amb poc més de 700 habitants, fa 5 mesos que no tenen secretari. I l'alcalde és qui ha d'assumir aquesta tasca. Això, per exemple, impedeix a aquest consistori optar al pla de barris, del qual avui el govern també n'ha d'aprovar la segona convocatòria. Precisament ho ha explicat el Notícies en Xarxa el seu alcalde, Joan Pons.
6: Jo crec que amb aquesta dotació als municipis petits no ens arribarà gaire. Sense la figura del secretari no es poden optar a aquestes subvencions. Per exemple, el dia 5 de juny acaba el termini perquè els plens municipals aprovin les subvencions d'aportacions al sou dels alts càrrecs. I si no es pot fer un ple, no podem optar a cap de les subvencions.
7: Notícies en xarxa. Informació al detall.
1: Us ho hem ampliat en els titulars. 15 dotacions dels bombers treballen a Manresa per una fuita de clor a l'empresa Aqualim, al polígon Bufalvent, al sud de la ciutat. L'incident s'hauria produït en un contenidor exterior amb residus de piscines i clor que hauria fet reacció. Des de Protecció Civil es recomana el confinament a les persones a qui molesti el fum generat i sobretot als veïns que estan a propers a la zona. També s'ha avisat de la situació als municipis de Castellgalí, de Sant Vicenç de Castellet i el Pont de Vilomara, cap on bufa el vent, perquè valorin possibles recomanacions de confinament als seus ciutadans. I operatiu policial en marxa a la província de Girona des de bon dematí. Més de 600 agents dels Mossos d'Esquadra estan activats aquest matí per detenir els membres d'una organització criminal estable dedicada principalment al cultiu de marihuana en interiors i a la distribució de substàncies estupefaents. A més, també relaciona la xarxa amb la tinença d'armes i el blanqueig de capitals. La policia ha entrat en dos pisos del barri gironí de la Font de la Pólvora i ha identificat ja a dues persones. Els agents també s'han desplegat per municipis com Riudarenes, Cassà de la Selva, l'Escala o Salt. I a Vilanova i la Geltrú, al Garraf, més de 200 experts de tot el món estudien la contaminació als oceans en el marc del Congrés Ocean Noise, trobada de referència dels científics per oferir solucions tecnològiques i mitigar els efectes del soroll sobre els oceans. És una informació d'en Carles Monasterio des de Canal Blau.
8: Els parcs eòlics instal·lats a alta mar tenen diversos avantatges a l'hora de generar energies renovables, però en canvi tenen un gran impacte acústic negatiu per a les espècies marines que viuen a l'entorn proper, sobretot a l'hora de la instal·lació de la infraestructura. Aquest ha estat el punt central que s'ha tractat en la primera ponència de l'Ocean Noise, el Congrés Internacional que reuneix a més de 200 experts de 25 països diferents a Vilanova i la Geltrú per abordar la problemàtica de la contaminació acústica en els oceans.
9: Tiene muchas ventajas, pero una de las ventajas es que para implantar estas granjas de molinos, pues hay que plantar un clavo de 200 metros de largo con un martillo. Esto crea una energía acústica que puede destrozar el medio alrededor.
8: Tots els treballs i estudis que s'hi presenten han de ser nous per poder participar en el Congrés, que tindrà un total de 13 sessions, des de les quals s'aborden els efectes, les tècniques de mesura i, sobretot, com mitigar el soroll de, per exemple, el transport marítim o les prospeccions de petroli. Al final del Congrés, que s'allargarà durant tota la setmana, la voluntat és fer una declaració d'intencions per tal d'influenciar administracions i governs a aplicar mesures que tinguin més en compte els sorolls al mar. La voluntat és que puguin conviure interessos econòmics i la conservació dels ecosistemes marins a través de la implementació d'una regulació que trobi l'equilibri acústic als oceans.
1: I abans dels esports us expliquem que els treballadors de les biblioteques de Barcelona comencen avui dimarts una vaga indefinida. Els sindicats, que denuncien la precarització dels serveis amb jornades partides de fins a 11 hores al dia, també han convocat aquest matí una manifestació al centre de la ciutat. Davant la biblioteca Mercè Rodoreda, al districte d'Horta-Guinardó, de la capital catalana, hi tenim el Lluís Sánchez i l'Anna Ruiz. Bon dia, Anna. Què reclamen exactament els bibliotecaris que avui faran aquesta vaga indefinida?
10: Hola, Elena, bon dia. Mig miler de treballadors i treballadores de les 41 biblioteques que hi ha a la ciutat de Barcelona estan cridats i cridades avui a fer vaga indefinida. I amb Irene Lameiro, ella és delegada sindical de la CGT i també bibliotecària. Elena, bon dia.
11: Hola, bon dia.
10: Quines són les reivindicacions bàsiques que justifiquen aquest inici de vaga indefinida a les biblioteques de Barcelona?
11: Vale, doncs ja estem mobilitzades des de Sant Jordi, vull dir que i ens hem mobilitzat altres vegades, això ve de lluny. Però ara mateix el que estem demanant és una millor conciliació de la vida amb uns horaris que no tinguin els abusos que ara tenen, que fem fins a 11 jornades diàries, on se'ns compensi tots els dissabtes extras que treballem a l'any. A més, també reivindiquem la manca de personal que arrastrem des de fa molt temps. Estem amb estàndards superobsolets, la sobrecàrrega de feina, el reconeixement professional. Bueno, hi ha diferents coses que s'han anat sumant i que han provocat ja un malestar que ens ha fet dir que ja no podem més.
10: Irene, perquè bibliotecaris i bibliotecàries no només ajudeu als lectors de la ciutat de Barcelona, de sobte heu assumit tasques que no us pertoquen.
11: Bueno, de fet, les biblioteques no són aquest temple de la lectura i del silenci que un podria tenir com una idea de que són així, no que històricament han estat així, sinó que avui en dia cada cop fem més activitats, donem més serveis, arribem també a nivell social allà on altres centres, on altres recursos no arriben. Doncs les biblioteques ens hem convertit una mica en un calaix de sastre, no? On tothom és benvingut i de vegades se'ns toca també doncs, assumir problemàtiques socials, però per les que no estem preparades, no tenim la formació, no tenim els recursos, faltaria també, moltes vegades ho demanem, educadors socials a les biblioteques, que n'hi ha molt pocs, molt poques.
10: Irene, i avui hi ha una reunió convocada amb l'empresa, confieu que sigui un punt d'inflexió i que es pugui desencallar el conflicte?
11: Avui és, potser, si no m'equivoco, és la novena reunió que tenim. Tant de bo que sí, tant de bo que sí, això és el que voldríem, però realment si anem fent reunions on no s'avança, on no es negocia, perquè no accepten, al final el que ens donen són engrunes, doncs això no, de moment no té solució, esperem que sí que la tingui.
10: Irene Lameiro, bibliotecària, també delegada sindical de la CGT, moltes gràcies per dedicar-nos aquests minuts i a l'espera ja d'aquesta reunió que les bibliotecàries de Barcelona mantindran amb els seus responsables per poder desencallar aquest conflicte que afecta, Elena, tal com t'explicàvem, a 41 biblioteques de la ciutat de Barcelona, però que es podria estendre a la resta de l'àrea metropolitana de Barcelona.
1: Doncs ara és temps pels esports i és temps per la Cristina Álvarez. Molt bon dia, Cristina.
12: Bon dia.
1: Fins a 9 futbolistes catalans jugaran al Mundial de Futbol.
12: Sí, 9 catalans han entrat a la llista de Luis de la Fuente. El seleccionador espanyol ha conformat un bloc en què el pes principal l'aporten els jugadors del Barça, un total de 8. I destaquen especialment Joan García, Gavi i Eric García, que acompanyaran els ja habituals Pau Cubarsí, Pedri, Ferran Torres, Lamine Yamal i Dani Olmo. En la llista dels 26 escollits també hi ha els catalans David Raya, Marc Pubill, Marc Cucurella i Víctor Muñoz. Per primer cop en la història del combinat no hi ha inclòs cap jugador del Real Madrid. Una de les grans novetats és la convocatòria de Gavi. Després de 6 mesos de baixa per una greu lesió de genoll, el blaugrana vivia amb eufòria al moment de conèixer que era un dels seleccionats. De la Fuente explica per què l'ha cridat.
13: La categoria humana que tiene este grupo de jugadores. Por eso Gavi es tan querido entre otros jugadores, o Lamín, o gente que cuando se lesiona un compañero graba en una red social, lo vamos a hacer por ti. Y celebro que sea así, celebro que se haya emocionado y porque sé que la ilusión que le hace.
12: En bàsquet, el Joventut i l'Unicaja completaran avui el partit corresponent a la jornada 29 de l'ACB, que es va haver de suspendre a la mitja part per problemes en el videomarcador de l'Olímpic de Badalona. El duel es reprendrà amb el resultat de 53-33 a favor dels verdinegres i amb els mateixos jugadors que hi havia inscrits per aquell partit, motiu pel qual la penya no podrà alinear el darrer fitxatge verdinegre, Yanis Morin. Les circumstàncies, però, han canviat perquè ara els de Dani Miret ja tenen la classificació per al play-off a la butxaca. El duel es reprendrà a les 8 del vespre. I avui quedarà completat el quadre de semifinals de l'Hockey Lliga masculina amb la disputa dels tercers partits de les sèries de quarts que encara queden per definir. A partir de 2:15 es jugaran el Calafell-Reus, l'Igualada-Voltregà i també el Barça-Noia. L'entrenador blaugrana Ricard Ares i el porter Sergi Fernández expliquen com afronten la cita.
14: Sortir al 300%, guanyar-lo i continuar endavant. Sabem que hem de treballar bé, que hem d'estar en totes les fases del joc ben concentrats.
15: Estic convençut que el Palau respondrà, ho han fet sempre, i amb aquestes dates assenyalades segur que respondrà. I nosaltres, deixar-ho tot a pista, al final és una final. Qui guanya continua i qui perd marxa cap a casa fins l'any que ve.
12: Ja és a semifinals al Liceo, demà t'explico qui són els tres classificats que avui trobaran la classificació per a aquestes semifinals.
16: Va, doncs merci, Cristina, que vagi bé.
12: Fins demà.
16: Fins demà. I en plana cultural, una notícia curiosa, sorprenent, si més no. I és que la policia de Tarragona ha recuperat unes 300 caixes d'elements històrics que s'havia apropiat un arqueòleg. Material d'un gran valor patrimonial, com, per exemple, monedes de la Guerra del Francès de 1811, un capitell de culte de Tàrraco, epigrafies romanes de marbres o una àmfora de Riudoms. Després de lliurar-ho a la Generalitat per inventariar-ho i restaurar-ho, el consistori tarragoní espera que tot torni a la ciutat. I les agrupacions corals humorístiques s'han apoderat dels carrers dels barris barcelonins de la Barceloneta i el Raval en la Festa dels Cors Muts. Amb una cercavila en què han participat una vintena de comparses, han celebrat el passat mariner i obrer d'aquests barris. Totes han exhibit elements de fusta i instruments relacionats amb la seva història. Com més tradició, coincideixen amb el cap de setmana llarg de la segona Pasqua. Doncs amb aquesta notícia tan tradicional posem el punt i final avui al Notícies en Xarxa. Us esperem demà dimecres a partir de les 7. Que vagi molt bé el dia. Adéu-siau.
17: La xarxa de comunicació local.

0: Calaixera, moble proveït d'un cos de diversos calaixos superposats, destinat tradicionalment a desar roba blanca o vestits, element decoratiu destinat a desar diferents objectes i elements. Ara resulta que també és un magazín radiofònic. Comença La Calaixera, el magazín matinal de Ràdio El Vendrell. Informació, entreteniment, seccions, participació, concursos... Cada dia de dilluns a divendres fins a les 12 del migdia amb Pere Sallent.
1: Ei, què tal? Com esteu, família? Gràcies per ser-hi, bon dia i bona hora. Això, ens hi tornem a posar. Comencem una nova edició d'aquest espai matinal. Això ja és La Calaixera. La intenció i, sobretot, les ganes d'acompanyar-vos, d'explicar-vos sempre moltíssimes coses i de trobar això. Bé, simplement una bona estona de ràdio, senzilla, propera... Hi ha moltes coses, amb tot el rigor possible i tota la professionalitat que faci falta. Dimarts 26 de maig, programa número 3976. A més, si voleu dir qualsevol cosa en qualsevol moment, ja ens podeu enviar un missatge de WhatsApp al 686-101-101, molt fàcil, 686-101-101, o un correu electrònic a calaixera@rtp-alvendrell.cat. A partir d'aquí, ja ben pendents de tot el contingut d'avui, començarem sempre per la previsió del temps amb en Marc Rodero, una primera cançó que ja hem triat, que escoltarem i que ens ajudarà a posar ritme, a començar encara amb més ganes, si cal, i anar ja directament després d'això cap a l'actualitat i les notícies destacades. Els esports amb en Jordi Graell, també el repàs que fem sempre a les principals portades, als diaris i altres aspectes d'interès. A les 10 en punt, actualitzem les notícies amb la xarxa de comunicació local. I després d'aquest butlletí, segona part de programa i encara més qüestions. Espai sobre empresa, emprenedoria, per exemple, amb aquest espai que ens aporta la coach i la mentora empresarial Begoña Cartagena al liderar-se per viure millor. I a banda, també secció habitual amb la FEC, la Federació Empresarial del Gran Penedès, a través del Baix Penedès Empresa. A les 11 actualitzarem les notícies, altra vegada amb els butlletins previstos, i ja ens quedarà tercera i última part. Avui, si ja, i com pertoca, en dimarts, secció tecnològica. Secció per perdre por a la tecnologia amb en Joan Molines de Goil, el Vendrell. I ens quedarà, això sí, una estoneta curteta, però una estoneta per participació, trucades, i acabar de composar tot aquesta jornada d'avui, això amb alguna petició musical, si voleu, o el que calgui, a través d'aquests punts que ja hem dit, WhatsApp, correu, i també a través del telèfon de directe que estarà operatiu en aquella tercera i última part, el 977 15 70 69. I això, bàsicament, arribarem al migdia, ens plantarem a les 12 i ja està, ja ho tindrem per avui. Que es diu aviat, que són 3 hores de ràdio en directe. Gràcies per fer-ho possible, gràcies per ser-hi, per la confiança i també per la paciència.
0: La Calaixera, un programa unitat de tot. Ràdio El Vendrell t'acompanya, t'informa, et diverteix, t'escolta. Segueix-nos cada dia al 107.1 de la FM i també a la nostra web rtbalvendrell.cat.
1: El temps, primer apunt de servei, primera informació de servei per començar tot el contingut del programa d'avui, que passa per la previsió del temps amb en Marc Rodero, que ja ens acompanya telefònicament. Marc, molt bon dia.
2: Molt bon dia, Pere, bon dia a tothom.
1: Les temperatures, que segueixen agafant força, em sembla, aquests dies.
2: Sí, no se li veuen intenció de baixar ni de retrocedir una miqueta, fins i tot entre dijous i divendres podríem tindre el pic més alt de la setmana. Per tant, seguirem parlant d'aquestes temperatures força altes, entre 5 i 8 graus per sobre del que tocaria per aquesta època de l'any, i que tot plegat fa doncs, que cap a l'interior avui repetim la mateixa situació pel que fa a les temperatures amb valors que superaran amb escreix els 30 graus i a prop de la costa entre els 28 i els 30 també.

0: tot plegat amanit amb sol, pràcticament de punta a punta del dia, com a molt algun nuvolet transitori, despistat, decoratiu, sense més malícia, i pel que fa a la situació marítima també prou tranquil·la, igual que aquests darrers dies a tots els quadrants costaners de la comarca. En definitiva, seguim parlant d'estabilitat, de tranquil·litat, d'absència de pluges i de temperatures notablement altes, pràcticament, Pere, de rigorós estiu.
1: Doncs bé, seguirem ben pendents. Marc, gràcies per la informació. Que vagi bé i fins demà.
0: Fins demà, bon dia.
1: Bon dia.
2: Ràdio El Vendrell, el 107.1 de la freqüència modulada.
1: Tot i que anem una mica més enllà de la primavera, perquè fa la meteorologia o les temperatures, encara estem en primavera, eh? Encara ens queda un meset, no? Em sembla ben bé, menys d'un mes perquè sigui l'estiu de manera oficial. I per això volem escoltar aquesta cançó de Rigoberta Bandini, que és una de les seves últimes cançons. Cançó de primavera.

0: Ai, l'ordinador que fa de les seves, però bé, Rigoberta Bandini, que ens portava aquesta primera cançó, cançó de primavera, cançó per posar en ritme i per començar el programa en directe i en sintonia a través del 107 Ambo de l'FM.
1: Viu el matí de forma propera amb La Calaixera, el magazín de Ràdio El Vendrell, amb Pere Sallent, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia.
0: Les 9 i 9 minuts, notícies. El dia després de la sessió plenària d'ahir dilluns, pendents de tota la valoració informativa que podeu seguir en els punts informatius d'aquesta casa i de cara a La Calaixera, tot just demà ja podrem explicar com va ser aquesta sessió. Ara anem cap a altres informacions, això sí, també informacions de caràcter polític. El PSC del Vendrell, que ha celebrat un acte públic i obert a la plaça Nova, en què ha volgut rendir comptes amb la ciutadania quan es compleixen 3 anys de mandat. Tot plegat amb l'horitzó de les pròximes eleccions municipals, cada cop més a prop, i seran, com sabeu, el maig de l'any que ve, el 2027. Els 9 regidors del grup municipal socialista de l'Ajuntament que han explicat la seva acció de govern en els anys de l'actual mandat. Des de la formació han assegurat que el treball efectuat fins ara els ha dut a complir el 83% del programa electoral amb el qual es van presentar els comicis del 2023. De fet, així en parlaven el portaveu del grup del PSC, en Cristian Soriano, i el primer secretari de la formació local, en Baltasar Santos.
2: Pels socialistes, el programa no és només un conjunt de pàgines i de propostes, sinó que és un compromís públic amb la ciutadania. Ens el prenem de manera molt seriosa i això ens fa, doncs, satisfets que des que vam començar a treballar amb l'inici de mandat, 8 de cada 10 propostes que vam proposar a la campanya són avui una realitat.
3: I ens queda encara un 17% de programa electoral, doncs, per fer. Són grans projectes que es poden veure als carrers, com per exemple el projecte de Rieres o el projecte de renaturalització, però també projectes més intangibles, com projectes de cultura inclusiva, d'educació inclusiva, projectes que s'estan treballant des de les regidories més socials d'aquest Ajuntament.
0: Els socialistes també han volgut clarificar diferents aspectes que formen part del debat polític, com ara el del deute econòmic i la situació financera al consistori.
3: Una notícia que donarem avui és que ara mateix som el municipi de la província de Tarragona, de la nostra grandària, entre 25.000 i 50.000 habitants, amb menys ràtio de deute, desmuntant una mica els bulos que diuen que som un municipi endeutat.
0: I tot i que l'acte es podria veure com l'inici dels moviments de cara a les eleccions municipals de l'any que ve, des del PSC asseguren, diuen, que encara no es troben en aquesta tessitura.
2: Estem ara mateix centrats en desenvolupar el nostre programa de govern. Creiem que tots els esforços han d'estar dedicats ara mateix a l'alçada de que els vendrencs i les vendrenques reclamen, que és treballar, treballar i treballar, i complir amb allò que van prometre durant la campanya.
0: L'alcalde de la vila, Kenneth Martínez, ha estat l'encarregat de tancar un acte que el PSC ha englobat sota el nom de vendrellencament optimistes. I més qüestions encara municipalistes. L'Ajuntament del Vendrell ha activat tot el procés de redacció del nou pla d'ordenació urbanística municipal que ha de definir com ha de créixer el municipi. El primer pas és el de les aportacions ciutadanes que es poden fer a través d'una enquesta ciutadana en la qual tothom hi pot participar. L'objectiu és conèixer què pensen els vendrellencs i vendrellenques sobre la mobilitat, els serveis, les activitats, l'espai públic, l'habitatge i la protecció del futur del municipi. L'enquesta es pot consultar mitjançant en un codi QR disponible a les xarxes socials i a la seu electrònica del consistori. També es pot obtenir informació presencialment a l'Ajuntament, una fase que estarà oberta fins al 15 de juny. Més coses. L'embarcada, l'agrupació de cultura popular del Vendrell, que segueix de celebració, enguany commemora els seus primers 20 anys de vida amb un seguit d'activitats que han tingut aquest passat cap de setmana, amb un cercavila pels carrers del centre del municipi, un dels seus moments culminants. Dues dècades de balls i passió per les arrels que, malgrat les dificultats, es viuen amb molta intensitat i amb molt bones perspectives de futur. L'actual president de l'embarcada és l'Adrià Ferrer.
4: Bueno, fer 20 anys, realment, com que som una entitat sense ànim de lucre, molts cops tirar endavant no és fàcil. Aconseguir pagar totes les despeses que comporta poder ballar no és fàcil, vull dir, té molt de mèrit haver arribat fins aquí, però ho hem fet i ho seguirem fent.
0: La importància de la cultura popular, amb aquesta premissa corrent per les venes, l'embarcada ha viscut, doncs, un dels dies grans de celebració d'aquests 20 anys, com ara dèiem, una commemoració que s'engegava amb el 15è aniversari del Ball de Faixes, un dels més característiques de l'agrupació i que, partint de la plaça del Tívoli, ha recorregut bona part del centre de la vila enmig de l'emoció de formar part d'una tradició que enjugassa i que atrapa.
4: La veritat que és supermaco, sobretot per festa major, tothom amb els nervis que té, la passió que ho viu. Jo crec que és una cosa que es transmet ja, si els balladors ho vivim, però jo crec que és una cosa molt bona embarcada que ho sabem transmetre molt bé cap al públic que ens ve a veure. Si tu vas a veure un ball, aquesta tarda ho podré veure a Cercavila, i la passió amb la que ballen els balladors, el públic la percep, i que això és una cosa, l'essència de l'embarcada.
0: Aquest dia de l'embarcada també donava protagonisme al ball de Gitanes i dels Pastorets, tots dos amb 20 anys ja també de trajectòria. Una passió indissoluble, la intensitat amb la que es gaudeix de la festa de les arrels al Vendrell.
4: Sí, que és un pilar molt important de la cultura d'aquí al Vendrell, perquè sí, justament el Vendrell, que té una cultura popular molt, molt forta, i crec que l'embarcada, al final som 10 balls, 4 infantils i 6 d'adults, i doncs jo crec que això és un pilar superimportant, i aportem també una mica de, clar, amb aquests 10 balls, una diversitat que és molt maca de veure. Tu vas veient passar balls que al final tenen punts en comú, però al final són molt diferents.
0: L'embarcada que frega els 400 socis i sòcies i cada cop rep més peticions d'entrades dels balls. Una embranzida que fa mirar amb un futur amb força optimisme.
4: Mantenir els 10 balls que tenim ara, amb el número de gent que hi ha, intentar, doncs, dintre de les possibilitats, com he dit, sobretot tema vestits i tema, sobretot, si és veritat, el tema econòmic, seguir-los mantenint vius, que la gent segueixi tenint ganes de pertànyer a aquesta entitat.
0: Una passió, doncs, que no té aturador i que s'ha de transmetre als de petits dels adults i dels adults cap als petits. I seguim parlant de cultura d'investigació, del Penedès com a sinònim, això, de cultura i d'investigació. Per tercer any consecutiu, l'Institut d'Estudis Penedesencs ha lliurat els seus premis de recerca entre els alumnes de la vegueria. S'hi han presentat 20 treballs de 15 instituts diferents de les 4 comarques, de temàtica ben diversa i fortament ancorades al territori. En Ramon Arnabat, que ara escoltarem, és el president de l'Institut d'Estudis Penedesencs.
5: Jo destacaria dels treballs que han rebut aquest any el gran equilibri que hi ha entre el que en diem normalment ciències i el que en diem humanitats, no? Hi ha hagut treballs de tot tipus, tots de molt bona qualitat, i la veritat és que la feina del jurat, del qual també formo part, doncs ha estat complicada a l'hora de decidir qui eren els guanyadors i quin era l'ordre dels guanyadors.
0: El primer premi de 1.000 euros se l'ha endut en Miquel Martí, de l'Institut Milà i Fontanals de Vilafranca, per un treball sobre castells, seguit de Carla Vallverdú, amb 750 euros, de l'Institut Mallafré de Vilanova, per a una investigació sobre Carme Camps, qui va viure la República, la guerra i la posterior repressió franquista. El tercer guardó, dotat amb 500 euros, ha recaigut en Pep Palmés, de la institució Igualada, per una proposta basada en la habilitació d'una xarxa de drons ideada per prevenir incendis.
5: Els instituts de la vegueria del Penedès s'està fent recerca, i s'està fent recerca d'una manera important, i que tant els instituts com els tutors, doncs, estan col·laborant amb els alumnes perquè surtin molt bons treballs de recerca.
0: En l'acte de lliurament que celebrava a Vila Casals de Sant Salvador hi han intervingut, entre d'altres, l'alcalde del Vendrell, Quinet Martínez, i el delegat del govern de la vegueria, en Lluís Valls. I enguany, a més, hi ha hagut un lleuger augment de presentació dels treballs de recerca en relació a les dues edicions anteriors. I el Cor Orfeo Parroquial del Vendrell i el Cor Júbilo d'Alcanar van oferir un concert especial a l'Auditori del Tívoli. El director de l'agrupació d'Alcanar, el vendrellenc Gerard Romón, va ser un dels protagonistes d'un concert que va germanar totes dues corals i que ha estat una iniciativa de l'Associació Musical Pau Casals. En Llorenç Avinyó, dels serveis informatius, company, ens apropa la crònica d'aquest concert.
6: El Cor Orfeó Parroquial del Vendrell i el Cor Júbilo d'Alcanar van oferir dissabte un concert especial a l'Auditori del Tívoli. L'agrupació d'Alcanar està dirigida per un vendrellenc, Gerard Ramón, amb una dilatada trajectòria musical que va desenvolupar durant anys a la capital del Baix Penedès. Una de les seves aportacions a la coral d'Alcanar ha estat incloure al seu repertori Els Goigs de Sant Salvador, obra de Benvingut Socies. Aquesta peça i el Miserere del mestre Badia les van interpretar dissabte totes dues formacions.

0: I en literatura, literatura, arquitectura, l'Hotel Raal, l'antic sanatori de Sant Joan de Déu, ha estat el marc de la presentació del llibre Pallàs i Gamander, constructors avantguardistes del segle XX. Es tracta d'un treball fet per 25 autors que recull l'obra i la trajectòria d'una de les empreses constructores més importants de Catalunya del segle XX i que justament va fer el sanatori de Sant Joan de Déu. En la presentació d'aquest llibre també hi participava el regidor de Llicències Urbanístiques de l'Ajuntament del Vendrell, en Jero Merino.
1: Hoy presentamos este libro que está muy vinculado a nuestras raíces y a lo que somos como vecinos del Vendrell. Todos hemos crecido alrededor de alguna imagen, una u otra, del Sanatorio San Juan de Dios, hoy convertido en Hotel Ra, y que agradecemos que nos acoja en esta presentación de este libro, que va enfocado a los constructores del Sanatorio San Juan de Dios. No solamente el Sanatorio San Juan de Dios del Vendrell, sino también del de Manresa y también el de Esplugas, del Llobregat. Quiero decir que son unos constructores que fueron muy importantes alrededor de los principios de 1920, etc.
0: El treball posa en valor la història de l'empresa que va fer aquest i altres edificis i construccions prou importants a Catalunya. També podrem escoltar un dels coordinadors impulsors d'aquest projecte.
2: Aquest llibre ve a explicar la història d'una gran empresa constructora que va construir des del Carmellera de Núria fins al Seminari de Tortosa i va construir per tot Catalunya. I nosaltres ens hem dedicat a buscar a cada poble que hi ha un edifici seu, a buscar un edifici emblemàtic i un autor. Per exemple, aquí hem trobat un autor, llavors tenim el Seminari de Tortosa en tenim un altre, a Núria en tenim un altre, i a cada poble hem trobat un autor, i per això arribem a ser 25.
0: I el propi edifici del sanatori va ser revolucionari quan es va construir.
2: La història, aquí en Rodríguez Arias era l'arquitecte, i els constructors van ser Pallàs i Gamander. Els que hem fet el llibre és per ells, perquè, i llavors ells van fer aquí, i a més és molt bo perquè amb una foto surt en Josep Pallàs i l'Alfons XIII inaugurant el sanatori d'aquí de Sant Joan de Déu del Vendrell. A més, l'arquitecte aquest, en Rodríguez Arias, era un dels arquitectes punters de la seva època. Eren d'un moviment que es deia el Gat Pac, i van ser els que van portar la modernitat arquitectònica aquí al país. I Pallàs i Gamander van treballar molts per ells. I Pallàs i Gamander van ser, aquella època, com feien el Carmella de Núria, tenien 1.200 treballadors. Quan els van expropiar l'any 36 en tenien 350. Va ser una gran empresa i hem volgut posar en valor això, una empresa constructora.
0: I el llegat d'aquesta empresa a la comarca en roman dempeus, tot i que ha transformat en aquest Hotel Ra, que a més és un referent arquitectònic.
3: Ràdio El Vendrell, 107.1, freqüència modulada. I a www.rtvalvendrell.cat. A la vida hi ha caps de setmana bons i ara més t'hem agendat un cap de setmana genial. Gaudeix-ne el 5, 6 i 7 de juny als llocs i paisatges de la Costa Daurada i les Terres de l'Ebre que van enamorar Gaudí, Miró, Pau Casals i Picasso. Un cap de setmana ple d'activitats lúdiques i culturals per a tota la família.
4: Amb el suport del Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona. Més informació a elpaisatgedelgenis.cat. Compra el Vendrell durant el mes de juny. Omple la butlleta i participa al sorteig. Podràs descobrir Catalunya guanyant una de les experiències exposades a l'aparador de Wisconsin Jeans del carrer Otto Ferrer. El Vendrell i 22 municipis més et conviden a descobrir Catalunya gaudint d'un dia perfecte amb la teva família o els amics. Compra a prop, arriba lluny. Una campanya organitzada per l'Ajuntament del Vendrell i el CIT, dins la xarxa Compra i Descobreix Catalunya. Més informació a Compra i Descobreix. Puncat.
3: Escoltes Ràdio El Vendrell. Calaixera, element decoratiu destinat a desar diferents objectes i elements. Ara resulta que també és un magazín radiofònic.
0: Les 9 i 23 minuts. Saltem cap als esports. Sempre és una informació d'en Jordi Grell.
5: Hola, bon dia. Avui toca parlar d'atletisme. La pista d'atletisme Joaquín Seijo del Vendrell ha acollit aquest diumenge al Campionat de Catalunya Sub-16. 200 participants d'arreu del país han disputat una jornada on ha brillat amb llum pròpia l'arbocenca Aina Velasco. l'atleta de 15 anys de l'Esportiu Penedès ha batut el rècord de Catalunya de llançament de martell amb 60,45 metres, superant així la marca establerta per ella mateixa la setmana anterior a Mataró amb 60,40, que havia servit per batre el rècord vigent de Berta Castells des del 1999. De fet, la pròpia Castells ha estat l'encarregada de posar-hi la medalla durant la cerimònia del podi. L'altre gran protagonista ha estat Anna Recuenco, de l'avinent Manresa, que en aquest cas no només aconsegueix el rècord català, sinó també el d'Espanya, en llançament de disc, amb 49,19 metres, superant la marca que havia establert ella mateixa a Mataró uns dies enrere, de 48,95 metres. Una prova on Aina Velasco també aconsegueix la plata, amb un llançament de 42,81 metres. Escoltant el president del Ranes al Vendrell, Sergi Calatallut.
6: Hi ha hagut molt bona participació, ens ha fet molt bon temps, ens ha respectat tant el sol com el vent, i la temperatura pues, sí que ha sigut una mica alta, però la competició ha anat superbé. I clar, tot això, pues, al final la gent s'anima i hem tingut un rècord d'Espanya en llançament de disc femení i un rècord de Catalunya en llançament de martell i femení també. Dos proves de llançament en les que s'ha fet un rècord en aquesta pista. És el primer rècord que s'aconsegueix o s'assoleix aquí, en aquesta pista, a nivell estatal i a nivell català. I estem molt contents per tot com ha anat i per com s'ha desenvolupat la prova.
5: En clau local, un altre moment destacat de la jornada eren els 3.000 metres marxa femenins, que comptaven amb la participació de Martina Domínguez i Júlia López, del Runners al Vendrell. Finalment, Domínguez acabava en 11è lloc i López en el 13è, en una prova on s'imposava unes ròdanes de l'Hospitalet Atlètic, i completaven el podi Gisela Andrés, del Club Atlètic Mollet, i Magalí Jounou, de l'Associació Atlètica Xafatolls de Mollerussa. Pel que fa a la prova reina dels 100 metres llisos, en categoria masculina es proclamava campió Jeremiah Obro, de l'Agrupació Atlètica Catalunya, sumant així el segon or del dia després de la concita a la llargada, seguit de Marc Martí, del Club Atletisme Tarragona, i Hugo Gallardo, de l'avinent Manresa, mentre que la femenina s'imposà a Júlia Planes, de l'avinent Manresa, per davant de Xenia Escritxe, del Cornellà Atlètic, i Gal·la Porca, del Joventut Atlètica Sabadell. Tot plegat ha estat possible gràcies a una organització formada per una quarantena de voluntaris i voluntàries. Escoltem de nou Sergi Calatallut.
6: Suposa, el primer, feina. Feina, molta feina, però és, la veritat és que és molt gratificant. Volem fer que la pista llueixi, volem que es conegui el Vendrell i que el Vendrell sigui una referència atlètica dins de la província de Tarragona i de la comarca del Baix Penedès. I al final, encara que suposi feina, doncs és una satisfacció fer-ho i un orgull veure com s'ha desenvolupat.
5: Ara, el pròxim repte dels runners és la cursa trail al Vendrell, que es durà a terme el proper diumenge, 14 de juny.
7: Serveis informatius de Ràdio al Vendrell.
3: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre. La Calaixera, el magazín matinal de Ràdio al Vendrell.
8: I anem cap al Diari de Tarragona, perquè fa la repassada habitual de les principals portades dels diaris, avui que són dimarts 26 de maig. A Tarragona, la Guàrdia Urbana recupera centenars de peces arqueològiques. Estaven en possessió d'un arqueòleg de Torredembarra. Sant Pere i Sant Pau recupera el punt de lectura 6 anys després. El barri també celebra la recuperació de la plaça de la Quinta Promoció després d'anys d'abandonament. Des de Reus, els arquitectes demanen no tirar l'edifici brutalista d'Àliques. A Tarragona, la falta d'acord impedeix el barri tecnològic de Francolí i troben joies i documents a casa de Zapatero. Deixem enrere aquesta portada, saltem cap al diari Ara. La UDEF fixa la casa de Zapatero com a lloc d'instruccions sensibles. El domicili particular del polític s'hauria utilitzat per tenir més reserva i control de la informació. El jutge demana a la policia que accedeixi a tots els correus de l'expresident dels últims 5 anys. I també es parla en portada de la onada de calor a Europa. Els londinencs que es van llançar ahir als parcs a la fotografia al Parlament Hill en vestit de bany. El Jardí Botànic de la ciutat, el termòmetre va batre tots els rècords, 34,8 graus. A França també es van assolir temperatures per sobre dels 30 graus. I proliferen els habitatges en locals comercials que no disposen de cèdula d'habitabilitat. En internacional, Trump lliga el pacte amb l'Iran a normalitzar les relacions amb Israel. El papa alerta dels perills de la intel·ligència artificial en la seva primera encíclica. I els esports, 9 catalans i cap del Madrid a la selecció espanyola. Saltem cap a l'avantguàrdia. El sumari acumula indicis que situen a Zapatero al capdavant de la trama. La policia afirma que les instruccions més sensibles als membres de la xarxa es donaven al domicili de l'expresident del govern central. Un accionista de Plus Ultra i amic del líder socialista es va reunir amb un tipus de CEPI, diu la UDEF. Les filles, la investigació sosté que l'empresa WhatsApp emetia factures per encobrir pagaments. I els socis de Sánchez apunten a l'avançament electoral, però sense avalar una censura. I desenes de joies confiscades en una caixa forta del despatx. Això en l'Escorcoll. Requesens, responsable de Renault, es perfila com a nou conseller delegat d'Indra. El papa alerta de la seva primera encíclica contra els poders que controlen la intel·ligència artificial. El pontífex sobre l'automatització, qui domina les plataformes pot incidir a l'imaginari col·lectiu. De fet, en fotografia de portada, la imatge de Lleó XIV signat l'encíclica Magnifica Humanitas ahir al Vaticà. En esports, el Mundial, 8 jugadors del Barça i cap del Madrid a la llista. I sobre un assaig clínic, una teràpia abaixa el colesterol un any amb una sola dosi. L'actualitat i la informació en totes aquestes portades habituals i que sempre expliquem ens ajuden a acabar de conformar i acabar de conèixer una mica millor la informació del dia.
3: Escoltes la millor oferta radiofònica, la millor música, la millor actualitat. Escoltes Ràdio El Vendrell.
9: Parar. Frenar. Sintonizá. Los martes a las 21 horas traemos todo el sonido del Pampas. Rock and roll es de las dos orillas, todos los martes 21 horas en el Pampas Rock.
3: Radio Al Vendrell, 107.1.

0: Doncs vaja, de ple seguim més contingut i com ja és habitual cada començament de setmana el que fem és això, és trobar, reunir la tribu del Pla Educatiu d'Entorn i tornem-ho a dir altra vegada, l'oportunitat de poder conèixer tota l'activitat que es desenvolupa, i en aquest cas torna a ser un d'aquests dies, a través de centres educatius, escoles, instituts, però més enllà i en moltes ocasions també conèixer una mica això, projectes educatius, psicopedagògics i que es desenvolupen al municipi del Vendrell. Però ja hem dit que avui tornem a marxar cap a una escola i en aquest cas marxem cap a l'escola Àngels Garriga i amb un fet que, clar, ens toca molt de prop i que a mi em fa molta il·lusió parlar-ho, que és la ràdio o com a través de la ràdio es pot treballar la llengua, entre d'altres. I justament hem de parlar d'això. I tenim una bona representació de l'escola. Juliana Ballester, molt bon dia.
1: Molt bon dia.
0: Com va això?
1: Molt bé, molt bé.
0: Sí? Gràcies per acompanyar-nos. I al teu costat, el Joan Cantó. Joan.
2: Hola, bon dia.
0: Com va?
2: Molt bé, molt bé. Molt content d'estar aquí.
0: Fantàstic. Ràdio a l'escola, veniu a la ràdio del Vendrell per explicar la ràdio que feu a l'escola. És fantàstic això, eh? És una mica metaràdio, eh? Parlar de ràdio dins la ràdio. Però, per començar, ja directament, és una gran eina la ràdio. Sí o no?
1: Sí, la veritat és que sí.
2: La veritat és que sí. És una eina meravellosa, fantàstica, per compartir i per portar-ho a terme a l'escola.
0: Clar, clar. L'objectiu principal, clar, treballeu vosaltres, és a través de la llengua oral, de la comunicació oral, sobretot, però, clar, a partir d'aquí podem afegir tantes coses, no?, això de la ràdio, no?,
2: sí, tant.
0: Continguts, temes, entrevistes, el que és la pròpia comunicació... Mm-hmm. No acabaríem mai, eh?
2: No acabaríem mai, la llista és infinit.
0: Que bé, em fa molta il·lusió, de veritat, que l'eina, a banda de ser aquesta feina diària que fem nosaltres, almenys sigui un recurs i una eina pedagògica importantíssima. Que bé. Doncs, explica'm una mica com comença tot. Sé que és a través de tot un material que es facilita a les escoles, que és com... És una maleta, amb tot ple de material. Explica'm-ho vosaltres, sisplau.
1: És una maleta molt xula que arriba a les escoles, que ens arriba amb tabletes de ràdio per treballar la ràdio, per treballar la televisió, i res, arriba a l'escola... Clar, no la sabem fer molt bé fer servir.
0: Clar, és molt tècnic.
1: És molt tècnic tot, sí. Però hi tenim unes persones que s'han anat formant perquè puguem utilitzar-les.
0: Val.
1: I des de l'any passat que les anem utilitzant per fer diversos programes de ràdio interna de l'escola.
0: Mm-hmm. Molt bé.
2: Sí.
0: Clar, a partir d'aquí desenvolupar tot un projecte pedagògic i d'anar treballant al llarg del curs. Alumnes de sisè, m'heu comentat abans, eh?
1: Sí. Sí. Es va decidir és que de l'escola treballem la part de la llengua oral des de primer fins a sisè d'una manera sistemàtica.
0: Val.
1: Llavors es va decidir des de l'escola que a sisè, com que teníem aquest material tan xulo, aprofitar per fer ràdio.
0: Val.
2: Totalment. Val. És un projecte que pues, també que naix de la voluntat de practicar la llengua catalana oral, però també de conèixer un mitjà de comunicació com és la ràdio, no? Que ara posen tot l'abans de les tecnologies,
0: sí.
2: La ràdio com que ha quedat un poc en segon pla, no? Però bueno, que sàpiguen també que la ràdio és un bon mitjà de transmissió d'informació i ells també ho coneixen i és ficar-se en el lloc d'una persona que està davant d'un públic que no veu, però que també ha de buscar aquesta expressivitat, no? per a poder arribar als que són els seus oients.
0: Correcte, no? Correcte. A més, també amb criteri, això també és molt important.
2: Exacte.
0: No? És a dir, saber discernir en la informació veraç, contrastada amb mitjans veraços i concertats. I això també és, això és educació, també, no? Saber que els mitjans, doncs, també s'han de concertar i també s'han de conèixer, no?
2: Totalment.
0: És important, és important. Però que a partir d'aquí ho treballeu, entenc, ara ens ho explicareu, d'una manera distesa, fent un programa de ràdio, entenc, no? Com és això? És a dir, com treballeu físicament?
2: Mira, primerament el que fem és buscar temes d'interès que toquen alguna curiositat als alumnes i a partir d'ahir fer la búsqueda, aquesta búsqueda que acabes de nombrar contrastada d'informació.
0: Clar.
2: Per després oferir un contingut veraç i contrastat sobre algo que els interessa. Ho fem també en l'objectiu perquè participem també al Irradiant Paraules, que és una iniciativa d'aquí el Vendrell, que participa en totes les escoles, on la finalitat és crear un programa que fan en directe a un dels teatres, i a partir d'ahir es practica amb el material que tenim a l'escola, es practica a través d'aquests temes, creem un guió i a través d'activitats per treballar la vocalització, la dicció... també perquè encara que no tinguin públic davant, els nens i nenes es fiquen molt nerviosos. Aleshores, doncs, fem diferents tipus d'activitats també perquè ells es senten segurs i ho puguin anar practicant.
0: Clar, clar. Estic convençut. I la majoria d'ells no han tingut mai contacte amb una ràdio, això per suposat, però inclús potser, segons quines generacions, ara potser està canviant amb el tema del podcast i tot plegat, però molts d'ells inclús no saben el que és una ràdio. Segurament no l'han escoltat mai, la ràdio. No.
2: Totalment. I ja et dic jo, puc verificar que veus? No, que no l'han escoltat.
0: Veus? Doncs això per nosaltres va molt bé, també s'ha de dir, eh? Clar, és això, sí que és cert que ara, doncs, sí que coneixen, no? Quan veuen un micro, almenys ja saben el que és un micròfon, sí que és cert que ara, doncs, estan rodejats, els més joves d'això, de podcast, i segurament que deuen escoltar o han vist algun podcast a través de xarxa. I no deixa de ser ràdio, això.
2: Totalment.
0: Sembla que sigui un invent d'ara, però fa 100 anys que es fa ràdio. Ha canviat la difusió, però la manera de fer és la mateixa. Un micròfon i xerrem.
2: I ja està.
0: No?
2: Sí. De fet, també és un dels temes que toquem també a tercer cicle, el tema del podcast.
0: Val.
2: Possiblement és com un impàs entre 5è i 6è, no? Que és la primera toma de contacte que fem és a 5è.
0: Clar.
2: Amb el podcast, perquè és veritat que és el que més a prop es toca.
0: Sí, sí, sí.
2: Ara, és a dir, és el que més a l'abast tenen. També en el tema de la imatge, que els agrada molt veure el vídeo, no? No sols escoltar la veu, sinó també veure com estan parlant.
0: Sí, sí, sí. Perquè amb aquest material audiovisual del qual disposeu, també hi ha càmeres.
2: També hi ha càmeres, sí, sí. I un croma.
1: Un croma molt xulo.
0: Jo, en alguna època que l'havia vist, inclús, mira, me'n recordo, ja fa molts anys, hem fet ràdio, amb aquesta ràdio, no recordo quina escola va ser, que vam anar a fer un programa de ràdio especial des de la Calaixera, des d'aquest espai, eh? I vam fer-ho amb aquesta maleta, en aquest cas era una caixa, era un rack que dèiem nosaltres, única manera de ràdio, però ara veig que s'ha anat complementant i tenim això, imatge, croma, ostres, està molt complet, doncs.
2: Sí, és molt complet, de veritat.
0: És un bon recurs... Mm-hmm. Però sí que és cert que també fa falta altres recursos, eh? No vull entrar per aquí,
1: sí.
0: Però...
1: Hombre, sí, podríem entrar.
0: S'ha de dir, és un molt bon recurs, és evident que és un gran recurs pedagògic, però que és cert que la ràdio és bona, però també els professors també fan molta feina, també és un molt bon recurs.
1: És un molt bon recurs.
0: Segons que les inversions també serien de... Bé,
2: totalment.
0: És un tema...
2: Sí, deixem-ho-hi.
0: Va, tornem això, al món de la ràdio. Suposo que ells... Tot i aquesta desconeixença inicial al món de la ràdio, un cop s'hi posen i ho coneixen, encantats, no?
2: Sí, ells estan encantats, ells de veure's... Al principi semblen com molt vergonyosos i vergonyoses, però després, una vegada es fiquen davant del micro, s'engega la llumeneta vermella i es fiquen els cascos, entren en situació,
0: clar.
2: De veritat. I es tiren avant, ho han fet molt bé, la veritat, han tingut molt bons resultats.
0: Que bé.
2: Molt bons resultats.
0: A més, això, continguts o temes que ells trien...
2: Clar.
0: Podem saber quins són aquests tries? És a dir, quins són els temes d'interès avui en dia de nens de...
2: Doncs et sorprendràs.
0: Sí?
2: Molts han parlat de desastres naturals.
0: Què dius?
2: Sí, amb tot això de la Dana a València,
0: sí, tot el que
2: ha passat i això, de desastres naturals l'han parlat molt. Altres han tirat més a recomanacions de pel·lícules, recomanacions de llibres, de jocs de taula també. Bueno, van fer una pluja d'idees prou àmplia, la veritat. Però sobretot els desastres naturals també.
0: És curiós, eh?
2: Sí, a mi m'ha sorprendre molt. Tenim molta curiositat sobre aquest tema.
0: També indico una mica les inquietuds dels més joves,
2: sí.
0: No, en aquest aspecte, o ganes d'explicar alguna cosa que segurament es diu rondar el cap, i és una bona manera d'expressar-ho d'aquesta manera. I això, tornem-ho a dir, a partir d'aquí elaboreu un programa a l'ús, no? Suposo que amb entrevistes, seccions, reportatges o el que trieu fer, amb aquests temes que ells van triant.
2: Alguns ho fan més informatiu, no? com siguent més amb una filita més informativa, altres sí que fan entrevistes, altres ho fan com una mena de conte, tot aquest tema. Per exemple, un grup se recorda que va triar el reciclatge, jo va explicar una història sobre el reciclatge, que ells, en informació contrastada, es van inventar i van poder anar fent-ho.
0: Molt bé.
2: És a dir, han fet com una mescla, no? Si fan més entrevistes, més rotllo ràdio, no? Però també, com el que hem dit abans del podcast, també algo més informatiu.
0: Sí, està clar. Pues això, pues, clar, no? Es van sorgint aquests diferents productes, podcast, digue-li com vulguis, que després què feu amb això? Ho emeteu?
1: Ho han gravat.
2: Exacte.
1: Ho tenim gravat.
2: Sí.
1: I em sembla que només un per cada trimestre, no? Hem dit.
2: Sí, no, un de cada classe,
1: classe.
2: Ha sigut emès aquí a la ràdio, a la ràdio del Vendrell.
0: És veritat, li radiant paraules, no.
1: No.
0: Ara no recordo el títol, però el fareu buscar, que és aquest programa setmanal que es fa aquí a la casa, que està conduït per l'Anna Ibars, que de fet l'Anna Ibars és la conductora de la Irradiant Paraules, i ara en parlarem, d'aquest Irradiant Paraules, aquest programa que podeu escoltar cada setmana els dimarts aquí a Ràdio del Vendrell, és Veus que Parlen.
2: Sí.
0: Veus que Parlen, és veritat. I entre ells podeu anar escoltant aquestes càpsules que elaboreu a les escoles, que després no sé, també és un bon recurs, no sé si teniu canal propi per poder emetre o que poder de la pàgina web la, les no, famílies el puguin escoltar.
1: Em sembla que ho pengen o a la pàgina web o envien directament a les famílies.
0: Va, això està bé, no?
1: Perquè ho
0: puguin escoltar. Clar, aquí sempre diem no, que les famílies puguin ser conscients de la molta cosa que feu i de quina manera ho feu, i aquest pot ser un bon argument. De, mireu quin programa de ràdio més xulo que hem fet, no? En certa manera, això està molt bé. I això, perquè fa l'Irradiant Paraules, del qual hi participeu, ara estic parlant de memòria, eh? Sí. Crec que és el 8 de juny, ho
1: sabeu? És que han canviat les dates per les vagues, sé la data exacta.
0: Crec que inicialment era finals de maig, per aquests canvis crec que va passar, i finalment crec que és el 8 de juny.
2: Dilluns, crec, sí. Sí? 8 de juny, dilluns.
0: És un dilluns,
2: sí, pot ser.
0: O un perdó, que és un juliol. Sí, dilluns 8 de juny, crec, eh? És igual, aquella setmana de juny, i el que també vull dir que hi participeu vosaltres, i participen moltes escoles de la comarca, i a més, és un programa que la gent podrà escoltar en directe des d'aquest espai, perquè a més coincideix amb la Calaixera, i encantadíssims de donar la senyal a través del 107 en Podrem FM perquè es pugui escoltar arreu de la comarca. I per això és important destacar-ho i recordar-ho.
1: Sí.
0: Ja dic, no recordo ben bé la data, però ja la informarem i la direm. El dia que pertoca i que l'audiència estigui ben present i que sàpiga quin serà el dia que es farà aquest Irradiant Paraules, que si no m'equivoqui, no hi ha canvis, es tornarà a fer des de l'escola de música, no?
1: Sí, crec que sí.
0: A l'auditori del Tívoli, i on hi van totes les escoles. És un dia, una jornada molt xula, eh?
1: És una jornada molt xula, realment. Crec que és la tercera vegada ja que la fem, la segona? Tercera vegada. I realment els nens es tornen encantats.
0: Clar.
1: Els agrada molt perquè veuen com es fa un programa de ràdio en directe. Clar, sí que és molt diferent, que no és un estudi,
0: però
1: els hi fa molta gràcia.
0: Clar. No, però està
1: bé. I disfruten molt. I com que no és una cosa que ho van treballant al llarg de l'any, està molt content.
0: No, i això, i ho tenen ben present, i ho han treballat, i els hi permet conèixer el mitjà i tot el que desenvolupa, sobretot, amb això. Llengua oral, perquè tot parteix de la llengua oral...
1: En català, sobretot.
0: Que el que recull és això, saber expressar-se correctament, de manera adequada, una mica es persegueixen aquests objectius pedagògics, no? Però clar, tot això, els alumnes ho assumeixen sense voler, que jo crec que és la millor educació possible.
1: Sí, que ho fes.
0: Jo sense ser mestre, que quedi clar, però no, a vegades, aquest tipus de feines, i jo sé que per sort també avui en dia l'educació va cap a aquest punt, d'aquesta educació manipulativa, de projectes, amb matisos, que no tot ha de ser així, però sí que és cert que, clar, treballar-ho d'aquesta manera, ells no són conscients de que estan fent una classe, em fa l'efecte, però en canvi estan assumint moltes coses.
2: Sí, la paraula que has dit és perfecta, és inconsciència, és a dir,
0: clar.
2: Perquè és veritat que l'ús del català avui en dia, molts l'estan atribuint sols a l'àmbit acadèmic, no? És que he d'estudiar el català perquè l'he de fer, però ells, en aquest cas, no estan pensant que estan parlant en català, simplement l'estan parlant, que és la millor manera de mantenir una llengua viva.
0: Correcte, ostres, que bé. I després, si ells els genera l'interès d'escoltar ràdio o escoltar podcast, doncs mira, potser també triaran de fer un català, no? Que
2: totalment,
0: és una molt bona manera. N'hi ha poquets, però encara n'hi ha de podcast en català o ràdios en català.
2: Com és aquesta?
0: Fantàstic. Que bé. Ostres, en podríem parlar molta estona. També és un tòpic de la ràdio, aquest de podríem parlar molta estona, s'estira temps a sobre. És cert, ens quedem sense temps, però això, reivindicar aquesta feina que feu des de les aules en aquest aspecte, i si utilitzeu la ràdio, doncs millor que millor, perquè fa la nostra part. No sé si voleu comentar alguna cosa més, de tot el projecte. Ho hem dit tot, de veritat,
1: sí,
0: de manera
2: sí,
0: oberta.
1: Sí.
2: Molt bé, ho han dit absolutament tot el
0: fantàstic,
2: que treballem i tot el que
0: fantàstic.
2: Fem.
0: Doncs endavant. També aprofito que, de fet, quan veniu aquí, en moltes ocasions veniu amb samarretes grogues, i també aprofito per reivindicar i per donar suport a tot el col·lectiu, al món educatiu en general, que esteu lluitant perquè l'educació sigui realment com ha de ser al segle XXI i en català. Gràcies.
2: Moltes gràcies.
0: De veritat. Fins aviat.
1: Fins aviat.
2: Fins aviat.
3: Cada dia de dilluns a divendres fins a les 12 amb Pere Sallet. Escoltes Ràdio El Vendrell.
0: Això que ara dèiem i que sempre repetim, que és l'oportunitat de poder anar coneixent els autors, autores, escriptors, escriptores que formen part de Coma-ruga Literària i que, de fet, donen aquesta manera de fer i aquesta manera de donar a conèixer el món de la literatura, no només com a escriptor, sinó també moltes vegades com a lectors, com crec que avui és el cas. Perquè avui tenim l'oportunitat de conèixer una mica més, literàriament parlant. En principi, i nom real, crec que no li importarà que li diguem pel seu nom real o anem directament al pseudònim. Cristina, bon dia.
4: Digue'm com vulguis, Cristina. Cristina és el com em coneix a tothom.
0: Bé.
4: Cristin Tells és el pseudònim que em vaig inventar per les meves històries.
0: Cristin Tell.
4: Sí, Tells és contes.
0: Molt bé, fantàstic. Doncs si vols, mira, et coneixem per aquest nom artístic, no? Nom artístic, perdó, no, no és nom artístic, sinó per pseudònim literari. Diguem-ho bé, això.
4: Correcte.
0: Diguem-ho bé. Tinc entès que, a banda d'escriptora, ets una gran lectora.
4: Sí.
0: Com és això?
4: Pues, bueno, m'encanta molt llegir. De fet, abans de no podia tindre tant de temps perquè estava amb el que era el grau de turisme. Uh-huh. I quan vaig acabar el grau i vaig gaudir de la pandèmia, em feia un munt de llibres a la setmana.
0: I això va desenvolupar aquest amor per la lectura, tot i que ens consta que ja de més joveneta sí que havies escrit alguna cosa, però, diguem, el començar a escriure et va venir per la passió a llegir, entenc.
4: Exacte.
0: Uh-huh. De manera natural?
4: Va ser una amiga que em va dir, escriu. I vaig explicar un somni un dia i em diu, escriu aquest somni. Mm. No, que em dona por, que això no, que l'escriguis. I vaig dir, mira, relaxa't, deixa'm que termini el treball de fi de carrera, que em porta molt mals de cap, i després ja parlem. I llavors va ser quan va arribar el primer llibre.
0: Molt bé. I això quan va ser? Quin any va ser això?
4: Això t'estic parlant, em sembla que era 2021.
0: Ostres. I a partir del 2021 han arribat, perquè jo, clar, he estat mirant i he vist, crec que no m'equivoco, fins a 30 publicacions diferents.
4: Bueno, estem parlant del e-book i de la versió en paper, o sigui que...
0: Val, clar.
4: Crec que estan 18-19 llibres.
0: D'acord, bueno, igualment són molts, clar, és doblat, si estem parlant del format digital. Però clar, a mi m'apareixien 30 entrades, publicacions teves, tot i així, posem les 18. Són moltes.
4: Sí. És que m'apassiona molt el tema d'escriure... I, bueno, és el que passa a vegades, que quan estàs en el moment... És que a mi em passa que a mi m'agafa tant el tema que fins que no acabo d'escriure la història no puc. Llavors, tinc moltes històries escrites, uh-huh, que encara estan per publicar.
0: Uh-huh. Ostres.
4: Que, bueno, que les escric, les deixo al calaix i després quan a mi hi ha alguna que em dona, dic, la retrobo i l'agafo.
0: Uh-huh. Això demostra una gran imaginació per part teva.
4: Sí, no, tinc molta imaginació en aquest cas.
0: Però quin tipus d'històries estem parlant? És que...
4: Doncs són novel·les. Vaig començar amb el tema de l'eròtica, perquè era el que més llegia en aquell moment, però ara m'estic passant... Ara ja m'he passat amb un altre puesto. Uh-huh. Hi han històries d'homes llops, hi han històries de bruixes, que aquestes haig de treure algun cop a la segona part. I ara m'estic destinant molt amb l'humor negre. Romàntica,
0: sí.
4: Humor negre, oh. I, bueno, i amb comèdia.
0: Val. Sempre ficció, entenc?
4: Sí, no, són històries que no són reals.
0: Val.
4: Perquè, per exemple, hi ha una que vaig fer fa poc, que pot ser bastant real, però hi ha una opció onírica que ja fa que aquesta història no sigui molt, molt real, però bueno,
0: bé,
4: està molt bé la història.
0: Bé, és el que deien, tot parteix d'aquesta imaginació, jo hi afegeixo, d'aquesta creativitat, que tinguis aquesta extraordinària facilitat per escriure. Ho dic moltes vegades, ho dic molt sovint, que escriure no és fàcil. No el fet d'escriure en si, el fet d'escriure, sinó és el fet de crear històries, d'inventar-les, de plasmar-les, de que puguin ser interessants, que puguin agradar als lectors. Crec que sumament complicat, però en canvi tu tens una facilitat pasmant.
4: Sí, no sé, serà la meva imaginació,
0: no sé,
4: serà les meves idees d'olla.
0: Clar, no, i a més m'agrada i crec que també és prou destacat que ni tan sols ho puguis explicar, que és una cosa doncs, que et ve molt de dins, doncs, no? Simplement ni ho penses ni ho reflexiones, simplement són històries que vols escriure i ja està, que això és, hosta, té molt de mèrit.
4: Bueno, fixa't, hi ha una que es diu Haz que cuente. Val? Aquesta història és una noia que al capítol 2,
0: sí,
4: el seu marit, ja et faig l'espoiler, la mata.
0: Ai.
4: Però en el capítol 3 apareix Atropos, la diosa que talla els fils de la vida, i li dona una segona oportunitat. Que és la part onírica que et dic.
0: Val,
4: llavors, en aquí la fa retornar a la seva vida 10 anys abans perquè surti del, de, surti
0: val,
4: del,
0: sí, sí,
4: del
0: sí.
4: camí predeterminat i a veure si pots seguir un altre camí i que la, i que la pel·lícula que està veient a la seva pantalla plana sigui diferent, que està avorrida de veure com les noies tenen aquesta situació de que...
0: Sí, sí, sí. Uau, no, a més toca temes complicats, a més, socialment complicats, sí, per desgràcia. Ostres, clar, estem parlant de 18 publicacions diferents. Clar, se'ns farà molt complicat poder explicar-les totes, perquè són moltíssimes. No sé si ens podem quedar amb les últimes, o has parlat d'aquesta, justament, aquesta obra més onírica, però no sé si volies destacar o les últimes que has publicat, o amb alguna més en concret.
4: La última que he publicat és la segona part d'una que vaig publicar l'any passat a l'estiu, que es deia Pacto Embarazoso, i ara és El preu del pacte, que és, en la primera història, les noies es volen quedar embarassades, però sense el consentiment d'un home. Volen sense nada, volen... És una història una mica al·locada, que va ser la primera novel·la, i la segona és, elles estan embarassades, han escapat de la seva vida, i els nois no poden s'han obsessionat amb elles i necessiten trobar-les de nou. Llavors les troben.
0: Val.
4: I ahí es veuen el tema de que se les troben amb la panxa, que ja tenen, ja estan avançades, que estan d'entre 24 i 28 setmanes. I bueno.
0: Bé. I aquí està la història.
4: Cadascú té la seva situació per trobar-la. I hi ha un que era, hi ha un dels nois que és rotllo, no sé si te'n recordes, el Sheldon Cooper, el de Big
0: Bang Theory. Sí, home, i tant, que és un gran personatge,
4: que,
0: sí.
4: Te'n recordes que per tindre una relació fa un contracte...
0: Ah, sí, correcte.
4: Doncs, el noi d'una fa una relació, un contracte de relació, i com la tanca, no l'ha tancat, doncs... La relació continua.
0: Sí. Ostres, que curiós. Uau,
4: un rotllo molt raro.
0: Sí, no, està bé. Clar, tot això, que és, clar, la dificultat per una banda, però també la gràcia de qualsevol novel·la, que és tot això explicat, però novel·lat, és a dir, una història, una trama, entenc, amb el seu desenllaç, presentacions, etc, que és una mica que és el que és escriure un llibre, no? Em fa l'efecte.
4: Òbviament.
0: Sí, ni més ni menys. 18 publicacions. Convidem des d'allà que la gent, a través de Christine Tells, doncs entri, no sé si tens perfil d'Instagram, i a través de...
4: D'Instagram, de TikTok...
0: Val, poden seguir-te, conèixer totes aquestes novel·les, i on també les poden comprar si estan interessats.
4: Clar, si la poden comprar directament a Amazon, però si me la demanen a mi, jo sempre li puc enviar un regalito amb el tema.
0: Doncs vinga, que ho facin, doncs, això. Les ganes de conèixer com són els teus llibres, evidentment d'adquirir-los i de llegir-los per suposats i que et puguin seguir. Sempre ho pregunto, també, tema d'edició, de publicació, en el teu cas és autopublicació, entenc, no?
4: Sí.
0: Com és aquest procés? El fet de dissenyar, de crear també això de les portades, la maquetació, que tampoc no és un mal menor, eh?
4: A veure, jo me lo guiso, jo me lo como, jo me lo faig tot, jo ho faig a través de Word, maqueto a través de Word, les portades, les últimes portades que tinc estan dissenyades per la meva filla, que té 15 anys, li agrada molt dibuixar i, ostres... No se li dona malament.
0: Molt bé, un valor afegit.
4: Ja està molt xula.
0: Molt bé.
4: Llavors, les portades me la, li dic més o menys el que vull i ella ho dibuixa al PC i, bueno, i ho fa. I bueno, la maquetació doncs, és una mica mirar com ho tinc, mirar que tot quedi quadri, que no hi hagi viudes, que no hi hagi... bueno, lo típic.
0: Sí, sí, sí, sí. Que és complicat, eh, també. La maquetació és molt complicada, crec.
4: Sí, no, no, és complicada, però bueno, si ja saps com funciona l'aplicatiu, ja...
0: No, no, clar, clar, clar.
4: És sí, un sí, pim-pam-pum.
0: Sí. No, no, clar, que com tot, quan ho tens per mà, però és una mica com escriure, que tu ho fas molt fàcil, però realment no ho és tant, no sé com dir-ho, que has de tenir una mica aquest do o de manera innata, poder fer-ho amb aquesta naturalitat que tu estàs explicant, cosa que, torno a dir, crec que és envejable. Doncs escolta, no podem fer res més això que recomanar que la gent segueixi els teus perfils, que conegui aquestes moltes publicacions, que les segueixi, que les triï, que les llegeixi, que segur que s'ho passaran molt bé amb aquesta àmplia tipologia de temes, que està molt bé, i pendents de lo que puguin arribant, perquè ja deies que tens moltes coses escrites i que suposo mica en mica també les aniràs publicant, oi?
4: Sí, exacte. També ara ve la segona part que vaig publicar el setembre de l'any passat, que va ser la Más fuerte que la mafia. Ara ve Más fuerte que el legado, Más fuerte que el... Espérate. Más fuerte que el secreto y Más fuerte que la venganza. Ahí venen. Ahí tu deixo.
0: Vaja. Oida.
4: Que les tinc escrites i que les estan escrites, l'únic que em falta és... retomar-les, corregir, sempre que corregeixo acaba afegint capítols, traient, quitant, bueno...
0: També és habitual, això també, jo sé que passa, amb les correccions sí. I en les relectures d'això sempre hi ha canvis. I això crec que heu de fer l'exercici, no?, d'arribats a un punt que ja no t'ho toca res més, ja, no? Aquí em planto i ja no toco res més, si no,
4: sí,
0: no acabaríeu mai,
4: passa,
0: tampoc.
4: Perquè ara vull fer les edicions dels primers llibres que vaig escriure... I em passa que és que és reescriure tot.
0: Clar,
4: no
0: canvi,
4: és d'això, perquè clar, però pensa que han passat 5 anys.
0: Sí.
4: De lo que jo vaig escriure per primera vegada, el primer llibre, a lo que és a com escric ara, és molt diferent. Llavors, em costa molt de no tocar.
0: Clar, no, és lògic, és també un procés que heu de passar les escriptores, en aquest cas. I escolta'm, també sempre ho pregunto, com és que vas conèixer a com a Ruga Literària? Crec que tu ets de Barcelona, o vius a Barcelona, no? O...
4: Sí, sí, a Barcelona.
0: I com és que vas conèixer a com a Ruga Literària? Com vas arribar fins aquí?
4: Pues, si t'ho dic la veritat, va ser en un event, en un mercadillo literari, allà al Masnou.
0: Molt bé. Sí, sí, sí.
4: Estaven elles allí, vam parlar i em van dir, doncs fica't.
0: Clar,
4: doncs, vale.
0: Doncs mira.
4: I continuo des d'allà, des de fa 3 anys.
0: Molt bé, fantàstic. Que bé, que bé. Doncs enhorabona per tot això, per aquesta implicació amb les lletres, amb les lectures, tot plegat. De veritat, amb ganes de conèixer tot allò que vagis fent o el que tens fet fins ara, que ja és molta cosa en aquests només 5 anys, només entre cometes, Però, ostres, per fer 18 publicacions en 5 anys, oida, poca broma. Gràcies, Cristina, de veritat, que vagi molt bé.
4: Gràcies a tu per tot.
0: Un plaer. Fins aviat.
3: La Calaixera, el magazín matinal de Ràdio El Vendrell.
5: Bon dia, són les 10, us parla Maria Lara. Hem mobilitat una avaria a la Nacional 260 a Vilajuïga, obliga a donar pas alternatiu en aquest punt. També hi ha dos camions avariats en diversos punts de l'AP7, una a Cerdanyola i una altra a Badia de Vallès, que provoquen retencions importants en ambdós punts. A banda, retencions habituals d'entrada a Barcelona, la B23 a Sant Feliu de Llobregat, a la C31 a l'Hospitalet, a la C35 a Sant Celoni, també a la C33 a Llagosta. Pel que fa al servei ferroviari, els trens de l'R2 no registren retards a causa d'un robatori de cable entre Granollers Centre i Cardedeu i també els de l'R11 per una incidència entre Figueres i Llançà. I Mossos d'Esquadra han desplegat aquest matí un operatiu policial amb uns 600 agents per desmantellar una xarxa policial dedicada al tràfic i cultiu de marihuana a Girona i entorns. També relaciona amb tinença il·lícita d'armes i el blanqueig.

0: aïllament preventiu de les persones que es troben a prop. Segons les primeres informacions, l'incident s'ha produït en un contenidor exterior amb residus de piscines i clor de l'empresa. També el SEM ha atès 9 persones, de les quals 3 han estat traslladades en estat lleu a l'Hospital Altaia de Manresa. I governs i sindicats d'educació tornen a reunir-se aquesta tarda amb l'objectiu d'acostar posicions per aconseguir desencallar el conflicte. Precisament aquest matí el govern també aprovarà la creació de 1.800 places per a nous docents, personal d'atenció educativa i administratius. Yolanda Segura, portaveu d'USTE, que estès, ha valorat positivament aquesta decisió, tot i que diu que no són suficients. Ho ha dit avui a la xarxa.
1: Volem anar més enllà. No seran suficients aquestes 1.800 dotacions. No arriben a tots els centres. Tenim el triple de centres i, per tant, necessitem moltes més dotacions i això també doncs, ho hem d'aconseguir en aquestes meses de negociació. Nosaltres demanem 6.500 dotacions. I sí, el tema salarial és un altre escull, no? Perquè, evidentment, nosaltres situem doncs, un escenari i el departament doncs, sempre ens ve amb propostes addicionals que no s'hi acosten a aquest escenari. Per tant, evidentment, també és un altre escull, però els dos punts principals són aquests.
0: Avui qui fa aturada són els estudiants universitaris i de secundària que se sumen a les reivindicacions dels docents.
2: Notícies en xarxa.

0: Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local al 107.1 de la FM. Informació, entreteniment, seccions, participació, concursos. La Calaixera, un magazín de Ràdio El Vendrell.
1: Butlletí i les notícies amb la xarxa de comunicació local i que ja ens porten segona part de programa, segona part de Calaixera. Les 10 i gairebé 4 minuts, això, tornem al 107.1 de la FM, sobretot també a través d'internet, a www.rtv-elvendrell.cat o a través de televisió. I sempre això, gràcies per seguir-nos i gràcies per ser-hi, sobretot. Avui és dimarts 26 de maig, programa número 3976, i encetem una segona part en principi, com cada dimarts, dedicada a això, a l'emprenedoria, al món de l'empresa, a través de diferents seccions, com per exemple Liderar-se per viure millor, una secció que encapçala la Begoña Cartagena. Ella és psicòloga, coach, mentora empresarial. I a banda també secció habitual amb Baix Penedès Empresa, amb la FEC, la Federació Empresarial del Gran Penedès. Doncs vinga, de ple en tota aquesta segona part d'avui. Som-hi.
0: La Calaixera, un programa unicat de tots.

0: Begoña Cartagena, com estàs? Molt bon dia.
1: Molt bon dia. Molt bé, molt bé.
0: Sí?
1: Aquí encantada, sí, d'acompanyar-te a tu i a tothom que ens pugui estar escoltant ara mateix.
0: Gràcies per acompanyar-nos una vegada més. Saps que a vegades em costa presentar-te, Begoña? Ah, però, clar, fas tantes coses que... Ja sé que... Ja ho sé, també, que les etiquetes són emprenyadores i que no haurien de buscar les etiquetes. Mm. Però, clar, com mentora... coach empresarial, consultora, psicòloga, perquè tu ets psicòloga, això no ho diem.
1: La consultora ja cau com a més lluny, eh? Sí. O sigui, sí que pertany més a la meva història del passat, diguem. Sí, jo em defineixo com a psicòloga, soc coach executiu i experta en autolideratge o mentora en autolideratge.
0: Perfecte. Mm. Que és la part principal i el que venim parlant des que hem recuperat ja aquesta secció i ja de forma recurrent, que és aquest autolideratge. I que jo abans comentava, i que ho hem comentat en moltes ocasions, que aquest aspecte personal i professional no està deslligat, ni molt menys. Si no estem bé nosaltres, evidentment tampoc podrem estar bé a la feina, no?
1: Exacte. Aquí estem una mica esgranant com la complexitat de l'ésser humà, no?
0: Sí, jo crec que sí, eh? Però això que em costa a vegades trobar aquestes etiquetes, perquè és això... com que anem saltant d'aquests paràmetres personals, professionals, empresarials, emocionals, psicològics, és això. Sí. És un tema que...

0: És massa treballat, Begoña. Ets una mica una pionera en tot això, almenys aquí a la contrada.
1: Sí?
0: Jo crec que sí.
1: Pot ser, perquè no està tan estès aquest concepte com d'autolideratge, no?
0: Sí. O sigui,
1: llavors, jo treballo amb entorns empresarials, però normalment treballo l'aspecte personal, no?
0: Sí.
1: Ja ho hem dit de vegades, o sigui, com està una persona, la seva manera de pensar, detectem patrons de pensament, que això genera unes emocions, unes accions, i per tant uns resultats que tot ve, tot parteix de la mateixa base.
0: Clar.
1: Dels pensaments, no? Llavors, posem foco al que la persona pugui prendre consciència aquí, no? Quina és la seva manera de pensar, sentir, si això li va bé i li funciona per arribar on vol anar, que normalment si estem treballant junts vol dir que no gaire, que hi ha motius o inquietuds per canviar. Llavors aquí és quan alineem doncs aquestes parts internes tan invisibles i tan desconegudes i que de vegades costa doncs, explicar.
0: Sí, és veritat. Mm. I això, per sort que a vegades això es va destapant més, cada vegada el món empresarial es va destapant més, queda molt encara, hi ha molt camí a recórrer, però sí que és cert que venim, i no fa massa anys, del tu treballa, calla, no? I el que has de fer és treballar i deixa't de punyetes,
1: ja,
0: no? I,
1: bueno,
0: i ara, per sort, això està canviant.
1: Sí, afortunadament, això ja fa temps que estem amb aquest canvi. I, clar, tot també depèn de la política, de la cultura, de l'empresa, de l'entorn, de l'entorn. És important pues, treballar en aquest sentit.
0: No, i tant, i tant. I, de fet, és això. La part emocional és fonamental en tots els aspectes. És fonamental per desenvolupar una tasca professional i, tornem-ho a dir, també personal,
1: Sí,
0: també personal.
1: Exacte. Mira, no ho tenia preparat, però ara m'acaba de vindre una frase al cap que dic, mira, la meva manera de treballar té a veure amb això que et diré ara, no? Que les persones no som éssers humans vivint una experiència espiritual, sinó les persones som esperits vivint una experiència humana, saps? Llavors, aquesta part, treballar aquesta part d'esperit, ànima, món invisible, inconscient, etc., és el que treballo.
0: Està ben trobat, Ara podíem començar, per aquí no pararíem mai, A més, sé que tu també tens aquesta part d'espiritualitat que t'agrada molt.
1: Sí.
0: No acabaríem mai, en aquest concepte,
1: Bueno, aquesta és la complexitat de l'ésser humà.
0: I correcte, per sort,
1: És qui som. L'ésser humà és apassionant. Comprendre i viure, sobretot.
0: Correcte, és veritat. Hem vingut a viure, hem vingut a treballar, perquè si no podem viure, però tampoc no cal viure només per treballar, ni tampoc no podem viure només per viure, m'explico. Ui, seria un principi. Un dia ho podem fer-ho, I buscar aquesta part més espiritual i filosòfica. Filosòfica de tot plegat. Però avui sí que anem cap a un tema molt concret i que penso que és molt, molt, molt interessant, que és l'autoexigència.
1: Sí. L'autoexigència, primer, jo l'he tingut molt, l'he viscut molt, i treballo amb moltes persones, de nou, o sigui que treballo a nivell professional, amb moltes persones que pateixen aquest fet, saps? Treballo amb persones que són brillants, són molt professionals, són responsables, són persones implicades, són persones amb molt bones capacitats, que van aconseguint fites, etcètera, no? Que vist des de fora dius, que bé, no? Tot el que ha aconseguit aquesta persona, etc. Però internament hi ha un sentiment de que no és suficient, de que hauria de fer mai, de que no és suficient. I això m'aixaca molt a la persona que ho viu.
0: És un fet molt comú, fet molt comú.
1: Sí, és molt comú, es parla poc d'això, i és com tòxic, podríem dir, no?
0: Ja. O sigui, clar,
1: ho hauríem de gestionar.
0: No arriba mai aquest objectiu que tu et marques, no? Allò, com tu bé dius, l'entrada, autoexigència, dos punts, quan mai és suficient. Això, quan mai és suficient per arribar a l'objectiu o els meus criteris, no?
1: Exacte. És una manera de pensar, o sigui, és un patró que desencadena una sèrie, un sentiment, emocions, etc. I, en definitiva, és un mecanisme d'autoregulació interna que utilitzem les persones. Per què? Per buscar la validesa dels altres cap a un mateix. Busquem la seguretat i busquem el control. En definitiva, és voler fer les coses superbé, diguéssim. Vull fer tan bé, que no em vull equivocar. saps? Llavors ens passem com de frenada i hi ha com molta tensió, molta angoixa a no equivocar-me, a no fallar, a fer-ho bé, etc. Llavors ja perdem l'objectiu, perquè com la perfecció no existeix,
0: no, mai
1: és suficient.
0: Correcte.
1: I de nou és alimentar aquesta creença, podríem dir.
0: Clar, això és molt angoixant.
1: Sí, no? Per la persona que ho viu.
0: Per molt que facis no poder arribar on ja creus que tu hauries d'arribar, és molt frustrant.
1: Exacte, però el que diem abans, això passa moltíssim, no? Algo que me trobo molt és quan una persona acaba un projecte o acaba una presentació, surt d'una reunió d'aquelles importants o interessants, sí, no? I el primer que pensa és... ho puc fer millor, ho hagués pogut fer millor, no? Ara, bueno, ja t'he dit que aquest és un gran tema que treballo amb les persones, i l'altre dia una noia amb la que estic treballant va fer una presentació que tothom la va felicitar, però ella, bueno, ho puc fer millor, no?
0: Ja.
1: Llavors, aquí és important poder reconèixer allò que sí ja has fet bé, allò que d'entrada, vale, ho pots fer millor, perfecte, o sigui que no anem a anul·lar tampoc aquesta
0: sempre part. Marge, no?
1: Sí, però d'entrada és com reconèixer, vale, adona-te'n de què has fet bé, què és allò que has dit, el que se t'ha valorat, etcètera, etcètera, i després aprèn o busca aquell moment, aquell recorregut de millora. Aquesta seria com una exigència sana, diguem, no?
0: Val.
1: Adonar-te'n de el que sí has fet bé i aquell marge de millora, allò on puc millorar, etcètera, i llavors, vinga, doncs anem-hi cap allà a millorar o buscar aquest punt de més.
0: Clar.
1: Però això se'ns gira en contra quan aquesta autoexigència se'ns en va de les mans,
0: sí,
1: no?
0: Sí.
1: I ja es deixa de valorar tot allò que sí, estic fent bé i me'n vaig únicament al no és suficient.
0: El negatiu.
1: Ho puc fer millor. M'he tornat a equivocar. És que sempre em passa igual, no? O sigui, de vegades sempre utilitzem les mateixes frases.
0: Sí, i la línia és molt primeta que deies tu, no? Que suposo que és això. Sempre intentar millorar, és obvi, és una part de motivació, no? De tots plegats, oi? Sempre intentar fer una mica millor.
1: Sí.
0: Però clar, quan transpassem aquesta línia, que és molt primeta, és on arribem a aquests paràmetres que ara estem parlant,
1: sí,
0: aquesta autoexigència.
1: Sí. I el pitjor de tot és que no ho qüestionem. O sigui, quan algú viu, no ho qüestiona, sinó que està tan acostumada a pensar d'aquesta manera, no és suficient, no ho he fet bé, de millorar, etc., que no es qüestiona, ho veu com una evidència.
0: Sí, per ell és així.
1: Sí.
0: Ostres.
1: I això, la base, l'arrel, si anem a buscar l'arrel, ve d'una veu crítica, o sigui, una veu que tots tenim dintre, molt crítica, que no la qüestionem. El que dèiem abans, no la qüestionem, li donem molta autoritat, li donem molta validesa, i això ens fa funcionar d'aquesta manera.
0: Clar, que de fet és això, no? És també entendre com funciona, no?, aquesta part crítica interna, una mica de conèixer-la i identificar-la, no? Una mica com les emocions, també,
1: sí,
0: no?
1: Sí.
0: De conèixer-les i identificar-les.
1: Clar. El poder reconèixer què m'està passant o què estic pensant o sentint, això ja és una part fonamental. És, aquí ja tens una mica de consciència, aquí s'ha elevat la teva consciència. Si ens quedem únicament amb això, treballar-ho a nivell mental, doncs no sol ser suficient. Hem de donar un pas, hem d'anar un pas més enllà, eh?
0: Uh-huh.
1: Però identificar-ho és la base. I mira, tornant amb aquesta base, no? O sigui, amb aquesta veu tan crítica, d'on surt? Ens podem preguntar molts.
0: Val, clar, d'on em ve això, no? Aquesta creença, aquesta autoexigència, d'on l'hi ha presa?
1: Exacte,
0: no?
1: Exacte. Normalment l'hem apresa a la infantesa,
0: sí?
1: O a moments bastant inicials de la nostra vida, diguem, eh? O sigui, no vull dir que això és degut a una infantesa difícil,
0: no,
1: res de tot això, sinó, curiosament, quan tu estàs en un entorn exigent, que quan tu fas algo bé o tu tens resultats d'alguna cosa i llavors et valoren els de fora, et reconeixen, et fan cas, podríem dir, quan tu ets petit, adolescent, etc. Llavors fas com una associació mental, no? De si jo faig les coses bé, jo valc. Els altres m'estimen, els altres em valoren, etc. Llavors, per això desenvolupem aquest mecanisme de voler fer les coses bé, que cuidado, aquest mecanisme és saludable, voler fer les coses bé és saludable.
0: Sí,
1: saludable és quan ens anem amb aquesta autoexigència perversa que dèiem abans de no em puc equivocar, no puc fallar, ho he de fer perfecte. Llavors aquí és quan ens tensionem, entra la pressió,
0: hi ha un col·lapse, llavors, hi ha un bloqueig,
1: exacte, aquí ja ens comencem a col·lapsar, com tu dius, ens bloquegem, etc.
0: És això, és aquesta autoexigència que desgasta, com tu bé dius aquí en el guió, que dius això, aquesta autoexigència que no sempre impulsa, sinó que sovint desgasta, i que impacta directament en punts fonamentals,
1: Clar, de la nostra persona, perquè curiosament, quan tenim aquesta autoexigència desmesurada, estem associant el que nosaltres fem al que nosaltres valem, al que nosaltres som. Llavors aquí hi ha una confusió tremenda. Què passa? Que de vegades, a veure, tots ens equivoquem i tots tenim dret a equivocar-nos, la possibilitat, no?
0: Sí.
1: Llavors, què passa? Que ens equivoquem, ho reconeixem i podem modificar aquesta conducta. Doncs ara faré aquesta cosa diferent. O ara parlaré menys perquè me n'adono que quan parlo massa a la seguida. O sigui, identifiquem aquests punts de millora que volem canviar, sí? Però l'autoexigència el que fa és, en lloc d'identificar aquests punts de millora, és, ja no valc, ja m'he de replantejar si he viscut per... O sigui, si sóc la persona adequada per fer això, si he de treballar de tal cosa, saps? O sigui, és com aquesta alerta que creem.
0: Pel que dius, jo hi veig un lligam, no sé, digue-m'ho tu, Begoña, que ara se'n parla molt també, que és el síndrome de l'impostor.
1: Sí, totalment.
0: Seria això, no?, en certa manera? Té un lligam, no?
1: Sí, una part seria aquesta, sí. El síndrome de l'impostor també és aquella sensació que no et sents mai a l'alçada, no et sents mai suficientment preparat i, per tant, no valores doncs els teus coneixements, les teves habilitats, les teves aptituds, etc. I et sents un impostor o una impostora.
0: Sí, allò, creus que no mereixes, no?, aquells reconeixements o aquells beneficis que tens, no?, dins el teu entorn, perquè no creus que els mereixis, no? És que és molt dur també, aquest síndrome que s'han començat a parlar molt també.
1: Sí. Duríssim, i per la persona que ho pateix, moltíssim. I que tothom ho pot patir.
0: Sí,
1: ha sortit a molts mitjans de comunicació, etc, que grans autoritats, o sigui, persones molt conegudes, diguéssim, en l'àmbit social, etc, han reconegut haver viscut alguna vegada aquest síndrome de l'impostor. Per tant, és molt comú entrar-hi. I l'autoexigència, doncs, forma part d'aquest síndrome, podria dir.
0: Sí, com dèiem, aquesta línia vermella que és molt primeta, aquest tel de ceba entre una exigència sana i que no sigui tan sana, que inclús pot arribar a autobuitocotejar-nos moltes ocasions. Perquè, de fet, és veritat, emocionalment i psicològicament, sempre tots plegats tenim tendència al boicot, a l'autoboicot. És curiós,
1: Sí. Perquè la nostra ment, la mentalitat, és un mecanisme de supervivència. Llavors, no busca mai la felicitat, que aconseguir els nostres somnis, etc, sinó, bàsicament, el que vol sobreviure, no? Llavors busca alertes, problemes al nostre entorn, i llavors sempre ens va com preparant, no? Llavors, jo sempre dic, la ment, i fins i tot l'exigència de la que estem parlant avui, l'autoexigència, ens vol protegir. Ens vol protegir d'equivocar-nos, de que quedem malament, etc. Però això ho porta a l'altre extrem, de que ens bloquegem a nosaltres mateixos, ens podem, com dèiem ara, ens podem autosabotejar, etc.
0: Això és curiós també, altra vegada, com sempre, suposo que, i crec que també té un cert lligam, clar, som socials, no?, com a persones i éssers humans, som socials, no?, que sempre vivim rodejats, en principi, d'altra gent, d'una societat, i sempre pendents de la valoració exterior d'aquesta gent. I això té molt a veure, també, no?
1: Sí, també. Les persones depenem molt de la valoració dels altres.
0: De com ens veuen, què ens diuen, de quedar bé, no?
1: Exacte. No hauríem de dependre tant, això és una cosa que també apresa des de la infantesa, podríem dir. Les persones que no tenen tan desenvolupant aquest punt, o sigui, aquelles persones que poden portar millor el que pensaran els altres, o sigui, que no els hi afecta, són molt més felices, tenen millor autoestima, més seguretat personal, que no les altres persones que podem estar més pendent de què pensaran els altres. Sempre volem fugir de la crítica, etc. Llavors això ens tensiona moltíssim, també. I això, tot el que estem dient ara, aquesta, el no voler equivocar-nos, el voler sortir de la crítica, el no fallar, etc., ens porta a fer dubtar de nosaltres mateixos. Aquesta és la perversitat d'aquest tema que estem tractant avui, de l'autoexigència. O sigui, una cosa és fer les coses no tan bé com podríem esperar i puc millorar, això està bé,
0: està clar,
1: però l'altra cosa és no vull fallar, sempre puc millorar, llavors dubto de mi mateixa, dubto de les meves capacitats, de les meves habilitats, etc.
0: Sí.
1: Llavors, aquí entra un atac intern, un atac que jo em puc fer a mi mateixa, que tothom es pot fer a si mateix, i perquè és aquest càstig de, bueno, com que no ha sortit tan bé com hagués pogut sortir, doncs ara em castigo. No? Aquest és el mecanisme que tenim les persones.
0: Val. I així, doncs, clar, l'eina principal per intentar treballar-hi una mica va cap aquí, no? Cap a identificar una mica aquests pensaments que a vegades hem dit intrusius, també.
1: Claro, és identificar què em dic quan algo no surt bé o no tan bé com jo he esperat, què em dic? Quina és aquella frase que me ve al cap de forma instantània, de forma automàtica? Això ens dona consciència, no? El que dèiem abans. M'estic dient, bueno, ha estat bé, m'ho ha passat bé, però he vist que aquí tinc un punt de millora amb aquest apartat. Perfecte. Per mi això seria una exigència saludable. Va. Una altra cosa és quan no veiem res en positiu i només veiem la negativitat, no? De, hagués pogut sortir millor. A l'altre ho he de fer millor, perquè això no pot ser. Sempre em passa el mateix, no? O sigui, és detectar què ens apareix i llavors aquí ens estarem adonant d'aquesta creença que ens està limitant, això que ens estem dient. I després saber que això bàsicament és un aprenentatge, és una frase, una creença amb la que tu t'estàs relacionant i per tant pots començar a relacionar-t'hi de forma diferent. Per tant, s'ha d'estar com a, no vull dir la paraula alerta, però és el que me ve ara. S'ha de ser conscient per no caure amb el mateix paradigma, amb els mateixos hàbits que fas habitualment. D'acord? Llavors, és, per exemple, quan estàs en aquella reunió, en aquell projecte important, la persona que té molta autoexigència ho fa des de la tensió, des de la pressió. De vegades, amb aquesta voluntat de no fallar, va posposant les coses, no passa l'acció, etc. No? Llavors, és adonar-se'n, prendre consciència d'això, de què fas, o sigui, quins comportaments t'estimula a fer o no fer aquesta veu, d'acord? Llavors és adonar-me, d'acord, fa uns dies que estic posposant aquesta presa de decisions, estic posposant aquesta acció, doncs és prendre consciència, és la meva autoexigència, llavors és fer un canvi radical aquí. És passo a l'acció.
0: Sí.
1: M'implico, assumeixo un repte, vale? Però sobretot per poder anar minimitzant aquesta autoexigència, el que hem de fer és deixar de maltractar-nos, o sigui, deixar d'atacar-nos a tot allò que ens diem, amb aquell càstig que comentàvem abans, perquè és una acció-reacció. Si jo em dic, no ho he fet bé, és que, clar, soc, no sé, vaig a posar un exemple així, soc una tonta, m'he tornat a equivocar, una altra vegada igual, és que jo no serveixo per això, però qui m'he pensat que era, etcètera. ¿Vale? Llavors aquí entra com aquest atac, aquest dubte, aquesta comparació amb els altres, i aquest càstig. I això és el que hem de frenar. I la manera de frenar-ho, primer ho he de reconèixer, després ho he d'aturar, encara que sigui respirant. Respirant per dir aquesta, o sigui, t'has de convèncer de que aquesta manera de funcionar no serveix. I posa la mirada cap endintre, cap al teu cos, o sigui, com estàs? Normalment quan t'estàs dient això, pots sentir angoixa, pots sentir pressió, sentir tensió. Llavors, adona-te'n com està el teu cos, i hem de fer alguna cosa per poder canviar aquest estat corporal i, per tant, canviar la nostra manera de funcionar.
0: Val. I suposo que autoconfiança, també, no? Que és molt difícil, eh?
1: Sí,
0: aquesta autoconfiança de ser també conscient dels teus coneixements, l'apartat que sigui, digue-li els teus valors, si vols, però una mica ets una mica, no?, més confiant en tu mateix, no?
1: Sí, és que d'això ve. O sigui, creiem erròniament que l'autoexigència em portarà a confiar en mi, perquè faré les coses tan bé que ho faré molt bé. És com amb l'autoexigència el que volem sempre és fer les coses bé i sobretot tenir arribar als resultats que volíem arribar. D'acord? Llavors, si jo tinc els resultats que volia, em dic, bueno, jo ja ho estic fent bé, ja soc vàlida,
0: he arribat a la meta, l'objectiu.
1: Que bona que soc, que bo que soc. D'acord? Però què passa quan no arribes amb aquests objectius? És que no pots dir, arribo als objectius, soc la
0: number one, no?
1: Soc la number one, i si no, no serveixo per això. O sigui, aquest és un pensament molt dicotòmic, molt oposat, no? Molt de polaritat. I és agafar-ho tot amb l'equilibri, no? Llavors, és poder confiar en tu ara mateix, amb aquesta reunió que t'has posat, amb aquesta fita que t'has posat, amb aquests resultats, i saber que estàs en un procés d'aprenentatge i un camí d'evolució. I sobretot, posar el foc d'atenció a tot allò que ja saps, que ja te surt bé, amb qualsevol aspecte positiu, podríem dir.
0: Però
1: és important posar la mirada aquí, perquè si no, el nostre foco se'n va
0: cap a l'altra banda.
1: Llavors, una tècnica, algo que faig jo molt amb els meus clients, sobretot amb al principi de les sessions, és que agafen un full i apunten 40 actituds, qualitats, maneres de ser, logros que hagin tingut, etc. 40 aspectes que puguin valorar de si mateixos. Llavors, això, de vegades, recordo ara una persona que li vaig dir, i aquesta fulla te la llegeixes cada dia. Per què? Per anar a recordar-te'n, perquè les persones no ens en recordem. No? Li donem molta més validesa a tot allò que no funciona, que va malament, amb aquesta negativitat. Hem d'anar com a posant el foc d'atenció també a lo positiu, que ja no és ser naïf, no la bandereta de la positivitat, no? Que tinc jo vàlid per aquest lloc de treball, per aquesta que tinc que aportar amb aquesta reunió, amb aquesta situació, etc.
0: Clar, sí, també és cert que en diferents ocasions ho hem dit, passar-se de frenada també ens portaria a casos que tots coneixem i que també són molt comuns, allò, narcisistes, persones sobrevalorades, actituds altives, no? Superioritats morals, etc. Que això també passa. No és el cas que avui tractem, però és allò, l'extrem del que avui estem parlant, no? En certa manera,
1: I fixa-t'hi, moltes vegades quan jo començo a treballar aquests temes d'autoexigència amb els meus clients, els dic, has de valorar el que tu ja has fet bé, recorda d'on
0: vens,
1: la teva trajectòria, etcètera. Tenim por de passar-se a l'altra banda.
0: De semblar.
1: Exacte, però ara no semblaré que me lo creo todo, algú em va dir l'altre dia, saps? Perquè quan tenim aquest patró d'autoexigència tan elevat, és difícil anar-te'n a l'altra banda. O sigui, el que hem de fer és anar estirant per arribar a aquest punt mig, i després, si convé, ja ho aturarem, però amb una persona que és donada a viure el síndrome de l'impostor, l'autoexigència, etc., amb dos coses que passi no se n'anirà a l'altra banda.
0: Se
1: l'ha d'estirar perquè trobi el seu lloc.
0: Correcte. I aquestes persones que ja estan instaurades, que segurament no és aquest camí que estem parlant avui, sinó que ja per si mateixa s'han instaurat en aquesta altra posició de supèrbia, de superioritat, segurament també tenen molts factors a tractar,
1: també.
0: Perquè arribats a aquesta posició és que alguna cosa tampoc no acaba de lligar, també s'ha de dir. Però també és un fet universal, penso, tornant una mica al tema, que és també això, històricament penso que sempre tenim tendència a focalitzar allò que no tenim en comptes de valorar allò que sí que ja tenim, encara que segurament tenim moltes més coses que no pas les que ens falten, però sempre posem el focus a el que ens falta.
1: Sí, perquè el que dèiem abans, la nostra ment és un mecanisme de supervivència, i per sobreviure que he de ficar el foco a tot allò que em falta, que no tinc per aconseguir-ho, per moure'm, no? Per això ho tenim mal interpretat. Llavors, si ja som conscients d'aquest punt, ja conceptualment ja ho sabem, hem de fer alguna cosa nosaltres per deixar de posar l'atenció aquí i desviar-la i posar-la cap a tot allò que sí ja tenim.
0: No? També és una mica naïf, també. És una mica allò, frase de pel·lícula de Disney, és allò de sigues tu mateix.
1: Ja, no? Si que és tu mateix, si no saps qui és, ja, és tan perillós.
0: Ja. És veritat, és veritat. Sí, jo potser anava més cap a aquest pla que dèiem de confiar una miqueta més en tu, no? És a dir, tu has tingut una formació, tens un bagatge, tens una experiència, és a dir, confia en allò que ja ha sabut fer fins ara i afronta aquella reunió, aquella exposició pública, el que sigui, afronta-ho des d'aquesta tranquil·litat, no? Diu, jo això ja ho tinc assumit, els coneixements els tinc, sé de què he de parlar, no? Sé que és tu mateix, sí. I deixa't una mica sí. portar, no?
1: Sí, exacte, exacte. Però això és important, aquest autoconeixement de clar, que hem parlat altres vegades, no?
0: Sí, és veritat, és veritat.
1: O sigui, el coneixem. Per què? Perquè si no, caiem de nou amb aquest cicle que estem parlant el dia d'avui, eh? Uh-huh. O sigui, si busco resultats, si m'identifico amb els resultats, penso que la meva identitat està lligada amb aquest rol i amb aquests resultats.
0: Sí, sí,
1: i si jo tinc la meva identitat lligada als resultats, és que no sé qui sóc, no? Perquè
0: Ostres,
1: qui sóc jo quan no tinc resultats.
0: Clar.
1: Llavors, d'aquí hem de diferenciar. Una cosa és qui jo sóc i l'altra és el que jo faig. I jo em puc equivocar, puc no aconseguir resultats, em poden acomiadar de la feina, per dir-te alguna cosa, no? O sigui, podem viure situacions dolentes, per així dir-ho, però que si jo sé qui sóc, em puc mantenir, ho puc solucionar. Si no, entrem aquí en una crisi. I això és algo que passa moltíssim. Les persones estem molt acostumades, molt identificades amb el nostre rol professional.
0: Ja.
1: I aquest és un problema quan s'acaba el rol professional.
0: Clar.
1: Sí, perquè llavors dius, clar. Ara què? Ja no és ara què faig, ara qui sóc, qui sóc?
0: Clar, és veritat, no? És veritat, sí. Que a vegades ens identifiquem amb això que deies, no? Amb aquestes segurament valoracions, aquests bons resultats que esperem tots podem tenir, i t'identifiques amb això, però clar, quan això no hi és, quan tornes cap a casa, quan et jubiles, i quan tot això ja ha passat un altre terme, ostres, on estic, no? On estic i què sóc?
1: On estic? On hauries d'haver estat tota la vida, no? Que és saber quines són les teves qualitats, les teves habilitats, les teves motivacions, quins somnis tens, què és allò que t'agradaria, què no suportes, què no t'agrada, o sigui, quines són les teves creences, la teva manera de pensar, etcètera, no? I és validar tu mateix, és validar-te tu, agradar-te tu, estimar-te tu, confiar en tu, no? I clar, aquest tema que tractem avui ens porta a tot el contrari, ens porta a la tensió, al desgast, a identificar-nos amb els resultats. Per tant, una manera sana d'afrontar-ho és buscar aquesta millora de la que parlàvem, saber que podem equivocar-nos, que hi ha marge de millora sempre, i establir un pla d'acció, el que sigui necessari, per millorar. Aquí estarem desenvolupant una exigència sana, diguem, d'acord? I sobretot, jo també, les persones que ens puguin estar escoltant, diria, no es tracta de fer més, que això és el que vol aquesta persona que està amb aquest patró d'autoexigència desmesurada, no es tracta de fer més, sinó, ojo el que diré ara, sinó que es tracta de deixar d'atacar-te mentre estàs fent.
0: Ja.
1: Que això és algo important i interessant, també.
0: Sí, sí,
1: de vegades
0: sí.
1: estem documentant-nos, estem treballant, ai, però això no pot ser, o sigui, tenim el cap ocupat amb altres coses i és tindre consciència què m'estic dient. No, és que això no sortirà bé, és que m'he ficat massa tard, és que això no m'ho puc preparar, és que, saps, adonar-nos-en de tot això. Llavors és, no passa res, o sigui, t'estàs adonant, ok, pensa que això és un pensament també que s'ha anat alimentant al llarg de la vida, llavors deixa'l aquí sobre la taula i tu dedica't a fer tot allò que has de fer, però sense alimentar aquests pensaments. Que, ojo, sona... O sigui, és millor, és més fàcil dir-ho i compartir-ho aquí.
0: No, és evident, és evident que fer-ho.
1: I tant,
0: tot
1: això requereix pràctica, requereix entrenament. La ment
0: és
1: que l'hem d'entrenar.
0: Està clar.
1: Si no...
0: Està clar. I d'aquí la importància del suport, dels recolzaments i de la feina que fas tu en aquest cas, que justament passa per aquest acompanyament.
1: Sí, exacte, exacte. Faig acompanyaments tant individuals com formacions grupals amb empreses. I un tema que treballo molt és soltar l'autoexigència. Per què? Pues per tindre millor autoconfiança, tindre més claretat i poder prendre decisions alineades a qui tu
0: clar,
1: ets.
0: Clar, clar, clar. I ara que estem amb això, com podem localitzar-te, Begoña?
1: Mira, em podeu localitzar a la meva web, que són www.begocartagena.com, al mail, que és hola@begocartagena.com, i també a les xarxes. Estic present a LinkedIn i a Instagram, no surti ara, amb l'àlies de Bego Cartagena.
0: Molt bé, que busquin, ho trobaran de seguida, i de fet des d'aquesta temporada cada 15 dies també aquí a la Calaixera parlant d'aquestes moltes qüestions i que encara en tenim moltes més per parlar, em fa l'efecte. Sobre l'autoexigència, alguna cosa més, Begoña?
1: Sobretot, qui ens estigui escoltant, que posi consciència que és allò que s'està dient constantment, que es qüestioni aquesta manera de pensar, que no li doni tanta validesa i tanta autoritat, i sobretot que es deixi d'atacar i de matxacar a un mateix. És que això sembla molt gros, així explicat, però és que jo he treballat amb persones que quan fèiem les primeres sessions me diuen, és que jo me n'adono que me maltracto molt. I això és veritat, no cal que es maltracti algú d'allà fora, sinó nosaltres som
0: els pitjors.
1: Sí, som pitjors amb nosaltres mateixos. Llavors és moment de prendre, de començar a posar consciència i començar a tratar-nos de manera més amable, de manera més amorosa. I amb això acabaria.
0: Ostres, que bé, doncs un bon final em fa l'efecte. Gràcies, Begoña.
1: Moltes gràcies a vosaltres.
0: Ens retrobem ben aviat.
1: I tant que sí.
0: Que vagi bé.
1: Adéu.
2: Informació, entreteniment, seccions, participació, concursos, La Calaixera, un magazín de Ràdio El Vendrell. Ràdio El Vendrell, 107.1, freqüència modulada. I a www.rtvelvendrell.cat. A la vida hi ha caps de setmana bons i ara més t'hem agendat un cap de setmana genial. Gaudeix-ne el 5, 6 i 7 de juny als llocs i paisatges de la Costa Daurada i les Terres de l'Ebre que van enamorar Gaudí, Miró, Pau Casals i Picasso. Un cap de setmana ple d'activitats lúdiques i culturals per a tota la família.
3: Amb el suport del Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona. Més informació a elpaisatgedelgenis.cat. Compra el Vendrell durant el mes de juny. Omple la butlleta i participa al sorteig. Podràs descobrir Catalunya guanyant una de les experiències exposades a l'aparador de Wisconsin Jeans del carrer Otto Ferrer. El Vendrell i 22 municipis més et conviden a descobrir Catalunya gaudint d'un dia perfecte amb la teva família o els amics. Compra a prop, arriba lluny. Una campanya organitzada per l'Ajuntament del Vendrell i el CIT, dins la xarxa Compra i Descobreix Catalunya. Més informació a Compra i Descobreix. Puncat.
4: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
2: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre. Tota l'actualitat musical a Ràdio El Vendrell. Escolta Tarda en Estèreo.
5: Parar. Frenar. Sintonizar. Los martes a las 21 horas traemos todo el sonido del Pampas. Rock and roll es de las dos orillas, todos los martes 21 horas en el Pampas Rock.
6: Radio. Escoles i instituts. Alumnes, veus que parlen. Cada dimarts a Ràdio El Vendrell, un espai de ràdio escolar a les 6 de la tarda. Ens acompanyes?

0: carrer.
1: Tots tenim una història per explicar. Ràdio El Vendrell us convida a passejar pel carrer Avinyó, el teu carrer. Els dimarts de 8:45 fins a les 9 del vespre. Entrevistes personals a gent amb vida per compartir. El carrer Avinyó s'emetrà també els dissabtes de 1:00 fins a 2:45 del migdia. Ja el podreu escoltar en format podcast a la pàgina web i a les xarxes socials de la ràdio i la televisió del Vendrell.
2: Escoltes Ràdio El Vendrell. La Calaixera, un programa unicap de tot.

0: Una secció en col·laboració amb la FEC, com dèiem, i com sabeu, la Federació Empresarial del Gran Penedès. Mireia Tablada, molt bon dia.
1: Bon dia, Pere. Avui tenim la Natàlia Gómez, ella és una incorporació nova recent a la FEC com a associada, i amb ella parlarem de talent, de disciplina, no?, i de transformació vital, que és una transformació que ella mateixa ha fet. Bon dia, Natàlia.
2: Bon dia, Mireia i Pere, encantada
0: d'estar
2: aquí.
0: Bon dia, benvinguda.
1: Com estàs, Natàlia?
2: Molt bé, sí, emocionada d'estar aquí.
1: Molt bé. Doncs explica'ns una miqueta, perquè a tu tenim, no?, com a violista, no?, internacional, després també creadora de projectes musicals i ara també amb FAM, no? Uh-huh. Explica'ns una miqueta què és això de FAM.
2: FAM, doncs, és una mica una, bueno, el culminar de tot el que sóc, una mica de tota la meva carrera, experiència com a músic professional, però també com a emprenedora, com a empresària. FAM són tres lletres que volen dir fusió d'art i mindfulness. El mindfulness, pues, com tota aquesta consciència, no? El ser, l'estar plenament, no? Que crec que és una mica d'això, la junció de tot del que sóc i de que he estat construint aquests anys, i l'he dit a l'empresa FAM perquè realment aquestes tres lletres, no?, que formen aquestes paraules, però també perquè, bueno, en català FAM vol dir, pues, això, tenir ganes, no? Pues té ganes de, jo crec que sí, tenim ganes de més, de ser més, de servir més, no?, de fer més, d'ajudar més, pues també és això, crec que podem aconseguir qualsevol cosa a la vida, no? I per això també he dit FAM, amb representació, pues, a través de l'art, a través d'aquesta consciència, no?, de qui som, perquè jo crec que realment el gran èxit és quan, no només quan assolim coses, però quan ens sentim plens amb allò que fem i que construïm, no?
1: Totalment. I Natàlia, tu ara mateix, o sigui, si tinguessis que dir una paraula, com et definiries?
2: Això em pregunten moltes vegades i m'és molt difícil perquè faig moltes coses.
1: Clar,
2: diferents.
1: Clar, per això.
2: És interessant perquè al llarg de tota la meva carrera, la meva vida, sempre m'han demanat això, no? Com et vols definir, com vols ser, i jo sento que sempre he intentat fer-me encaixar amb una caixa, amb un lloc, però no encaixo, no? A veure, jo crec que més que res, jo em defineixo com algú que vol ajudar a servir les persones a ser la millor versió d'elles mateixes. Sí, perquè crec que a través de diferents recursos que tinc, tant a nivell com a músic professional, no? Com també havent, no?, creat aquesta carrera important, però també al final he descobert que tot l'èxit, tot el, no, tot el que puguis aconseguir, si no estàs bé, si no et sents bé amb tu mateix, si no tens salut, i salut no parlo només salut a nivell físic, parlo també a nivell emocional, a nivell financer, a nivell espiritual també, no? Si no estàs bé com a persona, és difícil, no?, aconseguir aquesta plenitud. Doncs potser em pots definir com algú que t'ajuda a ser la teva millor versió.
0: Està molt bé, perquè clar, sí. La Natàlia fa temps que la coneixem, i ja fa temps que sabem quin és el seu perfil, per entendre'ns, però em fa molta gràcia perquè a vegades passa, no?, que els músics sempre teniu aquesta pàtina, no?, de bohemis, d'artistes, de filòsofs, no?, però en canvi, tu dius molt bé, tot i ser músics professionals, està molt lligat a això, a l'empresa, al món empresarial, perquè de fet no deixa de ser un ofici, una manera de guanyar-se la vida, de la salut emocional, que és importantíssim, i la música pot fer molt per la salut emocional, per aquest benestar. És a dir, que és una fusió molt de... Clar, nosaltres la coneixem i és una fusió molt de la Natàlia, però a vegades dic això, que hem de fugir d'aquesta falsa visió dels músics bohemis i que estan una mica de banda i de tornada de tot. No és pas veritat, sinó que també és una lluita i una feina de dia a dia.
2: Sí, sí, és un camí d'emprenedor, al 100%.
0: I tant.
2: Especialment si vols construir alguna cosa... Bueno, al final, quan dic important, jo sempre per mi l'important vol dir l'impacte, no?, de que puguis realment tocar la gent, tocar altres persones. Jo crec que al final la música, qualsevol art, no?,
0: sí,
2: té aquesta capacitat de tocar i de ser això, de tenir aquesta possibilitat d'impactar, no?, les persones.
0: Sí, tant.
2: I bueno, també al llarg de la meva vida, a part de la música, pues, he trobat també altres, bueno, aquest camí de creixement personal, no?, desenvolupament humà, al final doncs m'he trobat amb necessitats meves també, a nivell de salut, de la meva família també, i he trobat recursos meravellosos que al final he decidit integrar-los, no?, amb la meva empresa, de que només la música, que és una eina increïble a molts nivells, bueno, abans just parlàvem també, no?, pel teu nen, que ha sigut una eina bonica també d'ajuda, però això, de que hi ha tants recursos i tantes formes de fer, no?, i per això dic que és difícil d'encaixar-me només en un quadradet, perquè realment sento que som un tot, no?, podem beneficiar de tot això.
0: Tu, en el teu cas, t'has especialitzat i força en aquesta vessant d'ajuda, per entendre, si podem dir-ho així, que tampoc no és la paraula, però un simple concert teu, un simple concert, ja una mica, ja de manera intrínseca, ja ho té tot això, no? Tu vas a qualsevol concert, en qualsevol espai, i ja simplement de seure i escoltar música ja té aquest punt, de...
2: I tant, sí, de fet jo... Mira, jo durant uns anys, a veure, la música va ser tota la meva vida, fins que van néixer els meus fills i després ens vam trobar amb realitats a nivell de salut difícils. Jo vaig trobar tot el tema de les solucions als sons naturals, etc., i també em vaig posar molt a aquest món. I durant un temps vaig resistir amb aquesta crida de dir, però què faig jo? A veure, sóc músic, sóc, no? Què faig jo? Qui sóc? No? Però al final m'he adonat, no?, que realment estic servint igualment, també si, jo què sé, després d'un concert, un recital, no?, i hem tocat, jo què sé, un Beethoven, i ve una persona, no sé, de 60, 70 anys, emocionada, plorant, dient moltes gràcies, no?, perquè m'heu fet sentir aquí el que no sentia fa anys, de la mateixa manera que potser quan algú em ve i li ajudo també amb solucions de salut natural, etc., i em diu, pues, gràcies, Natàlia, perquè feia anys que buscava una solució per això, no? Al final és el mateix, al final estem servint, no?, i si podem, pues, contribuir, això jo crec que és l'objectiu.
1: Bueno, és aquesta fusió, no?, que tu també parles, que al final, doncs, hi ha la música, no?, però és un recorregut molt més llarg, no?, ja, per arribar també a aquest benestar.
2: Sí, jo crec que també al final jo sempre penso que tot el que he viscut, com tu dius, Pere, i molt bé, no? No és només tocar les notes, no? És tot un treball de construir alguna cosa, d'aprendre, no? I d'aprendre també, sí? Però al final tot això també m'ha donat una experiència que després he transportat, no? El poder ajudar a centenars de persones realment amb la seva salut física, emocional, en poder acompanyar-los en diferents processos, perquè realment són tot, al final són tot eines, no?, que tenim i que anem construint i posant a la nostra motxilla, no? I si podem, pues, fer la junció de tot, jo crec que és molt més complet, no?
0: Sí. I ho pots compaginar bé? Ara aquí va el tema més personal, Natàlia, perquè, és a dir, ell és músic professional, però d'alt nivell, s'ha de dir, de les millors formacions d'aquest país, ho dic jo, sé que fa molta vergonya, però ho dic jo, és a dir, que l'hem escoltat aquí al Vendrell infinitat de vegades en grans concerts a l'auditori, amb grans formacions, amb aquesta vessant, vull dir, clar, tant de bo, hi hagués més concerts i més música a fer que tocar, però a més suposo que també poder portar les dues vessants ha de ser complicat, també a nivell personal, Natàlia.
2: És intens, és intens, però és molt emocionant a la vegada, i jo tinc una motivació molt gran per mi, a vegades la gent em demana, és una pregunta que em fan moltes vegades, com pots fer tot el que fas?
0: Exacte,
2: no?
0: Com ho fas tot?
2: és veritat, però jo crec que ho puc fer perquè ho faig amb molta il·lusió, perquè realment em dona vida, no em treu vida, així com no, hi ha molta gent que... I això és una de les meves passions també, ajudar la gent a veure que podem viure d'aquesta forma, no? De podem viure amb passió, amb ganes, no? No només hem d'estar, pues, amb el treball, que de dilluns a divendres, que no, el que vivim pel cap de setmana, no? Jo crec que podem realment fer de la nostra vida el nostre projecte, no? La nostra missió, i sí, és intens compaginar tot a vegades, sent músic professional, mare, bueno, també faig molt d'esport, soc maratonista, faig molts projectes a nivell social, tinc la meva empresa, vull dir, sí, és intens, però jo crec que és més que el que fas és per què el fas, i quan tens un per què fort jo crec que
1: també,
2: les coses mouen.
1: També és una miqueta amb el tema de la disciplina, no? Perquè al final, si tu des de ben petita, al final t'has format com a música, bueno, no? I has estudiat a Londres, has estat al Royal Albert Hall, vull dir, tot això també et comporta una... una disciplina, no?, i un saber estar i un portar les coses que també t'ensenya, no?, a aquest circuit de vida, no?
2: Sí, sí, totalment. De fet, hi ha molta gent que pensa que la disciplina és presó. Jo, per mi, la disciplina és llibertat. O sigui, Clar. Si tu realment tens disciplina amb tu mateix, doncs llavors pots ser lliure per triar, no?, per poder escollir allò que realment vols fer. Jo la disciplina és... A veure, jo, és interessant perquè jo no em veia com una persona disciplinada. Sempre em veia perquè no sóc molt organitzada, no? I a vegades es confon les dues coses, no? La disciplina, l'organització, jo ho he d'escriure tot, per si no m'oblido, no? Però realment jo crec que la disciplina és constància i és, una altra vegada, és saber voler, no?, cap on vas i per què ho fas i ser constant, no? I això és, jo crec que això és el que et porta, doncs, després a poder realment construir alguna cosa sòlid que tu després pots et dona opcions.
0: Però la música ja és una mica això.
2: I tant.
0: Perquè la música té disciplina, és a dir, la música és disciplina, sí, no? Sí. Perquè és disciplina, va marcada per molts factors. Sí que és cert que dins el joc de la música tu a partir d'aquí pots ser molt lliure, perquè pots improvisar, pots triar estils, pots fer el que vulguis musicalment, però sempre hi ha uns mínims, sempre hi ha una disciplina mínima que no et pots saltar.
2: Sí, sí, la música és de les millors coses. Per això jo, els meus fills, que ara m'han sortit ballarins, per cert, no han sortit músics, però hem fet música, art, la ballet, òbviament, no? Són tot arts, però la música és de les millors coses que pots donar-li a un nen per poder ajudar-li a entendre el que és la capacitat de treball, la disciplina, el treball en grup, no?, en equip. Vull dir, jo crec que sí, també aquesta, entre cometes, aquesta facilitat, no?, de seguir, de la resiliència, sí, no? Això m'ha donat la música, estic segura.
0: Parlem una mica més de fam, que és l'últim projecte que, de fet, la Natàlia, que a vegades que ens ha acompanyat, ens ha parlat de diferents coses i veig com vas evolucionant també amb aquests projectes. Aquest és el darrer, el FAM, que puntualitzàveu molt bé amb la Mireia. Milfulness, que també se n'ha parlat molt. Jo crec que tampoc no acabem de conèixer exactament què és el Milfulness, no, em sembla? Sí. Explica'ns això, aprofundim una mica més sobre FAM.
2: Sí, però això, a veure, la paraula mindfulness, perquè FAM és fusió d'art i mindfulness, el mindfulness, doncs, és aquesta capacitat d'estar, de ser, més que d'estar, de ser, d'estar present, d'estar amb tu mateix.
0: De ser conscient, no?
2: Exacte, no? I amb aquesta paraula vam voler englobar una mica tota aquesta altra faceta, aquesta altra part del que faig, del que fem, que és, sí, també a través de l'art, però també a través de la consciència de qui ets, no?, al final. I això engloba, doncs, tota aquesta part que faig d'acompanyament a les persones, amb salut, de solucions naturals de salut, però també de projectes, de liderar equips, de tenir consciència del per què estàs construint el que estàs construint, sí. Val. Doncs a FAM nosaltres fem tot des de poder acompanyar algú, des de portar projectes a nivell de aconseguir-te artistes, músics per diferents projectes, de fer producció d'espectacles, des de fer com també acompanyar-te personalment, no?, amb un procés de salut a tots els nivells.
0: Sí.
2: Jo crec que això és per mi és el secret, és realment de viure una vida que tingui sentit, no?, que sigui plena, perquè estem molt, especialment, no?, la gent que som emprenedors, empresaris, estem molt acostumats a empenyar, especialment les dones també, nosaltres estem sempre endavant, tira, no, això va, no?, però realment podem fer-ho d'una forma més saludable, no?, d'una forma més més tranquil·la i amb més propòsit al final, i és a través d'això, de totes aquestes eines, no?, que al final ha pogut juntar, que acompanyem les persones.
0: Això és qualsevol perfil professional, personal. T'has anomenat a l'artístic, perquè potser és un...
2: L'art, a veure, l'artístic, òbviament, és gran part de la meva vida, però tots som humans, és a dir, tots tenim els mateixos problemes, els mateixos reptes, no? I al final, si acompanyem qualsevol persona a través de les nostres, de les eines que tenim, no? Si tant ens pot venir algú que literalment necessita, doncs, mira, saps què? Necessito un artista, necessito una xarra, o necessito que acompanyis, doncs, aquestes persones, aquest equip, no?, a nivell de... És que també durant tots aquests anys he fet moltes xarles a nivell motivacional. No m'agrada dir motivacional, però més potser poder inspirar d'alguna manera, on poden arribar, diguéssim, no? Però tot això, o realment acompanyar individualment la persona, no?, amb la seva salut, amb les seves projectes, els seus reptes. Vull dir, és realment és difícil posar
0: No, però crec que s'està entenent molt bé, sí, ho estem entenent molt bé, sí. I crec que el missatge està quedant claríssim, no pateixis per això.
1: I també veig que està centrat, no?, una part a empreses, no?, perquè parlem de persones, no?, que això sempre és algo, però en si també, no?, quan englobem empreses, tema lideratge, no?, uh-huh. Vull dir, ja sé que la paraula potser motivacional no acaba de concordar, però sí que una miqueta, no?, de fer també unió, no?, entre les persones també.
2: Totalment, sí. A veure, jo crec que el treball en equip és un dels treballs més meravellosos, les col·laboracions, treball en equip, però crec que tot comença per l'autolideratge. És a dir, si realment vols saber liderar equips, t'has de saber gestionar tu mateix primer, no? I aquí jo sóc molt enamorada d'això, perquè m'he donat compte que realment si no sabem gestionar-nos, i això comença... Jo crec que no hi ha temes de negocis, hi ha temes... personals, emocionals, és a dir, per mi el negoci és un tema quasi bé diria espiritual. Al final som persones i les nostres decisions les prendrem des de l'estat anímic que estem.
0: Clar,
2: també. Estem en un estat anímic més segur, més fort, més confiant, prendrem decisions completament diferents des de que estem d'un estat menys confiant, amb sentint-nos amb síndrome d'impostor, amb por, aquí prendrem decisions completament diferents, no? I la persona és la primera que s'ha de treballar, i a partir d'aquí doncs, podrà crear el que vulgui.
0: Clar. Sempre estem en alerta, el cortisol que es diu ara, no? Que sí, està molt de moda, allò que sempre estem en alerta.
1: Sí,
0: no?
1: sempre
0: hem d'estar on fire i sempre estem a punt de saltar per qualsevol cosa. No?
2: Sí, totalment.
0: És veritat, eh?
2: I és important aprendre a gestionar això, i des de FAM doncs, tenim moltíssims recursos i eines que podem donar a conèixer, no?, a les persones, des de, bueno, jo també, a veure, això no és res que jo doncs, he llegit online o he vist en un llibre, no? És que ho he viscut en primera persona, i per això crec que és tan valuós, no? Quan realment ensenyem des de l'experiència, no? És completament diferent, no? I jo parlo d'això perquè ho he patit, no? Tu dius com pots fer tot, sí, he tingut els meus moments, no? He tingut moments també foscos a la meva vida, difícils, no? Com tothom, crec jo, com tothom, i no es parla prou d'això.
0: No es parla prou
2: perquè, especialment els emprenedors, empresaris, sempre hem d'estar, no? Que som, no, estem allà, que ens vegin, no? Amb força i tal, però tots som humans, tots som de carn i ossos i tots tenim, sentim el mateix i volem el mateix.
1: És el que comentàvem, no?, que llavors a vegades aquest acompanyament, el no sentir-te sola, no?, quan estàs emprenent, també, no?, de fer una miqueta, de tenir com un, no un equip, no?, però sí que un grup de persones que també t'acompanyin.
2: Sí.
1: Vas venir a Dones de l'Empresa, a la trobada de l'Espai Dona, vull dir, això sempre fa, no?, que ajuda una miqueta a veure gent que està, a veure dones que estan com tu, o que ho han lluitat, o que estan...
2: 100%.
1: No?
2: Sí, jo crec que això és tan important, o sigui, tenir el teu grup de suport, diguéssim, no?, sentir que no ets l'única boja que vols canviar el món, no?, vols fer... Sí, és tan important, a veure, des de això, doncs un projecte d'empresa com un projecte com ser mare, o un projecte com és, jo què sé, córrer una marató. L'única raó que vaig aconseguir fer-ho és perquè primer tenia una raó molt, un perquè, diguéssim, molt, molt important darrere d'això, però també perquè tenia un grup de suport, no?, de persones que m'estaven apoyant i com jo, no?, també estaven amb mi, no? Vull dir, és amb tot, o sigui, que és interessant trobar aquests patrons a la vida de les coses que realment ens donen suport, no? Ja ben sigui, doncs això, el teu entorn familiar o el teu entorn, no?, professional, de gent que et dona, i triar molt bé les teves persones també. Això és molt important. Jo vaig patir molt això, perquè jo volia ajudar a tothom, salvar a tothom, i després em vaig adonar, no?
0: Que no és possible.
2: No tothom vol fer-ho primer,
0: no.
2: Que també els he de respectar cadascú al seu espai, però i al final també hi ha persones que et donen vida i altres que et treuen vida.
0: Correcte, i és de saber,
2: jo crec que és important com a adult saber triar també.
0: Sí.
1: I primer mirar-te, no? Perquè és això, a vegades, no? Volem semblar això, l'altre, tal, però nosaltres mateixes,
2: Totalment.
1: No? Ens estem deixant...
2: Exacte, començar per un mateix, sempre, per aquest autolideratge, sempre. Perquè si el nostre got no està ple, no tenim res a donar.
0: Sí. Però sempre, professional, personal, està clar, que tot sí, comença per un, ho hem dit moltes vegades
2: en aquest programa, en diferents seccions. Tot està connectat sempre.
0: Exacte, tot comença per un mateix.
2: Sí, sí.
0: Xarxes socials, informació, com et podem trobar? Natàlia, és molt activa.
2: Mira, ara deia la Mireia, som una mica desastre amb aquestes coses.
0: No, però oida,
2: sí, em podeu trobar. Ara no espero trobar-me una forma molt organitzada, però sí, em podeu trobar la meva, bueno, tinc l'Instagram, el Facebook, Natàlia Gómez Elibate, és a mi.

0: No cal més tampoc, eh?
1: No, jo crec que està molt bé. Sí, sí, això és una altra cosa també és important, que a vegades no ens estirem tant que a vegades ens trenquem.
0: Sí, no val la pena.
1: Sí, sí, i és important el que sigui bo per tu, no per, uh-huh. no per tot pels altres, no per crítica, però bueno, per mi és fantàstic perquè sé que és algo que cada any, no, és un repte sempre, no? Sí. I m'ajuda a mantenir pues la meva força física, però també mental i, sí. i emocional. Però sí, sí, jo la meva idea és mínim fer una marató a l'any i sempre estic fent diferents projectes i si puc compaginar-ho amb projectes a nivell social, pues per mi és encara
0: fantàstic.
1: Més motivador.
0: Bé.
1: Sí, sí.
0: Molt bé, no seguirem la pista també.
2: I tant.
0: I tant. Natàlia, moltíssimes gràcies, de veritat, per venir.
1: Moltes gràcies a vosaltres, és un plaer, de veritat, estar
2: gràcies,
1: aquí.
2: Gràcies, gràcies, Natàlia, de veritat que ens has inspirat i ens has explicat una miqueta tot això de FAM, aquesta nova empresa, no? Mm-hmm. Que, bueno, que està molt bé que tothom es cuidi i comenci a triar una miqueta el seu camí i el seu benestar.
1: Sí, FAM és molt jovenet encara, ara té un any, però en realitat és, o sigui, és algo que ve ja des de fa més de 20 anys, no? Com construcció, és com la fusió de tot això. Així que gràcies.
0: Doncs enhorabona, endavant, endavant.
1: Merci.
0: Molt bé, mira, hi ha tota la informació, a més, de cada 15 dies aquí a la Calaixera, a través de la pàgina web, xarxes socials,
2: exacte.
0: Com sempre.
2: Molt bé, Pere.
0: Genial, gràcies.
2: Adéu.
0: Que vagi bé.
3: Informació, entreteniment, seccions, participació, concursos. La Calaixera, un magazín de Ràdio El Vendrell.

0: Ràdio El Vendrell t'acompanya, t'informa, et diverteix, t'escolta. Segueix-nos cada dia al 107.1 de la FM i també a la nostra web rtvelvendrell.cat. Informació, entreteniment, seccions, participació, concursos... La Calaixera, un magazín de Ràdio El Vendrell.
1: No hem actualitzat les notícies com pertocaria en aquesta franja de les 11, però bé, tot i així ja ens plantem a la tercera i última part de programa quan passem 4 minuts a les 11. Seguim al 107.1 de la FM, seguim en directe a través de la ràdio, només faltaria, també a través d'aquests canals habituals i alternatius, com és el cas de la ràdio, internet, ràdio a la línia, ràdio a la carta, a www.rtv-elvendrell.cat o també per televisió. Però això, el que sempre diem, trieu quina manera trieu per seguir-nos. Moltíssimes, moltíssimes gràcies per fer-ho. Doncs va, més qüestions. De fet, també els dimarts, i avui sí ja recuperem el dia que pertoca, seguim amb aquesta intenció i aquest objectiu de perdre por a la tecnologia, sense por a la tecnologia, amb en Joan Molines de Goil. I després encara ens quedarà una estoneta per la participació, per les trucades, per les peticions musicals que ens vulgueu fer arribar. Ja acabarem de posar també aquest toc musical i d'entreteniment més laxa fins a arribar al migdia i les 12. Doncs vinga, seguim, continuem. Tercera i última part, som-hi.
0: La Calaixera, un programa únic de tot. Escoltes Ràdio El Vendrell 107.1.
1: Pues va, avui sí, eh? Tot i que no importa, eh? Un dia o altre, però el dimarts potser és el dia que pertoca i que ja vam acordar en el seu moment. Però això, ho podem moure quan vulguem. Però avui és dimarts i avui toca aquesta secció habitual amb l'intenció i l'objectiu que sempre diem de perdre por a la tecnologia. Amb Joan Molines, que ja ens acompanya. Joan, molt bon dia.
2: Molt bon dia.
1: Com va això?
2: Molt bé.
1: Sí?
2: Sí.
1: Gràcies per acompanyar-nos.
2: A tu per tenir-nos.
1: Avui no vinc sol.
2: Avui no vinc sol. Vinc amb la persona que m'acostuma a acompanyar cada dimarts, que és la Sílvia.
1: Molt bé. Sílvia, com estàs?
3: Bon dia.
1: Com està això?
3: Jo estic gelosa.
1: Per què no et sento bé?
3: No ho sé, ara millor?
1: No.
3: No, ja, sí, a veure aquí...
1: Ara t'estic posant.
3: Vols que canvi...
1: No, és problema de volum, és que aquests micros no...
3: M'ha tocat.
2: És una petició per canviar els micros?
1: No, perquè són nous, aquest és el problema. I a mi m'ha agradat molt, en principi, però hi ha certs companys a la casa que no li acaben de convèncer perquè no són uns micros de ràdio. No són uns micros pensats per la radiofusió professional.
2: Són de podcast, que és cap on va tot.
1: Sí, són uns micros.

0: Són uns micros... No, no, és veritat, són uns micros molt bons, molt cars, però són uns micros domèstics, no deixen de ser uns micros domèstics. No, no, no, manté, era cosa de volum. Ja està, ja està. Únicament que t'he pujat molt el volum, que no...
1: Bueno, estic molt llavors, gelosa, perquè... molt gelosa de que mimes molt més el Joan que a mi.
0: No, per què, eh?
1: I a més, mira, ara amb el micro...
0: Però per què ho dius, això?
2: La setmana passada em va tocar a mi el micro dolent.
0: Sí.
2: Que vaig haver de canviar-lo.
0: És veritat. Que ja vam canviar el cable i al principi no va funcionar, ja no va fallar mai més. Però per què estàs gelosa? Per què tracto
1: perquè
0: més?
1: Perquè jo vinc aquí per no deixar les coses... planes.
2: Per confrontar, digue-ho, per confrontar.
0: Però clar, ara el Joan ja ens estava agafant més confiança, ja, jo crec que ja tenim força confiança, però clar, amb la confiança que puc tenir amb tu, que fa tants anys que ens coneixem i que ja ens coneixem les misèries radiofòniques, radiofòniques,
1: sí.
0: És normal que el Joan, doncs, bueno, encara... No?
1: No, però la il·lusió del principi...
0: No, home, no és pas veritat. Encantadíssims bueno. Que ens acompanyi, no?
2: I tant,
0: Joan,
2: i tant.
0: Que posi aquest punt de discrepància.
2: Que vingui aquí a crear polèmica. Que vingui aquí a... Només la portem perquè creï la polèmica que nosaltres no sabem crear.
1: Clar. Ja està, ja està.
0: I així utilitzem la tecnologia, que a priori seria com un tema molt interessant, però és així com més planer, no? Mm. I en canvi amb la Sílvia li donem una mica més d'ímpetu. Fantàstic. A més, avui parlem d'un tema important, de veritat, un d'aquells temes que jo crec que són per reflexionar i per donar-ho a conèixer, que és allò que queda penjat o allò que pengem a les xarxes.
2: Correcte.
0: Que no es perd, és un gran magatzem, un gran arxiu que queda allà per gairebé sempre.
2: Un cop ho puges ja perds el control de qui ho pot descarregar, qui ho pot llegir. I avui tenia una altra secció preparada, però just em vaig trobar amb això a finals de la passada i al cap de setmana i he cregut bastant convenient parlar-ho.
0: Val.
2: Perquè és una cosa que és del poble, ens afecta com a poble, perquè jo crec que per sorpresa de ningú el Vendrell no és que estigui molt ben vist en quant a poble. I, a més, amb una persona que ens representa. Llavors, el tema que venim a parlar avui és... Tenim un regidor aquí, Vendrell, que, a més, està al Parlament, que jo crec que ho va fer amb tota la bona fe del món, que va pujar un vídeo explicant el seu dia a dia, des de que es llevava fins que s'anava, o fins que tornava, fins que s'anava a dormir, passant pues, per com es lleva, com esmorza, com dina, com va al Parlament, com fa tot això... I l'han funat. Pel que no entengui el que és funar, és una paraula que ara fan servir la gent molt jove per dir és que et cancelen o que et critiquen a través de xarxes.
0: Val, hate, no? El hate.
2: Sobretot ha sigut per Twitter, perquè abans li comentava la Sílvia si ella havia vist algú per TikTok. Jo no tinc TikTok, llavors per TikTok no ho veuré mai, però per Instagram no havia vist res. Sobretot ha sigut per Twitter. I
0: sí.
2: Bastanta gent que jo crec que de... O vull creure que ho va fer amb la bona intenció del món, se li va girar en contra i al final pues, ha tingut, crec que amb una repercussió molt més negativa de lo que el vídeo va començar.
0: Val.
2: Llavors, sí, venim a parlar d'aquest tema, de com quan puges a algú perds el control del que puges. O sigui, tu pots pujar amb tota la bona fe del món...
0: Clar, hi ha una intenció, no?
2: Hi ha una
0: intencionalitat.
2: Però quan passa la comunicació, una cosa és com tu dius les coses, l'altra cosa és com la gent la rep.
0: Sí.
2: Llavors... d'un vídeo que vull creure que es va pujar amb tota la bona fe del món, es va girar criticant pues la imatge que pot tenir aquest polític i també com es comunica a través de xarxes, que al final no oblidem que els polítics han de ser el més propers a el que són la classe obrera, com podem ser qualsevol de nosaltres.
0: Això és molt complicat de controlar, però, no? És a dir...
2: És impossible controlar.
0: El missatge que tu vulguis donar i després el missatge que es pugui arribar a percebre, clar, això no s'ha escapat de les mans. Fa realment por, eh?
2: L'única forma que tens de controlar-ho és no publicant res. Si no publiques res, ningú...
0: No, clar, sí.
2: Però has de xarxes, llavors, aquí entres amb la dicotomia de què fas. T'exposes o no t'exposes?
0: Sí. En aquest cas, jo crec que la gran majoria de gent... Jo no sabia aquest cas, t'ho dic de veritat. Jo no coneixia aquest pas en concret. Només el que estàs dient, i la gent al guió, sé de qui estem parlant. No vull dir el nom
2: ni
0: del partit que representa. Jo crec que aquí també s'hi pot sumar la ideologia política. Crec, que aquest hate també arribi des d'una vessant ideològica.
2: Segurament, però passa
0: no
2: les
0: sé,
2: dues
0: eh?
2: Bandes.
0: Sí.
2: Sigui...
0: I una mica la crítica que ve és com bueno, aquesta situació de privilegi que pot tenir aquesta persona per ser política en contraposició a un treballador assalariat estandarditzat.
2: Al final, no? Més enllà dels insults que jo sóc partidari de que mai s'ha d'insultar ningú per més bé o més malament que ho faci, més bé no. o més malament que et caigui, sí. més d'un partit o més d'un altre partit, o sigui, el respecte sempre ha d'anar per davant de tot. Sobretot el que la gent deia era que amb la quantitat de diners que cobra un polític, i aquí ja parlem amb polítics en general, eh? No, sí, no només sí, parlo sí, d'aquest, o sigui, amb la quantitat de diners que cobra un polític, que aquest sigui el seu dia a dia, quan hi ha gent que es lleva a les 6 del matí, que s'està 12 hores treballant, que li costa arribar a final de mes, la gent s'ho prenia com un insult. El fet de, et lleves quan el sol ja està pujat, agafes el cotxe per anar a Barcelona perquè tens un pàrquing on poder aparcar, perquè la gent no pot aparcar a Barcelona.
0: Clar.
2: No agafes transport públic, que és el que s'està promocionant, que la gent agafi el transport públic per no contaminar. Tens dietes i menges tàper, o sigui, hi ha un munt de coses que la gent de peu que pot estar més arriscada per la seva situació personal, que cada un té la seva i si sigui millor o sigui pitjor ha de ser respectable perquè cada un viu la seva realitat, doncs ho van veure com un insult al seu esforç. Llavors, a Twitter, que és una xarxa on tothom treu la bilis a la mínima que pot, perquè sí. no hi ha censura, pràcticament, si pots pujar qualsevol cosa que molt difícilment et censuraran.
0: Però en general també, no? Les xarxes, a Instagram també passa. Clar, potser Twitter està més abonat, això, és veritat.
2: Twitter
0: no.
2: Lo bo que té
0: X.
2: És... Bueno, jo li dic Twitter perdó, perquè perdó, ja tinc l'hàbit d'agafar...
0: Perdó.
1: Però no està avançant la tecnologia i cap aquí. Has de dir-li X.
2: Bueno,
1: aquí,
2: dic...
1: molt bé, punto para...
2: Molt bé. Jo... Quinti-clinc.
0: Ostres, no, ja ho feia, no ho feia amb aquesta intenció, pobre Joan.
2: Un punto para Gryffindor.
1: Perdona, pobre Joan, si després a mi me funais ahí, que no sé què, que vaig al CAICA, que no sé quantos, que m'haig de sumar la tecnologia i tal.
2: Seguiré dient Twitter.
1: Sí, canvia.
2: És més fàcil que digues. És més fàcil que dic Twitter, sí. Tothom ho té reconegut.
0: I a més, X que té la connotació de X, de contingut X. A mi sembla m'ho ha semblat. Jo a vegades quan veig publicacions X amb la marca X, a vegades ho intueixo i dic que això és una publica...
1: Està
0: prohibido. No, sí o no?
1: Prohibido.
0: No, per això...
2: Però a l'Elon Musk li agrada molt la X perquè té SpaceX.
0: Clar,
2: també.
0: Clar. No,
2: a mi li agrada molt la X. No, ja està.
0: Endavant. Va, perdó. Deixa parlar els grans, Sílvia, sisplau. Dèiem això d'aquest cas, d'aquesta exposició pública...
1: Sí, ho veus com haig de tenir gelos? Sí. No. Que fas callar.
2: Que al final, segurament, una vessant política li va donar un bombo, que potser el vídeo hagués passat molt més desapercebut, i això ha fet doncs que durant 4 o 5 dies, encara no sé si es parla, jo crec que ja no, però durant 4 o 5 dies, gent molt de peu, inclús jo crec que gent política, també n'he llegit algun, per suposat altres partits, que ho comenti i que ho critiqui sentint-se insultats o sentint-se desprestigiats perquè ells no poden fer això, perquè vas a Barcelona, que comentava, vas a Barcelona, no tens no tens pàrquing, no agafes el transport públic, et paguen dietes però menys tàper, llavors és com una mica incoherent potser el que volia transmetre amb el que la gent ha percebut, o sigui, no sé què volia transmetre, jo
0: sí.
2: molt menys, però
0: no, suposo que transparència, naturalitat,
2: però el que
0: no,
2: la gent ha...
0: Postureu una mica.
2: Bueno,
0: sí, no sé. Bueno,
2: o sigui, ara els partits polítics estan fent molt lo d'exposar-se i semblar que són del dia a dia, que són com qualsevol d'altres, que no deixen de ser-ho, però amb unes condicions que qualsevol d'altres no té.
0: El vídeo l'ha retirat o no?
2: Fins no tinc ni idea.
0: No ho sabem, si
2: no he investigat. O sigui, no he fet el meu periodisme d'investigació, llavors jo he vist el que la gent anava retuitejant i de més.
0: Aquest cas és únicament el que ens dona peu i la introducció, en certa manera, del tema d'avui, no?
2: Ha passat això, però també passa amb Vito Quiles, amb tots els partits, amb tots els colors, sempre hi ha algú que...
0: Que, de fet, és el que desperta les xarxes, i sobretot Twitter, que és el que s'anomena hate, està ben pronunciat, no? El hate.
2: No, hate seria una pronunciació molt espanyolita.
0: Per això dic, el hate, que és l'odi, no? En traducció literal seria odi. Sí. És a dir, qualsevol publicació de qualsevol persona, més o menys amb influència a les xarxes, rep un hate constant, personal, sense filtres i sense barreres, ficant-se des de la part més física a altres comentaris.
2: Hi ha un altre cas, aquest no ha sigut molt... O sigui, no ha tingut molt de bombo, o sigui, jo l'hi he llegit perquè jo vinc pràcticament a Twitter, però hi va haver un analista, diria que era del BBVA, potser m'equivoco, però era d'una gran banca, que la seva compte de Twitter el que es feia era analitzar. O sigui, analitzar comptes financeres, analitzar fons, analitzar un munt de coses. Doncs amb aquest tio s'ha hagut de tancar el compte perquè d'un tuit que va ficar un periodista d'Esquerra, no d'Esquerra Republicana, sinó un periodista d'Esquerres, es va sumar tota l'esquerra a criticar-lo. Això va escalar dintre dels jefes que tenia aquest home, que l'únic que feia era compartir divulgació financera. Llavors, van començar a dir que el que feia era compartir informació financera a favor del banc on estava, com potser no era ni així.
0: Ja, ja, ja, ja.
2: I això va fer que per la pressió mediàtica, la pressió política i la pressió laboral es tanqués el compte. I un tio que compartia coneixements financers sense apuntar amb un amb l'altre.
0: Que també hi ha el cas, no recordo els noms, jo sé que, per exemple, ell és de Vilanova i la Geltrú, aquella parella també de consultors financers que ja fa molts, sempre han de fa molts anys, que van sortir... És a dir, clar, també s'ho van buscar una mica perquè van fer un vídeo d'anàlisi financera d'hipoteca totalment col·locadíssims.
2: Sí, però tenien raó.
0: Sí.
2: O sigui, el que diuen les males llengües, i no sé fins a quin punt és veritat, perquè jo no el conec, el Simón, em sembla.
0: El Simón, correcte.
2: El Simón, que ara sí. Està a Andorra o alguna cosa així. El tio està bastant fet caldo. Però aquest tio es veu que era un tio un fora de sèrie en tema de finances. Òbviament, per l'altra part, també era un fora de sèrie. O sigui, el que no s'ha de fer a la vida també era un fora de sèrie. Uh-huh. Però li van fer com una... O ell explica que li van fer una espècie de com es diu, de mala jugada, i els van portar després d'anar de festa, i per això van fer el vídeo que van fer, i per això els van cancel·lar o funar en aquell moment. Ja parlem de fa 10 anys.
0: Un dels primers casos, potser així, més mediàtics.
2: Un dels primers casos, però ell després va desaparèixer de la imatge mediàtica durant un temps, després va tornar, però aquest tio era un fora de... Per lo que...
0: Sí, sí, allò, financerament parlant, o parlant dels seus coneixements financers, era molt bo.
2: Era molt bo.
0: L'únic que també és el que dius tu, era molt bo, també.
2: Era molt bo.
0: Anant de festa...
2: Però al final és tan fàcil, és com tenir un mal moment,
0: sí,
2: que aquest moment corri per xarxes a tothom i que això faci que la teva imatge quedi molt
0: totalment
2: desprestigiada, beguda, després d'haver inclús guanyat molta bona imatge perquè es pugui fer. O sigui, mala imatge et pot treure totes les bones imatges.
0: No, pot destrossar un vídeo de 30 segons, et pot destrossar la carrera, sens dubte. Sílvia. El hate. Què en penses tu del hate?
1: Però és que això ha existit tota la vida i en la...
0: Però no ho hem d'acceptar, no? Eh? És a dir, però no ho hauríem d'acceptar.
1: Ja, no, clar, però és que la gent es creu amb el, ens creiem amb el dret de poder opinar en qualsevol moment i la nostra frustració exterioritzar-la i canalitzar-la a l'altra persona, no sé. Uh-huh. Llavors, Cordills, jo penso que en aquest cas el que parlàvem, doncs, els polítics són persones com nosaltres, i si tu tens enveja perquè no pots anar a Barcelona amb el cotxe i has d'anar amb el tren i funciona molt malament i t'has de tirar 3 hores i no sé què i t'has d'aixecar a les 5 del matí amb un sou de molt baix i tot això, doncs, no sé, progressa la vida. Que a vegades també tots aquestes, els hates no haurien de ser, però la gent té la llibertat suficient com per opinar amb coses que llavors per mi sempre és plantejar, i tu què fas per canviar i per no criticar-ho? Pues continuaràs estant al mateix lloc, i
0: no,
1: aquesta persona estarà on està per lo que sigui. I això ha passat amb tota la vida, però és que passa amb els negocis i passa amb el dia a dia. Si et compres una casa, mira, amb els diners de que guanyes de en el meu cas, a l'òptica i tal, estàs vivint en el dòlar. És com ara amb lo de les ulleres del clip, se't forraràs. Tio, tu saps quan les compro i saps quan les veig? Si m'haig de forrar amb les ulleres de l'eclipse que venc, n'hauria de vendre un milió de... Però la gent ja dona per sentat que viuré en el dòlar. Llavors això, llavors...
2: Però per mi hi ha una gran diferència aquí, que és que tu no gestiones els diners de la gent.
0: Clar, ser càrrec públic, ser
2: que
0: polític...
2: Que per mi és la gran diferència. Sí. O sigui, coincideixo totalment, sí que és veritat que penso que no es bo generalitzar, o sigui, hi ha gent que potser vol fer més, però per situacions de la vida no pot, siguin familiars...
1: Pues posa't a política i gestiona tu els diners de la gent si creus que l'altra persona no ho està fent bé. Però això et crea el dret d'opinar,
2: no,
1: i fer hate i de vaya vídeo que ha fet i no sé què, no sé quantos. Jo crec que és una excusa de la frustració de la gent.
0: Sí.
2: Que la societat està molt frustrada, està claríssim.
0: No, està claríssim, i el hate és un exemple d'això,
2: Sí, la societat està molt frustrada.
0: Sí.
2: La gent cada veu...
0: Què vol dir? Què vol dir? Aquest... Sí, que se sent tot, clar, si estàs amb una ràdio davant d'un micro, se sent tot.
2: No passa res.
1: Buah, és que, clar, m'heu encès, eh?
2: Bueno... No, te'n sents sola.
1: Bueno, sí, exacte.
2: Te'n sents sola. No, però sí que és veritat que la societat està molt arisca, molt cremada. El que jo llegeixo, ja dic, no sóc expert polític ni faig enquestes ni res, però el que acostumo a escoltar és que la gent cada vegada s'ha d'esforçar més per tenir menys, això arisca molt, no sé fins a quin punt serà veritat o no, però jo dic el que jo des del Vendrell percebo de parlar amb la gent i puc estar totalment equivocat. Llavors, una de les formes de treure la bilis és pues, escopir contra el que no m'agrada, sigui polític, sigui el Barça, sigui el Madrid, sigui el que sigui, perquè en futbol passa el mateix. O sigui, el del Barça, qualsevol critica el Madrid, i el del Madrid, qualsevol critica
0: el Madrid. No, i els del Barça critiquen els del Barça, i els del Madrid critiquen els del Madrid, es critiquen també entre ells.
2: Va sortir totes les crítiques de la selecció espanyola, que si havia d'anar al Gavi, perquè no anava l'altre. O sigui, la gent té ganes de discutir, necessiten treure-ho.
0: Sí, la frustració, que
2: deia. La frustració, per sigui el que sigui, sigui perquè el seu equip de futbol no guanya, o sigui perquè... estan malament.
0: Sí, pel que sigui. Això ens porta justament a això, el que és el que tu anomenes, la reputació digital, no? Que és, de fet, és una petjada que és molt complicada d'eliminar, entenc, no, Joan?
2: És pràcticament impossible d'eliminar, perquè... O sigui, tu pots eliminar un vídeo a Instagram? Sí, tu pots eliminar un vídeo a Instagram.
0: En aquest cas, per exemple, aquesta persona el pot eliminar del seu compte, si jo, però no pot, no, segurament
2: si
0: ja
2: jo me l'he descarregat,
0: còpies,
2: o, si jo com a Joan me l'he descarregat per tenir-lo al meu ordinador, jo tinc una còpia del vídeo.
3: Sí.
2: Que potser si el fa servir me'l tiren perquè me'l denuncien. Ok, però jo tinc, o sigui, tinc una còpia que puc pujar...
0: A xarxes potser no, però en grups de WhatsApp, que pot arribar més lluny que no pas la xarxa, sí.
2: De WhatsApp, el que és l'internet oscuro, hi ha molts llocs que no hi ha control sobre on acaba les coses. Llavors, és molt important vigilar que pugem, sigui des d'un vídeo que fem parlant sobre el nostre dia a dia, com pot ser aquest cas, com fotos dels nostres fills, com fotos nostres, com comentaris, com qualsevol cosa que puguem fer, deixa una petjada. I sí, puc anar eliminant rastre, però he de confiar que ningú s'ha guardat. I això a Twitter també passa, que a vegades et surt un tio amb un tuit del 2012 que vas dir avui el cel està taronja. I hi ha gent que guarda aquestes coses, no sé qui deu ser, però hi ha gent molt friki que guarda aquestes coses, que busquen el primer moment que poden i el moment més fàcil per dir-te, tu que vas dir que avui el cel era, que el cel no podia ser mai taronja, avui et dic que tu vas dir el 2012 que el cel és taronja. Llavors, és perillós, és perillós. Clar. I hem d'anar amb molt de cuidado del que pugem, perquè això és l'empremta digital.
0: Clar. I a vegades tenim aquesta falsa percepció, no?, de que internet és això, és algo tan gran, és algo que se'ns escapa tant de les mans que ens pensem, bueno, no sé si l'anonimat, bueno, en certa manera sí que és cert que, evidentment, que tu tens un nom o un sobrenom a les xarxes, però sí que et podem tenir aquesta percepció de que quan tot és tan gran, no?, ens podem pensar que, bueno, no és allò, bueno, tampoc no, bueno, com que jo no veig qui em segueix, ni veig físicament... Bueno, jo no me'n puc atrevir a dir certes coses. I això hem d'anar molt en compte, hem de ser...
2: Sí, i a vegades ens pensem que 100 seguidors no en són gaires, però és que 100 seguidors no hi caben aquí.
0: Ja.
2: O sigui, 100... Si fiquem 100 persones...
0: Físicament.
2: Físicament en un lloc, i veureu... El missatge que tu has transmet al família i amics, que potser són 100 o 200 o els que siguin... Junta'ls físicament amb un lloc, veuràs quanta gent. Ja no parlem dels milers o dels milions, que, que és que qualsevol cosa pot arribar i pot escampar-se.
0: Home, jo sé que, per exemple, la policia, i ho fa servir molt, jo ho he sentit en diferents ocasions, que és això, és a dir, tu agafaries una fotografia, la imprimiries en tamanyo o pòster i la penjaries a la plaça Vella? No t'estic dient al mig de París o al mig de qualsevol carrer xungo de qualsevol ciutat europea, no, a plaça Vella, que és la plaça del teu poble. Tu penjaries una foto del teu fill, de la teva filla, de tu provocant, o tu o no, o tu, el que sigui, fent el tonto, que no ho faries, que encara que sigui plaça Vella i sigui el Vendrell, no ho faria. Doncs una mica és el mateix, no? Has de tenir aquesta mateixa cura.
2: Sí.
0: Digues, Sílvia.
1: Vull obrir un altre cop un debat que vam tenir aquí en un altre programa.
0: Sí, esclar.
1: De quan accedir als infants, si tecnologia sí, si tecnologia no, amb això que esteu dient.
0: Però no és el fons de la qüestió d'avui. Sílvia.
1: Vale, no és el fons, però jo quan defensava el prohibir tecnologia als infants, partia d'una base d'aquestes característiques. És que tu no saps l'abast que té el que pengis la foto. No, clar, i aquest exemple que m'has donat
0: està
1: de
0: clar.
1: La plaça Vella, bueno, de la fotografia és això.
0: Com
1: és
0: un espai que, públic, no?
1: Clar, i venim cap aquí per la... Però en el fons perquè tenim la necessitat d'exterioritzar tant en xarxes socials...
0: Clar, que aquest és un altre debat, eh? I és un debat que a mi també... Jo, sincerament, i els que em coneixeu ja ho sabeu, jo no utilitzo les xarxes, no les actualitzo gens ni mica, perquè estic molt incòmode amb això, amb el postureig, amb aparentar, i jo no puc arribar a entendre certes fotografies i certes publicacions de gent que conec sobradament que allò que estan ensenyant no és real. Bueno, o és algo molt esporàdic.
2: Sí, per això ho pugen, perquè els que ho veuen no saben si és real o no.
0: Clar.
2: Sí, la cosa està... I això ja és ficar-nos amb camisa d'onze vares, eh? Però al final és la gent... La majoria de gent, no dic que tothom, però la majoria de gent al final puja el que necessita que la gent vegi. Uh-huh. Sigui des de la feina, podem parlar també amb com funciona xarxes a la feina, eh? Però amb xarxes personals, la majoria de gent, potser amb pocs seguidors, no, però amb molts seguidors, tot sembla que tinguin una vida padre i de que
0: clar,
2: sigui
0: això.
2: La vida sonyada i que...
0: Clar, i saps que no és veritat.
2: Saps que no és veritat, però tu potser perquè ho saps, però quanta gent no ho sap que
0: no, això... No, això està clar.
2: Sí, i al final, si això et dona uns diners, doncs vens una pel·lícula, i les pel·lícules també són això, eh? O
0: sigui, no, sí, sí.
2: És una altra
0: sí,
2: forma que, no, que a mi no m'agrada, eh? I opino com altres. Però al final, quan tu puges una foto, tu no saps si el que ho veu sap si és veritat o no és veritat. Ell veu que potser estàs a les Maldives. Ja, però potser estic a les Maldives perquè he anat un dia de viatge i la resta de dies estic dormint en un hotel que té un llit.
0: Ja.
2: Però la gent no ho sap, això.
0: Clar.
2: Perquè com la gent només sap el que veu...
0: O és com l'esport, no? Jo m'he trobat molt amb el meu entorn, perdoneu, no? D'algú que publica la típica foto d'on anar al gimnàs o anar a córrer i aquestes reflexions de sí, perquè no sé què, i quan tu saps realment que dius, positiu, no has fet esport en ti punyetera vida, fot 30 anys que et conec i no t'has calçat mai unes bambes de córrer i per un dia que ho fas estàs presumint de que és mentida. Saps? Sí, sí. Una mica per aquí, ja ho vaig. I això a mi em sobrepassa i m'avorreix moltíssim.
2: Això és el que ven.
0: Ja.
2: Això és el que ven i és el que la gent vol fer. Però això passa amb tots els aspectes.
0: Sí, està clar, està clar. El que sí que és cert, hem de dir, tenir en compte que publiquem a xarxes i ara que dèiem la implicació dels més joves. Clar, la nostra generació potser ens ha pillat una miqueta més així. Però clar, la gran part de joves, segurament, es poden arribar a arrepentir d'aquí uns anys el que van publicar, potser quan tenien 13-14 anys, i després, quan ja tinguin una vida adulta consolidada...
2: Això passa amb el porno, que no li fans.
0: Veus, doncs una mica és això.
2: Hi ha actrius americanes que ara estan intentant esborrar la seva petjada digital en el tema del porno. Ho vaig fer quan tenia 18 anys, dels 18 als 22 vaig fer tota la pasta que vaig poder, ara que ja vull tenir una família, vull tenir fills i tot... No vull que els meus fills em vegin fer coses amb altres homes, dones...
0: Clar.
2: I ja no parlem de fills, parlem de fills, i en un futur, els nets, i o sigui, uh-huh. Això costa molt d'avorrar. I sobretot amb aquest aspecte, que és més controvers, el tema de la pornografia i tal, o de la prostitució, hi ha gent que ho va fer en el seu moment perquè creia que era el que havia de fer, uh-huh. I ara se n'estan arrepentint bastant.
0: Això són casos molt extrems, però una mica això. I sé que s'està treballant, no?, amb una llei, no?, de la segona oportunitat. També sé que existeix àmbit financer, eh? Però també sé, no?, que...
2: No en tinc ni idea d'això.
0: Crec que és la llei a l'oblit, alguna cosa així, que una mica el que fa és intentar esborrar tots aquest rastre, que és molt complicat, però almenys de forma legal poder esborrar-lo.
2: Clar, com borres el vídeo amb l'ordinador d'una persona?
0: No, però si aquesta persona el publica o el que sigui, que tu tinguis les eines com per poder denunciar-lo d'una manera directa i eficient... No?
2: Sí, tu a Europa tens totes les eines de la política de privacitat i
0: correcte.
2: Tot, a Europa.
0: Val.
2: Si això acaba a la Xina, pues, ànims intentant que treguin el contingut de la Xina. Però a Europa tens...
0: Per això, i suposo que acabarem ja amb això, que són aquests consells pràctics, no?, a l'hora de publicar xarxes, que, bueno, hem de tenir una mica en compte o hem de ser conscients de lo que fem i lo que publiquem, no, Joan? Almenys són els consells que tu ens dones com a expert.
2: Jo sempre que pujo algo, o la majoria de vegades, sempre penso, qui pot veure això? O sigui, en el pitjor dels casos, si això es fa trend, o sigui, si això comença a córrer per tothom, em pot perjudicar amb algo, més enllà de que hi hagi algú que em pugui insultar perquè no s'ha llevat d'aquell dia, si penso que sí, m'ho penso molt si publicar. O sigui, a vegades sí que fem publicacions controverses, que diem, vale, si volem que això engegui la metja.
0: Val.
2: Bueno, doncs si ens critiquen i ho acceptem. Això més amb l'àmbit d'empresa. Amb l'àmbit personal sóc bastant més reservat perquè no tinc ganes de tenir una situació d'aquestes, de crear una polèmica innecessària que em consumeixi temps sobre la meva vida personal. La meva vida és meva i si pujo una cosa la pujo i no tinc ganes de que ningú m'insulti o no. Sí que és veritat, sí que és veritat que jo sempre he sigut de publicar molt poc i últimament a Twitter publico més. O sigui, canalitzo la meva bilis, per dir-ho així, sense insultar ningú ni molt menys, però canalitzo la meva bilis o la meva forma de pensar, que durant molts anys me l'he guardada per mi, d'una forma de donar les meves opinions. Que arriba a algun lloc que no ha d'arribar i algú m'ho contesta, m'ha passat, i al final queda allà i ja està. O sigui, si algú em comença a insultar, jo ja paro i a mi això no va. Però sí que com penso que no tinc la raó absoluta, jo opino una cosa i també m'agrada que la gent em respongui, òbviament, argumentadament, estar equivocat. I a mi aquest tipus de debat sí que m'agrada perquè també crec que m'enriqueix, però ho acostumo a fer molt poc.
0: D'acord.
2: Perquè mai sé on pot arribar algú, ni quan, perquè pot ser en un futur, d'algú que hagi publicat jo,
0: clar,
2: jo ara.
0: Que llavors també és un altre tema que en podem parlar, eh? És un altre tema que és, no, de cara a aquests perfils a les xarxes, quin és el meu perfil personal i quin és el meu perfil professional, on està el límit dels dos perfils, que és un tema que també per mi és la clau.
2: Si ho fas com a persona, per mi no hi ha... Al final un s'acaba menjant a l'altre.
0: Ja, per això. Tu reflexiones, Sílvia, quan fas publicacions? Tu ets activa a xarxes, publiques moltes coses. I penses dues vegades en què publiques o deixes de publicar?
1: A nivell familiar, sí. No intento... Si penja tu una foto personal o dels fills o així, intento fer el mínim possible i en moments molt puntuals. A nivell empresarial, o sigui, a nivell de l'òptica, jo personalment jo no publicaria, però com que m'haig d'adaptar a les tecnologies, pues publico. A nivell de màrqueting i tot això, molts vídeos, moltes pintes que tinc quan publico a xarxes, pues no són políticament correctes, no són d'això, però és que jo sóc així. O sigui, si vaig espentinar, vaig espentinada, m'entens? Llavors, que molta gent m'ha dit, com pots penjar-te aquí? Però és que jo sóc així, o sigui...
2: És que llavors... la gent no ha de fer res del que penja.
0: I menys físicament, que és el que més ràbia em fa, no? T'has aprimat, t'has engreixat, els cabells o no els cabells, o no sé què, la roba...
2: Si no surts tu el vídeo, si no t'agrada, no el miris.
0: Exacte.
1: Ja per això, llavors, jo al final intento fer algo que m'identifiqui a mi, que m'hi senti a gust, que tingui un missatge, això sí... I ja està, que em pot perjudicar? Pues sí, però és que... Bueno...
0: Hi ha algun missatge que et pugui perjudicar ara mateix, així que t'ho recordis, de fa anys enrere? Algun vídeo polèmic, no?
1: Pot ser que sí, no, és que tinc la memòria molt selectiva.
0: Ja ho crec.
1: El que passa que sí que es volia de posar...
0: En Joan ha de marxar, no es podem enrotllar massa més, eh?
1: Vale.
2: No, avui tinc temps, avui tinc temps.
0: Ah, sí?
2: Cada 5 minuts més, si fa falta.
0: Ah, val. Ah. Intes que no, doncs.
2: Ah, no, sí, o sigui, jo avui tinc fins les 12:30.
0: Ah, d'acord. Intes fins les 11:30.
2: No.
0: Per això ja ara jo patia,
2: eh? No, tinc fins les
0: 12:30. Ah, d'acord, doncs vinga.
1: Joan, jo em quedo. Ja està, veus com n'haig de tenir gel,
0: enveja, gel, no, perdona,
2: fes-te un programa de tecnologia, fes-te un programa de tecnologia.
0: Exacte, munta't un hub tecnològic, xavala, i posa't allà a fer coses.
1: No, que jo me'n vull anar a retirar a la muntanya amb les meves papallones.
2: A veure l'eclipse, o no?
1: Eclipsada i tal. No, però volia posar sobre la taula diferents temes, vale? No sé si toquen avui o no, però...
0: Bueno, endavant.
1: Llavors,
0: em relaxo, doncs. Va, tira. Estava patint per l'hora, però tira.
1: Llavors, el tema és que el hàndicap de moltes publicacions i moltes coses de les que veig amb la IA... a vegades et causa dubte de si el vídeo que estàs mirant o la imatge que està... o les notícies que s'estan publicant...
2: És espectacular.
1: Si són reals o no, o la suplantació de... Bueno, en vídeos de...
0: Són vídeos falsos, no?
1: Famosos anunciant venda, no sé què, i són estafes, i aquestes coses. I a mi potser em preocupa més, o m'ocupa més això, saber identificar o no, per no caure en això, que a lo millor que... doncs que s'hagi penjat un vídeo i que la gent comenci a hatear perquè se suposa que una persona que podria pagar-se anar a menjar no sé on es porti el seu tàper quan està mostrant que també que pot utilitzar un tàper, saps? Uh-huh. És com...
2: Claro, aquí tornem al principi d'una cosa com tu vols transmetre de coses com la gent s'ho agafa.
0: Clar, ja, però és el que fa por realment, eh? Jo torno a dir que és el que realment fa por. De que tu ho vols contextualitzar o contextualitzes d'alguna manera, però després allò es percep d'una altra manera o es contextualitza des d'un altre vessant, no? Clar.
1: Però això, bueno, també hi ha un vídeo per Instagram que d'un altre partit polític que ha mostrat un tros del Vendrell que no és la totalitat del
0: clar,
1: Vendrell
0: que està contextualitzat o està tret de context
1: i mm-hmm. tot
2: no
1: això.
2: Ja el buscaré, si no que l'hagués portat també. Sí.
0: Hi ha diversos.
1: Però la qüestió és aquesta, llavors, que independentment de que tu plantegis un vídeo que tal que surti fora del context del que tu voldries transmetre i al final es transmet una altra cosa, que a més agafin aquest vídeo i a través de la IA a lo millor el modifiquin i encara clar, et pot perjudicar més o et pot portar a una estafa.
0: No, clar, però és clar, amb el debat que avui estem tenint, clar, aquesta és una preocupació que suposo que a vegades també serà que ja ho és, però que a vegades serà més potent, que és això, no? Que algú agafi un vídeo que intenti fer un vídeo de desprestigi teu, que el publiqui a les xarxes i que sigui completament fals i que estigui fet amb intel·ligència artificial. Hi ha hagut casos, i jo sé que també la llei em sembla que ara també és molt concisa amb això a nivell europeu, que és que s'havia fet a través dels instituts de falsos nus fes amb intel·ligència artificial, és a dir, amb fotografies d'adolescents que aparegués despullada quan era fals, i això s'havia fet als instituts, i sembla que això s'ha aconseguit frenar perquè s'ha posat molt en sèrio. Però això pot existir, no?
2: Sí, al final, quan més contingut tens a xarxes, més pots entrenar la intel·ligència artificial perquè et cloni la veu, perquè et cloni la cara, i perquè clar. Et cloni la forma de vestir, de caminar i de dormir, si vols.
0: Clar.
2: Més contingut, més arxius té la intel·ligència artificial per copiar-te. Menys contingut, més difícil.
0: Sí, sí. Més difícil. Clar, d'acostumar has de demostrar que allò és fals.
2: Ja, però la part reputacional ja la tens.
0: Per això.
2: Sí, després pots dir que és fals i tot, però...
0: La primera patacada ja la tens,
2: has clar. Has de comptar que la gent llegeixi que és fals.
0: Clar.
2: Si la gent no llegeix que és fals,
0: allà
2: la gent
0: es queda.
2: Sí, sí. Això és la realitat.
0: O per altra banda, que també ha passat, que és utilitzar l'argument de, no, això és fals, això és fals. Quan hi ha un prova algun, no, això és fals, Està fet amb intel·ligència artificial.
2: Sí,
0: i el
2: sí,
0: cas,
2: sí.
0: I, no sé si dir el nom, però hi ha una política de fa anys ja que havia manat molt a Madrid, que en judici va escoltar uns àudios seus enregistrats i va dir que era fals i que era intel·ligència artificial.
2: Bueno, per la gent que sigui molt curiosa, ara els dos judicis que tenim, que són el del Koldo i el de la Kitchen, que són del PSOE i del PP, és espectacular. O sigui, és vivim a Torrente. Vivim a la peli de Torrente. I està... Sí, bueno, ara en tot el Zapatero... Bueno, ja. És Torrente.
0: Sí.
2: Perdonareu, però no. Vivim amb Torrente.
0: Mira, perdó, acotació, és que volia dir-ho. I no tenia l'espai per poder dir-ho, però vull dir-ho. Acotació. Que les filles de Zapatero tinguin una empresa que es diu What the Fap,
2: sí.
0: Em sembla extraordinari, sí. Tio, que tu li puguis posar o una empresa, clar, no és What the Fuck, és What the sí, Fap, sí. No sé com ho amaguen, però em sembla brutal, tanco parèntesis, vull dir que és Torrente total.
2: Sí, no, però ho tenim pels dos partits, eh? O sigui,
0: per suposat.
2: La part ja està bé, la part del Kitchen, que és el del Bárcenas,
0: sí, ja sabem per fi
2: qui és M. Rajoy.
0: Exacte.
2: Ja, jo crec que ningú sabia qui era, però ara ja ho sabem, per fi algú ja ens ha ficat llum a la foscor, com diria el de Crims. I a l'altra part, tot el cas del Koldo, llavors, aquí ja no importa partits, però és que sí, o sigui, i s'està fent servir xarxes per desprestigiar l'un i l'altre, per clonar coses, i ara... A mi em passa, i ho comentàvem amb altres programes, jo hi ha vídeos que ja no sé si estan fets amb intel·ligència artificial, i fotos. O sigui, les fotos encara les pots detectar una mica més perquè pots buscar que si els dits, que si els ulls, que si la nitidesa, que si un munt de coses. Però els vídeos, hi ha vídeos que estan molt, molt ben parits.
0: És més complicat.
2: I és molt difícil saber això que estic veient és real o, o no és... O és fals, o...
0: Ja.
2: És curiós.
0: Sí. I també, tornant al tema, el que dèiem, no?, d'això, del que tot el que penges que quedarà, és a dir, que has d'anar en relativa compte del que penges quedarà tal qual, clar, això també porta, i anant a l'altra banda, de dir, ostres, si tu has de pensar el que dius, també et trenca una mica, no? Ja no és la llibertat d'expressió, que també... sinó també és una mica l'espontaneïtat que pugui tenir la xarxa,
2: bueno, has
0: no?
2: de saber què vols, o sigui, prefereixes ser espontani sabent el que et pot caure? Ok, si ho acceptes, escolta, juguem. O prefereixes no ser espontani, sacrificar aquesta part perquè ningú et pugui dir res? Jo tinc molt clar el meu, però hi haurà gent que li dirà, no, és que a mi m'és igual que em critiquin, és que me la bufa. Ja. Bueno, pues perfecte, o sigui, digues el que tu creguis, quan creguis, com ho creguis, i per la plataforma que creguis, només faltaria, i ningú t'ha de dir com fer les coses. Però si hi ha algú que no li senta bé, que no dic que estigui mal seu dret de poder-ho fer, si hi ha algú que no li senta bé i t'ho diu, les xarxes tenen això.
0: Ja.
2: I este és el juego, amigos. Si t'agrada bé, si no, pues, és que és el que hi ha. No, o sigui, no veig una forma a curt plaç
0: de poder-ho
2: poder canviar, no? Més enllà de que la gent canvi la seva forma de ser, jo crec que cada vegada va pitjor.
0: Ja. No, i tant, i tant.
2: O sigui, llavors, i les noves generacions ja pujaran amb això i s'estan donant molts casos, i això la Sílvia em podrà parlar molt més que jo, perquè jo no en tinc tanta constància de com això afecta la part psicològica dels xavals i xavales i xavales que estan a xarxes, o sigui, com això afecta a un noi, noia de 14 anys que puja fotos perquè li agrada i els del col·le el critiquen, clar, o sigui,
0: no, és complicat,
2: i això les noves generacions ja pugen, o sigui, han d'estar preparats. Això parlàvem en un altre programa, entenc, que és com a l'escola ens poden ajudar també a tot això, però ningú ens prepara. I hòstia, i no saps si davant tens una persona de 14 anys o tens una persona de 45 que s'està fent passar per una de 18.
0: Ja, clar.
2: Doncs és perillós.
0: Sí.
2: És perillós.
1: I també el fet de gravar, per exemple, agressions o tot això, en comptes d'anar
0: a
1: separar o així, que
2: això em sembla molt espectacular.
1: Que es gravin i llavors es pengin. I,
2: o sigui, això potser tu, Pere, que estàs aquí, o sigui, hi ha una cosa que no entenc mai, i és perquè no soc de l'ofici, en temes de guerra o amb tot això, veus que hi ha una persona que està apuntant amb una altra al cap i veus un munt de càmeres al costat gravant, però ningú és capaç de separar. Jo això no ho he entès mai. O sigui, el periodisme és transmetre la informació estant tu el més lluny que puguis perquè no et toqui tu, perquè, hòstia, si jo estic gravant alguna cosa i veig que et peguen, però, hòstia, que li donin pel cul a la càmera i jo intentaré ficar pau el màxim possible.
0: És un debat, és un debat aquest.
2: Es donen molts casos que surten notícies i veus un munt de periodistes en llocs de guerra, i dic guerra com en podria dir altres, però en llocs de guerra que graven tot i tal, però no actuen, no fan res, no separen, i si el que estan veient és injust, doncs és injust, i ells ho transmeten. Llavors, hòstia, això em dona molt de coll, i no sé si seria capaç de fer.
0: Clar, és un debat, és un debat. Clar, un periodista en principi no hauria de, en principi, no hauria d'intervenir en cap circumstància amb allò que està informant, no? És una persona neutra que simplement informa. Clar, en un cas tan concret, davant d'una execució, d'un crim, d'un assassinat, del que sigui, clar, jo pensaria com tu, no m'hi he trobat mai. Clar, on queda la vocació informativa d'explicar que allò està passant i que allò s'està fent, el d'interactuar i de formar-hi part?
2: Sí, doncs, si deies a les grans, però fent memòria, estàvem pensant, per exemple, el que va passar aquí amb la independència, que vèiem que els policies li fotien d'hòsties a la gent i la gent cremava un munt de coses, i els periodistes passaven per allà, feien, però no es ficaven a parar uns o a parar altres,
0: no.
2: Clar, o sigui, no sé fins a quin punt, però, hòstia, jo des de fora, com a persona que sóc, dic, hòstia, jo no sé si seria capaç de veure això i no ficar-me a defensar.
0: Clar.
1: Però això, jo penso que hi ha professions, com l'advocacia, els advocats, que han de defensar, es posen a defensar.
2: Ah, sí, totalment.
1: Llavors aquí...
2: Que tampoc podria.
1: Per això, llavors, no sé, suposo que tu t'has de posar en un modo neutre, estic treballant, i la meva feina és aquesta. Però jo el que em volia referir és a gent del carrer que en comptes d'entrar a dir, bueno, anem a veure com podem aportar o trucar perquè no passi això, ho estem filmant.
0: Sí.
1: O sigui, ja ho filmem pensant que ho penjarem a xarxes.
2: És el morbo.
1: I a més...
2: És el morbo.
0: Recordem-ho, és a dir, avui en dia, segons la legislació, tot i que té molts forats i moltes escletxes, tu pots filmar la via pública, tu ho pots emetre sense cap tipus d'ànim lucratiu i tot plegat, sempre i quan no vulneri la intimitat i la privacitat d'una persona. Aleshores, si tu filmes, graves algú que li estan fotent d'hòsties, jo crec que allò és un acte que, evidentment, que, sí, que ataca la seva honorabilitat, a la seva privacitat, aleshores allò no es podria publicar. És a dir, que si algú veu, filma un accident, qualsevol circumstància, per penjar-ho a xarxes, que sàpiga que està prohibit i això no pot fer-ho. Podria ser denunciat.
2: És que no hauria de fer.
0: No hauria de fer.
2: O sigui, per ètica...
0: Ja, per ètica, exacte.
2: Per ètica personal... Ja.
0: Però que a vegades hi ha molta gent, sí, que això de l'ètica i la moralitat no, una mica no sap ben bé el que és, i que rigeix amb això de filmar-ho i vull penjar-ho perquè mis col·legues riguin, pues, que sapigueu que això és il·legal.
2: Sí, sí, sí, és il·legal.
0: I quan diem penjar-ho, no és penjar-ho a xarxa, sinó distribuir-ho a través de WhatsApp, per exemple. Només de, sí, compartir un vídeo, això ja és il·legal i ja pot ser denunciat.
2: És algú del dret a l'honor.
0: Sí, sí, sí, sí. Exacte, l'honor, la privacitat, hi ha uns paràmetres, sí, sí, que en aquest cas, evidentment, doncs, estàs, quan estàs, si ets agredit, doncs t'estan vulnerant els teus drets, és evident.
1: Però això està penjat, tu no has penjat, i llavors és el que dius, allò està a internet, no saps, per molt que denunciï si ho treguin, allò ja...
0: No, no, clar, clar, ja conegut, ja s'han fet còpies, ja no saps.
1: I tu no has pogut dir ho publico o no publico, sinó és que és un tercer, és que...
2: Bueno, és sigui, si ho puges tu decideixes publicar-ho.
0: Sí, clar.
2: Si t'ho puja una tercera persona, allà no decideixes res.
0: No, no, clar, sí, sí, sí. Però jo estic convençut que molts dels vídeos que veiem avui en dia d'agressions, de violències...
2: No, s'ha fet per terceres persones.
0: Per això dic, no estic convençut, que no tenen ni el permís ni el consentiment dels protagonistes, estic convençut. Sí, sí, sí. Sí que a vegades es pixelen, com a mínim, es pixela la identitat, però no sempre és així.
2: No, o et pixelen la major part del vídeo, però quan entra la cara ja la veus i dius, vale, em pixeles tot el vídeo, però la cara ja te la puc treure d'un altre lloc.
0: Sí, és curiós.
1: Jo voldria treure dos temets.
0: Vinga.
2: Els que vulguis.
0: Vinga, va.
1: I un és el tema de lo que diem quan pengem coses a les nostres xarxes socials, que ens exposem i tal, i després el que puguin les empreses, quan tu vas a buscar feina, puguin mirar la teva xarxa social, perquè és pública, i veure, pues, la teva vida quan no és laboral i tot això, què n'opineu, d'alguna manera. I l'altra part és que quan al final quan deixem la vida, el fet de que les nostres xarxes socials, a no ser que ho tinguis previst amb uns assegurances d'aquestes de decessos o tinguis algú
0: últimes voluntats
1: i llavors ho treguis, perquè hi ha gent que ja no hi és i les seves xarxes socials...
0: Sí. És un tema controvers aquest també, perquè no està legislat.
2: No, sé que Facebook té algú de si demostres que realment s'ha mort i tot, crec que ho poden borrar, però durant molt de temps no podies fer. O sigui, ni que tu diguessis, no, jo sóc la seva mare o la seva parella o la seva dona o el seu fill, no t'ho treien, perquè ells tenien unes coses que deien els seus termes i condicions que especificaven que només la persona en qüestió podia haver està morta. Ja,
0: clar. Doncs. Sí que també ara, crec que ara existeix com unes últimes voluntats digitals, sí, que sí, tu pots deixar per escrit, què vols que quedi del teu contingut digital, si vols que sigui eliminat, que sigui conservat, no? Existeix, no, Joan, això?
2: Sí, bé, jo també penso que com ja estaré mort...
0: que facin el que vulgui, no?
1: Però
2: no m'haurà de preocupar, no. O sigui, no em preocuparé perquè ja estaré mort, llavors.
0: Sí.
1: Però la imatge queda allà.
2: Però la imatge queda
0: clar,
2: allà.
0: I una cosa que jo... De veritat,
1: i continues sense controlar-la.
0: No, per això dic, hi ha una cosa que a mi em desperta molt de dolor, que jo m'he trobat amb casos propers, de familiars propers, a Facebook, per exemple, que gent continua felicitant els aniversaris de gent que ha mort i que segurament no sap que ha mort i el continua felicitant. Sí. Ostres, jo sempre he sigut... Uah.
2: Bueno, perquè al final tu no ho saps. Si
0: clar, no, que has de saber, clar, tu...
2: I com hi ha gent que té la necessitat de felicitar per Facebook,
0: sí,
2: mira, pues...
1: Clar, ja t'avisa i tot això, però llavors, clar, tu no tens les claus d'accés o el familiar que queda no té i no
0: clar,
1: pot...
0: Clar, no, sí, clar, és això, és un tema delicat. Sí, però bé, això amb aquesta consciència de que tot allò que pengem al final queda... Una pregunta tecnològica i molt tonta, Joan. Físicament, tot això que hi ha al món mundial, a on va? És a dir, té que haver algun disc dur, algun servidor, sí, en algun punt que físicament...
2: Amb centres de dades.
0: A més d'un, intueixo, no?
2: Bueno, estan repartits per tot el món.
0: Allò, són aquelles... És diferent, no? Són les granges, són les criptomonedes, no? Que li diuen granges o no sé què.
2: Sí, però al final és el mateix, que són naus industrials, quilomètriques, on dintre tens servidors.
0: Val.
2: És una granja que és on es minaven les criptomonedes, podia ser des de qualsevol magatzem, que tu tinguessis quatre targetes gràfiques similars, fins a naus industrials on ja tenies...
0: Val. Però això, a les xarxes, Instagram, per exemple. Instagram té una mega... O té moltes megas naus amb milions d'ordinadors i allà emmagatzemen tot allò que es va publicant.
2: Sí, hi ha diverses...
0: Perquè això queda, no, teòricament?
2: Sí, sí. Hi ha diverses capes, o sigui, la última capa és un disc dur. Un disc dur, sigui elèctric o rotatiu, hi ha un disc dur, que és el que guarda els bits, però per sobre tens capes, tens CDNs, tens diferents coses, que és per poder-te donar el contingut més ràpid. Això vol dir que si jo estic demanant la imatge des de Vendrell, no fa falta que me'n vagi a Luxemburg a buscar la imatge allà, sinó allà, potser a Barcelona tenen una CDN que em donarà el contingut molt més ràpid per no haver d'anar fins allà. Però sí, al final tot acaba amb disc durs.
0: Tot acaba emmagatzemat quan parlem del núvol, tot acaba emmagatzemat en un punt físic.
2: El núvol són ordinadors, el cel, per dir-ho així, que no és el cel físicament,
0: sí,
2: sinó
0: aquestes naus que dèiem, no?
2: Aquestes naus, sí.
0: Vull dir que tot acaba sempre emmagatzemat en algun punt.
2: Hi ha altres tipus de formes d'emmagatzemar, que és, doncs, per exemple, fem servir tots els dispositius del món nostres físics per anar emmagatzemant petites coses, que això és el que es diu una xarxa distribuïda, que és, en comptes de tenir-ho tot en un sol lloc, i quan dic un sol lloc és en una sola empresa, doncs la informació ens l'anem repartint tots, que és el que l'antic torrent.
0: Val, sí, actual, sí,
2: o sigui,
0: sí,
2: el torrent, sí, sí, eren els peer-to-peer i tot,
0: sí. El
2: que jo feia era, jo em connectava a l'ordinador del Pere per descarregar-me la pel·lícula que tenia el Pere. Així és com funcionaven els torrents. Tenia més coses per sobre, però així...
0: Sí, sí, sí. Explicat fàcil.
2: Això és, no ho emmagatzemem al núvol, sinó ho emmagatzemem als nostres dispositius. Llavors, quan jo em vull descarregar la imatge d'ahir, doncs en comptes d'anar-me'n a Instagram, em vaig a l'ordinador del Pere. Així és una altra forma d'emmagatzemar distribuïda. Però el 99% estan... o sigui, estan amb servidors de dades de la pròpia empresa.
0: Val.
2: Que estan distribuïts per tot el món.
0: Sí, sí, sí, sí.
2: I això és el que se li diu redundància.
0: D'acord, és a dir, que això... I fa molt complicat que això, que jo tinc un vídeo penjat, o vídeos penjats, o el meu perfil que pugui eliminar, no és tan fàcil com anar a buscar el servidor d'Instagram i dir, eliminar tot això.
2: Bueno,
0: no?
2: Si és amb Instagram, hauria, perquè Instagram al final és... Tens 50.000 servidors, ok, però al final són còpies, per dir-ho.
0: Ja.
2: O sigui, tens les dades distribuïdes. Si jo borro l'Instagram, se m'hauria de borrar de tot Instagram.
0: Val.
2: El problema no està amb això, sinó és... Si jo em descarrego la foto d'Instagram i jo la guardo amb el meu
0: bueno,
2: servidor
0: clar, de
2: TikTok,
0: sí,
2: ja no
0: sí,
2: és Instagram.
0: Sí. No, clar, clar.
2: Jo he pujat aquesta foto al TikTok, llavors és un altre lloc que jo ja no tinc control.
0: Clar, allà. I després, si jo tenco una compte, és a dir, jo ara vull tancar la meva compte perquè estic fart de tot plegat, tenc la meva compte, tot allò que has penjat durant tots els anys a al teu perfil, tot allò s'ho queda en propietat...
2: Depèn dels termes i condicions.
0: Sí? Tu pots triar-ho, això? Jo creia que ja de manera intrínseca, no només acceptant l'obertura d'un perfil, tu ja acceptes que després es quedin tot el material que tu has generat.
2: A Europa, una de les poques coses que ha fet bé, en tema de legislació digital, perquè ha ficat moltes pedres al camí, però jo crec que això sí que és bo, és que tu pots escriure a un correu o a una plataforma pròpia de l'empresa, o sigui, les empreses han d'habilitar un canal per tu poder suprimir les teves dades. O sigui, el que diu el GDPR és que tu tens dret a agafar les dades que té l'empresa sobre tu i eliminar-les. I les empreses estem obligades
0: a fer-ho.
2: Que ho fem o no és una altra cosa, perquè segurament algú farà trampes per darrere.
0: Ja, segur.
2: Però el que diu Europa, entre moltes altres coses sobre el GDPR, és que jo tinc control total sobre la meva informació de cara a les empreses.
0: D'acord. Encara que sigui una mega super... super multinacional, com pugui ser Meta, que em ve el cap ara Meta, per exemple.
2: És igual.
0: És igual. Tu pots demanar que eliminin de la seva base de dades tot allò que sigui teu. Fotografies, vídeos... Jo pensava
2: que no. O inclús
0: que
2: t'envin.
0: Ah, sí? Ostres.
2: Sí, tu pots demanar que t'envin tota la informació que tenen teva.
0: Ostres.
2: I així veus tot el que guarden.
0: Clar, clar, clar, això és interessant.
2: Sí, amb una cosa d'aquestes es va saber... tot el que està escoltant TikTok a les aplicacions.
0: Sí, sí, sí, sí.
2: O sigui, perquè tu demanaves la informació que tenia TikTok sobre tu i veies que tenia la de TikTok, però també tenia la de Facebook, i tenia la de Google i tenia la de... No. O sigui, l'aplicació de TikTok anava monitoritzant tot el teu ús amb les altres aplicacions. I com per llei t'han de donar totes les dades que tenen de tu, així es va saber que TikTok escoltava i feia molt més del que...
0: Que si no tinc mal entès, també sé que, no, que tu pots demanar a la Google o a l'Alexa que t'enviïs els arxius que han registrat. És possible?
2: Sí, com no ho he fet servir, segurament sí.
0: Jo, una vegada...
2: En principi...
0: En vídeo TikTok, segurament, no, TikTok que no en tinc, però amb algun short d'aquest l'he vist jo, això,
2: en principi, si estàs a Europa, les empreses t'ho han de donar.
0: Val.
2: Perquè la llei europea diu això. O sigui, el GDPR diu exactament clar. Això, que tota informació que tingui meva és meva.
0: Val.
2: No és de l'empresa.
0: D'acord, que això és un altre tema que un cop ja en vam parlar, però també és un bon tema, que és allò que ens escolten aquestes coses. Sí. Crec que no és una escolta activa, sinó no, que és una escolta interessada, no? És a dir, que enregistren o escolten certes paraules, certes coses que
2: el que, no? En principi, el com funciona això és molt més senzill, i és si com Google i Facebook i tots aquests saben tanta informació de nosaltres, si saben la meva informació i saben la teva informació, els seus algoritmes poden predir de més o menys el que parlarem.
0: Val.
2: S'entendria com això.
0: Ja va més enllà, no?
2: Que han escoltat, jo penso que sí, que escolten ara. Hòstia, em sorprendria...
0: Potser ja no tant.
2: Em sorprendria que amb els últims dispositius que estan sortint, i des de ja fa uns anys, ho puguin arribar a fer. Abans segur que ho podien fer. Ara, amb els últims, jo, em sorprèn, però ja tenen tanta informació d'altres que saben que si el Joan, la Sílvia i el Pere estan aquí com cada dimarts a les 11, doncs segurament avui parlem sobre coses de la ràdio.
0: D'acord.
2: I ens pugui sortir. Així sí, és sí, com sí. Funciona.
0: Val.
2: Així. Hi ha un documental a Netflix que es diu... es diu algú de Network que t'explica exactament això.
0: Val.
2: Un documental sobre els creadors de l'algoritme del,
0: sí.
2: del matching aquest.
0: Val, és que recordo, això segurament deu ser un vídeo, que no hi vull donar més importància en tot això, però jo recordo que deia que, això, que no sé com, dins dels menús de... No recordo si és Alexa o Google, és igual, tu podies anar i podies veure els arxius que havia fet l'aparell, però que eren aleatoris, que potser era una gravació random que havia fet el dia 26 a les 5:03 de la tarda, simplement. Sí. Una altra gravació d'un altre dia a tal hora. És a dir, són gravacions aleatòries. Correcte. Que el dispositiu fa. Per això ho deia, simplement.
2: Sí. Al final pensem que aquests dispositius estan amb escolta activa, o sigui, per tu dir hey Alexa i que s'aixequi...
0: Clar, és evident, per això anava una mica per aquí. Quantes coses hem parlat, sobre justament això, aquesta petjada digital...
2: Avui la Sílvia ha parlat poc.
0: Sí, és que l'hem fet a callar per això al principi, pobre, és que ara em sento malament.
2: Ja no vindrà més.
1: No, jo ara... continuaré venint.
0: No, ara després que et tingui gelos...
1: Que he dit el que havia de dir.
0: Sí? Doncs ja està, quedo més tranquil.
1: Más, hay menos es más.
0: És que abans, perquè com que jo pensava que teníem menys temps, però això deia, no, saps, i per això...
1: Que ja saps que jo encantada.
0: Gràcies per venir. Digues. Ah, que tens una trucada. Sí, no, ja estem, Joan.
2: Molt bé,
0: gràcies per venir, merci. Sílvia, que vagi bé. Adéu-siau. I és que això, de fet, ja ho tenim. Acabem, ho deixem aquí. Gràcies per fer-ho possible. Gràcies per acompanyar-nos i per aguantar-nos. Demà hi tornarem puntuals a partir de les 9, a més ràdio i a més calaixera. Que vagi molt bé. Adéu-siau.
3: La Calaixera, un programa unicat de tots. Sempre a prop teu i on vulguis. Ràdio El Vendrell.
4: Notícies en xarxa.
5: Bon dia, són les 12, us parla Maria Lara. Jonathan Andic, fill del fundador de Mango, deixa temporalment la vicepresidència de la companyia per centrar-se ara en la seva defensa judicial. La decisió arriba una setmana després de ser detingut pels Mossos d'Esquadra per la mort del seu pare Isaac Andic durant l'excursió a Montserrat al desembre del 2024. La jutgessa instructora considera que hi ha indicis suficients per atribuir-li un delicte d'homicidi i apunta contradiccions en les versions dels fets. I també el jutge cita Begoña Gómez, dona de president Pedro Sánchez, a una audiència preliminar el proper 9 de juny i adverteix que si no assisteix serà conduïda per la força pública. També estan cridats a compareixer els altres dos investigats, l'assessora de la Moncloa, Cristina Álvarez, i l'empresari Juan Carlos Barrabés. L'audiència preliminar servirà per decidir si l'envia a judici o no. Gómez s'enfronta als delictes de tràfic d'influències, corrupció en els negocis, apropiació indeguda i malversació de fons públics. I els Mossos d'Esquadra han desplegat un operatiu policial amb uns 600 agents per desmantellar una xarxa policial dedicada al tràfic i al cultiu de marihuana. També es relaciona amb la tinença il·lícita d'armes i el blanqueig de capitals. De fet, s'estan fent escorcolls en més de 10 municipis de les comarques gironines. Des de primera hora del matí ja s'han trobat dues plantacions i també hi ha detinguts, i no es descarta que n'hi hagi més al llarg d'aquest dia. El cas està sota secret d'actuacions. I Protecció Civil ha desactivat ja l'alerta del pla Secant després de controlar la incidència química registrada aquest matí a l'empresa Aqualim al polígon industrial Bufalvent de Manresa. L'avís s'ha rebut poc després de les 7 del matí per una reacció de clor en un contenidor exterior amb residus de productes de piscina i altres elements químics. El s'ha atès a conseqüència 9 persones, de les quals 3 han estat traslladades en estat lleu a l'Hospital Altaia de Manresa. I govern i sindicats d'educació tornen a reunir-se aquesta tarda amb l'objectiu d'acostar posicions per aconseguir desencallar el conflicte obert. Precisament avui el govern aprovarà la creació de 1.800 places per a nous docents, personal d'atenció educativa i administratius per al curs vinent amb l'objectiu de donar

0: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre. Ràdio El Vendrell, al 107.1 de la freqüència modulada.

0: Tots tenim una història per explicar. Ràdio El Vendrell us convida a passejar pel carrer Avinyó, el teu carrer. Els dimarts de 8:45 fins a les 9 del vespre. Entrevistes personals a gent amb vida per compartir. El carrer Avinyó s'emetrà també els dissabtes de 1:00 fins a 2:45 del migdia. Ja el podreu escoltar en format podcast a la pàgina web i a les xarxes socials de la ràdio i la televisió del Vendrell.
1: Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local al 107.1 de la FM.

El Cafè Literari. Cada dimecres a la tarda, a la ràdio del Vendrell, tindreu de lletres un programa, sigui jove o sigueu vos vell, al 107.1 de l'FM, a Ràdio Televisió del Vendrell, de 2:15 a 9 a les 9 del vespre, presentat per Arunda Balaguer.

0: La música de la nova era. Farem un viatge musical a la recerca de la bellesa. Els dimecres de 9 a 10 de la nit i els dissabtes d'11 a 12 de la nit, la música de la nova era a Ràdio El Vendrell.
1: Escoltes Ràdio El Vendrell 107.1.

Potser la faccio, el programa de Ràdio El Vendrell que germana Itàlia i Catalunya ja és aquí, els dijous de 10:15 a 10:45 de la nit i els dissabtes de 10 a 11 de la nit. Questo non è un programa normale. Parliamo de tutto e de niente. Chiacchierare, ridere, condividere e, importante, fare la merenda, la magia de la ràdio. També en podcast i a les xarxes socials, de no perdre.

0: tots els divendres de 9 a 11 a la nit, escolta el programa més heavy de Ràdio Vendrell, Iron Fridays.
1: Ràdio El Vendrell, 107.1, freqüència modulada. I a www.rtvelvendrell.cat.

0: Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta el millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat. Escoltes Ràdio El Vendrell.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, la una us parla, Maria Lara. El govern ha aprovat la segona convocatòria del Pla de Barris i Viles amb una dotació inicial de 200 milions d'euros ampliable fins a un mínim de 300 milions si prosperen els pressupostos d'aquest 2026. El programa preveu impulsar fins a 120 projectes de transformació urbana i social entre el 2025 i el 2029. Els ajuntaments podran presentar els seus projectes entre el 6 i el 12 de juliol. Els municipis de més de 20.000 habitants podran optar en aquest cas a ajuts de fins a 25 milions d'euros per projecte, mentre que el límit serà de 12,5 per als més petits. El pla finançarà actuacions de rehabilitació urbana, habitatge, eficiència energètica, transició ecològica i acció comunitària en barris vulnerables o amb dèficits d'equipaments. També inclou despeses de personal i oficines locals vinculades a aquests projectes. I govern i sindicats d'educació tornen a reunir-se aquesta tarda amb l'objectiu d'acostar posicions per aconseguir desencallar el conflicte obert. Precisament el govern ha d'aprovar avui la creació de 1.800 places per a nous docents, personal d'atenció educativa i administratius per al curs vinent amb l'objectiu de donar suport a l'escola inclusiva i a baixar ràtios. Demà els docents reprendran les seves mobilitzacions amb una nova vaga convocada a tota Catalunya. I, de fet, educadores, direcció i famílies de l'Escola Escorça de l'Hospitalet s'han manifestat aquest matí també davant l'Ajuntament del municipi per reclamar millores al Centre Concertat d'Educació Especial. Ens amplia aquesta informació el Pasqual Labarta.
3: Escola Nova Ja o Qui cuida els que cuiden han estat alguns dels missatges que han mostrat a les seves pancartes els manifestants de l'Escola Escorça aquest matí davant l'Ajuntament de l'Hospitalet. S'han concentrat per exigir un nou centre i denunciar les condicions en què treballen des de fa més de dues dècades. Així ho ha explicat la Sandra Verdú, una educadora del centre.
4: Perquè portem molts anys amb una escola amb moltes deficiències, tant d'espai com d'arquitectura, com de material, com de tot. No tenim espai, no tenim... I bueno, fem el que podem amb el que tenim.
3: Els manifestants denuncien que el centre actual no dona resposta a les necessitats de l'alumnat i que, tot i els contactes amb les administracions, la situació continua encallada des de fa anys. L'alcalde de l'Hospitalet, David Quirós, i representants dels grups municipals d'Esquerra Republicana, el Partit Popular i l'Hospitalet en Comú Podem han baixat a l'exterior del consistori per recollir les peticions dels manifestants.
2: I també els treballadors de les biblioteques de Barcelona inicien avui una vaga indefinida per denunciar les seves condicions laborals i la manca d'acord amb l'Ajuntament. I Jonathan Andic, fill del fundador de Mango, deixa temporalment la vicepresidència de la companyia per centrar-se en la seva defensa. La decisió arriba una setmana després de ser detingut pels Mossos d'Esquadra per la mort del seu pare, Isaac Andic, durant l'excursió a Montserrat al desembre.

0: tots tenim una història per explicar. Ràdio El Vendrell us convida a passejar pel carrer Avinyó, el teu carrer. Els dimarts de 8:45 fins a 9:00 del vespre. Entrevistes personals a gent amb vida per compartir. El carrer Avinyó s'emetrà també els dissabtes de 1:00 fins a 2:45 del migdia. Ja el podreu escoltar en format podcast a la pàgina web i a les xarxes socials de la ràdio i la televisió del Vendrell.
1: Escoltes Ràdio El Vendrell 107.1.

0: escoltes Ràdio El Vendrell 107.1.
1: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
0: La informació local i comarcal als informatius de 1:45 del migdia i a les 8 del vespre. Escoltes Ràdio El Vendrell.

0: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre.
2: La música de la nova era. Farem un viatge musical a la recerca de la bellesa. Els dimecres de 9 a 10 de la nit i els dissabtes d'11 a 12 de la nit, la música de la nova era a Ràdio El Vendrell.
3: Ce la faccio, el programa de Ràdio El Vendrell que germana Itàlia i Catalunya, ja és aquí, els dijous de 9:45 a 10:15 de la nit i els dissabtes de 10 a 11 de la nit. Questo non è un programa normale. Parliamo di tutto e di niente. Chiacchierare, ridere, condividere e, importante, fare la merenda, la magia de la ràdio. També en podcast i a les xarxes socials, de no em perdre.
1: Ràdio El Vendrell, el 107.1 de la freqüència modulada.

0: escoltes Ràdio El Vendrell 107.1.
1: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
0: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre. Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
2: Bona tarda, sigueu molt benvinguts a les notícies d'un dia interessant. Avui és dimarts 26 de maig de 2026 i els expliquem l'actualitat gràcies al Joan Márquez a les vies de so, gràcies als tècnics i redactors de la casa, en producció general i contingut. Hi ha dues aportacions, una de breu del Jordi Graell, ens ha de fer la crònica de l'actualitat esportiva minvant, ara que arriba l'estiu, i l'altra, una mica més extensa, si tot va bé, del Marc Rodero, el nostre home del temps. Tot plegat, conduït per Llorenç Avenya.
1: Sumari de titulars.
2: Bona part de les coses que explicarem avui tenen a veure amb el ple municipal ordinari de maig que va tenir lloc ahir des de les 6 de la tarda fins pràcticament les 11 de la nit a la sala de plens de l'Ajuntament del Vendrell. Destacarem l'agraïment i, de fet, l'homenatge a Maria Carme Cardó a la sessió del ple per la cessió de dos immobles de la seva propietat. Acabarem fent la crònica de resta de coses que van passar per l'ordre del dia del ple i després ens fixarem en un aspecte que va ser notícia al ple, però també abans i també després, les protestes ciutadanes per la manera en la que s'està fent la renaturalització del riuet de Coma-ruga. I ja que som a la platja, hi afegirem una informació sobre la gran presència de visitants i turistes a les platges del Vendrell, al pont de la segona Pasqua, que ahir es va acabar. I altres coses no tan agradables. Per exemple, la mort de Rosa Font Balau. Si els sembla bé, comencem i ens n'anem al ple.
1: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
2: La d'ahir va ser una sessió de ple molt especial. Segurament la més emotiva o de les més emotives des de la represa democràtica, perquè l'Ajuntament del Vendrell va voler agrair a Maria Carme Cardó la donació gratuïta de dos immobles de la seva propietat al consistori. El ple municipal ordinari de maig s'ha fet l'acceptació d'aquest llegat, i a més se li ha retut homenatge amb unanimitat de regidors i regidores en una sala plena a vessar d'amics, d'exalumnes de Maria Carme Cardó. Escoltem el document perquè hi ha el moment emotiu, el dels aplaudiments. Jo no n'havia sentit mai caps de tan llargs, tan sincers i de tothom a Maria Carme Cardó. El ple ordinari de maig de l'Ajuntament deixa per a la història un dels moments més emocionants de la represa democràtica. El moment en el qual el públic omplia la sala i tots els regidors i regidores d'en Peus tributen un llarg aplaudiment a Maria Carme Cardó.

0: La raó de l'aplaudiment és que el consistori acabava d'acceptar la donació gratuïta que la filla il·lustre de la vila i creu de Sant Jordi feia a l'Ajuntament de dos immobles de la seva propietat amb el compromís de destinar-los a un ús públic, cultural, educatiu i de promoció de la cultura i llengua catalanes. Es tracta d'una casa al centre de la vila i d'una propietat a Sant Vicenç de Calders. Tot i que no calia votar el punt, la votació es va fer, per tal que quedi constància a l'acte de la sessió de la unanimitat de l'acord. El compromís de l'Ajuntament és que, en un màxim de 5 anys, a la casa de la cantonada del carrer Carnisseria, amb la plaça Vella, estigui en funcionament l'anomenada Casa de la Cultura Catalana, la causa que, amb el seu exemple vital, ha defensat Maria Carme Cardó. Aquest és el moment emocionant del prep, però n'hi va haver d'altres de més prosaics, els propis d'una sessió de ple normal. I és que l'Ajuntament ha aprovat una modificació de crèdit per valor d'una mica més d'1.700.000 euros per fer front a diverses despeses. A més d'això, durant la sessió s'ha fet efectiva la renúncia d'un dels dos regidors de Vox que ha de marxar per motius laborals, que és Ismael Pérez. Però anem a pams. La sessió de ple d'aquest dilluns ha servit per aprovar una modificació de crèdit per un valor d'una mica més d'1.700.000 euros, que es destinaran a diverses causes, com per exemple el pagament de gratificacions, la nova caldera de les instal·lacions esportives municipals o la compra d'un llagut per a l'entitat Batrix de Mar, que s'ocupa de pacients oncològiques i oncològics. El punt, la modificació de crèdit, ha generat controvèrsia amb alguns grups de l'oposició, que acusen l'executiu local de treballar sense una bona planificació pressupostària. Acusació replicada pel regidor d'Hisenda, Baltasar Santos, que ha defensat la legalitat i la utilitat d'aquesta eina per a la execució del pressupost. Per altra banda, s'ha informat de les decisions de la comissió de nomenclàtor per posar el nom de Parc de la Música, Sala dels Mosaics i Font del Roserà als elements urbanístics que hi ha a l'entorn del nou edifici del Tavares, així com anomenar Jardinets de Marta Mata a l'espai verd que hi ha al costat de l'escola que porta el nom de la pedagoga. A l'explicació d'aquest punt, una imatge sorprenent també. Hi han assistit adolescents, els alumnes integrants del Consell de la Infància del Vendrell. També han quedat aprovades dues propostes de Som Poble, Esquerra Republicana. Una, no sense debat, per a la redacció d'un pla de xoc pel manteniment dels espais públics del municipi. I una altra, de defensa dels drets LGBTI+, al Vendrell, contra les campanyes d'odi que pateixen aquests col·lectius. I la sessió també ha servit per donar compte de la renúncia al seu càrrec de regidor d'Ismael Pérez de Vox, que en pròximes sessions serà rellevat per Juan Manuel Padilla. I ara mirem una mica abans i una mica després de la sessió. Abans, just un quart d'hora, hi havia una concentració de persones, majoritàriament veïns de Coma-ruga, que anaven al ple a exposar el seu desacord amb les feines de renaturalització del riuet de Coma-ruga i concretament per com està quedant la bocana. Això per una banda. I per altra banda, aquesta mateixa gent, després del ple, quan arriba el torn d'intervencions del públic, ha estat llargament debatent amb l'alcalde del Vendrell, Kenneth Martínez, la situació creada. De tot plegat en parlem en aquesta informació. Aquí escoltarem Marc Vázquez, de Fem Vendrell, que fa costat a aquesta plataforma, i Francesca Carvajal, que és la promotora de la plataforma Recuperem la Bocana del Riuet.
1: Un nombrós grup de veïns i veïnes de Coma Rugan ha assistit al ple de l'Ajuntament per manifestar el seu malestar amb el fet que la renaturalització del Riuet en marxa no incorpori la Bocana com a zona de bany. El grup té el suport de Fem Vendrell.
2: Tots aquests veïns i veïnes van aconseguir recollir 765 naturans en poc més de 2 hores. Això és una fita, això és un esforç, això és una reclamació que està fent la ciutadania. Volem el nostre Riuet.
0: La plataforma continua recollint signatures, ja en té més de 700, amb un objectiu clar, recuperar la Bocana.
3: Hem fet aquesta plataforma quan hem vist la gran indignació i la gran indignació que tenim personalment, que tinc personalment, al veure la intervenció que han fet amb el Riuet. La intervenció no ha millorat el Riuet, ens ho ha tret, ens ha tret la Bocana no ens hem banyat.
0: Al torn d'intervencions del públic, l'alcalde del Vendrell ha explicat als presents que la renaturalització del Riuet és un compromís no únicament dels veïns i veïnes, també de l'Ajuntament, tot i que el projecte només pot tirar endavant amb el vistiplau de l'Estat i la Generalitat, administracions competents, l'Ajuntament farà el que estigui a les seves mans per atendre les demandes veïnals.
4: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
0: I completem la informació referida a la sessió de ple ordinari de maig d'aquest dilluns, dia 25 del mes de maig, amb les valoracions que al final del ple han fet els i les portaveus dels diversos grups municipals. Per aquest ordre, escoltaran Silvia Vaquero, en nom del PSC, Jennifer Macía, portaveu del grup municipal de Son Poble Esquerra Republicana, Antonio Moreno, del grup municipal de Vox, Àlex Barrera, del grup municipal del Partit Popular, Lluís Navarrete, del grup municipal de Fem Vendrell, Yolanda López, del grup municipal dels Comuns, i Mar Vázquez, del grup municipal de Fem Vendrell.
5: Avui el ple municipal ha estat un ple força interessant, primer perquè volem agrair la visita dels nens i nenes del Consell d'Infants, que han pogut veure com funciona un ple municipal, i també hem pogut assistir doncs, a l'aprovació de la denominació del Parc dels Jardinets de Marta Mata en motiu del centenari que està justament davant de l'escola Marta Mata i a la zona escolar. També fruit d'aquestes denominacions d'espais emblemàtics doncs, hem aprovat la denominació al Parc de la Música, al costat de l'edifici del Tavaris, a la Sala dels Mosaics i la Font del Rosarà. També m'agradaria, doncs, com no pot ser d'una altra manera, agrair la presència de Maria Carme Cardó, filla predilecta del Vendrell i creu de Sant Jordi, i totes les persones que avui l'han acompanyada, doncs, perquè el ple del Vendrell ha aprovat la donació de 2 immobles que destinarem a l'ús de la llengua catalana i la cultura catalana, tal i com és el seu desig. I també, doncs, m'agradaria dir que l'Ajuntament del Vendrell referma el seu compromís amb les llibertats afectives, sexuals i d'identitat de gènere. Ha estat una moció que doncs, ha estat aprovada per unanimitat, excepte doncs, l'explicació de vot per part de Vox.
6: En el ple d'avui estem contentes i contents. Ens han aprovat la nostra proposta de resolució del pla de xoc. En aquesta proposta, tot i que tenim seriosos dubtes de que el govern les compleixi, se'ns ha aprovat una avaluació tècnica integral que s'ha de fer en un termini inferior a 3 mesos i s'haurà d'analitzar quin és l'estat dels nostres carrers, de les nostres voreres, del llumenat, del parc infantil. També contentes per l'aprovació de la nostra moció en suport dels drets LGTBI i, en resum, no ens relaxarem, tot i que se'ns han aprovat els acords de manera unànima, no podem confiar en que el govern els compleixi.
7: El pleno de hoy ha sido un poco más emotivo de lo normal, con la presencia de la señora María Carme Cardo Solé, con la cesión de 2 inmuebles de su propiedad que la ha cedido a nuestro municipio. Desde aquí queremos agradecerle todo su trabajo. También nos han visitado los chicos y chicas del Consejo de Infants, también muy agradecidos porque vengan, pero hoy hemos votado en contra de la nueva modificación de crédito de este gobierno, porque esto demuestra una vez más la mala planificación y la mala gestión que nos llevan llevando a cabo durante mucho tiempo. Desde Vox siempre velaremos por los intereses de los ciudadanos i de les tres ciutadanes.
8: Ple del mes de maig, on volem destacar dues qüestions importants per al municipi. En primer lloc, agrair el gest i el compromís de la senyora Cardó amb el Vendrell, després de la donació de dos immobles que han de servir per crear i impulsar aquesta casa de la cultura catalana. Sens dubte, un gest de futur, un gest emocional i, de fet, en 3 anys que porto a regidor, és el primer cop que veiem aquest tipus d'aplaudiment tan unànim al plenari. Per altra banda, també aprovem la modificació de crèdit que ha de servir per donar resposta als problemes actuals del Vendrell. Un d'ells important és la caldera que tenim al complex Camp d'Esports, que ha de ser renovada en breus. Per tant, seguim amb el compromís i amb el rigor i la voluntat constructiva per aconseguir un Vendrell més net, més cuidat, més sostenible i amb més oportunitats. Gràcies.
9: Sí. Bé, aquest ple nosaltres hem votat a favor, com no podia ser d'una altra manera, de la donació que la Mari Carme Cardó ha fet de dos immobles per destinar-los a la promoció de la llengua catalana. Creiem que és un fet molt important per la necessitat i el perill que es troba el català i, a més, en un municipi com el nostre. Agrair i tornar a agrair a la Maria Carmen Cardó per aquesta donació. Per altra banda, hem votat en contra de la modificació de crèdit per una manca d'informes suficients sobre uns suposats sobrecostos en les hores extres de la policia o en el tema de la gestió de residus. Per últim, valorem i donem tot el suport a la ciutadania que avui s'ha expressat en seu del ple municipal el seu rebuig a com s'estan fent les obres del riuet de Coma-ruga. Un projecte allunyat del projecte inicial que es va presentar i que deixa moltes ombres a la transparència de com s'havia proposat.
10: Hoy hemos preguntado en el pleno por la limpieza diaria de las calles Vendrell. El gobierno municipal del PSC y PP insiste en que se hace en todas las partes del municipio igual. Nosotros insistimos en que hay calles, hay barrios en los cuales se pasan semanas, y no hablamos de días, hablamos de semanas, donde no se hace una limpieza de las calles. Lo insistiremos y lo volveremos a insistir pleno tras pleno y haremos las reclamaciones que hagan falta hasta conseguir que no haya barrios y calles de segunda en el Vendrell.
11: Felicitem a la ciutadania de Coma-ruga per la gran feinada que ha fet. En menys de 48 hores han recollit més de 800 signatures, perquè avui a la tarda han recollit més signatures. No podem admetre la resposta del senyor alcalde al ple d'avui. S'ha rigut de nosaltres, tant dels regidors de la regidora com de la ciutadania. No pot dir que ara no té remei, no pot dir que ara ha de consultar. El que no pots fer és treure per dir que després no pots posar. No es pot posar ponts perquè has estret, perquè has tancat la boca del riuet. Això no s'havia de fer mai d'aquesta manera. Aquest projecte ve, o avantprojecte, ve del 2022. No podem admetre allò. Seguirem treballant. I també s'ha aprovat la modificació de crèdit, la primera modificació de crèdit, inadmissible, 165.000 euros per pagar hores extres, 150.000 euros per fer una miqueta de calaixet per pagar més. Ho vam dir als pressupostos del 2025, quan es van aprovar les 26. No es pot fer treballar d'aquesta manera. Necessitem planificació.
0: Doncs ja que som a les platges i tanquem aquest resum del ple, parlem del que havia succeït fins ahir mateix al migdia, pràcticament, perquè ahir era festivitat de la segona Pasqua. I, per tant, va arribar molta gent, tenint en compte la calor intensa del llarg cap de setmana a les platges del Vendrell. Una arribada de turistes i visitants que han volgut aprofitar el bon temps per, en molts casos, inaugurar la temporada de bany. Des del sector de restauració i de turisme es veuen aquests 3 dies com el preludi d'una temporada estiuenca que podria fregar, si res no es complica, la seva millor ocupació dels últims anys. Tot això ho expliquem en aquesta informació amb testimonis de gent que se'n van a la platja.
12: Ben estirats, gaudint dels rajos de sol. D'aquesta manera, vendrellencs i, sobretot, visitants d'aquelles poblacions on dilluns era festiu, han aprofitat el bon temps i el cap de setmana llarg per estrenar la temporada de platja. Alguns ja remullant-se i d'altres una mica més prudents.
13: No, encara no, encara no. Ja no ens banyem, jo sí, anem a tocar l'aigua, més que tot. I posem una miqueta morenos.
14: Portem aquí, venint, a veure, 41 anys. O sigui que tenim aquí un apartament, i passa que aquest hivern no havíem vingut tant a l'hivern, perquè el meu marit no està massa bé, i avui és el primer dia que venim. I si puc aprofitar d'entrar l'aigua, jo cap dintre.
12: Des de Setmana Santa, els restauradors i professionals del sector del turisme del Vendrell auguren una temporada a l'alça on es fregarà la plena ocupació. Una predicció exemplificada per una segona Pasqua, on a més la calor ha estat del tot intensa i, per tant, el bany ha estat gairebé obligatori.
15: No, és el primer bany, que el primer dia venim a la platja i bueno, fa un temps espectacular, així que aprofitant el dia amb la família, amb els nens, la dona. Sí, m'he ficat una miqueta fins la cintura, perquè està una miqueta freda encara, però els nens pràcticament estan banyant sencers, així que molt bé.
16: L'aigua està una mica fresqueta, molt transparent, i al final, a la que entres 3 o 4 vegades, ja està, ja no notes res, superbé, refrescant i superactivant.
12: La segona Pasqua és festiu a més de 150 localitats de Catalunya, destacant grans ciutats com Barcelona, Badalona i l'Hospitalet. Un cap de setmana llarg que de retruc s'ha deixat notar i molt a les viles costaneres com el Vendrell, Cunit i Calafell.
1: La mala notícia del dia. Aquesta matinada ha mort Rosa Fontbalau, activista social i cultural vinculada a nombroses entitats del Vendrell. El passat mes de desembre havia complert els 100 anys. El funeral tindrà lloc aquest dimecres a les 4 de la tarda a l'església del Vendrell. Estem parlant d'una dona intel·ligent, enèrgica i inquieta, que recordava amb precisió fets, noms i dates, que els relatava amb un control i una autoconfiança difícil de descriure amb l'edat de 100 anys. Deia que enyorava el Vendrell d'abans, aquell en què tothom es coneixia, però ella havia sabut mantenir el seu lloc a la societat, també el Vendrell d'avui. Fins als 94 va ser voluntària de Càritas. Durant molts anys hi havia anat cada dia, gairebé com si fos una feina, amb el convenciment que totes les aportacions eren vàlides per aixecar la seva estimada vila. El seu esperit solidari, però, anava més enllà i també va formar part de la ONG Mans Unides. Va ser una dona avançada al seu temps. De jove havia format part de l'equip d'hoquei herba femení que es va crear a principi dels anys 40 al Vendrell i també havia impulsat l'esport. El 2014 va ser nomenada portant d'honor de Santa Anna en reconeixement de la seva tasca al Vendrell. Envoltada de fills, nets, besnets i molts amics, va celebrar el seu centenari el passat 23 de desembre i va rebre, de mans de l'alcalde, la medalla centenària que atorga la Generalitat a les persones que arriben a aquesta edat. Ella hi va arribar deixant un notable llegat social i cultural.
4: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: Una cosa més, els nens del Vendrell tenen previst recrear la seva primera fotografia per celebrar els 100 anys de camisa. La colla convoca totes les persones que han format part de l'entitat al llarg de la seva història per repetir una imatge fundacional que es conserva del 1926. Els nens impulsant, per tant, un acte simbòlic del camí cap al seu centenari, recrear la primera fotografia de la colla que va ser feta el 15 d'octubre de 1926 al doctor Robert de les Hores Carretera, coincidint amb la primera actuació castellera de la història dels nens del Vendrell. Quan es fa això? La cita tindrà lloc el pròxim, no que té, l'altre, dissabte, dia 6 de juny, a la 1 del migdia, al mateix indret on es va capturar aquella imatge històrica del doctor Robert. L'objectiu és reunir totes les generacions que han format part de la colla i retre homenatge a les persones i a les camises que han mantingut viu el batec dels nens durant aquests anys. Sota aquest lema, sota el lema
0: tots som nens, la foto dels 100 anys, la iniciativa vol convertir-se en una gran fotografia col·lectiva i també emocional, oberta a qualsevol persona que hagi estat vinculada a la colla en algun moment de la seva història. L'únic requisit per participar-hi és portar una camisa dels nens, independentment de si és pròpia d'un parent o d'un amic. La colla fa una crida especialment a aquelles persones que fa temps que no participen activament de l'activitat castellera, amb la voluntat de reconèixer totes i cadascuna de les camises que han fet possible aquest segle d'història. No importa quant temps fa que no vens, si tornaràs o no a la colla, o si la camisa no és de la teva talla. El que volem reconèixer totes les persones que han format part dels nens i tot el que han aportat durant aquests 100 anys. És el que s'explica des de la colla. I ara sí, només uns segons, ni tan sols un minut, per conèixer detalls de l'actualitat esportiva que porta a les notícies el Jordi Grey.
17: Hola, bon dia. Avui toca parlar de taekwondo. El bisbalenc Alberto Calvo ha aconseguit 2 ors a l'Open d'Espanya de Pumse, disputat aquest diumenge a Ciudad Real. El mestre del Club Olímpic al Vendrell s'ha proclamat campió a la categoria individual Màster 4 de més 66 anys en representació del gimnàs Cos Olímpic de Terrassa, mentre completaven el podi Fernando Vendala, també el mateix club, i Quang Supomun, de la Federació Catalana de Taekwondo. D'aquesta manera, Calvo suma uns punts valuosos de cara a la classificació per l'europeu, que es disputarà a Istanbul el juny de l'any vinent. A més, Alberto Calvo també s'ha penjat l'or en categoria trio de més de 61 anys, juntament amb José Manuel Marín i Fernando Vendala, que en representació de Catalunya s'imposaran a la final a Galícia.
4: El temps amb Marc Rodero.
0: Som a la recta final de les notícies i és un gran moment per saber més d'allò que ja sabem, i és que segueix fent calor al Baix Penedès i aquesta serà segurament la projecció de cara als pròxims dies i molt probablement més calor. D'això en parlem amb el Marc Rodero. Bona tarda, Marc.
18: Molt bona tarda, Llorenç. Bona tarda a tothom.
0: Bueno, es confirmen els pronòstics, no?
18: Sí, sens dubte. Ja ho dèiem ahir i pràcticament cada dia anirem dient la mateixa situació. Avui acabarem el dia amb aquesta estabilitat, amb aquest cel pràcticament serè, només algun nuvolet perdut cap a l'interior, i avui amb temperatures que de nou hem arribat a tocar els 30 graus, en especial cap a l'interior. Per demà esperem la mateixa llei de temps, cap canvi, seguirem parlant de cel serè, panorama anticiclònic, algun nuvolet testimonial, decoratiu, per fer bonic, i amb temperatures sense canvis cap a l'interior, entre els 29 i els 31, a la plana, entre aquests 28-30 i a prop de la costa, entre els 26-27 i algun 30 també a tocar. De moment l'aixafugó una miqueta a ratlla, però sí que seguim parlant d'aquesta situació d'estabilitat, de temps tranquil, de no passar res i de temperatures prou elevades. Seguirem parlant d'una situació marítima molt tranquil·la a tots els quadrants costaners del Baix Penedès.
0: Això del 30 de cara a divendres està més que justificat, no?
18: No t'he acabat d'entendre del tot.
0: Això dels 30 graus segurament de cara a divendres estarà encara més justificat.
18: I probablement una miqueta més, perquè entre divendres i dissabte arriba el punt àlgid d'aquestes temperatures i, per tant, encara li podrem sumar un parell de graus més, en especial cap a l'interior. No tant a la costa, perquè encara la marinada frena una miqueta el mercuri, però sí que és cert que cap a l'interior, a l'avançada del cap de setmana, podríem arribar a superar el llindar dels 30 i dels 31.
0: Glups. Gràcies, Marc.
18: Fins demà. Bona
0: Fins
18: tarda.
0: Demà. I d'aquesta manera arribem al final d'aquesta edició de les notícies. Gràcies per la seva confiança i companyia. Tornarem en pròximes edicions. I de màniga curta, que fa calor. Bona tarda.

0: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre. Connecta't a Ràdio El Vendrell, a la FM 107.1 i en línia al web rtvalvendrell.cat. La teva ràdio a on vulguis.
2: Bon dia, són les dues.
3: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
2: Arrenca la segona convocatòria del Pla de Barris i Viles, dotat amb 200 milions d'euros. Està oberta als municipis de més de 20.000 habitants, que poden optar fins a 25 milions d'euros per projecte. La portaveu del govern, Sílvia Paneque, destaca els objectius d'aquesta convocatòria.
4: Perquè ens connecten tres idees que sempre haurien d'anar juntes: justícia social, sostenibilitat ambiental i qualitat urbana. Finalment, el que busquem són barris i viles on es visqui millor i els nostres conciutadans puguin viure de millor manera.
2: Avui també el govern ha obert la convocatòria de 540 places de secretaris i interventors per als ajuntaments. Una oferta rècord que servirà per dotar d'estabilitat als municipis més petits, que en molts casos no disposen d'aquests càrrecs. És dimarts 26 de maig de 2026 i tenim més titulars. Nova reunió aquesta tarda entre Educació i els sindicats en vaga, centrada en les millores salarials. Sònia Kerr.
5: És en aquest punt que la negociació està enrocada, perquè el govern proposa complements per a tasques específiques i els sindicats volen increments per a tothom. La portaveu d'USTEC, Yolanda Segura, explica els objectius dels vaguistes.
6: Nosaltres volem aconseguir arribar a un acord que realment reverteixi unes necessitats que tenim tant a nivell de condicions laborals com a nivell d'atenció de l'alumnat, i per tant farem el que faci falta. Si no aconseguim arrencar aquest acord, el conflicte continuarà obert i haurem d'escalar les mobilitzacions.
5: Avui el govern ha aprovat la creació de 1.800 places per a nous docents, personal d'atenció educativa i administratiu per al curs vinent.
2: El jutge ajorna la declaració de José Luis Rodríguez Zapatero el 17 i 18 de juny.
5: Ha estat petició de la defensa de l'expresident, que ha argumentat que necessita més temps per estudiar els més de 4.000 folis del sumari que s'han aixecat parcialment avui mateix.
2: Un macrooperatiu contra el tràfic de marihuana a poblacions gironines se salda amb 26 detinguts i 11 plantacions desmantellades.
5: Prop de 600 Mossos s'han desplegat des de primera hora del matí al barri de Font de la Pólvora de Girona i també a 11 localitats properes.
2: En cultura, més de 160 joves artistes de 45 països es trobaran aquest estiu a la segona edició de la Barcelona Art Summer School.
5: Del 5 al 19 de juliol posaran en marxa projectes de cinema, música, teatre o dansa, amb el suport de professionals com la coreògrafa Sol Picó.
2: Als esports, l'Espanyol aposta per la continuïtat del tècnic Manolo González. Joan Barberà.
7: El nou director esportiu del club, Monchi, ha confirmat avui que l'entrenador del projecte seguirà sent Manolo González, que té contracte en vigor fins al 2027, després d'assolir la permanència. Monchi confia plenament en l'actual tècnic blanc i blau.
2: I fem un cop d'ull al temps. Lluís Mi Pérez, bon dia.
8: Bon dia. Continua aquest temps del tot estiuenc, i és que a hores d'ara la temperatura s'està enfilant igual que ahir a aquesta hora. Per tant, al llarg de les immediates hores estarem parlant de temperatura màxima de 33-34 graus a l'ombra, a molts indrets de ponent, però cap als 30-32 graus al prelitoral barceloní, gran part de l'interior de les comarques de Girona, o també fins i tot a les valls del Pirineu. Tot plegat amb molt pocs núvols, alguns de prims, ben poc destacables, i algun núvolot més gruixut que apareixerà a l'Alt Pirineu, però de moment avui sense tampoc.

0: Edició migdia.
1: El govern ha aprovat la segona convocatòria del Pla de Barris i Viles, dotada amb 200 milions d'euros. Els municipis de més de 20.000 habitants poden optar a fins a 25 milions d'euros per projecte. Els ajuntaments poden presentar sol·licituds a partir del 6 de juliol i fins al 17. El govern també ha aprovat avui una convocatòria rècord de places per a interventors i secretaris dels ajuntaments, que beneficiarà especialment els més petits. Montcarvajal, bon dia.
2: Bon dia. La Generalitat finançarà la meitat del pressupost dels projectes per als municipis de més de 50.000 habitants i el 70% en el cas de municipis d'entre 5.000 i 20.000 habitants. Els projectes que han de presentar els ajuntaments han de ser per zones d'atenció especial, amb rendes baixes, sense equipaments o problemes d'habitatges i social. La consellera i portaveu Sílvia Paneque ha explicat l'objectiu del Pla de Barris.
3: No és només un pla de barris, igual que la primera convocatòria, que tingui una atenció única amb l'urbanisme i amb les actuacions urbanístiques. Ha de tenir també un component, els projectes que es presentin, de treball social i de cohesió, alhora que un tercer element que ja vàrem afegir en la convocatòria passada, que és la de l'adaptació al canvi climàtic.
2: D'altra banda, el govern ha aprovat una oferta pública històrica de 540 places de secretaris, interventors i tresorers per reforçar els ajuntaments catalans.
1: L'aprovació d'aquesta convocatòria de places per interventors i secretaris municipals ha estat molt ben rebuda pel món municipalista, que veu com els seus consistoris podran gaudir d'una estabilitat de places que en molts casos era inexistent. Els pobles petits són especialment necessàries, 2 de cada 3 no en disposen. Mataró Ràdio, Judit Peñaranda.
4: L'alcalde de Mataró i president de la Federació de Municipis de Catalunya ha recordat que no tenir aquests funcionaris pot arribar a frenar inversions, subvencions i tràmits urbanístics rellevants.
5: La manca de secretaris i interventors genera un greu problema per molts ajuntaments que veuen com la seva maquinària va molt més lenta o no pot portar a terme tots els projectes que els agradaria. Els serveis de les piscines a l'estiu, els casals d'estiu, són exemples doncs, que per un ajuntament petit doncs, que són molt, molt rellevants perquè ordenen tota la seva activitat estiuenca, les obres, no? Les obres de millora, de reurbanització, asfaltar, arreglar carrers.
4: Una primera passa que haurà d'anar acompanyada d'altres mesures per retenir el talent i evitar que quedin places vacants.
5: Hem fet moltes esmenes a la llei d'ocupació pública, a la que regula una part de les condicions de treball dels funcionaris públics, i ho fem sempre amb aquesta mirada de vetllar perquè l'administració pública local, els ajuntaments, puguem retenir el nostre talent.
4: Un altre factor a tenir en compte és l'alt percentatge de jubilació de les administracions. Bote diu que preveuen convocatòries recurrents també en d'altres sectors, a banda de l'administració local, com els Mossos d'Esquadra o el professorat.
1: Al Vallès Oriental, a Vilalba Sasserra en concret, amb poc més de 700 habitants, fa 5 mesos que no tenen secretari i l'alcalde ha d'assumir aquesta tasca.
6: Això, per exemple, impedeix a aquest consistori optar al Pla de Barris. Joan Pons és l'alcalde del municipi i n'ha parlat a la xarxa.
7: Jo crec que amb aquesta dotació als municipis petits no ens arribarà gaire. Sense la figura del secretari no es poden optar a aquestes subvencions. Si no es pot fer un ple, no podem optar a cap de les subvencions.
6: Pons, a més, assegura que és molt difícil aprovar els exàmens per optar a aquestes places.
0: Notícies en xarxa.
1: Sindicats i Departament d'Educació es reuneixen aquesta tarda per seguir les negociacions i desencallar el conflicte dels docents. Es fa el dia abans aquesta reunió d'una vaga convocada a tot Catalunya, just quan el govern ha aprovat la incorporació de prop de 1.800 professionals de cara al curs vinent. Pels sindicats és una dotació insuficient i també reclamen situar les millores salarials com a eix de la trobada d'aquesta tarda. Esther Minguell, bon dia.
8: Bon dia. Els sindicats esperen resposta de la proposta unitària d'augmentar uns 500 euros al complement específic de la Generalitat en el sou dels docents, després que el govern els presentés en la darrera reunió un pla d'increment dels complements de les tutories que no satisfà les seves reclamacions perquè volen que arribin a tot el col·lectiu. És un dels elements claus de la negociació, juntament amb l'increment de plantilles que els sindicats situen en 6.400 places, lluny de les prop de 1.800 que ha aprovat avui el Consell Executiu i que estan incloses en l'acord amb la UGT. UGT i Comissions Obreres. Escoltem Sílvia Paneque, portaveu del govern, i Yolanda Segura d'USTEC.
3: Increment importantíssim de la plantilla, tant per l'educació inclusiva com per l'àmbit de plantilla ordinària de professorat. Crec que tot plegat dona un marc de negociació que hem d'esperar a veure com es desenvolupa a les properes hores, però esperem que ens permeti desencallar el conflicte.
9: No seran suficients aquestes 1.800 dotacions. No arriben a tots els centres. Necessitem

0: moltes més dotacions i això també doncs, ho hem d'aconseguir en aquestes meses de negociació. I el tema salarial és un altre escull, no? Perquè evidentment nosaltres situem un escenari i el departament doncs, sempre ens ve amb propostes addicionals que no s'hi acosten.
1: Els sindicats mantenen per demà la jornada de vaga i protestes a tot Catalunya i 6 dies de vagues territorials.
2: Doncs tot plegat coincideix amb una nova jornada de vaga, en aquest cas, però, dels estudiants. El Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans ha fet aquesta mobilització pròpia per primer cop en defensa del professorat d'instituts i d'universitats. Han convocat vaga a Catalunya i al País Valencià després d'haver expressat el seu suport al col·lectiu en el conflicte i han fet una marxa pel centre de Barcelona. El sindicat assegura que les protestes continuaran. Maite Polo, bon dia.
3: Professores i estudiants!
4: Unides i endavant!
5: Bon dia. Un centenar llarg d'estudiants de secundària i d'universitats han fet una passa endavant per posar-se al costat dels docents i han cridat consignes contra la consellera d'Educació, Esther Niubó, en una manifestació que ha sortit de plaça Universitat. Amb el lema "En peu de guerra per l'educació pública", es queixen dels pocs recursos que tenen les professores en el dia a dia, ja que no poden atendre les estudiants com cal, asseguren, i demanen a la Generalitat que actuï. La portaveu nacional del sindicat és Tània Ros.
6: Exigim que les conselleries d'educació facin cas a les reivindicacions de les docents, que escoltin a la classe treballadora i que vellin pels interessos de la classe treballadora, i no el que està sent ara, que són conselleries d'educació que miren pels interessos de la patronal, pels interessos de l'espanyolisme i pels interessos repressius del govern.
5: Les estudiants han cridat consignes a favor de l'escola en català i en contra de la presència policial als centres educatius.
2: Anem ara fins a Madrid. El jutge que investiga el Clas Plus Ultra ha ajornat la declaració de José Luis Rodríguez Zapatero del 2 al 17 i 18 de juny. Ha estat a petició de la defensa de l'expresident, que argumenta que necessita més temps per estudiar els més de 4.000 folis del sumari. Avui, justament, s'ha aixecat parcialment.
7: La petició arriba després que les parts hagin tingut accés al gruix de la documentació incorporada a la causa sobre suposades irregularitats vinculades al rescat de l'aerolínia Plus Ultra i possibles delictes de tràfic d'influències, blanqueig i cobrament de comissions. El sumari, parcialment secret fins ara, inclou informes policials, converses intervingudes i documentació econòmica. Les acusacions populars ja han avançat que, si la declaració s'ajorna, reclamaran mesures cautelars, com la retirada del passaport, la prohibició de sortir de l'Estat i compareixences periòdiques davant del jutjat.
2: Mentrestant, el jutge Juan Carlos Peinado ha citat la dona del president Pedro Sánchez, Begoña Gómez, per el dia 9 de juny i dona per conclosa la instrucció del cas.
7: L'audiència preliminar servirà per decidir si l'envia a judici o no. L'instructor ha advertit tant a Gómez com a la resta dels dos acusats, la seva assessora, Cristina Álvarez, i l'empresari Juan Carlos Barrabés, que hi han d'assistir presencialment. Gómez s'enfronta als delictes de tràfic d'influències, corrupció en els negocis, apropiació indeguda i malversació de fons públics. En relació a aquest cas, la portaveu del govern, Elma Saiz, demana que es deixi treballar la justícia, però ha llançat també aquesta reflexió.
8: Y yo hago una reflexión, porque estamos hablando más allá de políticos, hablamos de personas, de familias. ¿Quién restaura el daño que se lleva haciendo desde hace 2 años, más de 2 años, pisoteando la honorabilidad de una persona? No todo vale.
7: L'informe de conclusions final sosté que la càtedra que va codirigir Gómez a la Universitat Complutense de Madrid va crear-se seguint la normativa establerta, tot i que apunta a irregularitats en la contractació de serveis per desenvolupar-ne el programari.
2: I encara a Madrid, el Consell de Ministres ha aprovat en segona volta la nova legislació per controlar l'ús que es fa de la intel·ligència artificial a Espanya. Un text pioner que fixa l'obligatorietat de la supervisió humana i que prohibeix la manipulació d'imatges amb contingut sexual. Jordi Casino, bon dia.
9: Bon dia, Marta. La norma aprovada per l'executiu de coalició vol regular un fenomen que afecta àmbits tan dispars com l'economia, la política o la vida de nens i joves. Òscar López és el ministre de Transformació Digital.
10: Establece responsabilidad para los proveedores de inteligencia artificial, establece algo esencial que está en el corazón de todos los debates que hay de la inteligencia artificial, que es la obligatoriedad de la supervisión humana de los modelos de inteligencia artificial, responde a la transparencia de los algoritmos, responde a la protección de los menores, responde a la supervisión humana y responde a la responsabilidad de los que desarrollan la inteligencia artificial.
9: Consell de Ministres que també aprovava canvis en la jubilació flexible per permetre als jubilats que vulguin tornar a treballar com a autònoms i mantenir el cobrament de part de la pensió. Elma Saiz és la ministra de Seguretat Social i portaveu del govern espanyol.
11: Esta modalidad de jubilación ofrece la posibilidad de que las personas que ya estén jubiladas, si voluntariamente, si es su deseo, y esto es muy importante, que sea voluntario, puedan reincorporarse a la actividad y poder compatibilizar el percibo de su pensión con un trabajo por cuenta ajena a tiempo parcial o también con la realización de un trabajo por cuenta propia como autónomos.
9: Amb aquest canvi, a partir d'ara, el jubilat que vulgui podrà percebre fins al 25% de la pensió mentre desenvolupi l'activitat per compte propi.
12: Notícies en xarxa. Edició migdia.
2: Ens situem ara a les comarques de Girona, on els Mossos han detingut 26 persones i han desmantellat 11 plantacions de marihuana. Ha estat en el marc d'un macrooperatiu policial contra el tràfic de drogues iniciat a primera hora del matí en una dotzena de localitats. També s'han intervingut armes i una gran quantitat de diners en efectiu.
7: Els agents han fet 26 entrades en total al barri de Font de la Pólvora a Girona i també a altres municipis del Gironès, la Selva i l'Alt Empordà. El cas està sota secret d'actuacions.
2: Televisió de Girona, Eduard Llinàs.
13: Uns 600 agents dels Mossos d'Esquadra han desplegat a primera hora d'aquest matí un operatiu per desmantellar una presumpta xarxa criminal dedicada al tràfic i cultiu de marihuana a Girona i pobles propers. La policia també relaciona aquest grup criminal amb la tinença d'armes i el blanqueig de capitals. Un dels punts on s'han ordenat escorcolls és almenys en dos pisos del barri de Font de la Pòvora de Girona, on s'han identificat un mínim de dues persones. Els Mossos sospiten que els responsables es dediquen al cultiu interior de marihuana i a la distribució de substàncies. A banda dels escorcolls al barri de Font de la Pòvora, l'operatiu també s'ha desplegat a Riudarenes, Cassà, l'Escala, Sils, Caldes, Brunyola, Llagostera, Bescanó, Celrà, Quart i Sal.
2: És un quart de tres, primer dia de vaga de les biblioteques de Barcelona. Els sindicats han convocat vaga indefinida a partir d'avui per reclamar millores en les condicions laborals i reestructurar els equips, que en algunes ocasions, denuncien, arriben a fer jornades partides d'11 hores.
7: La bibliotecària i delegada sindical de la CGT, Irene Lameiro, afegeix un altre factor que agreuja les condicions laborals de la plantilla, i és que les biblioteques s'han convertit en espais on també es donen conflictes de convivència.
14: Les biblioteques no són aquest temple de la lectura i del silenci. Les biblioteques s'han convertit una mica en un calaix de sastre, no? On tothom és benvingut i de vegades se'ns toca també assumir problemàtiques socials, però per les que no estem preparades, no tenim la formació, no tenim els recursos. Faltaria també, moltes vegades ho demanem, educadors socials a les biblioteques.
7: Gairebé mig miler de treballadors atenen les 41 biblioteques de Barcelona.
2: A Salt, l'equip d'atenció primària ha començat a fer proves per detectar de manera precoç l'ambliòpia, coneguda popularment com a ull gandul en nens i nenes d'entre 15 i 18 mesos. El projecte és una prova pilot i pionera a Catalunya i busca millorar la salut visual infantil abans dels 2 anys. Televisió de Girona, Àngel Martínez.
15: La prova realitza infants d'entre 15 i 18 mesos amb un autoreflectòmetre portàtil, un aparell ràpid, objectiu i no invasiu que permet detectar alteracions visuals abans dels 2 anys, una etapa en què el tractament és més efectiu. És un sistema que facilita la identificació de factors de risc, com la miopia, l'astigmatisme, la hipermetropia o diferències de graduació entre els dos ulls. Belén Pérez, infermera i adjunta de direcció de l'ABS de Salt, ens ho explica amb més profunditat.
16: Creiem que és molt important aquesta detecció a edats precoces, com pot ser a partir dels 6 mesos, encara que la prova començarà entre els 12 mesos 24. Ara hem agafat una prova pilot, que més o menys serien uns 120 nens d'edats entre 15 i 18 mesos per poder fer aquesta tècnica amb l'autoreflectòmetre que ens donarà informació sobre els nens que s'haurien de derivar a oftalmologia pediàtrica.
15: En definitiva, si aquesta prova pilot va com s'espera i obté una bona avaluació, l'objectiu és que aquest projecte es pugui estendre més endavant a la resta de centres d'atenció primària de Catalunya.
2: Doncs no deixem els més petits perquè l'Ajuntament de Terrassa impulsa una campanya de sensibilització en comerços per prevenir sobre la venda i el consum de vàpers entre menors.
7: Gairebé la meitat dels adolescents entre 14 i 18 anys ha aprovat les cigarretes electròniques alguna vegada, malgrat la venda a menors està prohibida.
2: Ràdio Municipal de Terrassa, Carme Contreras.
17: Per aturar aquesta pràctica, l'Ajuntament ha engegat una campanya per informar-ne els comerços i advertir-los de les sancions. Tècniques municipals visiten els possibles punts de venda. Allà adverteixen els responsables i els proporcionen cartells sobre la prohibició, així com una carta de la regidoria. Teresa Gràcia Gázquez és tècnica de l'àrea municipal de comerç.
18: Nosaltres som les que anem informant de prohibir la venda a menors de 18 i... Doncs això, que si els venen a comprar, que demanin DNI i llavors negar-los la venda.
17: L'acció té lloc aquesta setmana i té previst visitar un centenar d'establiments. Les visites del primer dia han donat bons resultats.
18: Vam estar per Sant Pere Nord I va anar molt bé, vull dir, va haver molta bona recepció per part de tots els comerços, eh?
17: Els experts alerten que els dispositius de vapeig s'han convertit en una de les principals portes d'entrada al tabaquisme i al consum de nicotina.
19: Notícies en xarxa.
2: Barcelona tancarà l'any amb tres línies més de bus express, dues a la Meridiana i una que connectarà la Marina del Prat Vermell amb la ciutat. A més, a partir del setembre s'allargarà la línia X1 fins a la zona universitària. Carina Bellbé, bon dia.
20: Bon dia. Un any després de la posada en marxa de la tercera línia de bus express que connecta l'Hospitalet de Llobregat amb el Paral·lel, l'Ajuntament de Barcelona aposta per incrementar aquesta mena de transport públic de busos ràpids amb poques parades amb l'objectiu que serveixi com a al·licient per deixar el cotxe. Les novetats inclouen crear dues d'aquestes línies a la Meridiana i una altra que connecti la Marina del Prat Vermell amb el centre de la ciutat a través del Morrot. A més, al setembre es preveu portar la línia X1 que connecta Glòries amb Francesc Macià fins a la zona universitària per la Diagonal. Laia Bonet és la primera tinenta d'alcaldia.
21: Són millores que crec que estan trobant la millor resposta possible en els usuaris, que és un creixement de les validacions, i això vol dir que és una molt bona resposta a les necessitats de transport públic, com dic, que ens fan veure que aquesta és una aposta d'èxit per la ciutat de Barcelona i amb mirada també metropolitana.
20: Pel que fa als busos interurbans, es preveu que en els propers mesos s'endrecin les parades de la Diagonal perquè siguin més confortables i es gestionin millor les cues de passatgers.
2: I encara en relació a la mobilitat, la zona blava de Vilafranca del Penedès serà de gestió municipal a partir de l'any que ve. El govern ha acordat amb la CUP un canvi de model que podria comportar una revisió de les tarifes. Ràdio Vilafranca, Caterina Tallón.
5: Aquest dimarts el regidor d'Espai Públic i portaveu del grup socialista, Miquel Medialdea, i la regidora portaveu de la CUP, Marta Soler, han presentat l'acord que avala la viabilitat d'assumir directament la gestió del servei d'estacionament regulat del municipi a partir de l'any 2027.
22: El 2022 es va decidir no prorrogar la concessió que hi havia llavors per tenir un major control sobre com estava funcionant aquest contracte de serveis. Llavors, amb la informació que ja teníem i a través de la comissió d'estudi, s'ha valorat que aquest contracte, diguem-ne, sí que és rendible econòmicament, i que no volem dir que l'Ajuntament vulgui tenir beneficis, sinó que no és un servei deficitari i, per tant, pot ser assumit per aquesta empresa municipal de serveis.
5: Actualment, el servei d'estacionament regulat funciona amb un model externalitzat pel que fa a la vigilància, el manteniment de les màquines expenedores, la gestió d'incidències i el personal vinculat al servei. Amb el futur canvi de model, l'Ajuntament assumirà directament aquestes funcions i els treballadors i treballadores passaran a formar part de l'estructura municipal.
2: I repassem altres notícies d'avui. Jonathan Andic deixa temporalment la vicepresidència de Mango per centrar-se en la seva defensa.
7: Ho ha anunciat ell mateix a través d'una carta oberta on assegura que vol centrar-se en la seva defensa. Andic és investigat, recordem, per homicidi per la mort del seu pare i fundador de Mango, Isaac Andic, mentre tots dos feien una excursió per Montserrat.
2: I mor l'home de 78 anys que va quedar ferit crític en caure per una zona de roques a Begur.
7: Els fets van passar ahir a 8:45 a la localitat Baixamportanenca. La víctima va ser traslladada a l'Hospital Josep Trueta de Girona, on ha mort aquest matí.
2: I és moment per a la cultura. Més de 160 joves artistes de 45 països es trobaran aquest estiu a la segona edició de la Barcelona Art Summer School. Del 5 al 19 de juliol posaran en marxa projectes de cinema, música, teatre o dansa amb el suport de professionals, com la coreògrafa Sol Pico. David Navarro, bon dia.
23: Bon dia. El BAS uneix institucions clau del panorama artístic del país: l'ESCAC, l'Institut del Teatre i l'ESMUC. Cinema, teatre, dansa i música es troben i fusionen en una experiència immersiva de dues setmanes. Els participants, més de 160 joves d'entre 18 i 30 anys, provinents de 45 països, desenvoluparan projectes artístics alhora que participen en classes magistrals de professionals com Erika Last o a tallers com el del periodista i músic Edi Pou. Tot a espais emblemàtics de la ciutat, com la Fàbrica Coats, el Convent de Sant Agustí o Palo Alto. La idea, com ha explicat el coordinador del programa, Cristian Checa, és que les diferències estimulin la creativitat.
24: El que els xavals vinguin de contextos diferents, de disciplines diferents, de forma de fer diferents, el que origina, i això l'any passat va ser una prova viva d'això, és que els projectes són molt rics.
23: Per fer-ho possible, els participants tindran mentors de reconegut prestigi com la coreògrafa Sol Picó o l'actor i ballarí Alberto Velasco. Per primera vegada, el resultat de la seva feina es podrà veure gratuïtament en sessions incloses dins del Festival Grec.
2: I és moment per als esports. Amb en Joan Barberà. Molt bon dia, Joan. L'Espanyol aposta per la continuïtat del tècnic de Manolo González.
0: Bon dia, Marta. El nou director esportiu del club, Monchi, ha confirmat que l'entrenador del projecte continuarà sent Manolo González, que té contracte en vigor fins al 2027, després d'assolir la permanència. Primera, Monchi confia plenament en l'actual tècnic blanc i blau.
1: Él sabe que la confianza era absoluta. Es verdad, y tengo que ser sincero, que esa confianza ha ido creciendo a medida que he ido conociéndolo en el día a día, en estos, pues, las últimas dos semanas que he estado presente, ¿no?, en el día a día del equipo, en el día a día del club. Creo que es la persona idónea para ir siguiendo o seguir construyendo ese Español que creo que todos deseamos.
0: A la Lliga F, Alexia Putella s'acomiadarà demà de la seva afició en el darrer partit que jugui amb la samarreta del Barça, el Johan Cruyff, a l'espera que se'n faci oficial adeu. Avui, el tècnic Pere Romeu ha recordat que es tracta d'una llegenda del Barça i del futbol femení.
3: És una llegenda del club, és una futbolista importantíssima que ha guanyat moltíssim aquí, que ha ajudat molt a que el futbol femení vagi cap endavant. Per tant, en cas de que marxés, està clar que hauria de rebre l'homenatge que es mereix.
0: Avui juga el Badalona Women. Amb la salvació ja assolida fa jornades, les badalonines reben el Real Madrid a partir de les 7 de la tarda. Marc Ballester és el tècnic del conjunt català.
4: No saben que serà molt, molt, molt exigent, però sí que això, que jo crec que amb la il·lusió que tenim i aquesta última empenta que els demanem a les jugadores, intentarem acabar el millor possible.
0: I avui es disputen el tercer i definitiu partit de les tres eliminatòries de quarts de final de l'hoquei Lliga masculina que queden per decidir a partir de 9:15, Calafell-Reus, Igualada-Voltregà i Barça-Noia. Carles Cortijo és el tècnic del conjunt de Sant Sadurní.
19: Desde aquí sí me gustaría hacer un llamamiento a la afición. Antes he dicho en la despedida que me recordaba el desplazamiento a Matosiño. No sé si podremos llegar a este nivel de euforia o necesitamos. Necesitamos a toda la afición. ¿Y por qué no soñar? ¿Por qué no soñar? Estamos en disposición de poder hacer algo grande.
0: D'aquests dos últims partits en sortirà una sèrie de semifinals, mentre que el Liceu de la Corunya ja és a semifinals, espera rival de cara al compromís que jugaran avui el Calafell i el Reus. I la Supercopa de Bàsquet 2026 es jugarà a Badalona. Serà els dies 19 i 20 de setembre. Serà el primer títol del nou curs.
2: Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem a 3:15. Fem una petitíssima pausa i tornem de seguida amb més notícies. Fins ara.
12: Notícies en xarxa. Edició migdia. La xarxa de comunicació local.
25: Tots els marroquins roben.
26: Ens treuen treball.
27: Com a trans, et veuen com un monstre.
28: El propietari no vol jugar a una persona gitana.
29: Aquest, amb un trastorn mental, és violent.
30: Una soledat, la gent gran.
31: Són gent que roben.
32: Parassi, marimatxo.
33: Si estic solo.
34: Terroristes.
35: Té a menjar plata.
36: Tot això és odi. Aturem-lo.
37: Taula d'entitats del tercer sector social, amb el suport de l'Ajuntament de Barcelona.
38: Salut Activa, perquè ja sabem que sempre és millor prevenir que guarir. Una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
39: Fisioteràpia en l'esport de base.
40: La fisioteràpia és fonamental en l'esport de base, ja que ajuda a prevenir lesions i millora el rendiment dels joves esportistes. Mitjançant l'avaluació i correcció de la tècnica, l'enfortiment muscular i l'estirament adequat, els fisioterapeutes asseguren que els esportistes desenvolupin una base sòlida i segura per la pràctica esportiva. A més, la fisioteràpia contribueix a una recuperació més ràpida i efectiva en cas de lesions, minimitzant el risc de recaigudes. Invertir en fisioteràpia des de les primeres etapes esportives no només protegeix la salut física dels joves, sinó que també promou hàbits saludables que perduraran al llarg de la seva vida esportiva.
38: Salut Activa.
41: Miquel Carreras, fisioterapeuta d'atenció primària i comunitària de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
42: Nosaltres com a fisioterapeutes intentem promocionar molt l'esport, llavors per la mainada que comença a fer esport és molt important, ja que de cara a un futur prevenim possibles malalties com pot ser l'obesitat o com poden ser un caràcter més sedentari i de més. Heu de tenir clar que quan la mainada comença a fer esport és important que hi hagi una progressió dins d'aquest esport. Sempre recomanem que hi hagi un escalfament previ, on hi hagi una mobilitat, on els nanos comencin a moure's una miqueta. Llavors passaríem al cost del treball, on podria ser l'entrenament més general, no? I acabaríem sempre amb una part final d'estirament de relaxació muscular, per així evitar que hi hagi possibles lesions futures i demés. És important tenir clar que la mainada no és com un adult. Sempre recomanem que les càrregues no siguin molt intenses. No fa falta sempre córrer cada dia, dilluns, dimarts, dimecres, sinó que recomanem que les càrregues siguin progressives i adaptades al que pot ser l'infant.
38: Recupera aquest podcast de salut i d'altres consells al perfil de Spotify Salut Activa, una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.

0: Bon dia, són 2:45.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: Arrenca la segona convocatòria del Pla de Barris i Viles, dotat amb 200 milions d'euros. Està oberta als municipis de més de 20.000 habitants, que poden optar fins a 25.000 milions d'euros per projecte. Fins a 25 milions d'euros per projecte. La portaveu del govern, Sílvia Paneque, destaca els objectius d'aquesta convocatòria.
2: Perquè ens connecten tres idees que sempre haurien d'anar juntes. Justícia social, sostenibilitat ambiental i qualitat urbana. Finalment, el que busquem són barris i viles on es visqui millor i els nostres conciutadans puguin viure de millor manera.
0: Avui també el govern ha obert la convocatòria de 540 places per a secretaris i interventors municipals, una oferta rècord que servirà per dotar d'estabilitat als municipis més petits que en molts casos no disposen d'aquests càrrecs. És dimarts 26 de maig de 2026 i tenim més titulars. La nova reunió aquesta tarda entre Educació i els sindicats en vaga centrada en les millores salarials. Sònia Kerr.
3: És en aquest punt que la negociació està enrocada perquè el govern proposa complements per a tasques específiques i els sindicats volen increments per a tothom. La portaveu d'Ustec, Yolanda Segura, explica els objectius dels vaguistes.
4: Nosaltres volem aconseguir doncs, arribar a un acord que realment reverteixi unes necessitats que tenim tant a nivell de condicions laborals com a nivell d'atenció de l'alumnat i, per tant, doncs, farem el que faci falta. Si no aconseguim arrencar aquest acord, doncs el conflicte continuarà obert i haurem d'escalar les mobilitzacions.
3: Avui el govern ha aprovat la creació de 1.800 places per a nous docents, personal d'atenció educativa i administratius per al curs vinent.
0: El jutge ajorna la declaració de José Luis Rodríguez Zapatero fins al 17 i 18 de juny.
3: Ha estat petició de la defensa de l'expresident que ha argumentat que necessita més temps per estudiar els més de 4.000 folis del sumari que s'han aixecat parcialment avui mateix.
0: Un macrooperatiu contra el tràfic de marihuana a població gironina se salda amb 26 detinguts i 11 plantacions desmantellades.
3: Prop de 600 agents s'han desplegat des de primera hora del matí al barri de Font de la Pólvora de Girona i a 11 localitats properes. Se sospita que els responsables de l'entramat es dediquen al cultiu de marihuana i a la distribució d'aquestes substàncies.
0: En cultura, més de 160 joves artistes de 45 països es trobaran aquest estiu. Serà en la segona edició de la Barcelona Art Summer School.
3: Del 5 al 19 de juliol posaran en marxa projectes de cinema, música, teatre o dansa amb el suport de professionals com la coreògrafa Sol Picó.
0: Els esports, l'Espanyol aposta per la continuïtat del tècnic Manolo González. Joan Barberà.
5: El nou director esportiu del Club Montsi ha confirmat que l'entrenador del projecte seguirà sent Manolo González, que té contracte en vigor fins al 2027 després d'assolir la permanència. Montsi confia plenament en l'actual tècnic blanquiblau.
0: I volem saber si ha de continuar la calor amb el temps amb Luismi Pérez. Bon dia, Luismi.
6: Bon dia. Continua aquest temps del tot estiuenc i és que a hores d'ara la temperatura s'està enfilant igual que ahir a aquesta hora. Per tant, al llarg de les immediates hores estarem parlant de temperatura màxima de 33-34 graus a l'ombra, a molts indrets de ponent, però cap als 30-32 graus al prelitoral barceloní, gran part de l'interior de les comarques de Girona, o també fins i tot a les valls del Pirineu. Tot plegat amb molt pocs núvols, alguns de prims, ben poc destacables, i algun núvolot més gruixut que apareixerà a l'Alt Pirineu. Però, de moment, avui sense tempestes. Pel que fa demà, una situació molt semblant al matí, algun núvolet a l'Ebre, durant la tarda núvols un palet més gruixuts al Pirineu lleidatà, amb alguna gotellada, i atenció perquè demà puja més la temperatura. Seran moltes les viles que estaran entre els 30 i 35 graus, també amb més vent de marinada alta a Lleida i vent arran de mar que es reforçarà a la tarda. N'estem pendents a la xarxa.
0: Gràcies, Luis. Mi al control de so i tenim l'Ivan López a la redacció i coordinació, la Sònia Kerr. Passen 4 minuts de 2:45.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: El govern ha aprovat la segona convocatòria del Pla de Barris i Viles. Està dotada amb 200 milions d'euros i poden optar els municipis de més de 20.000 habitants, que tindran fins a 25 milions d'euros per projecte. Els ajuntaments poden presentar les sol·licituds del 6 al 17 de juliol. El govern, a més, avui també ha aprovat una convocatòria rècord de places per a interventors i secretaris dels ajuntaments, que beneficiarà especialment els més petits. Mont Carvajal, bon dia.
7: Bon dia. La Generalitat finançarà la meitat del pressupost dels projectes per als municipis de més de 50.000 habitants i el 70% en el cas de municipis d'entre 5.000 i 20.000 habitants. Els projectes que han de presentar els ajuntaments han de ser per zones d'atenció especial, amb rendes baixes, sense equipaments o problemes d'habitatges i social. La consellera i portaveu Sílvia Paneque ha explicat l'objectiu del Pla de Barris.
2: No és només un pla de barris, igual que la primera convocatòria, que tingui una atenció única amb l'urbanisme i amb les actuacions urbanístiques. Ha de tenir també un component, els projectes que es presentin, de treball social i de cohesió, alhora que un tercer element que ja vàrem afegir en la convocatòria passada, que és la de l'adaptació al canvi climàtic.
7: D'altra banda, el govern ha aprovat una oferta pública històrica de 540 places de secretaris, interventors i tresorers per reforçar els ajuntaments catalans.
0: De fet, interventors i secretaris són especialment necessaris als pobles petits. Dos de cada tres no en disposen. I la demarcació de Lleida és la més afectada en aquest sentit. Alguns alcaldes s'han mostrat prudents davant d'aquesta convocatòria perquè no tenen clar que serveixi per resoldre del tot el problema. Rayo Rosselló, Laura Alcalde.
8: La notícia d'entrada no genera un respir per alguns dels alcaldes de municipis com la Granja d'Escarp. Manel Soler, alcalde de Junts Impulsem, creu que no s'està focalitzant el problema.
9: Ara fan aquest anunci que sembla que tothom ens mira i ens diu que bé, no? I els dic que estem igual. No és qüestió de crear més places, sinó és qüestió de facilitar que hi hagi persones que facin la formació, aproven les oposicions i acaben omplint aquestes places. Porto amb 2.500 secretaris. Crec que no s'està focalitzant, realment no és el problema.
8: A la Noguera, la seva capital, Balaguer, ha millorat la situació. Al setembre passat no tenien ni tresorer ni interventor i a finals de mes va marxar el secretari. Fa uns mesos han cobert dues de les places amb personal propi. Escoltem l'alcaldessa Lorena González Dios.
10: Sí que és veritat que va en detriment de personal propi que tenim de la casa, no? És a dir, nosaltres estem cobrint amb personal propi, però també és veritat que deixem de tenir, no? Doncs les places que tenen.
8: Si ens fixem en les funcions de cadascú, la secretària és la responsable de la gestió administrativa i legal de l'Ajuntament, l'interventor fa de controlador financer i el tresorer custodia i gestiona els fons municipals.
1: Notícies en xarxa.
0: Sindicats i Departament d'Educació es reuneixen de nou aquesta tarda per seguir les negociacions i desencallar el conflicte educatiu. Es fa el dia abans d'una vaga a tot Catalunya, just quan el govern ha aprovat la incorporació de prop de 1.800 professionals al curs vinent. Pels sindicats és una dotació insuficient i també reclamen situar les millores salarials com a eix de la trobada d'avui. Esther Minguell, bon dia.
11: Bon dia. Els sindicats esperen resposta de la proposta unitària d'augmentar uns 500 euros al complement específic de la Generalitat en el sou dels docents, després que el govern els presentés en la darrera reunió un pla d'increment dels complements de les tutories que no satisfà les seves reclamacions perquè volen que arribin a tot el col·lectiu. És un dels elements claus de la negociació, juntament amb l'increment de plantilles que els sindicats situen en 6.400 places, lluny de les prop de 1.800 que ha aprovat avui el Consell Executiu i que estan incloses en l'acord amb la UGT i Comissions Obreres. Escoltem Sílvia Paneque, portaveu del govern, i Yolanda Segura, d'USTEC.
2: Increment importantíssim de la plantilla, tant per l'educació inclusiva com per l'àmbit de plantilla ordinària de professorat. Crec que tot plegat dona un marc de negociació que hem d'esperar a veure com es desenvolupa a les properes hores, però esperem que ens permeti desencallar el conflicte.
4: No seran suficients aquestes 1.800 dotacions. No arriben a tots els centres. Necessitem moltes més dotacions i això també, doncs, ho hem d'aconseguir en aquestes meses de negociació. I el tema salarial és un altre escull, no? Perquè, evidentment, nosaltres situem un escenari i el departament, doncs, sempre ens ve amb propostes addicionals que no s'hi acosten.
11: Els sindicats mantenen per demà la jornada de vaga i protestes a tot Catalunya i 6 dies de vagues territorials.
0: Tot plegat enmig d'una nova jornada de vaga, avui, però, per part de l'alumnat. El Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans ha fet una mobilització pròpia per primer cop en defensa del professorat d'instituts i universitats. Han convocat vaga a Catalunya i al País Valencià després d'haver expressat el suport del col·lectiu en aquest conflicte i han fet una marxa pel centre de Barcelona. Maite Polo.
12: Professores i estudiants!
13: Unides i endavant!
14: Bon dia. Un centenar llarg d'estudiants de secundària i d'universitats han fet una passa endavant per posar-se al costat dels docents i han cridat consignes contra la consellera d'Educació, Esther Niubó, en una manifestació que ha sortit de plaça Universitat. Amb el lema "En peu de guerra per l'educació pública", es queixen dels pocs recursos que tenen les professores en el dia a dia, ja que no poden atendre les estudiants com cal, asseguren, i demanen a la Generalitat que actuï. La portaveu nacional del sindicat és Tània Ros.
15: Exigim que les conselleries d'educació facin cas a les reivindicacions de les docents, que escoltin a la classe treballadora i que vellin pels interessos de la classe treballadora, i no el que està sent ara, que són conselleries d'educació que miren pels interessos de la patronal, pels interessos de l'espanyolisme i pels interessos repressius del govern.
14: Les estudiants han cridat consignes a favor de l'escola en català i en contra de la presència policial als centres educatius.
0: 20 minuts i seran les 3. El jutge que investiga el cas Plus Ultra ha ajornat la declaració de José Luis Rodríguez Zapatero. Havia de ser el dia 2 de juny i ha passat el 17 i 18 de juny. Ha estat a petició de la defensa de l'expresident, que argumenta que necessiten més temps per estudiar els més de 4.000 folis del sumari, que avui s'ha aixecat parcialment.
3: Una petició que s'ha fet després que les parts hagin tingut accés al gruix de la documentació incorporada a la causa sobre suposades irregularitats vinculades al rescat de l'aerolínia Plus Ultra i possibles delictes de tràfic d'influències, blanqueig i cobrament de comissions. El sumari, parcialment secret fins ara, inclou informes policials, converses intervingudes i documentació econòmica. Les acusacions populars ja havien avançat que en cas d'ajornament demanarien mesures cautelars com la retirada del passaport, la prohibició de sortir de l'Estat i compareixences periòdiques davant del jutjat.
0: Doncs encara a Madrid, el jutge Juan Carlos Peinado ha citat la dona del president de Pedro Sánchez, a Begoña Gómez, de cara al dia 9 de juny i dona per conclòs així la instrucció.
3: L'audiència preliminar servirà per decidir si l'envia a judici o no. L'instructor ha advertit tant a Gómez com als altres dos acusats, la seva assessora Cristina Álvarez i l'empresari Juan Carlos Barrabés, que hi han d'assistir presencialment. Gómez s'enfronta als delictes de tràfic d'influències, corrupció en els negocis, apropiació indeguda i malversació de fons públics. En relació a aquest cas, la portaveu del govern, Elma Saiz, demana que es deixi treballar la justícia, però ha llançat també aquesta reflexió.
16: Y yo hago una reflexión, porque estamos hablando más allá de políticos, hablamos de personas, de familias. ¿Quién restaura el daño que se lleva haciendo desde hace dos años, más de dos años, pisoteando la honorabilidad de una persona? No todo vale.
3: L'informe de conclusions finals sosté que la càtedra que va codirigir Gómez a la Universitat Complutense de Madrid va crear-se seguint la normativa establerta, tot i que apunta a irregularitats en la contractació de serveis per desenvolupar-ne el programari.
0: I el Consell de Ministres ha aprovat avui en segona volta la nova legislació per controlar l'ús que es fa de la intel·ligència artificial a Espanya. Es tracta d'un text pioner que fixa l'obligatorietat de la supervisió humana i que prohibeix la manipulació d'imatges amb contingut sexual. Jordi Casino, bon dia.
17: Bon dia, Marta. La norma aprovada per l'executiu de coalició vol regular un fenomen que afecta àmbits tan dispars com l'economia, la política o la vida de nens i joves. Òscar López és el ministre de Transformació Digital.
18: Establece responsabilidad para los proveedores de inteligencia artificial. Establece algo esencial que está en el corazón de todos los debates que hay de la inteligencia artificial, que es la obligatoriedad de la supervisión humana de los modelos de inteligencia artificial, responde a la transparencia de los algoritmos, responde a la protección de los menores, responde a la supervisión humana y responde a la responsabilidad de los que desarrollan la inteligencia artificial.
17: Consell de Ministres que també aprovava canvis en la jubilació flexible per permetre als jubilats que vulguin tornar a treballar com a autònoms i mantenir el cobrament de part de la pensió. Elma Saiz és la ministra de Seguretat Social i portaveu del govern espanyol.
19: Esta modalidad de jubilación ofrece la posibilidad de que las personas que ya estén jubiladas, si voluntariamente, si es su deseo, y esto es muy importante, que sea voluntario, puedan reincorporarse a la actividad y poder compatibilizar el percibo de su pensión con un trabajo por cuenta ajena a tiempo parcial o también con la realización de un trabajo por cuenta propia como autónomos.
17: Amb aquest canvi, a partir d'ara, el jubilat que vulgui podrà percebre fins al 25% de la pensió mentre desenvolupi l'activitat per compte propi.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Ens situem ara a les comarques de Girona, on els Mossos han detingut 26 persones i han desmantellat 11 plantacions de marihuana. Tot plegat en el marc d'un macrooperatiu contra el tràfic de drogues que s'ha iniciat a primera hora del matí en una dotzena de localitats. També s'han decomissat armes i una gran quantitat de diners en efectiu.
3: Els agents han fet 26 entrades en total al barri de Font de la Pólvora a Girona i també a altres municipis del Gironès, la Selva i l'Alt Empordà. El cas està sota secret d'actuacions.
0: Televisió de Girona, Eduard Llinàs.
20: Uns 600 agents dels Mossos d'Esquadra han desplegat a primera hora d'aquest matí un operatiu per desmantellar una presumpta xarxa criminal dedicada al tràfic i cultiu de marihuana a Girona i pobles propers. La policia també relaciona aquest grup criminal amb la tinença d'armes i el blanqueig de capitals. Un dels punts on s'han ordenat escorcolls és almenys en dos pisos del barri de Font de la Pólvora de Girona, on s'han identificat un mínim de dues persones. Els Mossos sospiten que els responsables es dediquen al cultiu interior de marihuana i a la distribució de substàncies. A banda dels escorcolls al barri de Font de la Pólvora, l'operatiu també s'ha desplegat a Riudarenes, Cassà, l'Escala, Sils, Caldes, Brunyola, Llagostera, Bescanó, Saurrà, Quart i Sal.
0: Tres quarts de tres, primer dia avui de vaga de les biblioteques de Barcelona. Els sindicats han convocat una aturada indefinida per reclamar millores a les condicions laborals i reestructurar els equips, que en algunes ocasions, segons denuncien, arriben a fer jornades partides d'11 hores.
3: La bibliotecària i delegada sindical de la CGT, Irene Lameiro, afegeix un altre factor que agreuja encara les condicions laborals de la plantilla, i és que les biblioteques s'han convertit en espais, diuen, on també es donen conflictes de convivència.
5: Les biblioteques no són aquest temple de la lectura i del silenci. Les biblioteques s'han convertit una mica en un calaix de sastre, no? On tothom és benvingut i de vegades ens toca també assumir problemàtiques socials, però per les que no estem preparades, no tenim la formació, no tenim els recursos, faltaria també, moltes vegades ho demanem, educadors socials a les biblioteques.
3: Gairebé mig miler de treballadors atenen les 41 biblioteques de Barcelona.
0: I ahir no deixem la capital catalana perquè Barcelona tancarà l'any amb tres línies més de bus express, dues a la Meridiana i una que connectarà la Marina del Prat Vermell amb la ciutat. A més, a partir del setembre s'allargarà la línia X1 fins a la zona universitària. Carina Bellvé, bon dia.
21: Bon dia. Un any després de la posada en marxa de la tercera línia de bus express que connecta l'Hospitalet de Llobregat amb el Paral·lel, l'Ajuntament de Barcelona aposta per incrementar aquesta mena de transport públic de busos ràpids amb poques parades amb l'objectiu que serveixi com a al·licient per deixar el cotxe. Les novetats inclouen crear dues d'aquestes línies a la Meridiana i una altra que connecti la Marina del Prat Vermell amb el centre de la ciutat a través del Morrot. A més, al setembre es preveu portar la línia X1 que connecta Glòries amb Francesc Macià fins a la zona universitària per la Diagonal. Laia Bonet és la primera tinenta d'alcaldia.
22: Són millores que crec que estan trobant la millor resposta possible en els usuaris, que és un creixement de les validacions, i això vol dir que és una molt bona resposta a les necessitats de transport públic, com dic, que ens fan veure que aquesta és una aposta d'èxit per la ciutat de Barcelona i amb mirada també metropolitana.
21: Pel que fa als busos interurbans, es preveu que en els propers mesos s'endrecin les parades de la Diagonal perquè siguin més confortables i gestionin millor les cues de passatgers.
0: Tot està a punt a Granollers per la inauguració aquesta tarda del 18è Congrés Internacional de Ciutats Educadores. Se celebrarà fins divendres al Palau d'Esports de la localitat. La inauguració oficial és aquesta tarda, com us dèiem, i durant tres dies comptaran amb ponents de gran renom, així com centenars d'assistents vinguts de bona part del món. Ràdio Granollers, Elisenda Coquet.
23: El Congrés té per objectiu ajudar a repensar les ciutats com espais educadors, inclusius i transformadors per mitjà de l'educació i la cultura. Hi ha tres eixos, comunitat, sentit crític i creativitat, que ja s'han treballat aquests últims mesos amb els estudiants de la conurbació de Granollers i amb la ciutadania el màxim diversa possible, com diu el director del Congrés, Albert Soler.
24: Hem treballat amb diverses entitats, per exemple, amb això fent l'Homenar, i hem tingut aquí contacte amb moltes entitats, i després vam fer crida a la participació, hem tingut un grup de voluntaris magnífic, però vàrem veure també que calia obrir-nos a buscar gent de tots els barris, d'edats diferents, i ens vam inventar allò, i si fóssim 500, on hem anat a connectar amb gent molt diversa, molt diferent.
23: En aquests quatre dies de congrés hi haurà 14 ponències o diàlegs a càrrec d'experts internacionals, com ara Marina Garcés, Oriol Nelo i Joan Fontcoberta. El congrés també contindrà l'Assemblea General de l'Associació Internacional de Ciutats Educadores, tallers, exposicions i visites a iniciatives granollerines que milloren la ciutat.
0: I repassem altres notícies destacades d'avui. Jonathan Andic deixa temporalment la vicepresidència de Mango per centrar-se en la seva defensa.
3: Ho ha anunciat ell mateix a través d'una carta oberta on assegura que vol centrar-se en la seva defensa. Andic és investigat per homicidi per la mort del seu pare i fundador de Mango, Isaac Andic, mentre tots dos feien una excursió per Montserrat.
0: Mor l'home de 78 anys que va quedar ferit crític en caure per una zona de roques a Begur.
3: Els fets van passar ahir a quarts de nou del matí a la localitat Baix Empordanenca. La víctima va ser traslladada a l'Hospital Joan Trueta de Girona, on ha mort aquest matí.
0: I tenim encara més actualitat local del dia. Notícies que avui ens arriben des d'Ona Codinenca i Ràdio Mollet.
25: L'Oncodines Trail tanca la seva sisena edició amb un donatiu rècord de 303.733 euros per la lluita contra el càncer. Enguany es va trencar el protocol amb un acte col·laboratiu que va incloure dues curses d'11 i 6 quilòmetres abans de desvetllar la xifra final al Parc Usar de Sant Feliu de Codines, en un acte que va reunir més de 200 persones i que va comptar amb l'actuació de Ramon Miravet, que va anunciar que serà el padrí de la pròxima edició. Els diners d'enguany es repartiran entre 9 fundacions destinades a la investigació i l'acompanyament de malalts de càncer.
21: A Mollet del Vallès s'ha aprovat per unanimitat el Pla Estratègic Municipal d'Infraestructura Verda i Biodiversitat. El pla identifica quins són els barris de Mollet amb major dèficit d'arbrat i espais verds per equilibrar la distribució del verd urbà. Ferran Segarra, regidor de Justícia Ambiental i Ecologisme.
2: Volem plantar aquesta llavor que serveixi per seguir avançant cap a la nova transformació verda, una ciutat que continuï apostant pel medi ambient, que miri pel benestar dels seus veïns i veïnes i on la natura no sigui només una cosa ornamental.
21: El pla també planteja una xarxa basada en l'ecologia del paisatge.
0: I és moment per a la cultura. Més de 160 joves artistes de 45 països es trobaran aquest estiu a la segona edició de la Barcelona Art Summer School, el BAS. Del 5 al 19 de juliol posaran en marxa projectes de cinema, música, teatre o dansa i ho faran amb el suport de professionals com la coreògrafa Sol Picó. Enguany, la mostra de treballs estarà oberta al públic de manera gratuïta dins el Festival Grec. David Navarro, bon dia.
6: Bon dia. El BAS uneix institucions clau del panorama artístic del país, l'ESCAC, l'Institut del Teatre i l'ESMUC. Cinema, teatre, dansa i música es troben i fusionen en una experiència immersiva de dues setmanes. Els participants, més de 160 joves d'entre 18 i 30 anys, provinents de 45 països, desenvoluparan projectes artístics alhora que participen en classes magistrals de professionals com Erika Last o a tallers com el del periodista i músic Edi Pou. Tot a espais emblemàtics de la ciutat, com la Fàbrica Coats, el Convent de Sant Agustí o Palo Alto. La idea, com ha explicat el coordinador del programa, Cristian Checa, és que les diferències estimulin la creativitat.
7: El que els xavals vinguin de contextos diferents, de disciplines diferents, de forma de fer diferents, el que origina, i això l'any passat va ser una prova viva d'això, és que els projectes són molt rics.
6: Per fer-ho possible, els participants tindran mentors de reconegut prestigi com la coreògrafa Sol Picó o l'actor i ballarí Alberto Velasco. Per primera vegada, el resultat de la seva feina es podrà veure gratuïtament en sessions incloses dins del Festival Grec.
0: I Literàrum desembarca aquest cap de setmana a Móra d'Ebre, a la Ribera d'Ebre, després de passar per les noves subseus de Morella, Calaceit, Tortosa, Tivissa o Reus. Una edició, la número 19, que creix en programadors, espectacles i en projecció territorial. 21 Ràdio, a Lleida Bas.
8: La 23a Fira del Llibre Ebrenc i la 19a d'Espectacles Literaris en Català i Occità arriba aquest cap de setmana a Móra d'Ebre. En aquesta edició destaca l'increment de programació, la inclusió de propostes de moltes disciplines artístiques i l'augment de recolzament i col·laboració per part d'entitats i administracions. Una d'elles, el govern d'Andorra, amb qui signaran un conveni en els propers dies. Ho explica Lluís Xavier Flores, director de Literàrum.
9: Des de la direcció de Literàrum hem volgut involucrar a institucions d'Andorra, a institucions fins i tot de la Catalunya Nord, de l'Alguer, de Catalunya, òbviament, estem aquí, del País Valencià, de l'Aragó, i prova d'això doncs, és el programa que tenim, no només en diversitat de procedència d'espectacles, sinó també de procedència d'autors i d'autores de llibres, de temàtiques, i que es veu reflectida doncs, en aquestes institucions.
8: Amb aquesta expansió, Literàrum es consolida així com un projecte que referma el seu paper com a mercat estratègic per a la contractació i difusió d'espectacles literaris en català.
0: I és moment per a la informació esportiva. Que ens porta Joan Barberà. Molt bon dia, Joan. L'Espanyol aposta per la continuïtat del tècnic de Manolo González.
10: Bon dia, Marta. El nou director esportiu del club, Monchi, ha confirmat que l'entrenador del projecte continuarà sent Manolo González. Monchi confia plenament en l'actual tècnic blanc i blau.
26: Ell sabe que la confiança era absoluta. És verdad, y tengo que ser sincero, que esa confianza ha ido creciendo a medida que he ido conociéndolo en el día a día. En estos, pues, las últimas dos semanas que he estado presente, ¿no?, en el día a día del equipo, en el día a día del club. Creo que es la persona idónea para ir seguir construyendo ese español que creo que todos deseamos.
10: A la Lliga F, Alexia Putella s'acomiadarà demà de la seva afició en el darrer partit que jugui amb la samarreta del Barça, el Johan Cruyff, a l'espera que se'n faci oficial l'adeu. Avui, el tècnic Pere Romeu ha recordat que es tracta d'una llegenda del Futbol Club Barcelona i del futbol femení.
27: És una llegenda del club, és una futbolista importantíssima que ha guanyat moltíssim aquí, que ha ajudat molt a que el futbol femení vagi cap endavant. Per tant, en cas de que marxés, està clar que hauria de rebre l'homenatge que es mereix.
10: Avui juga el Badalona Women, és la penúltima jornada de la Lliga F, rep el Real Madrid a partir de les 7 de la tarda. Avui es disputen el tercer definitiu partit de les tres eliminatòries de quarts de final de l'hoquei Lliga masculina, que queden per decidir a partir de 8:45 Calafell Reus, Igualada Voltregà i Barça Noia. Respecte al partit entre el Calafell i el Reus, protagonistes Carles Domènech, jugador del Calafell.
4: Però la veritat és que ara tenim moltes ganes i estem amb moltes forces, ja que el tercer partit és a casa, amb la nostra gent, amb els estrellats. A casa sempre donem una millor versió nostra i la veritat és que ho donarem tot. És l'última oportunitat que tenim i anirem a per totes. La veritat és que intentarem plantejar el partit el millor possible, tot i que no tenim gaire temps, però anirem a per totes i intentarem guanyar aquest tercer partit per anar a les semifinals del playoff.
10: I el porter del Reus, del conjunt del Baix Camp, és Càndid Ballar.
11: És uns quarts de final una mica típics, no?, que has de guanyar els tres partits per passar a semis. Sí, jo crec que l'equip va tenir ambició, no?, d'anar allà, de guanyar, de demostrar que som els Reus, de que podem guanyar tres partits i d'arribar a semis amb bona dinàmica.
10: D'aquests dos últims partits en sortirà una sèrie de semifinals, mentre que Liceo ja semis espera rival de cara en el partit que viuran el Calafell i el Reus. La Supercopa de Bàsquet 2026 es jugarà a Badalona, serà el 19 i 20 de setembre, en el que serà el primer títol del nou curs. Per cert, avui el Joventut Badalona acabarà de jugar el partit de la jornada 29 contra l'Unicaja, que es va aturar el descans per problemes al marcador. I també destaquem nou fitxatge a l'Espart Girona. La Lliga Femenina han compromès el fitxatge de Juana Camilion, de 27 anys.
0: Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i seran ja les 3. Ho hem de deixar aquí. Ens retrobarem demà, com sempre, a les 2. Bona tarda.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia. La xarxa de comunicació local.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 3, us parla Mercè Roura. Arrenca la segona convocatòria del Pla de Barris i Viles dotat amb 200 milions d'euros. Està oberta als municipis de més de 20.000 habitants que poden optar fins a 25 milions d'euros per projecte. La portaveu del govern, Sílvia Paniquén, ha destacat avui els objectius de la convocatòria.
2: No és només un pla de barris, igual que la primera convocatòria, que tingui una atenció única amb l'urbanisme i amb les actuacions urbanístiques, ha de tenir també un component als projectes que es presentin de treball social i de cohesió, alhora que un tercer element que ja vàrem afegir en la convocatòria passada, que és la de l'adaptació al canvi climàtic.
1: I avui també ha obert al govern la convocatòria de 540 places de secretaris interventors per als ajuntaments, una oferta rècord que servirà per dotar d'estabilitat als municipis més petits que en molts casos no disposen d'aquests càrrecs. I sindicats d'educació reuneixen aquesta tarda novament per seguir les negociacions i desencallar el conflicte educatiu. Es fa el dia abans d'una vaga a tot Catalunya, just quan el govern ha aprovat la incorporació de prop de 1.800 professionals al curs vinent. Pels sindicats és una dotació insuficient i també reclamen situar les millores salarials com a eix d'aquesta trobada prevista per aquesta tarda. El Consell de Ministres ha aprovat en segona volta la nova legislació per controlar l'ús que es fa de la intel·ligència artificial a Espanya, un text pioner que fixa l'obligatorietat de la supervisió humana i que prohibeix la manipulació d'imatges amb continguts sexuals, un text que ja s'havia tractat i que ara s'aprova en segona volta, com us dèiem. Més actualitat avui, el jutge ha ajornat la declaració de José Luis Rodríguez Zapatero el 17 i 18 de juliol. La defensa de l'expresident espanyol demana ajornar la declaració prevista que, recordem, havia de ser el 2 de juny a l'Audiència Nacional. L'advocat de l'expresident argumenta que necessita més temps per estudiar els més de 4.000 folis del sumari que s'han aixecat parcialment avui mateix i dels que ahir ja en teníem algun coneixement. A l'actualitat esportiva, l'Espanyol aposta per la continuïtat del tècnic Manolo González. El nou director esportiu del Club Montchi ha confirmat que l'entrenador del projecte seguirà sent Manolo González, que té contracte en vigor fins a 2027 després d'assolir la permanència. Montchi confia, ha dit, plenament en l'actual tècnic blanc i blau.
0: Notícies en xarxa.
3: Ràdio El Vendrell, el 107.1 de la freqüència modulada.
4: La màgia de la sardana, un programa produït per la colla sardanista d'en Ceres del Penedès i Foment Sardanista. A Ràdio El Vendrell, tots els dissabtes de 12 a 1 del migdia i en repetició diumenge de 11 a 12 del matí. També disponible a la web rtvelvendrell.cat. Escolta la màgia de la sardana.
3: Tota l'actualitat musical a Ràdio El Vendrell. Escolta Tarda en Estèreo.

0: La màgia de la sardana, un programa produït per la colla sardanista d'en Ceres del Penedès i Foment Sardanista. A Ràdio El Vendrell, tots els dissabtes de 12 a 1 del migdia i en repetició diumenge de 11 a 12 del matí. També disponible a la web rtvelvendrell.cat. Escolta la màgia de la sardana.
1: Escoltes Ràdio El Vendrell.

La màgia de la sardana, un programa produït per la colla sardanista d'Enceres del Penedès i Foment Sardanista. A Ràdio El Vendrell, tots els dissabtes de 12 a 1 del migdia i en repetició diumenge de 11 a 12 del matí. També disponible a la web rtvelvendrell.cat. Escolta la màgia de la sardana.

0: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre. Escoltes Ràdio El Vendrell 107.1.

Tota l'actualitat música a Ràdio El Vendrell. Escolta Tarda en Estèreo. Escoltes Ràdio El Vendrell,

Ràdio El Vendrell, 107.1, freqüència modulada. I a www.rtvelvendrell.cat. Viu el matí de forma propera amb La Calaixera, el magazín de Ràdio El Vendrell, amb Pere Sallent, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia.

millors sons llatins escoltes cada diumenge a Ritmes Llatins. I no m'importa nada. De 12 a 1 del migdia, el millor ritme a Ràdio El Vendrell. Tots els diumenges al 107.1 de la FM i rtvelvendrell.cat. Ritmes Llatins, el millor ritme del diumenge. Ràdio El Vendrell, al 107.1 de la freqüència modulada.

0: Ràdio El Vendrell. La proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local al 107.1 de la FM.
1: Tothom. Som els alumnes de 6è de l'escola Joan Perucho. Estem encantats de conduir el programa d'avui per a compartir amb tots vosaltres un tema que hem estat treballant a l'escola. Parlarem de les migracions, un fenomen que ens envolta però que sovint té conceptes que s'emboliquen.
2: Per començar, posem ordre. Migrar és moure's per viure en un lloc diferent. Però, ull, si marxes del teu país, ets un emigrant, en B, i quan arribes al país nou, et veuen com un immigrant. És la mateixa persona, però vista des de llocs diferents.
3: I la gran pregunta és, per què la gent ho deixa tot? Moltes vegades és per motius econòmics. Simplement, al seu país no hi ha feina o els sous no arriben per menjar. Les persones marxen per buscar un futur millor.
4: Però no tot és per diners. Hi ha persones que fugen de guerres o de persecucions per les seves idees. Són els refugiats. Ells no trien marxar de vacances. Marxen per salvar la vida i buscar un lloc segur on dormir sense por.
5: I un altre motiu que ara sentim molt és la immigració climàtica. Hi ha zones on ja no es pot viure perquè no plou mai o perquè el mar està inundant les cases. El planeta està canviant i això també obliga la gent a moure's.
6: Decidir migrar no és fàcil. Imagineu deixar la vostra escola i els amics per anar a un lloc on no coneixeu l'idioma. Hem de ser empàtics perquè les migracions ens porten noves cultures, músiques i menjars, per exemple, que fan que el nostre barri sigui molt més ric.
4: Al cap i a la fi, quasi tothom té algun avi o besavi que ve d'un altre lloc.
3: Les migracions són part de la història de la humanitat.

0: arribem a un moment molt especial del programa. A la nostra classe de sisè hem descobert un llibre que ens ha remogut per dins. Es diu El viatge, de la Francesca Sana.
1: És la història d'una família que ho perd tot i ha de fugir per buscar un lloc segur. Hem volgut portar aquest conte a la ràdio perquè la immigració no són només dades, són històries de valents. Pareu atenció, perquè us llegirem uns fragments d'aquest conte.
2: La nostra ciutat no estava lluny del mar. Els estius ens escapàvem a la platja, però l'any passat la guerra va esclatar. Cada dia succeïa una nova desgràcia, fins a no quedar res més que el caos. I un dia la guerra s'emportà el meu pare.
3: Tot es va tornar fosc. La meva mare estava més i més preocupada. Fins que una amiga li va explicar que molta gent estava marxant cap a un altre país. Anirem a un lloc segur i mai més tornarem a passar por. No volíem marxar, però vam posar les nostres coses dins de les maletes i vam dir adeu a tothom.
0: Vam estar viatjant molts dies. Com més lluny anàvem, més coses deixàvem enrere. Però vam arribar a la frontera. Era un mur immens, com si fos ben bé una gran tanca. Per passar, havíem d'escalar.
1: De cop, un vigilant ens va cridar: "Està prohibit creuar la frontera. Torneu per on heu vingut." No podíem tornar enrere, però un home ens va ajudar a creuar el mur a canvi de diners, a les fosques.
0: Però el viatge encara no s'havia acabat. Davant nostre, el mar infinit. Vam pujar una barca plena de gent. No hi cabia ni una agulla i no parava de ploure. Vam continuar el viatge en tren, travessant més fronteres.
1: Ara miro cap a dalt i veig els ocells que migren com nosaltres. Ells no han de travessar fronteres. Desitjo que nosaltres, com ells, trobem per fi una nova llar per viure en pau i començar de nou la nostra història.

0: Després de llegir-lo a l'aula de sisè de Joan Perucho, hem parlat molt sobre aquest tema. I la veritat, tenim les coses molt clares.
1: Pensem que és molt trist que moltes persones hagin de marxar de la seva llar. Han de fer un viatge molt llarg, posant en perill les seves vides, per una guerra que, parlant, es podria solucionar fàcilment.
2: Exacte, les armes només serveixen

0: curiositats demogràfiques per explorar el món.
1: Ara que sabem què són les migracions, les seves causes i conseqüències més importants, us proposem fer un viatge pel món on farem servir la lupa. Però no per buscar formigues, sinó per buscar persones.
2: Exacte, avui parlarem de demografia.
0: Espera, espera, demografia? Aquesta paraula no em sona gens.
3: És fàcil. La demografia és la ciència que estudia la població. Bàsicament, ens explica quan som, com som i cap a on anem. És com fer-li una radiografia a tota la societat.
4: Ei, tranquils, perquè avui no us portem una llista avorrida de números. Avui us portem curiositats que us deixaran amb la boca oberta. Esteu preparats? Doncs obriu bé les orelles, que comencem.
2: Sabíeu quan som a la Terra ara mateix?
5: Ja som més de 8.000 milions de persones. Perquè us feu una idea, si tots ens donéssim la mà, podríem fer la volta per l'Equador més de 200 vegades. Imagineu-vos quina fila més llarga.
2: Quin creieu que és el país més poblat?
1: Durant molt de temps va ser la Xina, però l'any 2023 l'Índia li va prendre el lloc. A l'Índia hi viuen 1.400 milions de persones. Això és com agafar tota la població d'Espanya i multiplicar-la per 30.
0: Escolteu, escolteu, aquesta dada us deixarà de pedra. Sabíeu que cada minut neixen unes 250 criatures al món? Això són quasi 4 nadons per segon. El món no para de créixer.
4: Ara us plantegem un repte. Tanqueu els ulls. Què passaria si el món fos un petit poble de només 100 veïns? Doncs l'organització seria així. 60 persones vindrien d'Àsia, 17 d'Àfrica, només 10 serien d'Europa, 8 d'Amèrica Llatina, 5 d'Amèrica del Nord i només un de sol vindria d'Oceania. Increïble, oi?
2: Escolteu aquesta dada. Us fa explotar el cap. Sabeu quanta gent ha viscut a la Terra en tota la història? Els experts diuen que uns 117.000 milions de persones. Això vol dir que el 7% de tots els humans que han existit mai estan vius ara mateix.

0: fins aquí el nostre viatge pel món de la demografia. Esperem que hagueu après tant com nosaltres. I ja ho sabeu, la demografia mai s'atura. Mentre fèiem aquest programa de ràdio, el món ja ha tornat a canviar. Us deixem amb la cançó Obriu les portes, de Charango. És una cançó en contra de les guerres i dels governs que impedeixen a immigrants entrar al país, encara que aquests hagin de fugir de la guerra. Ha estat un plaer poder viure aquesta experiència radiofònica i compartir-la amb tots vosaltres. Som l'alumnat de 6è de l'Escola Joan Perucho. Gràcies per escoltar-nos. Perucho,
1: la música és el batec dels pobles. I amb nosaltres portem els seus camins. Obriu totes les portes.

al Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107 Tambú de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio al Vendrell, la teva ràdio local, al 107 Tambú de la FM.

0: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre.

0: carrer.
1: Tots tenim una història per explicar. Ràdio El Vendrell us convida a passejar pel carrer Avinyó, el teu carrer. Els dimarts de 8:45 fins a les 9 del vespre. Entrevistes personals a gent amb vida per compartir. El carrer Avinyó s'emetrà també els dissabtes de 1:00 fins a 2:45 del migdia. Ja el podreu escoltar en format podcast a la pàgina web i a les xarxes socials de la ràdio i la televisió del Vendrell.

0: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre. Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local al 107.1 de la FM.

0: Ràdio El Vendrell. La proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local al 107.1 de la FM.
1: Picalletres. Presenta Tina Forés.
2: Hola a tothom, els estudis de la xarxa de comunicació local, els i les picalletraires, estem a punt per encetar un nou capítol radiofònic del concurs lingüístic més eixerit del planeta, el Picalletres. Preparem els nostres programes amb molt d'amor pel català i confiem plenament en les capacitats lingüístiques dels nostres concursants. Avui en tenim preparats a 6 d'ells que venen disposats a aconseguir una bona quantitat de punts i entrar al nostre picarrànquing. Ho comprovarem tot seguit. Tenim amb nosaltres dos equips de 3 estudiants de segon d'ESO que concursen en representació del seu respectiu centre. Se'ls voleu conèixer? Doncs anem cap a Reus i cap a Vic.
1: Picalletres. Poc a poc i bona lletra.
2: Contactem amb en David Fernández, que ens parla des de la nova ràdio de Reus. David, qui són els nostres joves protagonistes i en nom de quin centre concursaran?
3: Hola, bones. Doncs venen 3 joves que fa una estona que estan aquí assajant, repassant paraules, venen molt preparats i venen de l'Institut Lluís Domènech i Montaner, però millor que es presentin ells.
4: El Xavi i m'agrada el bàsquet.
5: Jo sóc el Martí i a mi m'agrada el tennis.
6: Jo sóc l'Aina i m'agrada ballar i llegir.
2: Saludem afectuosament els oients i us donem la benvinguda. Concursants, que tingueu molta sort. Anem ara cap al nou FM de Vic. Com va, Guillem Rico? Qui són els nois i noies que t'acompanyen avui i en representació de quin centre juguen?
7: Bé, doncs, estan aquí concentrats. Són estudiants de l'Escola Padrona Escorial de Vic i també es presentin ells mateixos.
8: Jo sóc la Mariona i m'agrada ballar.
9: Jo sóc en David i m'agrada llegir.
10: Jo sóc l'Ireneu i m'agrada jugar a bàsquet.
2: Us desitgem el millor també a vosaltres. I també confiem en la feina de la nostra jurat, sempre atenta i preparada per avaluar la participació dels nostres protagonistes. Hola, jurat, tot llest, oi?
11: Sí, Tina, gràcies per la confiança. Espero que els nostres concursants facin avui un gran paper i quedin ben contents. Molta sort als dos equips.
2: Sí, estic segura que els concursants demostraran que també han vingut ben preparats. I abans de començar amb les proves, però recordem el picarrànquing. Jurat, quins són els equips que encapçalen la classificació?
1: El picarrànquing.
11: En quarta posició tenim l'Institut d'Altafulla amb 5.800 punts. La tercera posició l'ocupa l'Institut Martí Lomà de Montblanc amb 6.600 punts. En segon lloc hi ha l'Institut Mediterrània del Vendrell amb 7.400 punts. I encapçala el picarrànquing l'Escola Sadako de Barcelona amb 7.800 punts.
2: Doncs aquest és el picarrànquing, concursants. Espero que avui aconseguiu un bon grapat de punts per fer-vos un lloc. Passem algunes normes bàsiques. En cada prova de lletreig jugareu fins que cometeu una errada. Si això passa, li tocarà el torn al següent concursant del vostre equip. Si els 3 concursants us equivoqueu a la mateixa prova, no podreu participar fins a la prova següent. Dubtes? Tot clar? Doncs ara sí, comencem.
1: A lletrejar.
2: Iniciem el camí a poc amb el primer nivell. Aquí les paraules són curtes, de fins a 7 lletres i fàcils, i donen 100 punts per encert. Teniu 60 segons per lletrejar el màxim nombre de paraules possible. Comencem amb l'Institut Lluís Domènech i Montaner. Preparat, Xavi?
9: Sí.
2: Temps. Tenda.
9: T-E-N-D-A.
2: Resina.
9: R-E-S-I-N-A.
2: Filtrar.
9: F-I-L-T-R-A-R.
2: Través.
9: T-R-A-B-E amb accent tancat.
11: B baixa.
2: Martí. Residu.
5: R-E-S-S-I-D-U.
11: Has dit dues vegades S.
2: Aina. Client.
6: C-L-I-E-N-T.
2: Tònic.
6: T-O amb accent obert, N-I-C.
2: Jutges.
6: J-U-T-G-E-S.
2: Arca.
6: A-R-C-A.
2: Tricot.
6: T-R-I-C-O-T.
2: Fuet.
6: F-U-T-E-T.
11: E-T.
2: Doncs molt bona arrencada, nois. Heu fet un total de 8 encerts que sumen 800 punts al vostre marcador. És el torn ara de l'escola Badruna Escorial de Vic. Preparada, Mariona?
8: Sí.
2: Temps. Sidra.
8: S-I-D-R-A.
2: Palanca.
8: P-A-L-A-N-C-A.
2: Trombó.
8: T-R-O-M-B-O amb accent tancat.
2: Seguir.
8: S-E-G-U-I-R.
2: Labial.
8: L-A-B-I-A-L.
11: B alta.
2: David. Mixta.
12: M-I-X-T-E.
11: Acaba amb A.
2: Ireneu. Polític.
13: P-O-L-I-T-T.
11: La primera hi porta accent.
2: Doncs en aquest cas heu fet 4 encerts que sumen 400 punts al vostre marcador. Passem de seguida a la prova següent.
14: L'intrus.
2: Ja sabeu que en aquesta prova heu de trobar una paraula intrusa que s'amaga entre 3 paraules que us diré a cada equip. Si l'encerteu, sumareu 200 punts.

0: Sumeu el vostre marcador, torna ara per a l'Escola Badrun Escorial de Vic. Les vostres paraules, també en infinitiu, són les següents. Plasmar, matxacar, aparcar.
1: Matxacar.
2: Molt bé, també. En català, l'acció de fer trossos alguna cosa es diu esmicolar, esbocinar, engrunar, picar, triturar, matxucar, però no matxacar. A més, de vegades també fem servir el terme matxacar com a sinònim d'insistir, d'implorar, o també de derrotar, vèncer, superar. En cap cas, matxacar seria correcte en català.
0: Doncs 200 punts que també sumeu al vostre marcador i ara tornem a lletrejar.
3: A lletrejar.
0: La segona ronda consta de paraules més llargues, de 8 a 10 lletres, i ja poden dur alguna complicació més que la primera. Per això també donen més premi, 200 punts per encert. Novament teniu 60 segons de temps. Comencem amb l'Institut Lluís Domènech i Muntaner. Martí, preparat?
4: Sí.
0: Temps. Encanteri.
4: E-N-C-A-T-E-R-I.
2: T'has deixat una N.
0: Aina. Contrastar.
5: C-O-N-T-A-S-T-A.
2: T'has deixat una R.
0: Xavi. Sinònim.
6: S-I-N-O-N-I-M.
2: Has dit dues vegades oi, no has dit l'accent obert.
0: Doncs en aquest cas no sumeu cap punt al vostre marcador, però encara queden proves per endavant perquè en pugueu sumar més. És el torn ara de l'Escola Badrun Escorial de Vic. Preparat, David?
1: Sí.
0: Temps. Institut.
1: I-N-S-T-I-T-U-T.
0: Difondre.
1: T-I-F-O.
2: Comença per D.
0: Ireneu. Molècula.
7: M-O-L-E-C.
2: La E porta accent obert i has dit C, no sé.
0: Mariona, ascensor.
5: A-S-C-E-R-C-O-R.
2: L'última consonant abans de la O és una S, no una C.
0: Doncs en aquest cas heu fet un encert que suma 200 punts al vostre marcador. I és el moment ara de saber com van amb aquest recompte general de punts. Jurat, t'escoltem.
2: Les puntuacions en aquests moments són les següents. L'Institut Lluís Domènech i Muntaner de Reus ha aconseguit fins ara 1.000 punts i l'Escola Badrun Escorial de Vic n'ha aconseguit 800.
0: Doncs aquest marcador que va frec a frec i el picalletres no perd ritme. Següent prova. Avui a la prova musical del programa parlem de l'Àlex Pérez, cantant, compositor i productor, amb una trajectòria destacada dins l'escena musical actual. Ha desenvolupat la seva pròpia carrera artística amb un estil pop molt emocional, amb lletres plenes d'optimisme i resistència. El seu darrer àlbum, Ara, acaba de veure la llum aquest 20 de març passat. D'aquest disc n'escoltarem avui la cançó Dies Millors. Pareu bona atenció a la lletra, ja que després us faré dues preguntes, una a cada equip, i tindreu l'oportunitat, si l'encerteu, de guanyar 200 punts. Si no l'encerteu, hi haurà rebot per a l'altre equip. Vinga, escoltem l'Àlex Pérez i el seu Dies Millors.

0: que creix.
1: Una bona reflexió sobre la confiança en tu mateix. Espero que hàgiu estat ben atents a la lletra, perquè ara és quan podeu guanyar 200 punts o fins i tot més si enxampeu un rebot. Passem a les preguntes.
2: Ho has sentit?
1: Institut Lluís Domènech i Montaner. 200 punts en joc i rebot per a l'altre equip si no l'encerteu. La vostra pregunta és la següent. Què anirà sumant amb el temps el protagonista de la cançó?
3: Errors.
4: Correcte, escoltem-ho.
5: Sé que vindran dies millors i que aniré sumant errors.
1: Molt bé, doncs aquests 200 punts que sumeu al vostre marcador torna ara de l'Escola Badrun Escorial de Vic. 200 punts en joc i rebot per a l'altre equip si no l'encerteu. La vostra pregunta és la següent. El protagonista de la cançó, on té allò que el fa feliç?
4: A prop. No exactament, rebot.
1: Institut Lluís Domènech i Montaner, la mateixa pregunta. El protagonista de la cançó, on té allò que el fa feliç?
3: Al davant.
4: Això sí, escoltem-ho.
5: I el que em fa feliç ho tinc a tocar. Ho tinc just al meu davant.
1: Doncs molt bé, amb aquest rebot sumeu 200 punts més al vostre marcador. Moment ara de tornar a lletrejar la prova reina del Picalletres.
2: A lletrejar.
1: Les paraules del tercer nivell són més difícils i més llargues. Tenen, com a mínim, 11 lletres i també donen més punts cada una, concretament 300, de manera que en podreu sumar molts si les lletregeu bé. 60 segons de temps per lletrejar tantes paraules com pugueu. Comencem amb l'Institut Lluís Domènech i Montaner. Aina, preparada?
4: Sí.
1: Temps. Arraconament.
4: A-R-R-A-C-O-N-A-M-E-N-T.
1: Confederació.
4: C-O-N-F-E-D-E-R-A-C-I-O, amb accent tancat.
1: Descobrissin.
4: D-E-S-C-O-B-R-I-C-I-N. Dues esses.
1: Xavi, sensibleria.
6: S-E-N-S-I-B-L-E-R-I-A.
1: Maquillatge.
6: M-A-Q-U-I-L-L-A-T-G-E.
1: Daltòniques.
6: D-A-L-T-O-N-I-Q-U-E-S.
1: Triomfalisme.
6: T-R-I-O-N.
1: Doncs en aquesta ocasió heu fet 5 encerts que sumen 1.500 punts al vostre marcador. És el torn ara de l'Escola Badrun Escorial de Vic. Preparat, Ireneu?
7: Sí.
1: Temps. Desorientat.
7: D-E-S-O-R-I-E-N-T-A-T.
1: Públicament.
7: P-U- Bé alta.
4: L'heu port accent.
1: Mariona, aproximaries.
8: A-P-R-O-X-I-M-A-R-I-E-S.
1: Coaccionador.
8: C-O-E.
4: És una A.
1: David, salvatgisme.
9: S-A-L-V-A-T. G-I-S-M-E.
1: Secundàries.
9: S-E-C-U-N-D-A amb accent obert R-I-E-S.
1: Impertinent. Doncs en aquest cas vosaltres heu fet 4 encerts que sumen 1.200 punts al vostre marcador. Ens trobem ja a la recta final del concurs, però abans hem de repassar aquest recompte amb l'ajuda de la nostra jurat. Jurat, tens la paraula.
4: Les puntuacions a hores d'ara són les següents. L'Institut Lluís Domènech i Muntaner de Reus ha aconseguit fins ara 2.900 punts i l'Escola Badruna Escorial de Vic n'ha aconseguit 2.000.
1: Doncs amb aquests resultats arribem a la darrera prova del Picalletres, una prova de lletreig en la qual heu de lletrejar moltes lletres, però d'una sola paraula. També us pot donar molts punts. En aquesta prova teniu la possibilitat de multiplicar la vostra puntuació i conquerir la primera plaça del programa d'avui.
0: La mega paraula.
1: El funcionament de la prova és molt simple. Heu d'apostar una quantitat dels vostres punts i triar un representant de l'equip que tindrà 15 segons de temps per lletrejar. Si ho fa correctament, sumareu els punts apostats, però si no, els restareu. L'aposta mínima que podeu fer són 100 punts i la màxima, tots els punts que teniu acumulats, d'acord? Com més punts guanyeu en aquesta prova, més possibilitats tindreu d'entrar al Picarrànquing. Això sí, vigileu, perquè també els podeu perdre, com hem dit. Escollim els dos representants que faran el lletreig. David Fernández, qui serà el concursant del vostre equip que intentarà lletrejar la megaparaula d'avui?
10: Doncs per aquí ho han estat parlant i han decidit que serà el Xavi.
1: Doncs en Xavi, que intentarà lletrejar aquesta megaparaula, ara el que heu de fer és pensar la vostra aposta i custodiar-la bé. Guillem Rico, qui és el concursant del vostre equip que intentarà lletrejar la megaparaula?
11: Doncs des de Vic, el concursant que ho farà serà en David.
1: En David, que intentarà també lletrejar aquesta megaparaula, el mateix, penseu la vostra aposta i guardeu-la. Com ja sabeu, els dos equips competiu amb la mateixa paraula. Per tant, desconnectarem una emissora en cada moment de lletreig perquè així no us escoltareu i podreu participar en igualtat de condicions. Desconnectem ara, doncs, del 9FM. Guillem Rico, fins ara.
11: Fins ara.
1: Comença la prova a l'Institut Lluís Domènech i Muntaner. Estàs preparat, Xavi?
9: Sí.
1: Som-hi, doncs. De vegades, a la vida, fem o diem coses que algú ens ha aconsellat prèviament que no fem o diguem. Avui, la nostra megaparaula és una forma verbal de futur que té a veure amb el fet que algú faci veure a una altra persona que no està bé que faci o digui alguna cosa, perquè pot ser contraproduent per ella. La megaparaula d'avui és la forma verbal de segona persona del singular, desaconsellaràs.
9: Desaconsellaràs.
4: Endavant.
9: D-E-S-A-C-O-N-S-E-L-L-A-R-A amb accent S.
1: Molt bé, Xavi, has lletrejat la mega paraula correctament i amb molta seguretat i un bon ritme. Només et falta saber i descobrir, igual que en els teus companys, com ho farà l'equip contrincant. Però això ho descobrireu més endavant. Ara serà el torn de l'Escola Badruna Escorial de Vic. Per tant, desconnectem de la nova ràdio. Fins ara, David Fernández.
10: Fins ara.
1: Escola Badruna Escorial de Vic, esteu a punt? Estàs preparat, David?
9: Sí.
1: Doncs som-hi. De vegades, a la vida, els nostres pares o persones que ens estimen ens aconsellen no fer alguna cosa, no tirar endavant alguna decisió, perquè pot perjudicar-nos o no fer-nos bé. Avui la nostra megaparaula és una forma verbal de futur que té a veure amb el fet que algú faci veure una altra persona que no està bé que faci o digui alguna cosa, perquè pot ser contraproduent per ella. La megaparaula d'avui és la forma verbal de segona persona del singular, desaconsellaràs.
9: Desaconsellaràs.
4: Endavant.
9: D-E-S-A-C-O-N-S-E-L-L-A-R-A amb accent obert, S.
1: Molt bé, David, has lletrejat correctament aquesta mega paraula. Ara només et falta saber, i en els teus companys, com ho ha fet l'equip contrincant. Per tant, connectem de nou amb les dues ràdios. Ara ens cal veure quants punts s'hi ha jugat cada equip. I ara sabreu com ha lletrejat la mega paraula l'equip contrincant i si sumarà o no els punts que hi ha apostat. David Fernández, quants punts ha apostat el teu equip?
10: Doncs han estat la mar de valents i s'han jugat tot.
1: Tot aquests 2.900 punts que teníeu acumulats. I Guillem Rico, quants punts ha apostat el teu equip?
11: Aquí han estat més prudents i s'han jugat la meitat de punts, per tant, 1.000.
1: 1.000 puntets que també s'han jugat per aquesta banda. Doncs ara sí, concursants, és el moment que conegueu com ho ha fet l'altre equip. L'Institut Lluís Domènech i Muntaner ha lletrejat la mega paraula... correctament. I l'Escola Padrona Escorial de Vic ha lletrejat la mega paraula... correctament, també. Només ens queda ja saber quin equip ha acabat per davant avui en el marcador. Tens la paraula, jurat.
4: Som-hi, doncs, amb les puntuacions finals d'aquest programa. L'Institut Lluís Domènech i Muntaner de Reus ha aconseguit, finalment, 5.800 punts. I l'Escola Badrona Escorial de Vic n'ha aconseguit 3.000.
1: Doncs ja tenim el guanyador del programa d'avui. En aquest cas és l'Institut Lluís Domènech i Muntaner. Anem a parlar amb ells. Enhorabona. Com esteu per aquí, David Fernández?
10: Doncs ara estaven aquí micro tancat, bueno, eufòrics. Bé, contents. Abans han arribat molt nerviosos i ara una rialla d'orella a orella.
1: I tant, tu diràs, a veure, que parlo amb ells una mica. Què els hi ha semblat el concurs? Quina ha estat la prova que us ha agradat més? La que heu trobat més complicada? Expliqueu-me una mica les sensacions, nois.
12: La prova més difícil, la de lletrejar més llarga.
1: La de l'últim nivell, és que aquí sí. Les paraules ja són més llargues, més complicades i tot. Però, en fi, us ho heu passat bé tot i així o no?
12: Sí, molt.
1: Molt
12: sí.
1: Bé. Doncs me n'alegro moltíssim i molt bona participació en aquest programa. No ens volem tampoc deixar de parlar amb l'Escola Badrona Escorial de Vic. Guillem Rico, com esteu per aquí?
11: Bé, doncs ara ja tranquils, perquè ja ens hem tret els nervis de sobre després de totes les proves.
1: Tu diràs, escolta, malgrat perdre el programa d'avui, heu fet una participació molt bona, eh? Com esteu? A veure.
13: Bé, molt bé.
1: Quina és la prova que us agrada més a vosaltres?
13: La de lletrejar al primer nivell.
1: Al primer nivell, les paraules més faciletes, eh? Ai, sí. Ai, ai. Bé, doncs espero que us ho hagueu passat molt bé. Nosaltres estem encantats que hàgiu vingut a participar en aquest Pica Lletres. I ara ens cal saber com queda el Pica Ranking després d'aquest programa. Jurat, a veure si hi han aconseguit una plaça algun dels concursants d'avui.
0: El Pica Ranking.
4: Després del programa d'avui entra en quarta posició al nostre Pica Ranking l'Institut Lluís Domènech i Muntaner de Reus amb 5.800 punts. Enhorabona. La tercera posició l'ocupa l'Institut Martí Lomà de Montblanc amb 6.600 punts. En segon lloc hi ha l'Institut Mediterrània del Vendrell amb 7.400 punts. I encapçala el Pica Ranking l'Escola Sadaco de Barcelona amb 7.800 punts.
1: Doncs aquest és el Pica Ranking, al final del Pica Lletres d'avui. Institut Lluís Domènech i Muntaner, hi heu entrat, què us sembla?
9: Estem molt contents, sí, sí.
1: Home, tu diràs, a veure si al final de tots els programes que gravem us aconseguiu mantenir en aquest Pica Ranking i aconseguiu anar en alguna semifinal. Per part meva, només em queda acomiadar-me dels locutors David Fernández, Guillem Rico, concursants. Moltes gràcies per ser avui aquí amb nosaltres. Esperem que us hagiu passat molt i molt bé.
11: Vagi bé, merci.
10: Fins la propera.

0: Doncs hem arribat al final, esperem que hàgiu gaudit tant com nosaltres i us convidem a escoltar-nos tantes vegades com vulgueu a la vostra ràdio local i també als podcasts de la plataforma La Xarxa Més. Us recordo que tenim una app del Picalletres que us podeu descarregar per entrenar-vos per venir-hi a concursar i no cal dir-ho, seguir aprenent sobre el català d'una manera divertida. Moltes gràcies a les ràdios d'avui, la nova ràdio de Reus i el nou FM per la seva feina, així com al professorat que prepara els nostres concursants i, com no, a tots els companys i companyes de classe i de curs que animen els seus companys en la seva participació. Escoles, no oblideu seguir el Pica Ranking per veure si continueu entre els centres amb millor puntuació. Adeu a tothom!
1: Pica Lletres. Juguem amb la llengua.

0: Picalletres. Presenta Tina Forés.
1: Us donem la benvinguda des dels estudis de la xarxa de comunicació local. El Picalletres torna a oferir-vos un nou capítol i ja estem a punt per passar una bona estona envoltats de lletrejos i altres jocs lingüístics. Tenim els concursants d'avui ja preparats i expectants, així que només esperem que ens puguin oferir un bon nivell i que aconsegueixin un bon sac de punts per fer-se un lloc al nostre Picarranking. Ho comprovarem de seguida. Avui tenim amb nosaltres, com sabeu, dos equips de tres estudiants de segon d'ESO que concursen en representació dels seus respectius centres. Els voleu conèixer? Doncs anem cap a Sant Cugat del Vallès i cap al Prat de Llobregat.
0: Estàs escoltant el Picalletres.
1: Contactem amb la Sílvia Ferrer, que ens parla des de Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia. Sílvia, què tal? Qui són els nostres joves protagonistes i en nom de quin centre concursaran?
2: Hola a tothom. Doncs tenim tres estudiants de l'escola Àgora Sant Cugat i ells mateixos ens diran una miqueta com són, com es diuen.
3: Hola, jo sóc l'Arnau. Sóc un tio curiós que m'agrada saber què passa al món i entendre i, bueno, pues amb moltes ganes de jugar una mica, no?
4: Bé, jo sóc l'Anna Juncoses i estic molt contenta de poder estar aquí i bé, tant de bo tot vagi bé.
5: Hola, sóc la Julià Romeu i gràcies per donar-nos aquesta oportunitat.
1: Gràcies a vosaltres, saludem afectuosament els oients i us donem la benvinguda, concursants, que tingueu molta sort. Anem ara cap al Prat Ràdio. Com va, Marc Quinto? Qui són els nois i noies que t'acompanyen avui i en representació de quin centre juguen?
6: Hola a tothom, doncs ens acompanyen els i les alumnes de l'Institut Ribera Baixa d'aquí del Prat i ells també seran qui es presentin.
7: Hola, jo sóc l'Alejandra Cuevas i m'agrada molt fer esport i practico triatló.
8: Hola, jo sóc la Clàudia Pinyol i sóc bastant creativa i esportista.
9: Hola, jo sóc el Javi Galán i em considero una persona intel·ligent i esportista.
1: Doncs us desitgem el millor també a vosaltres. I ja sabeu que si no saludem a la nostra estimada jurat, no podem començar. Així que, jurat, ets aquí preparada per tot, oi?
10: Ben preparada, Tina. Amb moltes ganes de presenciar un bon programa i que els i les concursants d'avui ens facin gaudir molt i a mi em facin intervenir ben poc. Això voldrà dir que ho estan fent molt bé. Comencem?
1: Sí, comencem de seguida. Molta sort a tothom. Abans de començar amb les proves, però, recordem el Picarranking. Jurat, qui són els equips que encapçalen la classificació?
0: El Picarranking.
10: La quarta posició l'ocupa l'Institut Lluís Domènech i Muntaner de Reus, amb 5.800 punts. En tercera posició tenim l'Institut Martí Lomà de Montblanc, amb 6.600 punts. En segon lloc hi ha l'Institut Mediterrània del Vendrell, amb 7.400 punts. I encapçala el Picarranking l'Escola Sadaco de Barcelona, amb 7.800 punts.
1: Doncs aquest és el Picarranking, concursants. Espero que avui aconseguiu un bon grapat de punts per fer-vos un lloc. Repassem algunes normes bàsiques. En cada prova de lletrets jugareu fins que cometeu una errada. Si això passa, li tocarà el torn al següent concursant del vostre equip. Si els tres concursants us equivoqueu a la mateixa prova, no podreu participar fins a la prova següent. Dubtes, tot clar? Doncs ara sí, comencem!
0: A lletrejar.
1: Comencem el camí picalletraire amb el primer nivell de lletreig. Aquí les paraules són curtes, de fins a 7 lletres i fàcils, i donen 100 punts per encert. Teniu 60 segons per lletrejar el màxim nombre de paraules possible. Comencem amb l'escola Àgora Sant Cugat. Preparat, Arnau?
3: Sí.
1: Temps. Parella.
3: P-A-R-E-L-L-E...
10: L-L-A.
1: Anna. Acústic.
8: A-C-U-S...
10: La U porta accent.
1: Júlia, bancada.
11: B-A-N-C-A-D-A.
1: Resumir.
11: R-E-S-S-U-M...
10: Has dit dues vegades S.
1: Vinga, comencem poc a poc, en aquest cas amb un encert i 100 punts que sumem al vostre marcador. És el torn ara de l'Institut Ribera Baixa. Preparada, Alejandra?
7: Sí.
1: Temps. Consell.
12: C-O-U-N-E.
10: C-O-N.
1: Clàudia, anònim.
8: A-N-O amb accent obert. N-I-M.
1: Termal.
8: T-E-R-M-A-L.
1: Aclarir.
8: A-C-L-A-R-I-R.
1: Factura.
8: F-A-C-T-U-R-A.
1: Inútil.
8: E-I.
10: Comença per I.
1: Javi, filet.
9: F-I-L-E-T.
1: Nineta.
9: N-I-N-E-T-A.
1: Coliseu.
9: C-O-L-I-S-E-U.
1: Calma.
9: C-A-L-M-A.
1: Solemna.
9: S-O-L-E-M-A-N-E.
1: Molt bona arrencada, nois. Heu fet 9 encerts que sumen 900 punts al vostre marcador. Passem de seguida a la prova següent.
13: L'intrus.
1: Ja sabeu que en aquesta prova heu de trobar una paraula intrusa que s'amaga entre tres paraules que us diré a cada equip. Si l'encerteu, sumareu 200 punts, però si us equivoqueu, hi haurà rebot i l'altre equip podrà sumar aquests mateixos punts. Podeu comentar entre vosaltres la possible resposta amb veu baixa i després només un haurà de contestar, d'acord? Comencem amb l'escola Àgora Sant Cugat. Les vostres paraules són les següents. Metro, cotilleo, musclo.
3: Cotilleo.
10: Correcte. En català, a la indiscreció, la intimitat o la murmuració que es fa córrer entre la gent, li hem de dir xafardeig, xafarderia, tafaneria, manafleria, però no pas cotilleo.
1: Doncs 200 punts que sumeu al vostre marcador i ara és el torn de l'Institut Ribera Baixa. Les vostres paraules són les següents. Barato, carro, dropo.
14: Barato.
10: Correcte, també. En català, quan alguna cosa té un preu baix i necessitem expressar-ho en masculí singular, hauríem de dir que és barat i no barato.
1: Doncs 200 punts que també sumeu al vostre marcador i ara tornem a lletrejar.
13: A lletrejar.
1: A la segona ronda tenim paraules més llargues, de 8 a 10 lletres, i ja poden dur alguna complicació més que la primera. Per això també donen més premi. 200 punts per encert. Novament teniu 60 segons de temps. Comencem amb l'escola Àgora Sant Cugat. Anna, preparada?
8: Sí.
1: Temps. Banderola.
8: B baixa.
10: Has dubtat en veu alta i és B alta.
1: Júlia. Lluminós.
7: W-L-U-M-I-N-O-S.
10: La O porta accent tancat.
1: Arnau. Restringir.
3: R-E-S-T-I.
10: T'has deixat una R.
1: Nois, en aquest cas no heu fet cap encert, però no us preocupeu perquè encara queden més proves per davant. És el torn ara de l'Institut Ribera Baixa. Preparada, Clàudia?
8: Sí.
1: Temps. Comentari.
8: C-O-M-E-N-T-A-R-I.
1: Autèntica.
8: A-U-T-E amb accent obert, N-T-I-C-A.
1: Subjectar.
8: S-U-B J-E-C-T-A-R.
1: Dolçament.
8: D-O-L-C tancada A-M-E-N-T.
1: Immensitat.
8: I-M-N-E.
10: Dues M's.
1: Javi, asmàtics.
9: A-S-M-A amb accent obert T-I-C-S.
1: Impulsora.
9: I-M-P-U-L-S-O-R-A.
1: Apinyament.
9: A-P-I-N-Y-A-M-E-N-T.
10: Has dit Y, és Y.
1: Doncs en aquest cas heu fet 6 encerts que sumen 1.200 punts al vostre marcador. I és el moment ara de saber com va aquest recompte general. Jurat, t'escoltem.
10: Les puntuacions actuals són les següents. L'escola Àgora Sant Cugat ha aconseguit fins ara 300 punts i l'Institut Ribera Baixa del Prat de Llobregat n'ha aconseguit 2.300.
2: Doncs en aquest cas l'Institut Ribera Baixa es posa per davant, però Escola Àgora Sant Cugat encara us queden més proves per anar sumant més punts. El Picalletres no perd el ritme. Següent prova. En la prova musical d'avui escoltarem el grup Doctor Prats. Coneguts per tothom, el grup del Vallès va començar el seu camí l'any 2014 amb un nom ja ben consolidat i després de 4 discos i de girar per tot el territori i també per l'estranger, el 2025 va celebrar el seu 10è aniversari amb l'àlbum F5, en què demostren la seva maduresa com a grup i del qual escoltarem avui la cançó Qualsevol nit. Pareu bona atenció a la lletra, ja que després us faré dues preguntes, una cada equip, i tindreu l'oportunitat, si l'encerteu, de guanyar 200 punts. Si no l'encerteu, hi haurà rebot per a l'altre equip. Podeu parlar en veu baixa per decidir la resposta entre vosaltres, d'acord? Després haurà de contestar un dels tres. Vinga, escoltem Qualsevol nit, de Doctor Prats.

0: Una cançó plena de sensibilitat. Espero que hàgiu estat ben atents a la lletra, perquè ara és quan podeu guanyar 200 punts o fins i tot més si enxampeu un rebot. Passem-me a les preguntes. Escola Àgora Sant Cugat. 200 punts en joc i rebot per a l'altre equip si no l'encerteu. La vostra pregunta és la següent. Segons la cançó, què és el que carona el coixí?
1: El somriure.
0: Correcte, escoltem-ho.
2: I ara un somriure carona el coixí.
0: Doncs 200 punts que sumeu al vostre marcador. Torna ara de l'Institut Ribera Baixa. El mateix, 200 punts en joc i rebot per a l'altre equip si no l'encerteu. La vostra pregunta és la següent. Què els passa als teus ulls segons la cançó?
3: Que es fan petits.
0: Correcte, també. Escoltem-ho.
2: Mentre els ulls et fan petits.
0: Doncs 200 punts més que sumen al vostre marcador. Moment ara de tornar a lletrejar la prova reina del Picalletres.
4: A lletrejar.
0: Les paraules del tercer nivell són més complexes i llargues. Tenen com a mínim 11 lletres i també donen més punts cada una, concretament 300, de manera que en podreu sumar molts si les lletregeu bé. Teniu també 60 segons de temps per lletrejar tantes paraules com pugueu. Comencem amb l'escola Àgora Sant Cugat. Júlia, preparada?
5: Sí.
0: Temps. Insuficient.
5: I-N-S-U-F-I-N.
6: T'has menjat lletres?
0: Arnau, pastisseria.
7: P-A-S-S.
6: Una sola S aquí.
0: Anna, construiries.
8: C-O-N-S-T-R-O.
6: És una U, no una A.
0: Nois, en aquest cas tampoc heu pogut fer cap encert, però encara us queda la prova final, així que no us desespereu. És el torn ara de l'Institut Ribera Baixa. Preparat, Javi?
9: Sí.
0: Temps. Meticuloses.
9: M-E-T-I-C-U-L-O-S-E-S.
0: Principiant.
9: P-R-I-N-C-I-P-I-A-N-T.
0: Dissimularia.
9: D-E-D-I.
6: D-I.
0: Alejandra, intercalació.
10: I-N-T-R.
6: T'has deixat la E abans de la R.
0: Clàudia, avalutador.
8: A-V-A-L-U-T.
6: És una O, no una U.
0: Doncs en aquest cas heu fet dos encerts que sumen 600 punts al vostre marcador. Ens trobem ja a la recta final del concurs, però abans repassem com van aquests marcadors amb l'ajut de la nostra jurat. Jurat, tens la paraula.
6: En aquests moments les puntuacions són les següents. L'escola Àgora Sant Cugat ha aconseguit 500 punts i l'Institut Ribera Baixa del Prat de Llobregat n'ha aconseguit 3.100.
0: Doncs amb aquests resultats ens endinsem en la darrera prova del Picalletres, una prova de lletreig en la qual heu de lletrejar moltes lletres, però d'una sola paraula. Us pot donar molts punts, perquè en aquesta prova teniu la possibilitat de multiplicar la vostra puntuació i conquerir la primera plaça del programa d'avui.
11: La mega paraula.
0: El funcionament de la prova és molt simple. Heu d'apostar una quantitat dels vostres punts i triar un representant de l'equip que tindrà 15 segons de temps per lletrejar. Si ho fa correctament, sumareu els punts apostats, però si no, els restareu. L'aposta mínima que podeu fer són 100 punts i la màxima, tots els punts que teniu acumulats, d'acord? Com més punts guanyeu en aquesta prova, més possibilitats tindreu d'entrar al Picarrànquing. Això sí, vigileu perquè també els podeu perdre, com hem dit. Vinga, escollim els representants que faran el lletreig. Sílvia Ferrer, qui serà el concursant del vostre equip que intentarà lletrejar la megaparaula d'avui? Mira, per part de l'Escola Àgora Sant Cugat ho farà la Júlia. Doncs la Júlia, que intentarà lletrejar aquesta mega paraula, ara penseu la vostra aposta i custodieu-la bé. Marc Quinto, qui és el concursant del vostre equip que intentarà lletrejar la mega paraula?
4: Doncs per part de l'Institut Ribera Baixa ho farà el Javi.
0: Doncs el Javi, que també intentarà lletrejar la mega paraula, el mateix, penseu la vostra aposta i guardeu-la. Com ja sabeu, els dos equips competiu amb la mateixa paraula, per tant, desconnectarem una emissora en cada moment de lletreig perquè així no us escoltareu i podreu participar en igualtat de condicions. Desconnectem ara, doncs, del Prat Ràdio. Marc Quinto, fins ara.
4: Fins ara.
0: Comença la prova a l'Escola Àgora Sant Cugat. Estàs preparada, Júlia?
10: Sí.
0: Som-hi, doncs. Segur que coneixeu algú que té una gran afició per la música, pel cine, per la literatura, i li agrada adquirir en format físic les pel·lícules que veu, els llibres que llegeix, la música que escolta. Amb el temps, aquestes persones acaben tenint grans biblioteques, discoteques. La mega paraula d'avui fa referència a aquestes persones que fan col·lecció dels productes que els apassionen. La mega paraula d'avui és el substantiu plural... col·leccionistes.
10: Col·leccionistes.
6: Endavant.
10: C-O-L...
6: Has dubtat també veu alta i és L geminada.
0: Doncs, Júlia, en aquest cas no ha pogut ser, però no et desesperis perquè falta veure com ho farà l'equip contrincant, que ho descobrireu més endavant. Doncs ara serà el torn de l'Institut Ribera Baixa, per tant, desconnectem de Ràdio Sant Cugat. Fins ara, Sílvia Ferrer.
5: Fins ara.
0: Institut Ribera Baixa, esteu a punt? Estàs preparat, Javi?
9: Sí.
0: Doncs som-hi. Hi ha persones que són amants de la literatura, del cine, de la música. Al llarg de la seva vida, enduts per aquesta passió, adquireixen una gran quantitat de llibres, pel·lícules o discos, de manera que arriben a tenir una col·lecció fascinant que plega obres cabdals de la història. Doncs bé, la mega paraula d'avui fa al·lusió a aquestes persones. La mega paraula d'avui és el substantiu plural col·leccionistes.
9: Col·leccionistes.
6: Endavant, quan vulguis.
9: C-O-L-geminada-E-C-C-I-O-N-I-S-T-E-S.
0: Molt bé, Javi, has lletrejat la mega paraula correctament i ara només falta saber com ho ha fet l'equip contrincant. Per tant, connectem de nou amb les dues ràdios. Ara ens cal veure quants punts s'hi ha jugat cada equip i, concursants, ara sabreu com han lletrejat la mega paraula l'equip contrincant i si sumarà o no els punts que hi ha apostat. Sílvia Ferrer, quants punts ha apostat el teu equip?
5: L'Escola Àgora Sant Cugat és una escola valenta, els concursants han vingut a jugar-ho tot i per això doncs, han apostat els 500 punts que tenien.
0: Molt bé, doncs una aposta de 500 punts per aquí. I Marc Quinto, quants punts ha apostat el teu equip?
4: Doncs el nostre equip també, l'Institut Ribera Baixa, ha volgut apostar-ho tot per intentar doncs, sumar punts a aquest rànquing i hem apostat tots els punts que teníem, 3.100.
0: 3.100 punts apostats per vostre. Doncs ara sí, concursants, és el moment que conegueu com ho ha fet l'altre equip. L'Escola Àgora Sant Cugat ha lletrejat la mega paraula... incorrectament. Oh! I l'Institut Ribera Baixa ha lletrejat la mega paraula... correctament. Només ens queda ja saber quin equip ha acabat per davant avui en el marcador. Quan vulgui, jurat.
6: Les puntuacions finals d'aquest programa són les següents. L'Escola Àgora Sant Cugat ha quedat finalment amb 0 punts i l'Institut Ribera Baixa del Prat de Llobregat ha aconseguit finalment 6.200 punts.
0: Per tant, ja tenim un guanyador del programa d'avui, en aquest cas l'Institut Ribera Baixa. Anem a parlar amb ells. Enhorabona. Com esteu per aquí, Marc Quinto?
4: Doncs contentíssims. Aquí han aplaudit i tot, eh?
0: Home, és per fer-ho, això d'aplaudir, perquè la participació realment ha estat molt bona. Que parlin ells, com estan? Quines són les seves sensacions?
7: Molt contents.
12: Sí, estem molt contents i molt orgullosos de nosaltres.
0: Molt bé, doncs me n'alegro. No em vull deixar tampoc de parlar amb l'Escola Àgora Sant Cugat. Sílvia Ferrer, com esteu per aquí?
5: Bé, nerviosos encara, jo crec que ja han entrat per la porta, han dit estàvem molt bé fins que hem creuat la porta de la ràdio i han entrat una mica nerviosos, i el que dèiem, que no és el mateix quan tu practiques a casa o a l'escola que fer-ho aquí davant dels micròfons, però crec que contents. L'experiència, nois, com ha anat?
10: Molt xula, molt xula.
5: Veus? Sí, sí. Sí, estan contents, sí. Estan contents d'haver participat, s'ho han apostat tot, han arriscat i hem vingut a jugar, que és el que veníem a fer.
0: Exacte, és el que compta. I penseu que els nervis són completament normals, no sou els únics, i és el que diem, eh? Avui és un dia diferent, que veniu aquí a passar-vos-ho bé, i des d'aquí ens n'alegrem que hàgiu gaudit el programa tant com l'hem gaudit nosaltres. I ara ens cal saber com queda el pica-rànquing després d'aquest programa. Jurat, a veure si han aconseguit alguna plaça els concursants d'avui.
13: El pica-rànquing.
6: Doncs tenim bones notícies, Tina. En quarta posició entra el pica-rànquing després del programa d'avui l'Institut Ribera Baixa del Prat de Llobregat amb 6.200 punts. Felicitats. La tercera posició l'ocupa l'Institut Martí Lomà de Montblanc amb 6.600 punts. En segon lloc hi ha l'Institut Mediterrània del Vendrell amb 7.400 punts. I encapçala el pica-rànquing l'Escola Sadaco de Barcelona amb 7.800 punts.

0: Doncs aquest és el Pica Ranking, al final del Pica Lletres d'avui. Què us sembla? Institut Ribera Baixa, ja heu entrat en quarta posició. Com esteu?
1: Molt contents.
2: Sí.
0: Us ho esperàveu o no?
2: No, la veritat.
3: Bueno.
4: No, perquè hi havia molts punts, eh? Hi havia força instituts amb molts punts.
0: Hi havia competència, però bé, l'enhorabona a vosaltres. Per part meva, només em queda acomiadar-me dels locutors d'avui, Sílvia Ferrer, Marc Quinto i concursants. Moltíssimes gràcies per ser avui aquí amb nosaltres. Esperem que us ho hàgiu passat genial.
2: A reveure.
4: Gràcies, que vagi bé.

0: Doncs hem arribat al final. Esperem que hàgiu gaudit tant com nosaltres i us convidem a escoltar-nos tantes vegades com vulgueu a la vostra ràdio local i també als podcasts de la plataforma La Xarxa Més. Us recordo que tenim una app del Picalletres que us podeu descarregar per entrenar-vos per venir-hi a concursar i no cal dir-ho, seguir aprenent sobre el català d'una manera divertida. Moltes gràcies a les ràdios d'avui, Ràdio Sant Cugat i el Prat Ràdio, per la seva feina, així com al professorat que prepara els nostres concursants i, com no, a tots els companys i companyes de classe i de curs que animen els seus companys en la seva participació. Escoles, no oblideu seguir el Pica Ranking per veure si continueu entre els centres amb millor puntuació. Ens veiem d'aquí ben poc. Adeu!
1: Pica Lletres, el concurs que juga amb la llengua a la teva emissora local.
2: Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local al 107.1 de la FM.

0: darrer.
1: Tots tenim una història per explicar. Ràdio El Vendrell us convida a passejar pel carrer Avinyó, el teu carrer. Els dimarts de 8:45 fins a 9:00 del vespre. Entrevistes personals a gent amb vida per compartir. El carrer Avinyó s'emetrà també els dissabtes de 1:00 fins a 2:45 del migdia. Ja el podreu escoltar en format podcast a la pàgina web i a les xarxes socials de la ràdio i la televisió del Vendrell.
2: Parar. Frenar. Sintonizar. Los martes a las 21 horas traemos todo el sonido del Pampas. Rock and Roll es de las dos orillas, todos los martes 21 horas en el Pampas Rock.
3: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
4: La informació local i comarcal als informatius de 1:45 del migdia i a 8:00 del vespre. Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local al 107.1 de la FM.

0: serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: Bona tarda, sigueu molt benvinguts a les notícies d'un dia interessant. Avui és dimarts 26 de maig de 2026 i els expliquem l'actualitat gràcies al Joan Márquez a les vies de so, gràcies als tècnics i redactors de la casa, en producció general i contingut. Hi ha dues aportacions, una de breu del Jordi Graell, que ens ha de fer la crònica de l'actualitat esportiva minvant, ara que arriba l'estiu, i l'altra, una mica més extensa, si tot va bé, del Marc Rodero, el nostre home del temps, tot plegat conduït per Llorenç Avenyó.
2: Sumari de titulars.
1: Bona part de les coses que explicarem avui tenen a veure amb el ple municipal ordinari de maig que va tenir lloc ahir des de les 6 de la tarda fins pràcticament les 11 de la nit a la sala de plens de l'Ajuntament del Vendrell. Destacarem l'agraïment i, de fet, l'homenatge a Maria Carme Cardó a la sessió del ple per la cessió de dos immobles de la seva propietat. Acabarem fent la crònica de resta de coses que van passar per l'ordre del dia del ple i després ens fixarem en un aspecte que va ser notícia al ple, però també abans i també després, les protestes ciutadanes per la manera en la que s'està fent la renaturalització del riuet de Coma-ruga. I ja que som a la platja, hi afegirem una informació sobre la gran presència de visitants i turistes a les platges del Vendrell, al pont de la segona Pasqua, que ahir es va acabar. I altres coses no tan agradables. Per exemple, la mort de Rosa Font Balau. Si els sembla bé, comencem i ens n'anem al ple.
2: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: La d'ahir va ser una sessió de ple molt especial. Segurament la més emotiva o de les més emotives des de la represa democràtica, perquè l'Ajuntament del Vendrell va voler agrair a Maria Carme Cardó la donació gratuïta de dos immobles de la seva propietat al consistori. Al ple municipal ordinari de maig s'ha fet l'acceptació d'aquest llegat i, a més, se li ha retut homenatge amb unanimitat de regidors i regidores en una sala plena a vessar d'amics, d'exalumnes de Maria Carme Cardó. Escoltem el document perquè hi ha el moment emotiu. El dels aplaudiments, jo no n'havia sentit mai caps de tan llargs, tan sincers, i de tothom a Maria Carme Cardó. El ple ordinari de maig de l'Ajuntament deixa per a la història un dels moments més emocionants de la represa democràtica. El moment en el qual el públic omplia la sala i tots els regidors i regidores d'en Peus tributen un llarg aplaudiment a Maria Carme Cardó.

La raó de l'aplaudiment és que el consistori acabava d'acceptar la donació gratuïta que la filla il·lustre de la vila i creu de Sant Jordi feia a l'Ajuntament de dos immobles de la seva propietat amb el compromís de destinar-los a un ús públic, cultural, educatiu i de promoció de la cultura i llengua catalanes. Es tracta d'una casa al centre de la vila i d'una propietat a Sant Vicenç de Calders. Tot i que no calia votar el punt, la votació es va fer, per tal que quedi constància a l'acte de la sessió de la unanimitat de l'acord. El compromís de l'Ajuntament és que, en un màxim de 5 anys, a la casa de la cantonada del carrer Carnisseria, amb la plaça Vella, estigui en funcionament l'anomenada Casa de la Cultura Catalana, la causa que, amb el seu exemple vital, ha defensat Maria Carme Cardó. Aquest és el moment emocionant del prep, però n'hi va haver d'altres de més prosaics, els propis d'una sessió de ple normal. I és que l'Ajuntament ha aprovat una modificació de crèdit per valor d'una mica més d'1.700.000 euros per fer front a diverses despeses. A més d'això, durant la sessió s'ha fet efectiva la renúncia d'un dels dos regidors de Vox que ha de marxar per motius laborals, que és Ismael Pérez. Però anem a pams. La sessió de ple d'aquest dilluns ha servit per aprovar una modificació de crèdit per un valor d'una mica més d'1.700.000 euros, que es destinaran a diverses causes, com per exemple el pagament de gratificacions, la nova caldera de les instal·lacions esportives municipals o la compra d'un llagut per a l'entitat Batrix de Mar, que s'ocupa de pacients oncològiques i oncològics. El punt, la modificació de crèdit, ha generat controvèrsia amb alguns grups de l'oposició, que acusen l'executiu local de treballar sense una bona planificació pressupostària. Acusació replicada pel regidor d'Hisenda, Baltasar Santos, que ha defensat la legalitat i la utilitat d'aquesta eina per a la execució del pressupost. Per altra banda, s'ha informat de les decisions de la comissió de nomenclàtor per posar el nom de Parc de la Música, Sala dels Mosaics i Font del Roserà als elements urbanístics que hi ha a l'entorn del nou edifici del Tavares, així com anomenar Jardinets de Marta Mata a l'espai verd que hi ha al costat de l'escola que porta el nom de la pedagoga. A l'explicació d'aquest punt, una imatge sorprenent també, hi han assistit a doble cent.

0: Rabell per donar compte de la renúncia al seu càrrec de regidor d'Ismael Pérez de Vox, que en pròximes sessions serà rellevat per Juan Manuel Padilla. I ara mirem una mica abans i una mica després de la sessió. Abans, just un quart d'hora, hi havia una concentració de persones, majoritàriament veïns de Coma-ruga, que anaven al ple a exposar el seu desacord amb les feines de renaturalització del riuet de Coma-ruga i concretament per com està quedant la bocana. Això per una banda. I per altra banda, aquesta mateixa gent, després del ple, quan arriba el torn d'intervencions del públic, ha estat llargament debatent amb l'alcalde del Vendrell, Kenneth Martínez, la situació creada. De tot plegat en parlem en aquesta informació. Aquí escoltarem Marc Vázquez, de Fem Vendrell, que fa costat a aquesta plataforma, i Francesca Carvajal, que és la promotora de la plataforma Recuperem la Bocana del Riuet. Un nombrós grup de veïns i veïnes de Coma-ruga han assistit al ple de l'Ajuntament per manifestar el seu malestar amb el fet que la renaturalització del riuet en marxa no incorpori la bocana com a zona de bany. El grup té el suport de Fem Vendrell.
1: Tots aquests veïns i veïnes van aconseguir recollir 765 naturans en poc més de 2 hores. Això és una fita, això és un esforç, això és una reclamació que està fent la ciutadania. Volem el nostre riuet.
0: La plataforma continua recollint signatures, ja en té més de 700, amb un objectiu clar, recuperar la bocana.
2: Hem fet aquesta plataforma quan hem vist la gran indignació i la gran indignació que tenim personalment, que tinc personalment, al veure la intervenció que han fet amb el riuet. La intervenció no ha millorat el riuet, ens ha tret la bocana no ens hem banyat.
0: Al torn d'intervencions del públic, l'alcalde del Vendrell ha explicat als presents que la renaturalització del riuet és un compromís no únicament dels veïns i veïnes, també de l'Ajuntament, tot i que el projecte només pot tirar endavant amb el vistiplau de l'Estat i la Generalitat, administracions competents, l'Ajuntament farà el que estigui a les seves mans per atendre les demandes veïnals.
3: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
0: I completem la informació referida a la sessió de ple ordinari de maig d'aquest dilluns, dia 25 del mes de maig, amb les valoracions que al final del ple han fet els i les portaveus dels diversos grups municipals. Per aquest ordre, escoltaran Sílvia Vaquero, en nom del PSC, Jennifer Macía, portaveu del grup municipal de Son Poble Esquerra Republicana, Antonio Moreno, del grup municipal de Vox, Àlex Barrera, del grup municipal del Partit Popular, Lluís Navarrete, del grup municipal de Fem Vendrell, Yolanda López, del grup municipal dels Comuns, i Marc Vázquez, del grup municipal de Fem Vendrell.
4: Avui el ple municipal ha estat un ple força interessant, primer perquè volem agrair la visita dels nens i nenes del Consell d'Infants, que han pogut veure com funciona un ple municipal, i també han pogut assistir doncs, a l'aprovació de la denominació del Parc dels Jardinets de Marta Mata en motiu del centenari que està justament davant de l'escola Marta Mata i a la zona escolar. També fruit d'aquestes denominacions d'espais emblemàtics, doncs, hem aprovat la denominació al Parc de la Música, al costat de l'edifici del Tavaris, a la Sala dels Mosaics i la Font del Rosari. També m'agradaria, doncs, com no pot ser d'una altra manera, agrair la presència de Maria Carme Cardó, filla predilecta del Vendrell i creu de Sant Jordi, i totes les persones que avui l'han acompanyada, doncs, perquè el ple del Vendrell ha aprovat la donació de 2 immobles que destinarem a l'ús de la llengua catalana i la cultura catalana, tal i com és el seu desig. I també, doncs, m'agradaria dir que l'Ajuntament del Vendrell referma el seu compromís amb les llibertats afectives, sexuals i d'identitat de gènere. Ha estat una moció que doncs, ha estat aprovada per unanimitat, excepte doncs, l'explicació de vot per part de Vox.
5: En el ple d'avui estem contentes i contents. Ens han aprovat la nostra proposta.

0: La resolució del pla de xoc. En aquesta proposta, tot i que tenim seriosos dubtes de que el govern les compleixi, se'ns ha aprovat una avaluació tècnica integral que s'ha de fer en un termini inferior a 3 mesos i s'haurà d'analitzar quin és l'estat dels nostres carrers, de les nostres voreres, del llumenat, del parc infantil. També contentes per l'aprovació de la nostra moció en suport dels drets LGTBI i, en resum, no ens relaxarem, tot i que se'ns han aprovat els acords de manera unànima, no podem confiar en que el govern els compleixi.
1: El pleno de hoy ha sido un poco más emotivo de lo normal, con la presencia de la señora María Carme Cardo Solé, con la cesión de 2 inmuebles de su propiedad que la ha cedido a nuestro municipio. Desde aquí queremos agradecerle todo su trabajo. También nos han visitado los chicos y chicas del Consejo de Infants, también muy agradecidos porque vengan. Pero hoy hemos votado en contra de la nueva modificación de crédito de este gobierno, porque esto demuestra una vez más la mala planificación y la mala gestión que nos llevan llevando a cabo durante mucho tiempo. Desde Vox siempre velaremos por los intereses de los ciudadanos y de nuestras ciudadanas.
2: Ple del mes de maig, on volem destacar 2 qüestions importants per al municipi. En primer lloc, agrair el gest i el compromís de la senyora Cardó amb el Vendrell, després de la donació de 2 immobles que han de servir per crear i impulsar aquesta casa de la cultura catalana. Sens dubte, un gest de futur, un gest emocional i, de fet, en 3 anys que porto a regidor, és el primer cop que veiem aquest tipus d'aplaudiment tan unànim al plenari. Per altra banda, també aprovem la modificació de crèdit que ha de servir per donar resposta als problemes actuals del Vendrell. Un d'ells important és la caldera que tenim al complex Camp d'Esports, que ha de ser renovada en breus. Per tant, seguim amb el compromís i amb el rigor i la voluntat constructiva per aconseguir un Vendrell més net, més cuidat, més sostenible i amb més oportunitats. Gràcies.
3: Sí. Bé, aquest ple nosaltres hem votat a favor, com no podia ser d'una altra manera, de la donació que la Mari Carme Cardó ha fet de 2 immobles per destinar-los a la promoció de la llengua catalana. Creiem que és un fet molt important per la necessitat i el perill que es troba el català i, a més, en un municipi com el nostre. I tornar a agrair a la Mari Carme Cardó per aquesta donació. Per altra banda, hem votat en contra de la modificació de crèdit per una manca d'informes suficients sobre uns suposats sobrecostos en les hores extres de la policia o en el tema de la gestió de residus. Per últim, valorem i donem tot el suport a la ciutadania que avui s'ha expressat en seu del ple municipal el seu rebuig a com s'estan fent les obres del riuet de Coma-ruga. Un projecte allunyat del projecte inicial que es va presentar i que deixa moltes ombres a la transparència de com s'havia proposat.
4: Hoy hemos preguntado en el pleno por la limpieza diaria de las calles Vendrell. El gobierno municipal del PSC y PP insiste en que se hace en todas las partes del municipio igual. Nosotros insistimos en que hay calles, hay barrios en los cuales se pasan semanas, y no hablamos de días, hablamos de semanas, donde no se hace una limpieza de las calles. Lo insistiremos y lo volveremos a insistir pleno tras pleno y haremos las reclamaciones que hagan falta hasta conseguir que no haya barrios y calles de segunda en el Vendrell.
5: Felicitem a la ciutadania de Coma-ruga per la gran feinada que ha fet. En menys de 48 hores han recollit més de 800 signatures, perquè avui a la tarda han recollit més signatures. No podem admetre la resposta del senyor alcalde al ple d'avui. S'ha rigut de nosaltres, tant dels regidors de la regidora com de la ciutadania. No pot dir que ara no té remei, no pot dir que ara ha de consultar. El que no pots fer és treure per dir que després no pots posar. No es pot posar ponts perquè has estret, perquè has tancat la boca del riuet. Això no s'havia de fer mai d'aquesta manera. Aquest projecte ve, o avantprojecte, ve del 2022. No podem admetre allò. Seguirem treballant. I també s'ha aprovat la modificació de crèdit, la primera modificació de crèdit, inadmissible, 165.000 euros per pagar hores extres, 150.000 euros per fer una miqueta de calaixet per pagar més. Ho vam dir als pressupostos del 2025, quan es van aprovar els 26. No es pot fer treballar d'aquesta manera. Necessitem planificació.
6: Doncs ja que som a les platges i tanquem aquest resum del ple, parlem del que havia succeït fins ahir mateix al migdia, pràcticament, perquè ahir era festivitat de la segona Pasqua. I, per tant, va arribar molta gent, tenint en compte la calor intensa del llarg cap de setmana a les platges del Vendrell. Una arribada de turistes i visitants que han volgut aprofitar el bon temps per, en molts casos, inaugurar la temporada de bany. Des del sector de restauració i de turisme es viuen aquests tres dies com el preludi d'una temporada estiuenca que podria fregar, si res no es complica, la seva millor ocupació dels últims anys. Tot això ho expliquem en aquesta informació amb testimonis de gent que se'n va anar a la platja.
7: Ben estirats, gaudint dels rajos de sol. D'aquesta manera, vendrellencs i sobretot visitants d'aquelles poblacions on dilluns era festiu han aprofitat el bon temps i el cap de setmana llarg per estrenar la temporada de platja. Alguns ja remullant-se i d'altres una mica més prudents.
8: No, encara no, encara no. Ja no ens banyem, jo sí, anem a tocar l'aigua, més que tot. I prens una miqueta morenos.
9: Portem aquí, venint, a veure, 41 anys. O sigui que tenim aquí un apartament i passa que aquest hivern no havíem vingut tant a l'hivern perquè el meu marit no està massa bé i avui és el primer dia que venim. I si puc aprofitar d'entrar a l'aigua, jo cap dintre.
7: Des de Setmana Santa, els restauradors i professionals del sector del turisme del Vendrell auguren una temporada a l'alça on es fregarà la plena ocupació. Una predicció exemplificada per una segona Pasqua, on a més la calor ha estat del tot intensa i, per tant, el bany ha estat gairebé obligatori.
10: No, és el primer bany que el primer dia venim a la platja i, bueno, fa un temps espectacular, així que aprofitant el dia amb la família, amb els nens, la dona. Sí, m'he ficat una miqueta fins a la cintura, perquè està una miqueta freda encara, però els nens pràcticament estan banyant sencers, així que molt bé.
11: L'aigua està una mica fresqueta, molt transparent, i al final, a la que entres 3 o 4 vegades, ja està, ja no notes res, superbé, refrescant i superactivant.
7: La segona Pasqua és festiu a més de 150 localitats de Catalunya, destacant grans ciutats com Barcelona, Badalona i l'Hospitalet. Un cap de setmana llarg que de retruc s'ha deixat notar i molt a les viles costaneres com el Vendrell, Cunit i Calafell.
6: La mala notícia del dia. Aquesta matinada ha mort Rosa Fontbalau, activista social i cultural vinculada a nombroses entitats del Vendrell. El passat mes de desembre havia complert els 100 anys. El funeral tindrà lloc aquest dimecres a les 4 de la tarda a l'església del Vendrell. Estem parlant d'una dona intel·ligent, enèrgica i inquieta, que recordava amb precisió fets, noms i dates, que els relatava amb un control i una autoconfiança difícil de descriure amb l'edat de 100 anys. Deia que enyorava el Vendrell d'abans, aquell en què tothom es coneixia, però ella havia sabut mantenir el seu lloc a la societat, també el Vendrell d'avui. Fins als 94 va ser voluntària de Càritas. Durant molts anys hi havia anat cada dia, gairebé com si fos una feina, amb el convenciment que totes les aportacions eren vàlides per aixecar la seva estimada vila. El seu esperit solidari, però, anava més enllà i també va formar part de la ONG Mans Unides. Va ser una dona avançada al seu temps. De jove havia format part de l'equip d'hoquei herba femení que es va crear a principi dels anys 40 al Vendrell i també havia impulsat l'esbart. El 2014 va ser nomenada portant d'honor de Santana en reconeixement de la seva tasca al Vendrell. Envoltada de fills, nets, besnets i molts amics, va celebrar el seu centenari el passat 23 de desembre i va rebre, de mans de l'alcalde, la medalla centenària que atorga la Generalitat a les persones que arriben a aquesta edat. Ella hi va arribar deixant un notable llegat social i cultural.
12: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
6: Una cosa més, els nens del Vendrell tenen previst recrear la seva primera fotografia per celebrar els 100 anys de camisa. La colla convoca totes les persones que han format part de l'entitat al llarg de la seva història per repetir una imatge fundacional que es conserva del 1926. Els nens impulsant, per tant, un acte simbòlic del camí cap al seu centenari. Recrea la primera fotografia de la colla que va ser feta el 15 d'octubre de 1926 al doctor Robert Alessores Carretera, coincidint amb la primera actuació castellera de la història dels nens del Vendrell. Quan es fa això? La cita tindrà lloc el pròxim Roqueté, l'altre, dissabte, dia 6 de juny, a la 1 del migdia, al mateix indret on es va capturar aquella imatge històrica del doctor Robert. L'objectiu és reunir totes les generacions que han format part de la colla i retre homenatge a les persones i a les camises que han mantingut viu el batec dels nens durant aquests anys. Sota aquest lema, sota el lema "Tots som nens, la foto dels 100 anys", la iniciativa vol convertir-se en una gran fotografia col·lectiva i també emocional, oberta a qualsevol persona que hagi estat vinculada a la colla en algun moment de la seva història. L'únic requisit per participar-hi és portar una camisa dels nens, independentment de si és pròpia d'un parent o d'un amic. La colla fa una crida especialment a aquelles persones que fa temps que no participen activament de l'activitat castellera, amb la voluntat de reconèixer totes i cadascuna de les camises que han fet possible aquest segle d'història. No importa quant temps fa que no vens, si tornaràs o no a la colla, o si la camisa no és de la teva talla. El que volem reconèixer totes les persones que han format part dels nens i tot el que han aportat durant aquests 100 anys. És el que s'explica des de la colla. I ara sí, només uns segons, ni tan sols un minut, per conèixer detalls de l'actualitat esportiva que porta a les notícies el Jordi Grell.
13: Hola, bon dia. Avui toca parlar de taekwondo. El bisbalenc Alberto Calvo ha aconseguit 2 ors a l'Open d'Espanya de Pumse, disputat aquest diumenge a Ciudad Real. El mestre del Club Olímpic al Vendrell s'ha proclamat campió a la categoria individual Màster 4 de més de 66 anys en representació del Gimnàs Cos Olímpic de Terrassa, mentre completaven el podi Fernando Vendala, també el mateix club, i Quang Supomun, de la Federació Catalana de Taekwondo. D'aquesta manera, Calvo suma uns punts valuosos de cara a la classificació per l'Europeu, que es disputarà a Istanbul el juny de l'any vinent. A més, Alberto Calvo també s'ha penjat l'or en categoria trio de més de 61 anys, juntament amb José Manuel Marín i Fernando Vendala, que en representació de Catalunya s'imposaran a la final a Galícia.
12: El temps amb Marc Rodero.
6: Som a la recta final de les notícies i és un gran moment per saber més d'allò que ja sabem, i és que segueix fent calor al Baix Penedès i aquesta serà segurament la projecció de cara als pròxims dies i molt probablement més calor. D'això en parlem amb el Marc Rodero. Bona tarda, Marc.
14: Molt bona tarda, Llorenç. Bona tarda a tothom.
6: Bueno, es confirmen els pronòstics, no?
14: Sí, sens dubte. Ja ho dèiem ahir i pràcticament cada dia anirem dient la mateixa situació. Avui acabarem el dia amb aquesta estabilitat, amb aquest cel pràcticament serè, només algun nuvolet perdut cap a l'interior, i avui amb temperatures que de nou hem arribat a tocar els 30 graus, en especial cap a l'interior. Per demà esperem la mateixa llei de temps, cap canvi. Seguirem parlant de cel serè, panorama anticiclònic, algun nuvolet testimonial, decoratiu, per fer bonic, i amb temperatures sense canvis cap a l'interior, entre els 29 i els 31, a la plana, entre aquests 28-30 i a prop de la costa, entre els 26-27 i algun 30 també a tocar. De moment l'aixafogó una miqueta a ratlla, però sí que seguim parlant d'aquesta situació d'estabilitat, de temps tranquil, de no passar res i de temperatures prou elevades. Seguirem parlant d'una situació marítima molt tranquil·la a tots els quadrants costaners del Baix Penedès.
6: Això del 30 de cara a divendres està més que justificat, no?
14: No t'he acabat d'entendre del tot.
6: Això dels 30 graus segurament de cara a divendres estarà encara més justificat.
14: I probablement una miqueta més, perquè entre divendres i dissabte arriba el punt àlgid d'aquestes temperatures i, per tant, encara li podem sumar un parell de graus més, en especial cap a l'interior. No tant a la costa, perquè encara la marinada frena una miqueta el mercuri, però sí que és cert que cap a l'interior, a l'avançada del cap de setmana, podríem arribar a superar el llindar dels 30 i dels 31.
6: Glups. Gràcies, Marc.
14: Fins demà, bona tarda.
6: Fins demà. I d'aquesta manera arribem al final d'aquesta edició de les notícies. Gràcies per la seva confiança i companyia. Tornarem en pròximes edicions. I de màniga curta, que fa calor. Bona tarda.

0: serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: La informació local i comarcal als informatius de 1:45 del migdia i a les 8 del vespre. Connecta't a Ràdio El Vendrell, a la FM 107.1 i en línia al web rtvelvendrell.cat. La teva ràdio a on vulguis. Escoltes Ràdio El Vendrell 107.1. Escoltes Ràdio El Vendrell 107.1.

0: carrer.
1: Tots tenim una història per explicar. Ràdio El Vendrell us convida a passejar pel carrer Avinyó, el teu carrer. Els dimarts de 8:45 fins a les 9 del vespre. Entrevistes personals a gent amb vida per compartir. El carrer Avinyó s'emetrà també els dissabtes de 1:00 fins a 2:45 del migdia. Ja el podreu escoltar en format podcast a la pàgina web i a les xarxes socials de la ràdio i la televisió del Vendrell. Jo era de Perico Delgado, amb totes les seves virtuts i defectes, arribant tard a les cronos, quan tenia pàjares, en fi, perquè el ciclisme és encara, però segurament era més abans, un esport amb èpica. Era una gent que, com que no estaven bé del cap, sortien unes pallisses impressionants sota la neu, sota la pluja o sota un sol de justícia, i de vegades arribaven entre els primers, de vegades no arribaven, i de vegades el mèrit era arribar encara que fos l'últim. D'aquesta espècie de sonats en coneixem alguns, i avui tenim l'honor de tenir-ne un de nostre aquí, Francesc León, benvingut.
2: Hola, merci.
1: Perdona que t'hagi dit sonat, però és que no és normal. Jo sempre he pensat que el ciclisme és segurament, juntament amb la marató, el més salvatge dels esports.
2: Bueno, és un d'aquests esports que posen el cos al límit. Uh-huh. I aquí està, que quan veus un corredor professional, doncs, quan vas a veure una carrera, veus que no n'hi ha ningú en sobrepès.
1: No, li donaries de menjar.
2: Sí, arriben a extrems molt, molt, molt al límit, i bueno, sempre es diu que un corredor està en forma quan és un malalt potencial.
1: Clar, i quan se li veu la xepa, que diuen els experts, eh?
2: Sí, totalment.
1: Llavors tu de petit volies ser un malalt potencial o què?
2: Bueno, jo també em va entrar per la vena del ciclisme amb Perico, uh-huh, vale? Dels anys 80 i pico, que van començar a Televisió Espanyola a retransmetre les curses en directe, i llavors que doncs, els atacs espectaculars que feia ell, això doncs em va entrar, i bueno, també mon pare, i eren els inicis també de la penya Baix Penedès, i llavors doncs, bueno, una mica tot va sumar que jo llavors també volgués seguir aquest camí.
1: Però jo crec que el moment més gran és Indurain baixar en Atacam.
2: Sí, aquell dia és amb Chiapucci baixant l'Atacam Turmalet. Va al Turmalet, que arribaven a Vall d'Hebron. Aquella baixada, doncs, bueno, allò també va ser una nova pàgina del món de la història del ciclisme.
1: I a quina edat t'hi poses a pedalar una mica en sèrio?
2: Bueno, jo una mica en sèrio començo amb 16 anys, 16-17 anys, bastant tard.
1: Per acabar sent professional és tard.
2: Sí, clar, ja, això ja em va marcar també unes carències que ja les arrastro sempre, no? Perquè jo ciclisme vaig començar a sortir amb la penya sempre, als caps de setmana, doncs amb 12 o 13 anys, però no em deixaven córrer. I amb 17 anys ja em vaig poder treure la llicència amb el Club d'Esports del Vendrell, de juvenil, i llavors vaig començar a poder anar entrenant. Jo llavors estudiava el Bupicou a Tarragona, i arribava el divendres, ma mare anava a Tarragona, em portava la bici allà, i jo sortia en Corona, de Tarragona cap a Vendrell per l'interior, per fer una mica de quilòmetres, dissabte descansava i diumenge a competir.
1: I quan es triga per l'interior?
2: Ai, no me'n recordo ara.
1: A ritme de Corona?
2: Bueno, jo devia tardar una hora o por ahí, devia tardar per l'interior.
1: Crono llarga.
2: Sí. I llavors ja quan van acabar les classes, que ja vaig poder entrenar cada dia, doncs llavors ja també ja es va començar a veure que bueno, això anava funcionant.
1: Quantes vegades has pujat les ventoses?
2: Incontables. No. Sí, és el port que més he pujat, juntament amb la Juncosa, però jo crec que més les ventoses.
1: A mi em sembla duríssim.
2: A mi també ara. A mi també, ara, quan bueno, la setmana passada la vaig pujar i no porto compte a quilòmetres per no entrar en comparacions.
1: Ja, amb tu mateix.
2: Sí, el que passa que, bueno, miro el desarrollo que porto i claro, sense voler comparar, i dius, no, ara sí que anem malament.
1: Com es produeix el salt a la professionalitat?
2: Bueno, doncs hi ha un calendari de competició, bueno... Ara ha canviat una mica, però abans era tu començaves a córrer amb equip de juvenil, passaves després a el que era aficionat, que avui es diu sub-23 Elite, comença a competir amb equips, vas pujant dintre d'aquesta categoria escalant, i hi ha unes carreres que saps que hi ha directors de dalt mirant. Llavors també jo vaig sempre he estat fent cas a el que em va dir Pedro Torres i Jaume Casanyes.
1: Bueno, vale. Els dos tòtems, dos dels tòtems del ciclisme al Baix Penedès.
2: Sí, han sigut mentors de molts ciclistes, en el meu cas van ser ells dos, i bueno, jo vaig començar amb amateur-se amb ells, amb el Club Ciclista Cunit, vaig estar 2-3 anys, i sempre em frenaven perquè hi havia altres equips de Catalunya que venien a buscar-me perquè em volien agafar, i ells em deien, no, tranquil, estigues aquí, que ja aniràs al País Basc a un gran equip. I així es va ser. Llavors ja vaig anar al País Basc, a l'Orbea, i allà vaig estar 4 anys. I allà realment va ser quan em vaig formar com a corredor. I llavors vaig passar d'Orbea, vaig anar a un equip de Vinaròs, que tenia contactes amb Festina, però no va sortir de la Festina, i el Jaume i el Torres doncs sí que va tenir en contacte amb Quelme.
1: Eren els teus representants.
2: Sí, avui seria doncs, això, els manes i els representants, i ells doncs van parlar amb Vicente Belda i hauríeu de mirar aquest corredor, això, i així ens va ser, ja passes al camp professional.
1: Vicente Belda,
2: aquest va ser un dels meus directors a Quelme.
1: Com a ciclista se n'han vist pocs de tan petits pujant tant. I com a director esportiu?
2: Un guerrillero total.
1: Sí?
2: O sigui, jo crec que la petjada d'aquell dels últims anys doncs, va ser en la forma de ser de Belda. També estava Pino. Pino era més fred, era més calculador.
1: Més conservador.
2: Sí, Belda no. Belda era sempre guerrillero i sempre que tenia algun corredor disponible per poder remoure una mica la calma del pilot, doncs ens ho deia a les ordres via pinganillo.
1: Jo recordo haver-te vist escapat una volta ciclista a Espanya amb el mallot de Quelme.
2: Sí,
1: bueno, a tothom li era igual, però ja pensava, hòstia, a veure si arriba, i no vas arribar a guanyar l'etapa.
2: No, perquè a més em vaig quedar entremig de... Va haver dos corredors que van escapar-se per davant, llavors em van donar les ordres d'intentes a saltar per agafar-los. Sí.
1: Era pel·lante.
2: I sí, vaig atacar, però era pujant un port.
1: Sí, era pujant un port. Sense arbres.
2: Sí, era descobert. I no vaig poder arribar, perquè això era arribada al port amb els dos escapats. I no vaig poder agafar-los per poc, però ja va ser suficient per no poder-los agafar i em vaig quedar allà enmig. Llavors, què fas? Deixes absorbir pel pilot o continues? Les sorts van ser, continua, que tens aquí la càmera de televisió.
1: Clar.
2: I em vaig passar allà, doncs, l'escapada allà sol, allà enmig, entre mig dels escapats i el pilot. I, bueno, ho fas, ja està. Saps que no vas enlloc, però bueno.
1: Bueno, què té el ciclisme que enganxa tant? Ho dic com a espectador, com a espectador, des d'aquella televisió, és un gran espectacle.
2: Sí, sobretot les etapes de muntanya, no? O sigui, sí, jo crec que les etapes de muntanya i les etapes planes que hi ha ben.
1: Clar.
2: Aquestes són les bueno,
1: quan es fan els talls...
2: Sí, bueno, doncs perquè aquí entren molts punts a jugar i, bueno, a part de la duresa que et pot marcar la carretera, doncs el que un corredor doncs es trobi malament, acabi que el que ataqui les estratègies dels equips, mai saps el que pot passar, no? O sigui, a excepció de potser quan estava Indurain, que es posava ell la seva marxeta i ja la gent s'anava quedant, però si no hi ha això, doncs, bueno, entren diferents estratègies i vas veient cada equip com se la juga per intentar guanyar l'etapa o la volta.
1: I des que vas deixar el ciclisme, per què el vas deixar?
2: Bueno, el meu cinquè any, el 2002, vaig... bueno, que el menor renovava, i llavors bueno, vaig dir, és que faig? Me busco un equip, no tenia manager, llavors me busco un equip, tenia possibilitats doncs, per anar a un equip de Portugal, però em va agafar mandra. O sigui, jo ja vaig veure que el corredor per guanyar carreres i o voltes no ho era, era un gregari, i vaig, bueno, també estava traient-me la carrera de mines, i clar, empresa familiar a casa, i doncs tot això doncs va fer que dir, deixo l'esport professional i bueno, ja em dedico a lo que és a la feina.
1: L'altra cosa que m'agrada del ciclisme, en solitari, és allò de aquesta vegada aquesta muntanya la pujaré encara que sigui un segon menys que l'última vegada, i sembla que no, però quan aconsegueixes, encara que sigui només un segon cronòmetre en mà, la satisfacció és impagable.
2: Bueno, és l'evolució, no? Bueno, i l'esforç de cada un que vas fent passet a passet per sempre millorar una mica més.
1: Tu has passat de pujar muntanyes a destrossar-les.
2: Ho he vist des d'un punt de vista diferent, pues sí, no? De pujar-les a fer-les planes.
1: A fer-les planes. Sí, sí. Per què, enginyer de mines?
2: Bueno, és tradició familiar. O sigui, mon pare ja fa més de 50 anys va obrir una pedrera. Ell va treballar aquí de paleta, quan va vindre ell, és d'orígens de Múrcia. I quan va vindre aquí, doncs, a part de fer treballs de camp i això, doncs va anar, bueno, segons anava creixent, doncs es va fer de paleta i va veure que hi havia una carència d'àrids. I mira, va tindre la visió empresarial d'obrir una pedrera. I llavors és una empresa familiar i en la que hi treballem tots allà dintre casa, i bueno, doncs ja des de petit veia que la meva professió, els meus estudis podien caminar cap a l'enginyeria de mines.
1: León de Múrcia, no tindràs un pare ciclista i un futbolista?
2: No, tenen el mateix que un nom, però no tenim cap branca familiar. Possiblement si es carrega mal, a mi es podria ser, però no, en principi no.
1: A veure, sento un cert odi per tu per el que has fet aquest cap de setmana. Ara deixa'm explicar una intimitat a la gent. I és que quan fa més d'un any van sortir les entrades del concert de l'última de la fila, jo vaig pensar, sí, home, d'aquí un any ja m'haurà tornat a sortir el cabell. Bueno, és igual. Total, que vaig dir, què hi farem? Ja el veurem d'alguna manera. Quan vaig trucar l'altre dia, em vas dir, me'n vaig al concert de l'últim. Ara t'he de dir que hores abans del concert vaig tenir l'oportunitat d'anar-hi pel mateix preu que tu, 88 euros, que em sembla molt exagerat. Al final no va poder ser. Com t'ho vas passar?
2: Va ser espectacular. O sigui, a part de que ens va ploure una miqueta, bueno, érem 50.000 espectadors, i que aquests són grups d'aquestos, bueno, en el meu cas és el grup que més m'agrada, i bueno, doncs tarareant les cançons i bueno, molt bé. O sigui,
1: estan grans ja?
2: Sí, això sí que es nota.
1: Jo per la tele vaig veure com cantaven San Fernando i no la canten igual ara que fa 30 anys.
2: No, jo el que comentava amb la meva parella, que era, sembla com que va una mica més lent, una mica més lent.
1: Com tu amb bicicleta.
2: Sí, ahí està.
1: Mar Antiguo.

0: Bueno, aquest any el Tour passa pel Baix Penedès, que és una cosa que segurament el francès no havia ni arribat a imaginar mai, i per algú que ha corregut el Tour deu ser molt especial veure que passa per casa teva.
1: És molt, molt, molt especial, i sobretot el que me n'alegro és que un event esportiu tan important doncs passi per davant de casa de tots, i la gent tingui l'ocasió de poder veure el merder que hi ha muntat amb un Tour de França.
0: Ah, bueno, clar, la caravana prèvia...
1: Sí, bueno, les
0: hores... Els ciclistes, que és el que menys dura...
1: Sí, els ciclistes per aquí passaran en pilot a 1.000, en 30 segons passarà el pilot, i tindrem 2 minuts o 3 minuts de cotxes d'equip per darrere, però les 4 o 5 hores de la Nacional 340 tancada, trànsit, tot el mogollon de voluntaris que requereix aquesta prova, tot això suma el que és el circ del Tour de França.
0: Tu ja saps on t'estaràs aquell dia?
1: Bueno, jo tenia la il·lusió, mon pare fa 2 mesos que va traspassar, i tenia l'il·lusió d'agafar-lo i portar-lo. Ell vivia als Masos de Coma-ruga i baixava amb ell i veure allà. Segurament faré això, anar allà als Masos i veure's passar per allà.
0: Tu notaves algun raro en Lance Armstrong?
1: Bueno, i a veure, l'únic que notava era que sempre anava molt per sobre de qualsevol altre ésser humà, ¿vale? I bueno, n'hi havia diversos, no?, que veies que anava molt, molt sobrats, i aquest el que més, però bueno, era també un fora sèrie total, o sigui, tot i el que ha sortit després, jo crec que a part d'això era un fora de sèrie.
0: Jo no li perdono el dia aquell que baixant un port va caure el Beloki i no el va esperar.
1: Bueno, tampoc el Beloki es va poder aixecar ja, es va trencar la cadera. Però, sí, sí, bueno, és, situacions de carrera, també depèn si passa a 50 de meta o passa a 5 de meta, doncs és, bueno, són coses aquestes que cada corredor també, en el moment aquell, segurament que reacciona diferent.
0: Expliquem dues aventures teves. La de Salònica, anar i tornar, que dius quina ocurrència, i la de Sant Petersburg.
1: Sí, bueno, després ja de passar la meva època de competició, doncs vaig tenir una època de més d'aventura, de disfrutar de lo que és la bicicleta, però sense mirar el crono, no? I llavors...
0: Sí, bueno, però sense mirar el crono pots anar d'aquí a Valls.
1: Sí, bueno, però mira, tenia ganes de sentir-me corredor, empalmar molts dies en bici, però sense l'estrès que fa la competició. I llavors, bueno, comences el meu un camí a Santiago, després, bueno, vas fent coses així, excursions.
0: Un camí a Santiago són 1.000 quilòmetres.
1: Sí. I, bueno, m'agradava el rotllo aquest de posar les alforges i anava a lo desconegut, i vaig anar d'aquí a Salònica, doncs, totalment...
0: Situem a la gent, que és Grècia.
1: És Grècia, sí, sí, sí. Aquí a Grècia.
0: França, Itàlia...
1: França, Itàlia, Eslovènia, Croàcia...
0: Albània, potser...
1: No vaig anar per la costa, vaig anar per l'interior. Ah. Perquè en aquella època, Montenegro, sí, no era molt segur, i llavors vaig estar preguntant a gent de per allà i em recomanaven anar per dintre. Croàcia, Sèrbia...
0: Sol.
1: Això una... I després, 4 anys després, doncs, vaig agafar l'avió amb una caixa, amb la bicicleta, i vaig anar a Sant Petersburgo, i de Sant Petersburgo fins aquí en bici, també.
0: Sant Petersburgo, Rússia.
1: Rússia.
0: Vas passar fred?
1: No. Bueno, el primer dia sí. El primer dia recordo que vaig fer la primera etapa, a més, vaig marcar sortir de Sant Petersburgo fins a la primera república, que ja és Estònia, i vaig dir, no sé si eren 200 quilòmetres, no sé si vaig dir sí o sí els he de fer, i em va ploure, i recordo com vaig arribar a l'hostal o a l'hotel, tenia febre. Però bueno, després del resto dels viatges, bueno, fred no, perquè és l'estiu.
0: I què et deien a casa, fill meu? Estava mal, no?
1: No. Bueno, ells ja van veure que quan vaig deixar de competir, doncs m'agradava el tema de, així, una mica aventura, ser una mica, bueno, anar fora de guió una mica dels viatges normals, i bueno, tampoc no, bueno, un episodi a més, o sigui, ja vaig tenir l'episodi de la competició, ara tenia aquest episodi.
0: Sempre bici de carretera?
1: Bueno, jo per aquests viatges els feia amb bici de mountain bike, quadro de muntanya, però amb rodes slick, per poder rodar bé amb això. I, però bueno, he fet de tot, eh? O sea, també mountain bike.
0: Titan Desert, no?
1: No.
0: I no has estat temptat de posar-te a prova?
1: Fuig. No participo en ninguna marxa cicloturista, en ninguna prova d'aquesta. Jo, el tema dels dorsals, si era per competició de... anem a dir entre cometes, de veritat. O sigui, que hi ha un àrbit oficial a l'arribada, sí, però tot el que són marxes d'això no hi participo. Soc de la idea de que puc anar-hi un dia qualsevol, sol, i ho faig, i no tinc que estar amb el perill de que té altra gent que em facin a la terra.
0: I ara que vas en bici, però hi vas menys, pateixes quan ets a la carretera? Jo és que tinc la sensació que no només a la carretera, sinó en ciutat, pels ciclistes, la cosa està més xunga.
1: Sí, pateixo. Abans estava cada dia a la carretera amb el perill que comporten els cotxes i això, i no ho veus. I ara sí. Ara quan surts en bici, com que no estàs assiduament, no ho fas cada dia, notes el perill dels camions, dels cotxes... Sí, i això fa por, i tant.
0: T'has fotut moltes hòsties? Alguna de greu?
1: A veure, jo amb trànsit no he tingut cap percance ni res.
0: En curses?
1: En curses sí. M'he trencat tres vegades la clavícula, sí. Per això ho tenim tots. I marques a la pell, cremades amb l'asfalt. Marques de guerra en tenim.
0: Com està el panorama del ciclisme? A mi m'avorreix, tret de les clàssiques. Estic aquí, estic esperant a Juan Ayuso, ja veig que ho faré vell.
1: I aquest any no.
0: No veurem res de bo, i m'avorreix el domini de Tadej Pogacar.
1: A veure, ara hi ha, jo els dic, cinc fantàstics, no? Hi ha un ramilleta de corredors que són els que dominen el calendari internacional, i ells mirant de no coincidir massa entre les proves d'una setmana, perquè donar per anar repartint-se una mica els premis, anem a dir, i coincidiran tots al Tour. Vale? Allà sí que hi haurà espectacle, perquè se fotran Vingegaard i Pogacar, doncs serà l'espectacle principal. Després per darrere ja vindrà el francès. El Seixas, ja veurem a veure què tal, però bueno, després serà el primer any que farà el Tour, si és que el fa, al final. Però bueno, sí que avorreix en el sentit que saps que segons la llista de dorsals de sortida marques un o dos que saps que són els que guanyaran, i ja està. O sigui, això abans potser no passava, és que era una mica més obert. Ara sí que aquests corredors són tan fantàstics que arriba a quilòmetre 80 per arribar a meta i arrenquen sols,
0: que això no s'havia vist mai, i que no els puguin, que no el puguin seguir, sobretot.
1: No, jo no sé això si en Merckx passava, però això a mi Merckx em cauria una mica fora de mi, però no és una cosa molt, molt normal ara.
0: I com està el futur del ciclisme aquí? El Vendrell, bueno, el Baix Penedès... No, després de tu, revisible.
1: Bueno, home, aquí tenim la corredora, no? La Benito.
0: La Benito.
1: Però... ostres, és complicat. O sigui, el veig, jo, a veure, estic seguint una mica els equips juvenils i els amateurs, i aquí corredors, ara per ara, així ens en perspectiva per poder veure a què pot arribar, de moment no en tenim. Això jo crec que falta una mica de planter a baix, en categories de cadets i això, però cap a la competició. I avui en dia hi ha molta gent que va en bicicleta, però a gaudir de la bicicleta i a sortir d'allò, però competició, no em veig de moment per aquí.
0: Un dia vaig escoltar la Mireia Benito explicant una cosa molt interessant. Va patir una lesió que li va impedir, crec que, anar al campionat del món, i ella deia amb tota la tranquil·litat del món que són gajes de l'oficio, és a dir, que bueno, pues, ja hi haurà un altre campionat del món. Això, no sé si tots els que heu competit a nivell professional ho teniu assumit.
1: A veure, campionat del món cada any se'n fan. També la Mireia té molts números per poder estar seleccionada un altre cop i poder participar-hi amb el següent i amb uns quants més. Uh-huh. Això sí. En el tema de nois és complicat poder arribar a una selecció nacional i poder anar-hi, no? però clar, que li pugui haver un corredor que el seleccioni i no pugui anar aquell any, a lo millor és una oportunitat, o sigui, una olimpiada que en puguis corredors és complicat,
0: clar.
1: Però bueno.
0: Bueno, que sàpiga la gent que tu a casa teva tens el lleó de veritat del Tour de França.
1: Sí, tinc...
0: sense haver guanyat individualment el
1: sí,
0: Tour.
1: Sí, tinc el lleó tamany gran, aquests lleons no es venen, és una cosa exclusiva del Tour, i llavors, ara no ho sé, però llavors s'entregava només el guanyador a París i a l'equip guanyador de la classificació general per equips, no? Llavors aquell any em va tocar, vaig tenir la sort de poder tindre el lleó gran i el tinc.
0: Explica'm com és de bonic arribar a París, si és que és bonic.
1: A veure, arribar a París corrent el Tour, sí, dona igual la classificació que hagis fet, ja és bonic. O sigui, perquè saps que després de les penúries que has pogut passar durant tot el recorregut, doncs arribes i té el seu mèrit, i personalment poder fer la volta als Camps Elisis és de lo més gran que hi ha.
0: Se'ns ha acabat el temps. Pròxima sortida en bici?
1: Bueno, tinc el calaix guardat, sortir d'aquí i arribar a Cap Nord.
0: A on?
1: A Cap Nord.
0: I això on és?
1: A la punta més amunt d'Europa, a Noruega.
0: La mare que t'ha parit. Gràcies.
1: Molt bé.

0: tots tenim una història per explicar. Ràdio El Vendrell us convida a passejar pel carrer Avinyó, el teu carrer. Els dimarts de 8:45 fins a les 9 del vespre. Entrevistes personals a gent amb vida per compartir. El carrer Avinyó s'emetrà també els dissabtes de 1:00 fins a 2:45 del migdia. Ja el podreu escoltar en format podcast a la pàgina web i a les xarxes socials de la ràdio i la televisió del Vendrell.
1: Escoltes Ràdio El Vendrell 107.1. Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local al 107.1 de la FM.

Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local al 107.1 de la FM.

0: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 a 2 del migdia i a les 8 del vespre.

El Cafè Literari. Cada dimecres a la tarda, a la ràdio del Vendrell, tindreu de lletres un programa, sigui jove o sigueu vos vell, al 107.1 de l'FM, a Ràdio Televisió del Vendrell, de 8:45 a les 9 del vespre, presentat per Arun de Balaguer. I remember that day I stood being a kid, the day I stopped being so happy, that day I started to quit all my dreams. Un cariño que sangró, un amor que no se olvida, es la huella de una herida que deja un...

0: La música de la nova era. Farem un viatge musical a la recerca de la bellesa. Els dimecres de 9 a 10 de la nit i els dissabtes d'11 a 12 de la nit, la música de la nova era a Ràdio El Vendrell.
1: Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local al 107.1 de la FM.

Ce la faccio, el programa de Ràdio El Vendrell que germana Itàlia i Catalunya, ja és aquí, els dijous de 9:45 a 10:45 de la nit i els dissabtes de 10 a 11 de la nit. Questo non è un programa normale. Parlemo de tutto e de niente. Chiacchierare, ridere, condividere e, importante, fare la merenda, la magia de la ràdio. També en podcast i a les xarxes socials, de no perdre.

0: tots els divendres de 9 a 11 de la nit, escolta el programa més heavy de Ràdio Vendrell, Iron Fridays.
1: Ràdio El Vendrell, al 107.1 de la freqüència modulada.

Ràdio. Escoles i instituts. Alumnes. Veus que parlen. Cada dimarts a Ràdio El Vendrell, un espai de ràdio escolar a les 6 de la tarda. Ens acompanyes?

0: La màgia de la sardana, un programa produït per la colla sardanista d'Enceres del Penedès i Foment Sardanista. A Ràdio El Vendrell, tots els dissabtes de 12 a 1 del migdia i en repetició diumenge de 11 a 12 del matí. També disponible a la web rtvelvendrell.cat. Escolta la màgia de la sardana.
1: Ràdio El Vendrell, 107.1, freqüència modulada. I a www.rtvelvendrell.cat.

Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta el millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat. Escoltes Ràdio El Vendrell.

0: A continuació, comença la repetició de la Calaixera, el magazín matinal de Ràdio El Vendrell.
1: Calaixera, moble proveït d'un cos de diversos calaixos superposats, destinat tradicionalment a desar-hi roba blanca o vestits, element decoratiu destinat a desar diferents objectes i elements. Ara resulta que també és un magazín radiofònic. Comença La Calaixera, el magazín matinal de Ràdio El Vendrell. Informació, entreteniment, seccions, participació, concursos... Cada dia de dilluns a divendres fins a les 12 del migdia amb Pere Sallent.
2: Ei, què tal? Com esteu, família? Gràcies per ser-hi. Bon dia i bona hora. Això, ens hi tornem a posar. Comencem una nova edició d'aquest espai matinal. Això ja és La Calaixera. La intenció i, sobretot, les ganes d'acompanyar-vos, d'explicar-vos sempre moltíssimes coses i de trobar això. Bé, simplement una bona estona de ràdio, senzilla, propera... Hi ha moltes coses, amb tot el rigor possible i tota la professionalitat que faci falta. Dimarts 26 de maig, programa número 3976. A més, si voleu dir qualsevol cosa en qualsevol moment, ja ens podeu enviar un missatge de WhatsApp al 686-101-101, molt fàcil, 686-101-101, o un correu electrònic a calaixera@rtp-alvendrell.cat. A partir d'aquí ja ben pendents de tot el contingut d'avui. Començarem sempre per la previsió del temps amb en Marc Rodero. Una primera cançó que ja hem triat, que escoltarem i que ens ajudarà a posar ritme, a començar encara amb més ganes, si cal, i anar ja directament després d'això cap a l'actualitat i les notícies destacades. Els esports amb en Jordi Graell, també el repàs que fem sempre a les principals portades, als diaris i altres aspectes d'interès. A les 10 en punt, actualitzem les notícies amb la xarxa de comunicació local. I després d'aquest butlletí, segona part de programa i encara més qüestions. Espai sobre empresa, emprenedoria, per exemple, amb aquest espai que ens aporta la coach i la mentora empresarial Begoña Cartagena a liderar-se per viure millor. I a banda, també secció habitual amb la FEC, la Federació Empresarial del Gran Penedès, a través del Baix Penedès Empresa. A les 11 actualitzarem les notícies, altra vegada amb els butlletins previstos, i ja ens quedarà tercera i última part. Avui, si ja, i com pertoca, en dimarts, secció tecnològica. Secció per perdre por a la tecnologia amb en Joan Molines de Goil, al Vendrell. I ens quedarà, això sí, una estoneta corteta, però una estoneta per participació, trucades... I acabar de composar tot aquesta jornada d'avui, això amb alguna petició musical, si voleu, o el que calgui, a través d'aquests punts que ja hem dit, WhatsApp, correu, i també a través del telèfon de directe que estarà operatiu en aquella tercera i última part, el 977-1570-69. I això, bàsicament, arribarem al migdia, ens plantarem a les 12 i ja està. Ja ho tindrem per avui, que es diu aviat, que són 3 hores de ràdio en directe. Gràcies per fer-ho possible, gràcies per ser-hi, per la confiança i també per la paciència.
1: La Calaixera, un programa unicat de tots. Ràdio El Vendrell t'acompanya, t'informa, et diverteix, t'escolta. Segueix-nos cada dia al 107.1 de la FM i també a la nostra web rtbalvendrell.cat.
2: El temps, primer apunt de servei, primera informació de servei per començar tot el contingut del programa d'avui, que passa per la previsió del temps amb en Marc Rodero, que ja ens acompanya telefònicament. Marc, molt bon dia.
3: Molt bon dia, Pere, bon dia a tothom.
2: Les temperatures, que segueixen agafant força, em sembla, aquests dies.
3: Sí, no se li veu en intenció de baixar ni de retrocedir una miqueta. Fins i tot entre dijous i divendres podríem tindre el pic més alt de la setmana. Per tant, seguirem parlant d'aquestes temperatures força altes, entre 5 i 8 graus per sobre del que tocaria per aquesta època de l'any, i que tot plegat fa, doncs, que cap a l'interior avui repetim la mateixa situació pel que fa a les temperatures amb valors que superaran amb escreix els 30 graus i a prop de la costa entre els 28 i els 30 també. Tot plegat, amanit amb sol, pràcticament de punta a punta del dia, com a molt algun nuvolet transitori, despistat, decoratiu, sense més malícia, i pel que fa a la situació marítima també prou tranquil·la, igual que aquests darrers dies a tots els quadrants costaners de la comarca. En definitiva, seguim parlant d'estabilitat, de tranquil·litat, d'absència de pluges i de temperatures notablement altes, pràcticament, Pere, de rigorós estiu.
2: Doncs bé, seguirem ben pendents. Mal, gràcies per la informació. Que vagi bé i fins demà.
3: Fins demà, bon dia.
2: Bon dia.
1: Ràdio El Vendrell, el 107.1 de la freqüència modulada.
2: Tot i que anem una mica més enllà de la primavera, perquè fa la meteorologia o les temperatures, encara estem en primavera, eh? Encara ens queda un meset, no? Em sembla ben bé, menys d'un mes perquè sigui l'estiu de manera oficial. I per això volem escoltar aquesta cançó de Rigoberta Bandini, que és una de les seves últimes cançons. Cançó de primavera.

0: pensé que podía quedarme.
1: Ei, l'ordinador que fa de les seves, però bé, Rigoberta Bandini, que ens portava aquesta primera cançó, cançó de primavera, cançó per posar en ritme i per començar el programa en directe i en sintonia a través del 107 Tambor de l'FM.
2: Viu el matí de forma propera amb La Calaixera, al magazín de Ràdio El Vendrell, amb Pere Sallent, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia.
1: Les 9 i 9 minuts. Notícies. El dia després de la sessió plenària d'ahir dilluns, pendents de tota la valoració informativa que podeu seguir en els punts informatius d'aquesta casa i de cara a La Calaixera tot just demà. Ja podrem explicar com va ser aquesta sessió. Ara anem cap a altres informacions, això sí, també informacions de caràcter polític. El PSC del Vendrell, que ha celebrat un acte públic i obert a la Plaça Nova, en què ha volgut rendir comptes amb la ciutadania quan es compleixen 3 anys de mandat. Tot

0: Pels socialistes, el programa no és només un conjunt de pàgines i de propostes, sinó que és un compromís públic amb la ciutadania. Ens el prenem de manera molt seriosa i això ens fa, doncs, i satisfets que des que vam començar a treballar amb l'inici de mandat, 8 de cada 10 propostes que vam proposar a la campanya són avui una realitat.
1: I ens queda encara un 17% de programa electoral, doncs, per fer. Són grans projectes que es poden veure als carrers, com per exemple el projecte de Rieres o el projecte de naturalització, però també projectes més intangibles, com projectes de cultura inclusiva, d'educació inclusiva, projectes que s'estan treballant des de les regidories més socials d'aquest Ajuntament.
2: Els socialistes també han volgut clarificar diferents aspectes que formen part del debat polític, com ara el del deute econòmic i la situació financera al consistori.
1: Una notícia que donarem avui és que ara mateix som el municipi de la província de Tarragona, de la nostra grandària, entre 25.000 i 50.000 habitants, amb menys ràtio de deute, desmuntant una mica els bulos que diuen que som un municipi endeutat.
2: I tot i que l'acte es podria veure com l'inici dels moviments de cara a les eleccions municipals de l'any que ve, des del PSC asseguren, diuen, que encara no es troben en aquesta tessitura.
0: Estem ara mateix centrats en desenvolupar el nostre programa de govern. Creiem que tots els esforços han d'estar dedicats ara mateix a l'alçada de que els mandrencs i les mandrenques reclamen, que és treballar, treballar i treballar, i complir amb allò que van prometre durant la campanya.
2: L'alcalde de la vila, Kenneth Martínez, ha estat l'encarregat de tancar un acte que el PSC ha englobat sota el nom de vendrellencament optimistes. I més qüestions encara municipalistes. L'Ajuntament del Vendrell ha activat tot el procés de redacció del nou pla d'ordenació urbanística municipal que ha de definir com ha de créixer el municipi. El primer pas és el de les aportacions ciutadanes que es poden fer a través d'una enquesta ciutadana en la qual tothom hi pot participar. L'objectiu és conèixer què pensen els vendrellencs i vendrellenques sobre la mobilitat, els serveis, les activitats, l'espai públic, l'habitatge i la protecció del futur del municipi. L'enquesta es pot consultar mitjançant en un codi QR disponible a les xarxes socials i a la seu electrònica del consistori. També es pot obtenir informació presencialment a l'Ajuntament, una fase que estarà oberta fins al 15 de juny. Més coses. L'embarcada, l'agrupació de cultura popular del Vendrell, que segueix de celebració, enguany commemora els seus primers 20 anys de vida amb un seguit d'activitats que han tingut aquest passat cap de setmana, amb un cercavila pels carrers del centre del municipi, un dels seus moments culminants. Dues dècades de balls i passió per les arrels que, malgrat les dificultats, es viuen amb molta intensitat i amb molt bones perspectives de futur. L'actual president de l'embarcada és l'Adrià Ferrer.
3: Bueno, fer 20 anys, realment, com que som una entitat sense ànim de lucre, molts cops tirar endavant no és fàcil. Aconseguir pagar totes les despeses que comporta poder ballar no és fàcil, vull dir, té molt de mèrit haver arribat fins aquí, però ho hem fet i ho seguirem fent.
2: La importància de la cultura popular, amb aquesta premissa corrent per les venes, l'embarcada ha viscut, doncs, un dels dies grans de celebració d'aquests 20 anys, com ara dèiem, una commemoració que s'engegava amb el 15è aniversari del Ball de Faixes, un dels més característiques de l'agrupació i que, partint de la plaça del Tívoli, ha recorregut bona part del centre de la vila enmig de l'emoció de formar part d'una tradició que enjugassa i que atrapa.
3: La veritat que és super, super maco, sobretot per festa major, tothom amb els nervis que té, la passió amb què ho viu. Jo crec que és una cosa que es transmet ja, si els balladors ho vivim, però és jo crec que és una cosa molt bona embarcada que ho sabem transmetre molt bé cap al públic que ens ve a veure. Si tu vas a veure un ball aquesta tarda o podes veure a Cercavila i la passió amb la que ballen els balladors al públic la percep i que això és una cosa, l'essència de l'embarcada.
2: Aquest dia de l'embarcada també donava protagonisme al ball de Gitanes i dels Pastorets, tots dos amb 20 anys ja també de trajectòria. Una passió indissoluble, la intensitat amb la que es gaudeix de la festa de les arrels al Vendrell.
3: Sí, que és un pilar molt important de la cultura d'aquí al Vendrell, perquè sí, justament el Vendrell que té una cultura popular molt, molt forta, i crec que l'embarcada, avui al final som 10 balls, 4 infantils i 6 d'adults, i doncs jo crec que això és un pilar superimportant, i aportem també una mica de, clar, amb aquests 10 balls, una diversitat que és molt maca de veure. Tu vas veient passar balls que al final poden semblar, tenen punts en comú, però al final són molt diferents.
2: L'embarcada que frega els 400 socis i sòcies i cada cop rep més peticions d'entrades dels balls. Una embranzida que fa mirar amb un futur amb força optimisme.
3: Mantenir els 10 balls que tenim ara, amb el número de gent que hi ha, intentar, doncs, dintre de les possibilitats, com he dit, sobretot tema vestits i tema, sobretot, si és veritat, el tema econòmic,

0: seguir-los mantenint vius, que la gent segueixi tenint ganes de pertànyer a aquesta entitat.
1: Una passió, doncs, que no té aturador i que s'ha de transmetre als, de petits dels adults i dels adults cap als petits. I seguim parlant de cultura, d'investigació, del Penedès, com a sinònim, això, de cultura i d'investigació. Per tercer any consecutiu, l'Institut d'Estudis Penedesencs ha lliurat els seus premis de recerca entre els alumnes de la vegueria. S'hi han presentat 20 treballs de 15 instituts diferents de les 4 comarques, de temàtica ben diversa i fortament ancorades al territori. En Ramon Arnabat, que ara escoltarem, és el president de l'Institut d'Estudis Penedesencs.
2: Jo destacaria dels treballs que han rebut aquest any, el gran equilibri que hi ha entre el que en diem normalment ciències i el que en diem humanitats, no? Hi ha hagut treballs de tot tipus, tots de molt bona qualitat, i la veritat és que la feina del jurat, del qual també formo part, doncs ha estat complicada a l'hora de decidir qui eren els guanyadors i quin era l'ordre dels guanyadors.
1: El primer premi de 1.000 euros se l'ha endut en Miquel Martí de l'Institut Milà i Fontanals de Vilafranca per un treball sobre castells, seguit de Carla Vallverdú amb 750 euros de l'Institut Mallafré de Vilanova per a una investigació sobre Carme Camps, qui va viure la República, la guerra i la posterior repressió franquista. El tercer guardó, dotat amb 500 euros, ha recaigut en Pep Palmés de la institució Igualada per una proposta basada en la habilitació d'una xarxa de drons ideada per prevenir incendis.
2: Els instituts de la vegueria del Penedès s'està fent recerca, i s'està fent recerca d'una manera important, i que tant els instituts com els tutors doncs estan col·laborant amb els alumnes perquè surtin molt bons treballs de recerca.
1: En l'acte de lliurament que celebrava a Vila Casals de Sant Salvador hi han intervingut, entre d'altres, l'alcalde del Vendrell, Quinet Martínez, i el delegat del govern de la vegueria, en Lluís Valls. I enguany, a més, hi ha hagut un lleuger augment de presentació dels treballs de recerca en relació a les dues edicions anteriors. I el Cor Orfeo Parroquial del Vendrell i el Cor Júbilo d'Alcanar van oferir un concert especial a l'Auditori del Tivoli. El director de l'agrupació d'Alcanar, el vendrellenc Gerard Romón, va ser un dels protagonistes d'un concert que va germanar totes dues corals i que ha estat una iniciativa de l'Associació Musical Pau Casals. En Llorenç Avinyó, dels Serveis Informatius, company, ens apropa la crònica d'aquest concert.
3: El Cor Orfeó Parroquial del Vendrell i el Cor Júbilo d'Alcanar van oferir dissabte un concert especial a l'Auditori del Tívoli. L'agrupació d'Alcanar està dirigida per un vendrellenc, Gerard Ramón, amb una dilatada trajectòria musical que va desenvolupar durant anys a la capital del Baix Penedès. Una de les seves aportacions a la coral d'Alcanar ha estat incloure al seu repertori Els Goigs de Sant Salvador, obra de Benvingut Socies. Aquesta peça i el Miserere del mestre Badia les van interpretar dissabte totes dues formacions.

0: I en literatura, literatura, arquitectura, l'Hotel Ra, l'antic sanatori de Sant Joan de Déu, ha estat al marc de la presentació del llibre Pallàs i Gamander, constructors avantguardistes del segle XX. Es tracta d'un treball fet per 25 autors que recull l'obra i la trajectòria d'una de les empreses constructores més importants de Catalunya del segle XX i que justament va fer el sanatori de Sant Joan de Déu. En la presentació d'aquest llibre també hi participava el regidor de llicències urbanístiques de l'Ajuntament del Vendrell, en Jero Merino.
1: Hoy presentamos este libro que está muy vinculado a nuestras raíces y a lo que somos como vecinos del Vendrell. Todos hemos crecido alrededor de alguna imagen, una u otra, del Sanatorio San Juan de Dios, hoy convertido en Hotel Ra, y que agradecemos que nos acoja en esta presentación de este libro, que va enfocado a los constructores del Sanatorio San Juan de Dios. No solamente el Sanatorio San Juan de Dios del Vendrell, sino también del de Manresa y también el de Esplugas, del Llobregat. Quiero decir que son unos constructores que fueron muy importantes alrededor de los principios de 1900, 1920,
0: etc. El treball posa en valor la història de l'empresa que va fer aquest i altres edificis i construccions prou importants a Catalunya. També podrem escoltar un dels coordinadors i impulsors d'aquest projecte.
2: Aquest llibre ve a explicar la història d'una gran empresa constructora que va construir des del Cremallera de Núria fins al Seminari de Tortosa i va construir per tot Catalunya. I nosaltres ens hem dedicat a buscar a cada poble que hi ha un edifici seu, a buscar un edifici emblemàtic i un autor. Per exemple, aquí hem trobat un autor, llavors tenim el Seminari de Tortosa en tenim un altre, a Núria en tenim un altre, i a cada poble hem trobat un autor, i per això arribem a ser 25.
0: I el propi edifici del sanatori va ser revolucionari quan es va construir.
2: La història, aquí en Rodríguez Arias era l'arquitecte, i els constructors van ser Pallàs i Gamander, els nostres, els que hem fet el llibre és per ells, perquè, i llavors ells van fer aquí, a més és molt bo perquè amb una foto surt en Josep Pallàs i l'Alfons XIII inaugurant el sanatori d'aquí de Sant Joan de Déu del Vendrell. A més, l'arquitecte aquest, en Rodríguez Arias, era un dels arquitectes punters de la seva època. Eren d'un moviment que es deia el Gat Pac, i van ser els que van portar la modernitat arquitectònica aquí al país. I Pallàs i Gamander van treballar molts per ells. I Pallàs i Gamander van ser, aquella època, com feien el Cremallera de Núria, tenien 1.200 treballadors. Quan els van expropiar l'any 36 en tenien 350. Va ser una gran empresa i hem volgut posar en valor això, una empresa constructora.
0: I el llegat d'aquesta empresa a la comarca en roman dempeus, tot i que ha transformat en aquest Hotel Ra, que a més és un referent arquitectònic.
3: Ràdio El Vendrell, 107.1, freqüència modulada. I a www.rtvalvendrell.cat. A la vida hi ha caps de setmana bons i ara més t'hem agendat un cap de setmana genial. Gaudeix-ne el 5, 6 i 7 de juny als llocs i paisatges de la Costa Daurada i les Terres de l'Ebre que van enamorar Gaudí, Miró, Pau Casals i Picasso. Un cap de setmana ple d'activitats lúdiques i culturals per a tota la família.
4: Amb el suport del Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona. Més informació a elpaisatgedelgenis.cat. Compra El Vendrell durant el mes de juny. Omple la butlleta i participa al sorteig. Podràs descobrir Catalunya guanyant una de les experiències exposades a l'aparador de Wisconsin Jeans del carrer Otto Ferrer. El Vendrell i 22 municipis més et conviden a descobrir Catalunya gaudint d'un dia perfecte amb la teva família o els amics. Compra a prop, arriba lluny. Una campanya organitzada per l'Ajuntament del Vendrell i el CIT, dins la xarxa Compra i Descobreix Catalunya. Més informació a Compra i Descobreix. Puncat.
3: Escoltes Ràdio El Vendrell. Calaixera, element decoratiu destinat a desar diferents objectes i elements. Ara resulta que també és un magazín radiofònic.
0: Les 9 i 23 minuts. Saltem cap als esports. Sempre és una informació d'en Jordi Grell.
5: Hola, bon dia. Avui toca parlar d'atletisme. La pista d'atletisme Joaquín Seijo del Vendrell ha acollit aquest diumenge al Campionat de Catalunya Sub-16. 200 participants d'arreu del país han disputat una jornada on ha brillat amb llum pròpia l'arbocenca Aina Velasco. l'atleta de 15 anys de l'Esportiu Penedès, ha batut el rècord de Catalunya de llançament de martell, amb 60,45 metres, superant així la marca establerta per ella mateixa la setmana anterior a Mataró, amb 60,40, que havia servit per batre el rècord vigent de Berta Castells des del 1999. De fet, la pròpia Castells està l'encarregada de posar-hi la medalla durant la cerimònia del podi. L'altre gran protagonista ha estat Anna Recuenco, de l'Avinent Manresa, que en aquest cas no només aconsegueix el rècord català, sinó també el d'Espanya, en llançament de disc, amb 49,19 metres, superant la marca que havia establert ella mateixa a Mataró uns dies enrere, de 48,95 metres. Una prova on Aina Velasco també aconsegueix la plata, amb un llançament de 42,81 metres. Escoltem el president del Rangers al Vendrell, Sergi Calatallut.
6: Hi ha hagut molt bona participació, ens ha fet molt bon temps, ens ha respectat tant el sol com el vent, i la temperatura pues, sí que ha sigut una mica alta, però la competició ha anat superbé. I clar, tot això, pues, al final la gent s'anima i hem tingut un rècord d'Espanya en llançament de disc femení i un rècord de Catalunya en llançament de martell i femení també. Dos proves de llançaments en les que s'ha fet un rècord en aquesta pista. És el primer rècord que s'aconsegueix o s'assoleix aquí, en aquesta pista, a nivell estatal i a nivell català. I estem molt contents per tots com anar i per com s'ha desenvolupat la prova.
5: En clau local, un altre moment destacat de la jornada eren els 3.000 metres marxa femenins, que comptaven amb la participació de Martina Domínguez i Júlia López del Runners al Vendrell. Finalment, Domínguez acabava en 11è lloc i López en el 13è, en una prova on s'imposava Ona Ròdenas de l'Hospitalet Atlètic, i completaven el podi Gisela Andrés del Club Atlètic Mollet i Magalí Jounou de l'Associació Atlètica Xafatolls de Mollerussa. Pel que fa a la prova reina dels 100 metres llisos, en categoria masculina es proclamava campió Jeremiah Obro de l'Agrupació Atlètica Catalunya, sumant així el segon or del dia després de la concita a la llargada, seguit de Marc Martí, del Club Atletisme Tarragona, i Hugo Gallardo, de l'Avinent Manresa, mentre que la femenina s'imposava Júlia Planes, de l'Avinent Manresa, per davant de Xènia Escritxe, del Cornell Atlètic, i Gal·la Porca, del Joventut Atlètica Sabadell. Tot plegat ha estat possible gràcies a una organització formada per una quarantena de voluntaris i voluntàries. Escoltem de nou Sergi Calatallut.
6: Suposa, el primer, feina. Feina, molta feina, però és, la veritat és que és molt gratificant. Volem fer que la pista llueixi, volem que es conegui el Vendrell i que el Vendrell sigui una referència atlètica dins de la província de Tarragona i de la comarca del Baix Penedès. I al final, encara que suposi feina, doncs és una satisfacció fer-ho i un orgull veure com s'ha desenvolupat.
5: Ara, el pròxim repte dels runners és la cursa trail al Vendrell, que es durà a terme el proper diumenge, 14 de juny.
7: Serveis informatius de Ràdio al Vendrell.
3: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre. La Calaixera, el magazín matinal de Ràdio al Vendrell.
8: I anem cap al Diari de Tarragona, perquè fa la repassada habitual de les principals portades als diaris, avui que són dimarts 26 de maig. A Tarragona, la Guàrdia Urbana recupera centenars de peces arqueològiques. Estaven en possessió d'un arqueòleg de Torredembarra. Sant Pere i Sant Pau recupera el punt de lectura 6 anys després. El barri també celebra la recuperació de la plaça de la Quinta Promoció després d'anys d'abandonament. Des de Reus, els arquitectes demanen no tirar l'edifici brutalista d'Àliques. A Tarragona, la falta d'acord impedeix el barri tecnològic de Francolí i troben joies i documents a casa de Zapatero. Deixem enrere aquesta portada, saltem cap al diari Ara. La UDEF fixa la casa de Zapatero com a lloc d'instruccions sensibles. El domicili particular del polític s'hauria utilitzat per tenir més reserva i control de la informació. El jutge demana a la policia que accedeixi a tots els correus de l'expresident dels últims 5 anys. I també es parla en portada de la onada de calor a Europa. Els londinencs que van llançar, es van llançar ahir als parcs a la fotografia al Parlament Hill en vestit de bany. Al Jardí Botànic de la ciutat, el termòmetre va batre tots els rècords, 34,8 graus. A França també es van assolir temperatures per sobre dels 30 graus. I proliferen els habitatges en locals comercials que no disposen de cèdula d'habitabilitat. En internacional. Trump lliga el pacte amb l'Iran a normalitzar les relacions amb Israel. El papa alerta dels perills de la intel·ligència artificial en la seva primera encíclica. I els esports, 9 catalans i cap del Madrid a la selecció espanyola. Saltem cap a l'avantguàrdia. El sumari acumula indicis que situen a Zapatero al capdavant de la trama. La policia afirma que les instruccions més sensibles als membres de la xarxa es donaven al domicili de l'expresident del govern central. Un accionista de Plus Ultra i amic del líder socialista es va reunir amb un tipus de cepi, diu la UDEF. Les Illes, la investigació sosté que l'empresa WhatsApp emetia factures per encobrir pagaments. I els socis de Sánchez apunten a l'avançament electoral, però sense avalar una censura. I desenes de joies confiscades en una caixa forta del despatx. Això en l'Escorcoll. Requesens, responsable de Renault, es perfila com a nou conseller delegat d'Indra. El papa alerta de la seva primera encíclica contra els poders que controlen la intel·ligència artificial. El pontífex sobre l'automatització, qui domina les plataformes pot incidir a l'imaginari col·lectiu. De fet, en fotografia de portada, la imatge de Lleó XIV signat l'encíclica Magnifica Humanitas ahir al Vaticà. En esports, el Mundial, 8 jugadors del Barça i cap del Madrid a la llista. I sobre un assaig clínic, una teràpia abaixa el colesterol un any amb una sola dosi. L'actualitat i la informació en totes aquestes portades habituals, sí que sempre expliquem, ens ajuden a acabar de conformar i acabar de conèixer una mica millor la informació del dia.
3: Escoltes la millor oferta radiofònica, la millor música, la millor actualitat. Escoltes Ràdio El Vendrell.
9: Parar. Frenar. Sintonizar. Los martes a las 21 horas traemos todo el sonido del Pampas. Rock and Roll es de las dos orillas, todos los martes 21 horas en el Pampas Rock.
3: Radio El Vendrell, 107.1.

0: Doncs vaja, de ple seguim, més contingut, i com ja és habitual, cada començament de setmana el que fem és això, és trobar, reunir la tribu del Pla Educatiu d'Entorn, i tornem a dir altra vegada l'oportunitat de poder conèixer tota l'activitat que es desenvolupa, i en aquest cas torna a ser un d'aquests dies, a través de centres educatius, escoles, instituts, però més enllà i en moltes ocasions també conèixer una mica això, projectes educatius, psicopedagògics, i que es desenvolupen al municipi del Vendrell. Però ja hem dit que avui tornem a marxar cap a una escola, i en aquest cas marxem cap a l'escola Àngels Garriga, i amb un fet que, clar, ens toca molt de prop i que a mi em fa molta il·lusió parlar-ho, que és la ràdio, o com a través de la ràdio es pot treballar la llengua, entre d'altres. I justament hem de parlar d'això. I tenim una bona representació de l'escola. Juliana Ballester, molt bon dia.
1: Molt bon dia.
0: Com va això?
1: Molt bé, molt bé.
0: Sí? Gràcies per acompanyar-nos. I al teu costat, el Joan Cantó. Joan.
2: Hola, bon dia.
0: Com va?
2: Molt bé, molt bé. Molt content d'estar aquí.
0: Fantàstic. Ràdio a l'escola, veniu a la ràdio del Vendrell per explicar la ràdio que feu a l'escola. És fantàstic, això, És una mica metaràdio, Parlar de ràdio dins la ràdio. Però per començar, ja directament, és una gran eina la ràdio, sí o no?
1: Sí, la veritat és que sí.
2: La veritat és que sí, és una eina meravellosa, fantàstica,
0: clar.
2: Per compartir i per portar-ho a terme a l'escola.
0: Clar, clar. L'objectiu principal que la treballeu vosaltres és a través de la llengua oral, de la comunicació oral sobretot, però clar, a partir d'aquí podem afegir tantes coses, no? Això de la ràdio, no?
2: Sí, tant.
0: Continguts, temes, entrevistes, el que és la pròpia comunicació... Mm-hmm. No acabaríem mai,
2: No acabaríem mai, la llista és infinit.
0: Que bé, em fa molta il·lusió, de veritat, que l'eina, a banda de ser aquesta feina diària que fem nosaltres, almenys sigui un recurs i una eina pedagògica importantíssima. Que bé. Doncs explicar una mica com comença tot. Sé que és a través de tot un material que es facilita a les escoles, que és com... És una maleta, amb tot ple de material. Explica-m'ho vosaltres, sisplau.
1: És una maleta molt xula que arriba a les escoles, que ens arriba amb tabletes de ràdio per treballar la ràdio, per treballar la televisió, i res, arriba a l'escola. Clar, no la sabem fer molt bé servir.
0: Clar, és molt tècnic.
1: És molt tècnic tot, sí. Però hi tenim una persona que s'han anat formant perquè puguem utilitzar-les.
0: Val.
1: I des de l'any passat que les anem utilitzant per fer diversos programes de ràdio interna de l'escola.
0: Mm-hmm. Molt bé.
2: Sí.
0: Clar, a partir d'aquí desenvolupar tot un projecte pedagògic i d'anar treballant al llarg del curs. Alumnes de sisè, m'heu comentat abans,
1: Sí. Sí. Es va decidir és que de l'escola treballem la part de la llengua oral des de primer fins a sisè d'una manera sistemàtica.
0: Val.
1: Llavors es va decidir des de l'escola que a sisè, com que teníem aquest material tan xulo, aprofitar per fer ràdio.
0: Val.
2: Totalment. Val. És un projecte que pues, també que naix de la voluntat de practicar la llengua catalana oral, però també de conèixer un mitjà de comunicació com és la ràdio, no? Que ara posen tot a l'abans de les tecnologies, la ràdio com que ha quedat un poc en segon pla, no? Però bueno, que sàpiguen també que la ràdio és un bon mitjà de transmissió d'informació, i ells també ho coneixen, i és ficar-se en el lloc d'una persona que està davant d'un públic que no veu, però que també ha de buscar aquesta expressivitat, no? per a poder arribar als que són els seus oients.
0: Correcte, no? Correcte. A més, també amb criteri, això també és molt important.
2: Exacte.
0: No? És a dir, saber discernir en la informació veraç, contrastada amb mitjans veraços i concertats. I això també és, això és educació, també, no? Saber que els mitjans, doncs, també s'han de concertar i també s'han de conèixer, no?
2: Totalment.
0: És important, és important. Però que a partir d'aquí ho treballeu, entenc, i ara ens ho explicareu, d'una manera distesa, fent un programa de ràdio, entenc, no? Com és això? És a dir, com treballeu físicament?
2: Mira, primerament el que fem és buscar temes d'interès que toquen alguna curiositat als alumnes, i a partir d'ahir fer la búsqueda, aquesta búsqueda que acabes de nombrar, contrastada d'informació, per després oferir un contingut veraç i contrastat sobre algo que els interessa. Ho fem també en l'objectiu perquè participem també al Irradiant Paraules, que és una iniciativa d'aquí el Vendrell, que participen totes les escoles, on la finalitat és crear un programa que fan en directe a un dels teatres, i a partir d'ahir es practica amb el material que tenim a l'escola, es practica a través d'aquests temes, creem un guió i a través d'activitats per treballar la vocalització, la dicció... també perquè encara que no tinguin públic davant, els nens i nenes es fiquen molt nerviosos. Aleshores, fem diferents tipus d'activitats també perquè ells es senten segurs i ho puguin anar practicant.
0: Clar, clar. Estic convençut, i la majoria d'ells no he tingut mai contacte amb una ràdio, això per suposat, però inclús potser, segons quines generacions, ara potser està canviant amb el tema del podcast i tot plegat, però molts d'ells inclús no saben el que és una ràdio. Segurament no l'han escoltat mai, la ràdio. No.
2: Totalment. I ja et dic jo, sí. jo puc verificar que no l'han escoltat.
0: Veus? Doncs això per nosaltres està molt bé, també s'ha de dir, eh? Clar, és això, sí que és cert que ara, doncs, sí que coneixen, no? Quan veuen un micro, almenys ja saben el que és un micròfon, sí que és cert que ara, doncs, estan rodejats, els més joves d'això, de podcast, i segurament que deuen escoltar o han vist algun podcast a través de xarxa. I no deixa de ser ràdio, això.
2: Totalment.
0: Sembla que sigui un invent d'ara, però fa 100 anys que es fa ràdio. Ha canviat la difusió, però la manera de fer és la mateixa. Un micròfon i xerrem.
2: I ja està.
0: No?
2: Sí. De fet, també és un dels temes que toquem també a tercer cicle, el tema del podcast.
0: Val.
2: Possiblement és com un impàs entre 5è i 6è, no? Que és la primera toma de contacte que fem és de 5è.
0: Clar.
2: Amb el podcast, perquè és veritat que és el que més a prop es toca.
0: Sí, sí, sí.
2: Ara, és a dir, és el que més a l'abast tenen. També en el tema de la imatge, que els agrada molt veure el vídeo, no? No sols escoltar la veu, sinó també veure com estan parlant.
0: Sí, sí, sí. Perquè amb aquest material audiovisual del qual disposeu, també hi ha càmeres.
2: També hi ha càmeres, sí, sí. I un croma. Croma,
1: sí, un croma molt xulo.
0: Jo, en alguna època que l'havia vist, inclús, mira, me'n recordo, ja fa molts anys, hem fet ràdio, amb aquesta ràdio, no recordo quina escola va ser, que vam anar a fer un programa de ràdio especial des de la Calaixera, des d'aquest espai, eh? I vam fer-ho amb aquesta maleta, en aquest cas era una caixa, era un rack, que dèiem nosaltres, únicament era de ràdio, però ara veig que s'ha anat complementant, i tenim això, imatge, croma, ostres, està molt complet, doncs.
2: Sí, és molt complet, de veritat.
0: És un bon recurs... Però sí que és cert que també fa falta altres recursos, eh? No vull entrar per aquí,
1: sí.
0: Però...
1: Hombre, sí, podria entrar.
0: S'ha de dir, és un molt bon recurs, és evident que és un gran recurs pedagògic, però que és cert que la ràdio és bona, però també els professors també fan molta feina, també és un molt bon recurs.
1: És un molt bon recurs.
0: Segons que les inversions també serien de... Bé,
2: totalment.
0: És un tema...
2: Deixem-ho-hi.
0: Va, tornem això, al món de la ràdio. Suposo que ells... Tot i aquesta desconeixença inicial al món de la ràdio, un cop s'hi posen i ho coneixen, encantats, no?
2: Sí, ells estan encantats, ells de veure's... Al principi semblen com molt vergonyosos i vergonyoses, però després, una vegada es fiquen davant del micro, s'engega la llumeneta vermella i es fiquen els cascos, entren en situació,
0: clar.
2: De veritat, i es tiren avant, ho han fet molt bé, la veritat, han tingut molt bons resultats.
0: Que bé, que bé, que bé.
2: Han tingut molt bons resultats.
0: A més, això, continguts o temes que ells trien...
2: Clar.
0: Podem saber quins són aquests tries? És a dir, quins són els temes d'interès avui en dia de nens de...
2: Doncs et sorprendràs.
0: Sí?
2: Molts han parlat de desastres naturals.
0: Què dius?
2: Sí, amb tot això de la Dana a València,
0: sí, sí,
2: tot
0: sí,
2: el
0: sí,
2: que
0: sí.
2: ha passat i això, de desastres naturals l'han parlat molt. Altres han tirat més a recomanacions de pel·lícules, recomanacions de llibres, de jocs de taula també. Van fer una pluja d'idees prou àmplia, la veritat. Però sobretot els desastres naturals també.
0: És curiós, eh?
2: Sí, a mi m'ha sorprendre molt. Tenim molta curiositat sobre aquest tema.
0: També indico una mica les inquietuds dels més joves,
2: sí.
0: No, en aquest aspecte, o ganes d'explicar alguna cosa que segurament els deu rondar al cap, i és una bona manera d'expressar-ho, d'aquesta manera. I això, tornem-ho a dir, a partir d'aquí elaboreu un programa a l'ús, no? Suposo que amb entrevistes, seccions,
2: sí.
0: reportatges o el que trieu fer, amb aquests temes que ells van triant, eh?
2: Exacte. Alguns ho fan més informatiu, no? Com siguent més amb una filita més informativa. Altres sí que fan entrevistes, altres ho fan com una mena de conte, tot aquest tema, per exemple, un grup se recorda que va triar el reciclatge, jo va explicar una història sobre el reciclatge, que ells, en informació contrastada, es van inventar i van poder anar fent-ho.
0: Molt bé.
2: És a dir, han fet com una mescla, no? Si fan més entrevistes, és més rotllo ràdio, no? Però també, com el que hem dit abans del podcast, també algo més informatiu.
0: Sí, està clar. Que això, doncs, clar, es van sorgint aquests diferents productes,
2: exacte.
0: Podcast, digue-li com vulguis, que després què feu amb això? Ho emeteu?
1: Ho han gravat.
2: Exacte.
1: Ho tenim gravat.
2: Sí.
1: I em sembla que només un per cada trimestre, no? Hem dit.
2: Sí, no, un de cada classe,
1: de cada classe?
2: Ha sigut emès aquí a la ràdio, a la ràdio del Vendrell.
0: És veritat, li radiant paraules, no.
1: No
0: recordo el títol, però el fareu buscar, que és aquest programa setmanal que es fa aquí a la casa, que està conduït per l'Anna Ibars, que de fet l'Anna Ibars és la conductora de la Irradiant Paraules, i ara en parlarem, d'aquest Irradiant Paraules, aquest programa que podeu escoltar cada setmana els dimarts aquí a Ràdio el Vendrell, és Veus que Parlen.
2: Sí.
0: Veus que Parlen, és veritat, i entre ells podeu anar escoltant aquestes càpsules que elaboreu a les escoles, que després no sé, també és un bon recurs, no sé si teniu canal propi per poder emetre o que poder de la pàgina web la, les no, famílies el puguin escoltar.
1: Sembla que ho pengen o a la pàgina web o envien directament a les famílies.
0: Va, això està bé, no?
1: Perquè ho puguin escoltar.
0: Clar. Aquí sempre diem no, que les famílies puguin ser conscients de la molta cosa que feu i de quina manera ho feu, i aquest pot ser un bon argument. Mireu quin programa de ràdio més xulo que hem fet, no? En certa manera, això està molt bé. Mm-hmm. I això, perquè fa l'Irradiant Paraules, del qual hi participeu, ara estic parlant de memòria, eh? Sí. Crec que és el 8 de juny, ho
1: sabeu? És que han canviat les dates per les vagues, no sé la data exacta.
0: Crec que inicialment era finals de maig, per aquests canvis crec que va passar, i finalment crec que és el 8 de juny.
2: Dilluns, crec, sí.
0: Sí?
2: És un dilluns, sí. Pot ser.
0: O un dilluns... Perdó, que és un juliol. Sí, dilluns 8 de juny, crec, eh? És igual, aquella setmana de juny, i el que també vull dir que hi participeu vosaltres, i participen moltes escoles de la comarca, i a més, és un programa que la gent podrà escoltar en directe des d'aquest espai, perquè a més coincideix amb la Calaixera, i encantadíssims de donar la senyal a través del 107 en Podrem FM perquè es pugui escoltar arreu de la comarca. I per això és important destacar-ho i recordar-ho.
1: Sí.
0: Ja dic, no recordo ben bé la data, però ja la informarem i la direm. Que pertoca i que l'audiència estigui ben present i que sàpiga quin serà el dia que es farà aquest Irradiant Paraules, que si no m'equivoqui, no hi ha canvis, es tornarà a fer des de l'escola de música, no?
1: Sí, crec que sí.
0: A l'auditori del Tívoli, i on hi van totes les escoles. És un dia, una jornada molt xula, eh?
1: És una jornada molt xula, realment. Crec que és la tercera vegada ja que la fem, la segona? Tercera vegada. I realment els nens els tornen encantats.
0: Clar.
1: Els agrada molt perquè veuen com es fa un programa de ràdio en directe. Clar, sí que és molt diferent, que no és una ràdio...
0: Sí,
1: no és un estudi,
0: però...
1: Però els hi fa molta gràcia.
0: Clar. No, però està bé.
1: I disfruten molt. Uh-huh. I com que és una cosa que ho van treballant al llarg de l'any, estan molt contents.
0: No, i això, i ho tenen ben present, sí. I ho han treballat, i els hi permet conèixer el mitjà i tot el que desenvolupa, sobretot, amb això. Llengua oral, perquè tot parteix de la llengua oral...
1: En català, sobretot.
0: Que el que recull és això, saber expressar-se correctament, de manera adequada, una mica es persegueixen aquests objectius pedagògics, no? Però tot això, els alumnes ho assumeixen sense voler, que jo crec que és la millor educació possible.
1: Sí, que ho és.
0: Jo sense ser mestre, que quedi clar, però no, a vegades aquest tipus de feines, i jo sé que per sort també avui en dia l'educació va cap a aquest punt, d'aquesta educació manipulativa, de projectes, amb matisos, que no tot ha de ser així, però sí que és cert que, clar, treballar-ho d'aquesta manera, ells no són conscients de que estan fent una classe, em fa l'efecte, però en canvi estan assumint moltes coses.
2: Sí, la paraula que has dit és perfecta, és inconsciència, és a dir,
0: clar.
2: Perquè és veritat que l'ús del català avui en dia, molts l'estan atribuint sols a l'àmbit acadèmic, no? És que he d'estudiar el català perquè l'he de fer, però ells en aquest cas, no estan pensant que estan parlant en català, simplement l'estan parlant, que és la millor manera de mantenir una llengua viva.
0: Correcte, ostres, que bé. I després, si ells els genera l'interès d'escoltar ràdio o escoltar podcast, doncs mira, potser també triaran de fer-ho en català, no? Que és una molt bona manera. N'hi ha poquets, però encara n'hi ha de podcast en català o ràdios en català.
2: Com és aquesta?
0: Fantàstic. Que bé. Ostres, en podríem parlar molta estona. També és un tòpic de la ràdio, aquest de podríem parlar molta estona, s'està temps a sobre. És cert, ens quedem sense temps, però això, reivindicar aquesta feina que feu des de les aules en aquest aspecte, i si utilitzeu la ràdio, doncs millor que millor, perquè fa la nostra part. No sé si voleu comentar alguna cosa més, de tot el projecte. Ho hem dit tot, de veritat,
1: sí,
0: de manera
1: sí,
0: oberta.
1: Sí.
2: Molt bé, ho han dit absolutament tot el
0: fantàstic,
2: que treballem i tot el que
0: fantàstic.
2: Fem.
0: Doncs endavant. També aprofito que, de fet, quan veniu aquí, en moltes ocasions veniu en samarretes grogues, i també aprofito per reivindicar i per donar suport a tot el col·lectiu, al món educatiu en general, que esteu lluitant perquè l'educació sigui realment com ha de ser al segle XXI i en català. Gràcies.
2: Moltes gràcies.
0: De veritat. Fins aviat.
1: Fins aviat.
2: Fins aviat.
3: Cada dia de dilluns a divendres fins a les 12 amb Pere Sallet. Escoltes Ràdio El Vendrell.
0: Això que ara dèiem i que sempre repetim, que és l'oportunitat de poder anar coneixent els autors, autores, escriptors, escriptores que formen part de Coma-ruga Literària i que, de fet, donen aquesta manera de fer I aquesta manera de donar a conèixer el món de la literatura, no només com a escriptor, sinó també moltes vegades com a lectors, com crec que avui és el cas. Perquè avui tenim l'oportunitat de conèixer una mica més, literàriament parlant. En principi, i nom real, crec que no li importarà que li diguem pel seu nom real o anem directament al pseudònim. Cristina, bon dia.
4: Digue'm com vulguis, Cristina. Cristina és el com em coneix a tothom.
0: Bé.
4: Cristín Tells és el pseudònim que em vaig inventar per les meves històries.
0: Cristín Tell.
4: Sí, Tells és contes.
0: Molt bé, fantàstic. Doncs si vols, mira, et coneixem per aquest nom artístic, no? Nom artístic, perdó, no, no és nom artístic, sinó per pseudònim literari. Diem-ho bé, això.
4: Correcte.
0: Diem-ho bé. Tinc entès que, a banda d'escriptora, ets una gran lectora.
4: Sí.
0: Com és això?
4: Pues, bueno, m'encanta molt llegir. De fet, abans no podia tindre tant de temps perquè estava amb el que era el grau de turisme. Uh-huh. I quan vaig acabar el grau i vaig gaudir de la pandèmia, em feia un munt de llibres a la setmana.
0: I això va desenvolupar aquest amor per la lectura, tot i que ens consta que ja de més joveneta sí que havies escrit alguna cosa, però, diguem, el començar a escriure et va venir per la passió a llegir, entenc.
4: Exacte. Uh-huh.
0: De manera natural?
4: Va ser una amiga que em va dir, escriu. I vaig explicar un somni un dia i em diu, escriu aquest somni. Mm. No, que em dona por, que això no, que l'escriguis. I vaig dir, mira, relaxa't, deixa'm que termini el treball de fi de carrera, que és molt, em porta molt mals de cap, i després ja parlem. I llavors va ser quan va arribar el primer llibre.
0: Molt bé. I això quan va ser? Quin any va ser això?
4: Això t'estic parlant, em sembla que era 2021.
0: Ostres. I a partir del 2021 han arribat, perquè jo, clar, he estat mirant, i he vist, crec que no m'equivoco, fins a 30 publicacions diferents.
4: Bueno, estem parlant del e-book i de la versió en paper, o sigui que...
0: Clar.
4: Estan 18-19 llibres.
0: D'acord, bueno, igualment són molts, clar, és doblat si estem parlant del format digital. Però clar, a mi m'apareixien 30 entrades a publicacions teves, tot i així, posem les 18. Són moltes.
4: Sí. És que m'apassiona molt el tema d'escriure... I, bueno, és el que passa a vegades, que quan estàs en el moment... És que a mi em passa que a mi m'agafa tant el tema que fins que no acabo d'escriure la història no puc. Llavors, tinc moltes històries escrites, uh-huh, que encara estan per publicar.
0: Uh-huh. Ostres.
4: Que, bueno, que les escric, les deixo al calaix i després quan a mi hi ha alguna que se'm dona, dic, la retrobo i l'agafo.
0: Uh-huh. Això demostra una gran imaginació per part teva.
4: Sí, no, tinc molta imaginació en aquest cas.
0: Però quin tipus d'històries estem parlant? És que...
4: Doncs són novel·les. Vaig començar amb el tema de l'eròtica, perquè era el que més llegia en aquell moment, però ara m'estic passant... Ara ja m'he passat amb un altre puesto. Uh-huh. Hi han històries d'homes llops, hi han històries de bruixes, que aquestes haig de treure algun cop a la segona part. I ara m'estic destinant molt amb l'humor negre. Romàntica,
0: sí.
4: Humor negre, i, bueno, i amb comèdia.
0: Val. Sempre ficció, entenc?
4: Sí, no, són històries que no són reals.
0: Val.
4: Per exemple, hi ha una que vaig fer fa poc, que pot ser bastant real, però hi ha una opció onírica que ja fa que aquesta història no sigui molt, molt real, però bueno,
0: bé,
4: està molt bé la història.
0: Bé, és el que dèiem, tot parteix d'aquesta imaginació, i li afegeixo, d'aquesta creativitat, que tinguis aquesta extraordinària facilitat per escriure. Ho dic moltes vegades, ho dic molt sovint, que escriure no és fàcil. No el fet d'escriure en si, el fet d'escriure, sinó és el fet de crear històries, d'inventar-les, de plasmar-les, de que puguin ser interessants, que puguin agradar als lectors. És, crec que sumament complicat, però en canvi tu tens una facilitat pasmant.
4: Sí, no sé, serà la meva imaginació, les meves idees d'olla.
0: Clar, no, i a més m'agrada, i crec que també és prou destacat que ni tan sols ho puguis explicar, que és una cosa, doncs, que et ve molt de dins, doncs, no? Simplement ni ho penses ni ho reflexiones. Simplement són històries que vols escriure, i ja està. Que això té molt de mèrit.
4: Sí. Bueno, fixa't, hi ha una que es diu Haz que cuente. Val? Aquesta història és una noia que al capítol 2,
0: sí,
4: el seu marit, ja et faig el spoiler, la mata.
0: Ai.
4: Però en el capítol 3 apareix Atropos, la diosa que talla els fils de la vida, i li dona una segona oportunitat. Que és la part onírica que et dic.
0: Val,
4: llavors, en aquí la fa retornar a la seva vida 10 anys abans perquè surti del, de, surti
0: val,
4: del,
0: sí, sí,
4: del
0: sí,
4: camí predeterminat i a veure si pots seguir un altre camí i que la, i que la pel·lícula que està veient a la seva pantalla plana sigui diferent, que està avorrida de veure com les noies tenen aquesta situació de que...
0: Sí, sí, sí. Uau, no, a més toca temes complicats, a més, socialment complicats, sí, per desgràcia. Ostres, clar, estem parlant de 18 publicacions diferents. Clar, se'ns farà molt complicat poder explicar-les totes, perquè són moltíssimes. No sé si ens podem quedar amb les últimes, o has parlat d'aquesta, justament, aquesta obra més onírica, però no sé si volies destacar o les últimes que has publicat, o amb alguna més en concret.
4: L'última que he publicat és la segona part d'una que vaig publicar l'any passat a l'estiu, que es deia Pacto Embarazoso, i ara és El preu del pacte, que és, en la primera història, les noies es volen quedar embarassades, però sense el consentiment d'un home. Volen sense nada, volen... És una història una mica alocada, que va ser la primera novel·la, i la segona és, elles estan embarassades, han escapat de la seva vida, i els nois no poden s'han obsessionat amb elles i necessiten trobar-les de nou. Llavors les troben. I ahí es veuen el tema de que se les troben amb la panxa, que ja tenen, ja estan avançades, que estan d'entre 24 i 28 setmanes. I bueno.
0: Bé. I aquí està la història.
4: Cadascú té la seva situació per trobar-la. I hi ha un que era, hi ha un dels nois que és rotllo, no sé si te'n recordes, el Sandor Cooper, el de Big
0: Bang Theory. Sí, home, i tant, que és un gran personatge.
4: Que,
0: sí.
4: Te'n recordes que per tindre una relació fa un contracte...
0: Ah, sí. Correcte.
4: Doncs, el noi d'una fa una relació, un contracte de relació, i com la tanca, no l'ha tancat, doncs... La relació continua.
0: Sí. Ostres, que curiós. Uau,
4: un rotllo molt raro.
0: Sí, no, està bé. Clar, tot això, que és, clar, la dificultat per una banda, però també la gràcia de qualsevol novel·la, que és tot això explicat, però novel·lat, és a dir, una història, una trama, entenc, amb el seu desenllaç, presentacions, etc, que és una mica que és el que és escriure un llibre, no? Em fa l'efecte.
4: Òbviament.
0: Sí, ni més ni menys. 18 publicacions. Convidem des d'allà que la gent, a través de Christine Tells, doncs entri, no sé si tens perfil d'Instagram, i a través de...
4: D'Instagram, de TikTok...
0: Val, poden seguir-te, conèixer totes aquestes novel·les, i on també les poden comprar si estan interessats.
4: Clar, si la poden comprar directament a Amazon, però si me la demanen a mi, jo sempre li puc enviar un regalito amb el tema.
0: Doncs vinga, que ho facin, doncs, això. Les ganes de conèixer com són els teus llibres, evidentment, d'adquirir-los i de llegir-los per suposats i que et puguin seguir. Sempre ho pregunto, també, tema d'edició, de publicació, en el teu cas és autopublicació, entenc, no?
4: Sí.
0: Com és aquest procés? El fet de dissenyar, de crear també això de les portades, la maquetació, que tampoc no és un mal menor, eh?
4: A veure, jo me lo guiso, jo me lo como, jo me lo faig tot, jo ho faig a través de Word, maqueto a través de Word, les portades, les últimes portades que tinc estan dissenyades per la meva filla, que té 15 anys, li agrada molt dibuixar i, ostres, no se li dona malament.
0: Molt bé, un valor
4: ja estan molt xules.
0: Molt bé.
4: Llavors, les portades li dic més o menys el que vull i ella ho dibuixa al PC i, bueno, i ho fa. I bueno, la maquetació doncs, és una mica mirar com ho tinc, mirar que tot quedi quadri, que no hi hagi viudes, que no hi hagi... bueno, el típic.
0: Sí, sí, sí, sí. Que és complicat, també. La maquetació és molt complicada, crec.
4: Sí, no, no, és complicada, però bueno, si ja saps com funciona l'aplicatiu, ja...
0: No, no, clar.
4: Sí, és un pim-pam-pum.
0: Sí. No, no, clar, com tot, quan ho tens per mà, però és una mica com escriure, que tu ho fas molt fàcil, però realment... No ho és tant, no sé com dir-ho, que has de tenir una mica aquest do o de manera innata, poder fer-ho amb aquesta naturalitat que tu estàs explicant, cosa que, torno a dir, crec que és envejable. Doncs escolta, no podem fer res més això que recomanar que la gent segueixi els teus perfils, que conegui aquestes moltes publicacions, que les segueixi, que les triï, que les llegeixi, que segur que s'ho passaran molt bé amb aquesta àmplia tipologia de temes, que està molt bé, i pendents de lo que puguin arribant, perquè ja deies que tens moltes coses escrites i que suposo que mica en mica també les aniràs publicant, oi?
4: Sí, exacte. També ara ve la segona part que vaig publicar el setembre de l'any passat, que va ser la Más fuerte que la mafia. Ara ve Más fuerte que el legado, Más fuerte que el... Espérate. Más fuerte que el secreto y Más fuerte que la venganza. Ahí venen. Ahí t'ho deixo.
0: Vaja. Oida.
4: Que les tinc escrites i que les estan escrites, l'únic que em falta és... retomar-les, corregir, sempre que corregeixo acaba afegint capítols, traient, quitant, bueno...
0: També és habitual, això també, jo sé que passa, amb les correccions sí. I en les relectures d'això sempre hi ha canvis. I això crec que heu de fer l'exercici, no?, d'arribats a un punt que ja no de tocar res més, ja, no? Aquí em planto i ja no toco res més, si no,
4: sí,
0: no acabaríeu mai,
4: passa,
0: tampoc.
4: Perquè ara vull fer les edicions dels primers llibres que vaig escriure... I em passa que és que és reescriure tot.
0: Clar,
4: no
0: canvi,
4: és d'això, perquè clar, però pensa que han passat 5 anys
0: sí.
4: De lo que jo vaig escriure per primera vegada, el primer llibre, a lo que és a com escric ara, és molt diferent. Llavors, em costa molt de no tocar.
0: Clar, no, és lògic, és també un procés que heu de passar a les escriptores, en aquest cas. I escolta'm, també sempre ho pregunto, com és que vas conèixer a com a Rugal Literària? Crec que tu ets de Barcelona, o vius a Barcelona, no? O...
4: Sí, sí, a Barcelona.
0: I com és que vas conèixer a com a Rugal Literària? Com vas arribar fins aquí?
4: Pues, si t'ho dic la veritat, va ser en un event, en un mercadillo literari, allà al Masnou.
0: Molt bé. Sí, sí, sí.
4: Estaven ja... elles allí, vam parlar i em van dir, doncs fica't.
0: Clar,
4: pues vale.
0: Doncs mira.
4: I continuo des d'allà, des de fa 3 anys.
0: Molt bé, fantàstic. Que bé, que bé. Doncs enhorabona per tot això, per aquesta implicació amb les lletres, amb les lectures, tot plegat. De veritat, amb ganes de conèixer tot allò que vagis fent o el que tens fet fins ara, que ja és molta cosa en aquests només 5 anys, només entre cometes, però ostres, per fer 18 publicacions en 5 anys, oida, poca broma. Gràcies, Cristina, de veritat, que vagi molt bé.
4: Gràcies a tu per tot.
0: Un plaer, fins aviat.
3: La Calaixera, el magazín matinal de Ràdio El Vendrell.

0: Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al sense tambú de la FM. Entreteniment, informació, música, esports... Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local, al sense tambú de la FM.
1: Esteu escoltant la repetició de La Calaixera.
2: Informació, entreteniment, seccions, participació, concursos... La Calaixera, un magazín de Ràdio El Vendrell.
3: Butlletí i les notícies amb la xarxa de comunicació local i que ja ens porten segona part de programa, segona part de Calaixera. Les 10 i gairebé 4 minuts, això, tornem al 107.1 de l'FM, sobretot també a través d'internet, a www.rtv-elvendrell.cat o a través de televisió. I sempre això, gràcies per seguir-nos i gràcies per ser-hi, sobretot. Avui és dimarts 26 de maig, programa número 3976, i encetem una segona part, en principi com cada dimarts, dedicada a això, a l'emprenedoria, al món de l'empresa, a través de diferents seccions, com per exemple Liderar-se per viure millor, una secció que encapçala la Begoña Cartagena. Ella és psicòloga, coach, mentora empresarial... I a banda també secció habitual amb Baix Penedès Empresa, amb l'AFEC, la Federació Empresarial del Gran Penedès. Doncs vinga, de ple en tota aquesta segona part d'avui. Som-hi.
2: La Calaixera, un programa únic de tot.

0: Begoña Cartagena, com estàs? Molt bon dia.
1: Molt bon dia. Molt bé. Sí? Aquí encantada, sí, d'acompanyar-te a tu i a tothom que ens pugui estar escoltant ara mateix.
0: Gràcies per acompanyar-nos una vegada més. Saps que a vegades em costa presentar-te, Begoña? Perquè, clar, fas tantes coses que... Ja sé que... Ja ho sé, també, que les etiquetes són emprenyadores i que no haurien de buscar les etiquetes. Mm. Però, clar, com mentora... coach empresarial, sí, consultora, psicòloga, perquè tu ets psicòloga, això no ho
1: diem. La consultora ja cau com a més lluny, eh? Sí. O sigui, sí que pertany més a la meva història del passat, diguem. Sí, jo em defineixo com a psicòloga, soc coach executiu i experta en autolideratge o mentora en autolideratge.
0: Perfecte. Mm. Que és la part principal i és el que venim parlant des que hem recuperat ja aquesta secció i ja de forma recurrent, que és aquest autolideratge. I que jo abans comentava i que ho hem comentat en moltes ocasions, que aquest aspecte personal i professional no està deslligat, ni molt menys. Si no estem bé nosaltres, evidentment tampoc podrem estar bé a la feina, no?
1: Exacte. Aquí estem una mica esgranant com la complexitat de l'ésser humà, no?
0: Jo crec que sí, eh? Però això com costa a vegades trobar aquestes etiquetes, perquè és això... Clar, com que anem saltant d'aquests paràmetres personals, professionals, empresarials, emocionals, psicològics, és això, és un tema que no és massa treballat, Begoña. Ets una mica una pionera en tot això, almenys aquí a la contrada.
1: Sí?
0: Jo crec que sí.
1: Pot ser, perquè no està tan estès aquest concepte com d'autolideratge, no?
0: Ah, sí.
1: O sigui, llavors, jo treballo amb entorns empresarials, però normalment treballo l'aspecte personal, no?
0: Sí.
1: Ja ho hem dit de vegades, o sigui, com està una persona, la seva manera de pensar, detectem patrons de pensament, que això genera unes emocions, unes accions, i per tant uns resultats que tot ve, tot parteix de la mateixa base,
0: clar,
1: dels pensaments, no? Llavors, posem foco a que la persona pugui prendre consciència aquí, no? Quina és la seva manera de pensar, sentir, si això li va bé i li funciona per arribar on vol anar, que normalment si estem treballant junts vol dir que no gaire, que hi ha motius o inquietuds per canviar. Llavors aquí és quan alineem aquestes parts internes tan invisibles i tan desconegudes i que de vegades costa explicar,
0: sí,
1: també.
0: És veritat. I això, per sort, cada vegada això es va destapant més, cada vegada el món empresarial es va destapant més, queda molt encara, hi ha molt camí a recórrer, però sí que és cert que venim, i no fa masses anys, del tu treballa, calla, no? I el que has de fer és treballar i deixa't de punyetes, no? I ara, per sort, això està canviant.
1: Sí, afortunadament, això ja fa temps, que estem amb aquest canvi, i clar, tot també depèn de la política, de la cultura, de l'empresa, de l'entorn, de l'entorn. És important pues treballar en aquest sentit.
0: No, i tant. I de fet és això, la part emocional és fonamental en tots els aspectes, és fonamental per desenvolupar una tasca professional i tornem-ho a dir, també personal,
1: Sí, també personal. Exacte. Mira, no ho tenia preparat, però ara m'acaba de vindre una frase al cap que dic, mira, la meva manera de treballar té a veure amb això que et diré ara, no? Que les persones no som éssers humans vivint una experiència espiritual, sinó les persones som esperits vivint una experiència humana, saps? I llavors, aquesta part, treballar aquesta part d'esperit, ànima, món invisible, inconscient, etcètera, és el que treballo.
0: Està ben trobat, eh? Ara podríem començar per aquí, no pararíem mai, eh? A més, sé que tu també tens aquesta part d'espiritualitat que t'agrada molt.
1: Sí.
0: No acabaríem mai, en aquest concepte,
1: Aquesta és la complexitat de l'ésser humà.
0: I correcte, per sort,
1: És qui som, és qui som. L'ésser humà és apassionant. Comprendre i viure, sobretot.
0: Correcte,
1: no?
0: És veritat. Sí. Hem vingut a viure, hem vingut a treballar, perquè si no, no podem viure, però tampoc no cal viure només per treballar, ni tampoc no podem viure només per viure, m'explico. Ui, seria un principi. Un dia ho podem fer-ho, I buscar aquesta part més espiritual i filosòfica. Ai, filosòfica de tot plegat. Però avui sí que anem cap a un tema molt concret i penso que és molt, molt, molt interessant, que és l'autoexigència.
1: Uf, sí. L'autoexigència, primer, jo l'he tingut molt, l'he viscut molt, i treballo amb moltes persones, de nou, o sigui que treballo a nivell professional, amb moltes persones que pateixen aquest fet, saps? Llavors, treballo amb persones que són brillants, són molt professionals, són responsables, són persones implicades, són persones amb molt bones capacitats, que van aconseguint fites, etcètera, uh-huh. no? Que vist des de fora dius, oh, que bé, no? Tot el que ha aconseguit aquesta persona, etcètera, però internament hi ha un sentiment de que no és suficient, de que hauria de fer mai, de que no és suficient, i això... això m'aixaca molt a la persona que ho viu.
0: És un fet molt comú, eh? És un fet molt comú.
1: Sí, és molt comú, es parla poc d'això,
0: sí.
1: I és com tòxic, podríem dir, no?
0: Clar. O sigui, clar, és
1: ho hauríem allò... de gestionar.
0: No arriba mai aquest objectiu que tu et marques, no? Allò, com tu bé dius, sí. L'entrada, autoexigència, dos punts, quan mai és suficient. Això quan mai sí. és suficient per sí, arribar sí. a l'objectiu o als meus criteris, no?
1: Exacte. És una manera de pensar, o sigui, és un patró que desencadena una sèrie, un sentiment, emocions, etc. I en definitiva és un mecanisme d'autoregulació interna que utilitzem les persones. Per què? Per buscar, cuidado, buscar la validesa uh-huh. dels altres cap a un mateix, busquem la seguretat i busquem el control. En definitiva és voler fer les coses superbé, diguéssim. Uh-huh. Em vull fer tan bé, que no em vull equivocar. Saps? Llavors ens passem com de frenada i hi ha com molta tensió, molta angoixa a no equivocar-me, a no fallar, a fer-ho bé, etc. Llavors ja perdem l'objectiu.
0: Clar.
1: Perquè com la perfecció no existeix,
0: no.
1: mai és suficient.
0: Correcte.
1: I de nou és alimentar aquesta creença, podríem dir.
0: Clar, això és molt angoixant.
1: Sí, no? Per la persona que ho viu.
0: Per molt que facis no poder arribar on ja creus que tu hauries d'arribar és molt frustrant.
1: Exacte, però el que diem abans, això passa moltíssim, no? Algo que me trobo molt és quan una persona acaba un projecte o acaba una presentació, surt d'una reunió d'aquelles importants o interessants,
0: sí.
1: no? I el primer que pensa és... ho puc fer millor, ho hagués pogut fer millor, no? Ara, bueno, ja t'hi dic, aquest és un gran tema que treballo amb les persones, i l'altre dia una noia amb la que estic treballant va fer una presentació que tothom la va felicitar, uh-huh. però ella

0: i aquell marge de millora, allò on puc millorar, etc. Llavors, vinga, doncs anem-hi cap allà a millorar o buscar aquest punt de més. Però això se'ns gira en contra quan aquesta autoexigència se'ns en va de les mans,
1: sí,
0: es deixa de valorar tot allò que sí, estic fent bé i me'n vaig únicament al no és suficient,
1: el negatiu.
0: Ho puc fer millor, m'he tornat a equivocar, és que sempre em passa igual, no? O sigui, de vegades sempre utilitzem les mateixes frases.
1: Sí, i la línia és molt primera que deies tu, no? Que suposo que és això, sempre intentar millorar, és obvi, és una part de motivació, no? De tots plegats, oi? Sempre intentar fer una mica millor,
0: sí.
1: Però clar, quan transpassem aquesta línia, que és molt primer, és on arribem a aquests paràmetres que ara estem parlant,
0: sí.
1: D'aquesta autoexigència.
0: Sí. I el pitjor de tot és que no ho qüestionem. O sigui, quan algú viu, no ho qüestiona, sinó que està tan acostumada a pensar d'aquesta manera, no és suficient, no ho he fet bé, de millorar, etc., que no es qüestiona, ho veu com una evidència.
1: Sí, per ell és així.
0: Sí.
1: Ostres.
0: I això, la base, l'arrel, si anem a buscar l'arrel, ve d'una veu crítica, o sigui, una veu que tots tenim dintre, molt crítica, que no la qüestionem, el que dèiem abans, no la qüestionem, li donem molta autoritat, li donem molta validesa, i això ens fa funcionar d'aquesta manera.
1: Clar, que de fet és això, no? És també entendre com funciona, no? Aquesta part crítica interna, una mica de conèixer-la, identificar-la, no? Una mica com les emocions, també,
0: sí,
1: no?
0: Sí.
1: De conèixer-les i identificar-les.
0: Clar. El poder reconèixer què m'està passant o què estic pensant o sentint, això ja és una part fonamental. És, aquí ja tens una mica de consciència, aquí s'ha elevat la teva consciència. Si ens quedem únicament amb això, treballar a nivell mental, doncs no sol ser suficient. Hem d'anar un pas més enllà, eh? Però identificar-ho és la base. I mira, tornant amb aquesta base, no? O sigui, amb aquesta veu tan crítica, d'on surt? Ens podem preguntar molts.
1: Val, clar, d'on em ve això, no? Aquesta creença, aquesta autoexigència, d'on l'hi ha presa?
0: Exacte,
1: no?
0: Exacte. Normalment l'hem apresa a la infantesa,
1: sí?
0: O a moments bastant inicials de la nostra vida, diguem, eh? O sigui, no vull dir que això és degut a una infantesa difícil,
1: no,
0: res de tot això, sinó, curiosament, quan tu estàs en un entorn exigent, que quan tu fas algo bé o tu tens resultats d'alguna cosa i llavors et valoren els de fora, et reconeixen, et fan cas, podríem dir, quan tu ets petit, adolescent, etc. Llavors fas com una associació mental, no? De si jo faig les coses bé, jo valc. Els altres m'estimen, els altres em valoren, etc. Llavors, per això desenvolupem aquest mecanisme de voler fer les coses bé, que cuidado, aquest mecanisme és saludable, voler fer les coses bé saludable,
1: sí,
0: saludable és quan ens anem amb aquesta autoexigència perversa que dèiem abans de no em puc equivocar, no puc fallar, ho he de fer perfecte. Llavors aquí és quan ens tensionem, entra la pressió,
1: hi ha un col·lapse, hi ha un bloqueig.
0: Exacte, aquí ja ens comencem a col·lapsar, com tu dius, ens bloquegem, etc.
1: És això, és aquesta autoexigència que desgasta, com tu bé dius aquí en el guió, que dius això, aquesta autoexigència que no sempre impulsa, sinó que sovint desgasta,
0: sí.
1: I que impacta directament en punts fonamentals, eh?
0: Clar, de la nostra persona, perquè curiosament quan tenim aquesta autoexigència desmesurada estem associant el que nosaltres fem al que nosaltres valem, al que nosaltres som. Llavors aquí hi ha una confusió tremenda. Què passa? Que de vegades, a veure, tots ens equivoquem i tots tenim dret a equivocar-nos, la possibilitat, no?
1: Sí.
0: Llavors, què passa? Que ens equivoquem, ho reconeixem i podem modificar aquesta conducta. Doncs ara faré aquesta cosa diferent. O ara parlaré menys perquè me n'adono que quan parlo massa a la seguida. O sigui, identifiquem aquests punts de millora que volem canviar, sí? Però l'autoexigència el que fa és, en lloc d'identificar aquests punts de millora, és, ja no valc, ja m'he de replantejar si he viscut per, o sigui, si sóc la persona adequada per fer això, si he de treballar de tal cosa. saps? O sigui, és com aquesta alerta que creem.
1: Pel que dius, jo hi veig un lligam, no sé,

0: Digue'm tu, Begoña, que ara se'n parla molt també, que és el síndrome de l'impostor.
1: Sí, totalment.
0: Seria això, no?, en certa manera?
1: Una part.
0: Té un lligam, no? Té un lligam.
1: Sí, una part seria aquesta, sí. El síndrome de l'impostor també és aquella sensació que no et sents mai a l'alçada, no et sents mai suficientment preparat i, per tant, no valores doncs els teus coneixements, les teves habilitats, les teves aptituds, etcètera, i et sents un impostor.
0: Clar,
1: o una impostora.
0: Sí, allò, creus que no mereixes, no?, aquells reconeixements o aquells beneficis que tens, no?, dins del teu entorn,
1: sí,
0: perquè no creus que els mereixis, no? Mm-hmm. És que és molt dur, també, aquest síndrome, que ara s'han començat a parlar molt, també.
1: Sí. Mm-hmm. Duríssim, i per la persona que ho pateix, moltíssim.
0: No,
1: sí. I que tothom ho pot patir.
0: Sí.
1: Ha sortit a molts mitjans de comunicació, etc, que grans autoritats, o sigui, persones molt, molt conegudes, diguéssim, en l'àmbit social, etc, han reconegut haver viscut alguna vegada aquest síndrome de l'impostor. Per tant, és molt comú entrar-hi. Mm-hmm. I l'autoexigència, doncs, forma part d'aquest síndrome, podríem dir.
0: Sí, com dèiem, aquesta línia vermella que és molt primeta, aquest tel de ceba entre una exigència sana,
1: sí,
0: i que no sigui tan sana, que inclús pot arribar a autocotejar-nos moltes ocasions. Perquè, de fet, és veritat, emocionalment i psicològicament, sempre tots plegats tenim tendència al boicot, a l'autoboicot. És curiós, eh?
1: Sí. Perquè la nostra ment, la mentalitat, és un mecanisme de supervivència. Llavors, no busca mai la felicitat, que aconseguís nostres somnis, etc, sinó, bàsicament, el que vol sobreviure, no? Llavors busca alertes, problemes al nostre entorn, i llavors sempre ens va com preparant, no? Llavors, jo sempre dic, la ment, i fins i tot l'exigència de la que estem parlant avui, l'autoexigència, ens vol protegir. Ens vol protegir d'equivocar-nos, de que quedem malament, etc. Però això ho porta a l'altre extrem, de que ens bloquegem a nosaltres mateixos, ens podem, com dèiem ara, ens podem autosabotejar, etc.
0: Això és curiós, també, altra vegada, com sempre, suposo que, i crec que també té un cert lligam, clar, som socials, no?, com a persones i éssers humans, som socials, no?, que sempre vivim rodejats, en principi, d'altra gent, d'una societat, i sempre pendents de la valoració exterior d'aquesta gent. I això té molt a veure, també, no?
1: Sí, també. Les persones depenem molt de la valoració dels altres.
0: De com ens veuen, què ens diuen, de quedar bé, no?
1: Exacte. No hauríem de dependre tant, això és una cosa que també apresa des de la infantesa, podríem dir. Les persones que no tenen tan desenvolupant aquest punt, o sigui, aquelles persones que poden portar millor el que pensaran els altres, o sigui, que no els hi afecta, són molt més felices, tenint millor autoestima, més seguretat personal, que no les altres persones que podem estar més pendent de què pensaran els altres. Sempre volem fugir de la crítica, etc. Llavors això ens tensiona moltíssim.
0: Clar.
1: També. I això, tot el que estem dient ara, el no voler equivocar-nos, el voler sortir de la crítica, el no fallar, etc., ens porta a fer dubtar de nosaltres mateixos. Aquesta és la perversitat d'aquest tema que estem tractant avui, de l'autoexigència. O sigui, una cosa és fer les coses no tan bé com podríem esperar i puc millorar, això està bé,
0: està clar,
1: però l'altra cosa és... No vull fallar, sempre puc millorar, llavors dubto de mi mateixa, dubto de les meves capacitats, de les meves habilitats, etc.
0: Sí.
1: Llavors aquí entra un atac intern, un atac que jo em puc fer a mi mateixa, que tothom es pot fer a si mateix, i perquè és aquest càstig de, bueno, com que no ha sortit tan bé com hagués pogut sortir, doncs ara em castigo. No? Aquest és el mecanisme que tenim les persones.
0: Val. I així, doncs, clar, l'eina principal per intentar treballar-hi una mica va cap aquí, no? Cap a identificar una mica aquests pensaments que a vegades hem dit intrusius, també.
1: Claro, és identificar què em dic quan algo no surt bé o no tan bé com jo he esperat. Què em dic? Quina és aquella frase que me ve al cap de forma instantània, de forma automàtica? Això ens dona consciència, no? El que diem abans. M'estic dient, bueno, ha estat bé, m'ho he passat bé, però he vist que aquí tinc un punt de millora amb aquest apartat. perfecte. Per mi això seria una exigència saludable. Va. Una altra cosa és quan no veiem res en positiu i només veiem la negativitat, no? De, uf, hagués pogut sortir millor. A l'altre ho he de fer millor, perquè això no pot ser. Sempre em passa el mateix, no? O sigui, és detectar què ens apareix i llavors aquí ens estarem adonant d'aquesta creença que ens està limitant, això que ens estem dient. I després saber que això bàsicament és un aprenentatge, és una frase, una creença amb la que tu t'estàs relacionant i per tant pots començar a relacionar-t'hi de forma diferent. Per tant, s'ha d'estar com a, no vull dir la paraula alerta, però és el que me ve ara, s'ha de ser conscient per no caure amb el mateix paradigma, amb els mateixos hàbits que fas habitualment. Clar. D'acord? Llavors és, per exemple, quan estàs en aquella reunió, en aquell projecte important, la persona que té molta autoexigència ho fa des de la tensió, des de la pressió. De vegades, amb aquesta voluntat de no fallar, va posposant les coses, no passa l'acció, etc. No? Llavors és adonar-se'n, tenir consciència d'això, de què fas, o sigui, quins comportaments t'estimula a fer o no fer aquesta veu, d'acord? Llavors, és adonar-me'n, d'acord, fa uns dies que estic posposant aquesta presa de decisions, o estic posposant aquesta acció. Doncs, és prendre consciència, és la meva autoexigència, llavors, és fer un canvi radical aquí.
0: Val.
1: És passo a l'acció.
0: Sí, sí, sí.
1: M'implico, assumeixo un repte, vale? Però sobretot per poder anar minimitzant aquesta autoexigència, el que hem de fer és deixar de maltractar-nos, o sigui, deixar d'atacar-nos a tot allò que ens diem, amb aquell càstig que comentàvem abans, eh? Perquè és una acció-reacció.
0: Clar.
1: Si jo em dic, no ho he fet bé, és que, clar, soc, no sé, vaig a posar un exemple així, soc una tonta, m'he tornat a equivocar, una altra vegada igual, és que jo no serveixo per això, però qui m'he pensat que era, etcètera, vale? Llavors aquí entra com aquest atac, aquest dubte, aquesta comparació amb els altres, i aquest càstig, i això és el que hem de frenar. I la manera de frenar-ho, primer ho he de reconèixer, després ho he d'aturar, encara que sigui respirant.
0: Va, sí, intentar.
1: Respirant per dir aquesta, o sigui, t'has de convèncer de que aquesta manera de funcionar no serveix. I posa la mirada cap endintre, cap al teu cos, o sigui, com estàs? Normalment, quan t'estàs dient això, pots sentir angoixa, pots sentir pressió, sentir tensió. Llavors, adona-te'n com està el teu cos, i hem de fer alguna cosa per poder canviar aquest estat corporal.
0: Val.
1: I, per tant, canviar la nostra manera de funcionar.
0: Val, val, val, val. I suposo que autoconfiança, també, no? Que és molt difícil, eh?
1: Sí.
0: És molt difícil,
1: sí, sí,
0: eh? Aquesta autoconfiança de, bueno, de ser també conscient de dels teus coneixements, l'apartat que sigui, digue-li els teus valors, si vols, però una mica, no, més confiant en tu mateix, no?
1: Sí, sí, és que d'això ve. O sigui, creiem erròniament que l'autoexigència em portarà a confiar en mi, perquè faré les coses tan bé que ho faré molt bé. És com amb l'autoexigència el que volem sempre és fer les coses bé i sobretot tenir arribar als resultats que volíem arribar. D'acord? Llavors, si jo tinc els resultats que volia, em dic, bueno, jo ja ho estic fent bé, ja
0: està,
1: soc vàlida,
0: he arribat a la meta, a l'objectiu.
1: Que bona que soc.
0: Clar.
1: Que bo que soc. D'acord?
0: Però
1: què
0: mai.
1: Passa Clar. Quan no arribes amb aquests objectius?
0: Clar.
1: És que no pots dir, arribo als objectius, soc com ho podríem dir?
0: La number one,
1: soc
0: no?
1: La number one, i si no, no serveixo per això. O sigui, aquest és un pensament molt dicotòmic, molt oposat, no? Molt de polaritat.
0: Clar.
1: I és agafar-ho tot amb l'equilibri, no? Llavors, és poder confiar en tu ara mateix, amb aquesta reunió que t'has posat, amb aquesta fita que t'has posat, amb aquests resultats, i saber que estàs en un procés d'aprenentatge i un camí d'evolució.
0: Clar, clar.
1: I sobretot, posar el foc d'atenció a tot allò que ja saps, que ja te surt bé, amb qualsevol aspecte positiu, podríem dir.
0: Sí, sí,
1: d'acord?
0: Sí, sí.
1: Però,
0: sí, sí.
1: Però és important posar la mirada aquí, perquè si no, el nostre foc se'n va
0: cap
1: a
0: l'altra banda.
1: Llavors, una tècnica, algo que faig jo molt amb els meus clients, sobretot amb al principi de les sessions, és que agafen un full i apunten 40 actituds, qualitats, maneres de ser, logros que hagin tingut, etc. 40 aspectes que puguin valorar de si mateixos. Llavors, això, de vegades, recordo ara una persona que li vaig dir, i aquesta fulla te la llegeixes cada dia. Per què? Per anar a recordar-te'n, perquè les persones no ens en recordem, no? Li donem molta més validesa a tot allò que no funciona, que va malament, amb aquesta negativitat, no? Llavors, hem d'anar com a posant el foco d'atenció, també, a lo positiu, que ja no és ser naïf, no la bandereta de la positivitat, no?
0: Està clar.
1: És que tinc jo vàlid per aquest lloc de treball, per aquesta que tinc que aportar amb aquesta reunió, amb aquesta situació, etc.
0: Clar, sí, també és cert que, és que en diferents ocasions ho hem dit, passar-se de frenada, no, també ens portaria a casos que tots coneixem i que també són molt comuns, allò, narcisistes, persones sobrevalorades, també, actituds altives, no, superioritats morals, etc. Que això també passa, no és el cas que avui tractem, però és allò, l'extrem del que avui estem parlant, no, en certa manera, eh?
1: I fixa-t'hi, moltes vegades quan jo començo a treballar aquests temes d'autoexigència amb els meus clients, ells hi dic, has de valorar el que tu ja has fet bé,
0: clar,
1: recorda
0: d'on
1: ve,
0: tens,
1: la
0: no?
1: teva trajectòria, etc. Tenim por de passar-se a l'altra banda.
0: De semblar.
1: Exacte, però ara no semblaré que me lo creo todo, algú em va dir l'altre dia, saps? O sigui, dic, no, o sigui, perquè quan tenim aquest patró d'autoexigència tan elevat, és difícil anar-te'n a l'altra banda.
0: Wow.
1: O sigui, el que hem de fer és anar estirant per arribar a aquest punt mig, i després, si convé, ja ho aturarem, però amb una persona que té, que és donada a viure el síndrome de l'impostor, l'autoexigència, etc., amb dos coses que passi no se n'anirà.
0: No, està clar, està clar, està
1: no,
0: clar.
1: Se l'ha d'estirar perquè trobi el seu lloc.
0: Correcte.
1: No?
0: I aquestes persones que ja estan instaurades, que segurament no és aquest camí que estem parlant avui, sinó que ja per si mateixes s'han instaurat en aquesta altra posició de supèrbia, de superioritat, segurament també tenen molts factors a tractar, eh?
1: També.
0: Perquè arribats a aquesta posició és que alguna cosa tampoc no acaba de lligar, eh? També s'ha de dir. Però també és un fet universal, eh? Penso, tornant una mica al tema, que és també això, ja, històricament, penso que sempre tenim tendència a focalitzar allò que no tenim en comptes de valorar allò que sí que ja tenim.
1: Sí.
0: Encara que segurament tenim moltes més coses que no parla de que ens falten, però sempre posem el focus a el que ens falta.
1: Sí, perquè el que dèiem abans, la nostra ment és un mecanisme de supervivència, no? I per sobreviure que he de ficar el foco a tot allò que em falta, que no tinc per aconseguir-ho, per moure'm, no? Però això ho tenim mal interpretat. Llavors, si ja som conscients d'aquest punt, conceptualment ja ho sabem, hem de fer alguna cosa nosaltres per deixar de posar l'atenció aquí i desviar-la i posar-la cap a tot allò que sí ja tenim.
0: Clar, no? També és una mica naïf, també és una mica allò frase de pel·lícula de Disney, és allò de sigues tu mateix.
1: Ja, no? Sigues tu mateix, si no saps qui és, ja, és tan perillós.
0: Ja. És veritat. Sí, jo potser anava més cap a aquest pla que dèiem de confiar una miqueta més en tu, no? És a dir, tu has tingut una formació, tens un bagatge, tens una experiència, és a dir, confia en allò que hi ha, que ja ha sabut fer fins ara i afronta aquella reunió, aquella exposició pública, el que sigui, afronta-ho des d'aquesta tranquil·litat, no? Diu, jo això ja ho tinc assumit, els coneixements els tinc, sé de què he de parlar, no? Sé que és tu mateix i deixa't una mica portar, no?
1: Sí, exacte. Però això és important, aquest autoconeixement de
0: clar, que
1: hem parlat
0: altres vegades,
1: no?
0: Sí, és veritat.
1: O sigui, el coneixem. Per què? Perquè si no, caiem de nou amb aquest cicle que estem parlant el dia d'avui, eh? O sigui, si busco resultats, si m'identifico amb els resultats, penso que la meva identitat està lligada amb aquest rol i amb aquests resultats.
0: Sí,
1: jo tinc la meva identitat lligada als resultats, és que no sé qui soc, no? Perquè
0: qui
1: soc jo quan no tinc resultats?
0: Clar.
1: Llavors, d'aquí hem de diferenciar. Una cosa és qui jo soc i l'altra és el que jo faig. I jo em puc equivocar, puc no aconseguir resultats, em poden acomiadar de la feina, per dir-te alguna cosa, no? O sigui, podem viure situacions dolentes, per així dir-ho, però que si jo sé qui soc, em puc mantenir, ho puc solucionar. Si no, entrem aquí en una crisi. I això és algo que passa moltíssim. les persones estem molt acostumades, molt identificades amb el nostre rol professional.
0: Ja.
1: I aquest és un problema quan s'acaba el rol professional.
0: Clar.
1: Sí, perquè... Dius, clar. Ara què? Ja no és ara què faig, ara qui sóc, qui sóc?
0: Clar, és veritat, no? És veritat, sí. Que a vegades... ens identifiquem amb això que deies, no? Amb aquestes segurament valoracions, aquests bons resultats que esperem tots podem tenir, i t'identifiques amb això, però clar, quan això no hi és, quan tornes cap a casa, quan clar. Et jubiles
1: clar.
0: I quan tot això ja ha passat un altre terme, ostres, clar. On estic, no? On estic i què sóc?
1: On estic? On hauries d'haver estat tota la vida, no? Que és saber quines són les teves qualitats, les teves habilitats, les teves motivacions, quins somnis tens, què és allò que t'agradaria, què no suportes, què no t'agrada, o sigui, quines són les teves creences, la teva manera de pensar, etcètera, no? I és validar tu mateix, uh-huh. És validar-te tu, agradar-te tu, estimar-te tu, confiar en tu, no? Uh-huh. I clar, aquest tema que tractem avui ens porta a tot el contrari, ens porta a la tensió, al desgast, a identificar-nos amb els resultats. Per tant, una manera sana d'afrontar-ho és buscar aquesta millora de la que parlàvem, saber que podem equivocar-nos, que hi ha marge de millora sempre, i establir un pla d'acció, el que sigui necessari, per millorar. Aquí estarem desenvolupant una exigència sana, diguem, d'acord? I sobretot, jo també a les persones que ens puguin estar escoltant diria, no es tracta de fer més, que això és el que vol aquesta persona que està amb aquest patró d'autoexigència desmesurada, no es tracta de fer més, sinó, ojo el que diré ara, sinó que es tracta de deixar d'atacar-te mentre estàs fent.
0: Ja.
1: Que això és algo important i interessant també.
0: Sí, sí,
1: de vegades
0: sí, sí.
1: estem documentant-nos, estem treballant, ai, però això no pot ser, o sigui, tenim el cap ocupat amb altres coses i és tindre consciència què m'estic dient. No, és que això no sortirà bé, és que m'he ficat massa tard, és que això no m'ho puc preparar, és que, saps, adonar-nos-en de tot això. Llavors, és, no passa res, o sigui, t'estàs adonant, ok, pensa que això és un pensament també que s'ha anat alimentant al llarg de la vida, llavors deixa'l aquí sobre la taula i tu dedica't a fer tot allò que has de fer, però sense alimentar aquests pensaments. Que, ojo, sona... O sigui, és millor, és més fàcil dir-ho i compartir-ho
0: no,
1: aquí.
0: No, és
1: que
0: evident,
1: no
0: és evident
1: que fer-ho. Tant, tot tant, això requereix pràctica, requereix entrenament. La
0: sí,
1: ment
0: sí, sí.
1: És que l'hem d'entrenar.
0: Està clar.
1: Si no...
0: Està clar. I d'aquí la importància del suport, dels recolzaments i de la feina que fas tu en aquest cas, que justament passa per aquest acompanyament.
1: Sí,
0: eh?
1: exacte. Faig acompanyaments tant individuals com formacions grupals amb empreses i un tema que treballo molt és soltar l'autoexigència. Per què? Pues per tindre millor autoconfiança, tindre més claretat i poder prendre decisions alineades a qui tu
0: clar,
1: ets.
0: Clar. I ara que estem amb això, com podem localitzar-te, Begoña?
1: Mira, em podeu localitzar a la meva web, que són www.begocartagena.com, al mail, que és hola@begocartagena.com, i també a les xarxes. Estic present a LinkedIn i a Instagram, no sortia ara, amb l'àlies de Bego Cartagena.
0: Molt bé, que busquin, ho trobaran de seguida, i de fet des d'aquesta temporada cada 15 dies també aquí a la Calaixera parlant d'aquestes moltes qüestions i que encara en tenim moltes més per parlar, em fa l'efecte. Sobre l'autoexigència, alguna cosa més, Begoña?
1: Sobretot, qui ens estigui escoltant, que posi consciència que és allò que s'està dient constantment, que es qüestioni aquesta manera de pensar, que no li doni tanta validesa i tanta autoritat, i sobretot que es deixi d'atacar i de matxacar a un mateix. És que això sembla molt gros, així explicat, però és que jo he treballat amb persones que quan fèiem les primeres sessions me dien, és que jo me n'adono que me maltracto molt. I això és veritat, no cal que es maltracti algú d'allà fora,
0: sinó
1: nosaltres
0: som els pitjors.
1: Sí, som pitjors amb nosaltres mateixos. Llavors és moment de prendre, de començar a posar consciència i començar a tratar-nos de manera més amable, de manera més amorosa. I amb això acabaria.
0: Ostres, que bé, doncs un bon final em fa l'efecte. Gràcies, Begoña.
1: Moltes gràcies a vosaltres.
0: Ens retrobem ben aviat.
1: I tant que sí.
0: Que vagi bé.
1: Adéu.
2: Informació, entreteniment, seccions, participació, concursos, La Calaixera, un magasin. magazín de Ràdio El Vendrell. Ràdio El Vendrell, 107.1, freqüència modulada. I a www.rtvelvendrell.cat. A la vida hi ha caps de setmana bons i ara més t'hem agendat un cap de setmana genial. Gaudeix-ne el 5, 6 i 7 de juny als llocs i paisatges de la Costa Daurada i les Terres de l'Ebre que van enamorar Gaudí, Miró, Pau Casals i Picasso. Un cap de setmana ple d'activitats lúdiques i culturals per a tota la família.
3: Amb el suport del Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona. Més informació a elpaisatgedelgenis.cat. Compra el Vendrell durant el mes de juny. Omple la butlleta i participa al sorteig. Podràs descobrir Catalunya guanyant una de les experiències exposades a l'aparador de Wisconsin Jeans del carrer Otto Ferrer. El Vendrell i 22 municipis més et conviden a descobrir Catalunya gaudint d'un dia perfecte amb la teva família o els amics. Compra a prop, arriba lluny. Una campanya organitzada per l'Ajuntament del Vendrell i el CIT, dins la xarxa Compra i Descobreix Catalunya. Més informació a Compra i Descobreix. .cat.
4: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
2: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre. Tota l'actualitat musical a Ràdio El Vendrell. Escolta Tarda en Estèreo.
5: Para. Frenar, sintonizar. Los martes a las 21 horas traemos todo el sonido del Pampas. Rock and Roll es de las dos orillas, todos los martes 21 horas en el Pampas Rock.
6: Radio. Escoles i instituts. Alumnes, veus que parlen. Cada dimarts a Ràdio El Vendrell, un espai de ràdio escolar a les 6 de la tarda. Ens acompanyes?

0: Tots tenim una història per explicar. Ràdio El Vendrell us convida a passejar pel carrer Avinyó, el teu carrer. Els dimarts de 8:45 fins a les 9 del vespre. Entrevistes personals a gent amb vida per compartir. El carrer Avinyó s'emetrà també els dissabtes de 1:00 fins a 2:45 del migdia. Ja el podreu escoltar en format podcast a la pàgina web i a les xarxes socials de la ràdio i la televisió del Vendrell.
1: Escoltes Ràdio El Vendrell. La Calaixera, un programa unicap de tot.

0: Una secció en col·laboració amb la FEC, com dèiem, i com sabeu, la Federació Empresarial del Gran Penedès. Mireia Tablada, molt bon dia.
1: Bon dia, Pere. Avui tenim la Natàlia Gómez, ella és una incorporació nova recent a la FEC com a associada, i amb ella parlarem de talent, de disciplina, no?, i de transformació vital, que és una transformació que ella mateixa ha fet. Bon dia, Natàlia.
2: Bon dia, Mireia i Pere, encantada
0: bon
2: d'estar
0: dia,
2: aquí.
0: Bon dia, benvinguda.
1: Com estàs, Natàlia?
2: Molt bé, sí, emocionada d'estar aquí.
1: Molt bé. Doncs explica'ns una miqueta, perquè a tu tenim, no?, com a violista, no?, internacional, després també creadora de projectes musicals, i ara també amb FAM, no?, Explica'ns una miqueta què és això de FAM.
2: FAM, doncs, és una mica una, bueno, el culminar de tot el que sóc, una mica de tota la meva carrera, experiència com a músic professional, però també com a emprenedora, com a empresària. FAM són tres lletres, que volen dir fusió d'art i mindfulness. El mindfulness, pues, com tota aquesta consciència, no? El ser, l'estar plenament, no? Que crec que és una mica això, la junció de tot el que, del que sóc i de què he estat construint aquests anys. L'he dit a l'empresa FAM perquè realment aquestes tres lletres, no?, que formen aquestes paraules, però també perquè, bueno, en català, FAM vol dir, pues, això, tenir ganes, no? Pues té ganes de, jo crec que sí, tenim ganes de més, de ser més, de servir més, no?, de fer més, d'ajudar més, pues també és això, crec que podem aconseguir qualsevol cosa a la vida, no? I per això també he dit FAM, amb representació, pues, de, a través de l'art, a través d'aquesta consciència, no?, de qui som, perquè jo crec que el gran èxit és quan, no només quan assolim coses, però quan ens sentim plens amb allò que fem i que construïm, no?
1: Totalment. I Natàlia, tu ara mateix, o sigui, si tinguessis que dir una paraula, com et definiries?
2: Això em pregunten moltes vegades i m'és molt difícil perquè faig moltes coses.
1: Clar,
2: diferents.
1: Clar, per això.
2: És interessant perquè al llarg de tota la meva carrera, la meva vida, sempre m'han demanat això, no? Com et vols definir, com vols ser, i jo sento que sempre he intentat fer-me encaixar amb una caixa, amb allò, però no encaixo, no? A veure, jo crec que més que res, jo em defineixo com algú que vol ajudar a servir les persones a ser la millor versió d'elles mateixes. Sí, perquè crec que a través de diferents recursos que tinc, tant a nivell com a músic professional, no? Com també havent, no?, creat aquesta carrera important, però també al final he descobert que tot l'èxit, tot el, no?, tot el que puguis aconseguir, si no estàs bé, si no et sents bé amb tu mateix, si no tens salut, i salut no parlo només salut a nivell físic, parlo també a nivell emocional, a nivell financer, a nivell espiritual també, no? Si no estàs bé com a persona, és difícil, no?, aconseguir aquesta plenitud. Doncs potser em pots definir com algú que t'ajuda a ser la teva millor versió.
0: Està molt bé, perquè clar, sí. La Natàlia fa temps que la coneixem, i ja fa temps que sabem quin és el seu perfil, per entendre'ns, però em fa molta gràcia perquè a vegades passa, no?, que els músics sempre tenen aquesta pàtina, no?, de bohemis, d'artistes, de filòsofs, no?, però en canvi, tu dius molt bé, tot i ser músics professionals, està molt lligat a això, a l'empresa, al món empresarial, perquè de fet no deixa de ser un ofici, una manera de guanyar-se la vida, de la salut emocional, que és importantíssim, i la música pot fer molt per la salut emocional, per aquest benestar. És a dir, que és una fusió molt de... Clar, nosaltres la coneixem, i és una fusió molt de la Natàlia, però a vegades dic això, que hem de fugir d'aquesta falsa visió dels músics bohemis i que estan una mica de banda i de tornada de tot. No és pas veritat, sinó que també és una lluita i una feina de dia a dia.
2: Sí, sí, és un camí d'emprenedor, al 100%.
0: I tant.
2: Especialment si vols construir alguna cosa... Bueno, al final, quan dic important, jo sempre per mi l'important vol dir d'impacte, no? De que puguis realment tocar la gent, tocar altres persones. Jo crec que al final la música, qualsevol art, no?,
0: sí,
2: té aquesta capacitat de tocar i de ser això, de tenir aquesta possibilitat d'impactar, no?, les persones.
0: Sí, tant.
2: I bueno, també al llarg de la meva vida, a part de la música, pues, he trobat també altres, bueno, aquest camí de creixement personal, no?, desenvolupament humà al final. doncs m'he trobat amb necessitats meves també, a nivell de salut, de la meva família també, i he trobat recursos meravellosos que al final he decidit integrar-los, no, amb la meva empresa, de que només la música, que és una eina increïble a molts nivells, bueno, abans just parlàvem també, no, pel teu nen, que ha sigut una eina bonica també, d'ajuda, però això, de que hi ha tants recursos i tantes formes de fer, no? I per això dic que és difícil d'encaixar-me només en un quadradet, perquè realment sento que som un tot, no?
0: Sí, és cert,
2: i podem beneficiar de tot això.
0: Tu, en el teu cas, t'has especialitzat i força en aquesta vessant d'ajuda, per entendre, si podem dir-ho així, que tampoc no és la paraula, però un simple concert teu, un simple concert, ja una mica ja de manera intrínseca ja ho té tot això, no? Tu vas a qualsevol concert en qualsevol espai i ja simplement de seure i escoltar música ja té aquest punt, de...
2: I tant, sí, de fet jo, mira, jo durant uns anys, a veure, la música va ser tota la meva vida, fins que van néixer els meus fills i després ens vam trobar amb realitats a nivell de salut difícils. Jo vaig trobar tot el tema de les solucions als sons naturals, etc., i també em vaig posar molt a aquest món. I durant un temps vaig resistir, amb aquesta crida de dir, però què faig jo? A veure, sóc músic, sóc, no? Què faig jo? Qui sóc, no? Però al final m'he adonat, no?, que realment estic servint igualment, també si, jo què sé, després d'un concert, un recital, no?, i hem tocat, jo què sé, un Beethoven, i ve una persona, no sé, de 60, 70 anys, emocionada, plorant, dint moltes gràcies, no?, perquè m'heu fet sentir aquí el que no sentia fa anys, de la mateixa manera que potser quan algú em ve i li ajudo també amb solucions de salut natural, etc., i em diu, pues, gràcies, Natàlia, perquè feia anys que buscava una solució per això, no? Al final és el mateix, al final estem servint, no?, i si podem, pues, contribuir, això jo crec que és l'objectiu.
0: Sí.
1: Bueno, és aquesta fusió, no?, que tu també parles, que al final doncs hi ha la música, no?, però és un recorregut molt més llarg, no?, ja, per arribar també a aquest benestar.
2: Sí, jo crec que també al final jo sempre penso que tot el que he viscut, com tu dius, Pere, i molt bé, no? No és només tocar les notes, no? És tot un treball de construir alguna cosa, d'aprendre, no? I d'aprendre també, sí? Però al final tot això també m'ha donat una experiència que després he transportat, no? El poder ajudar a centenars de persones realment amb la seva salut física, emocional, en poder acompanyar-los en diferents processos, perquè realment són tot, al final són tot eines, no?, que tenim i que anem construint i posant a la nostra motxilla, no? I si podem, pues, fer la junció de tot, jo crec que és molt més complet, no?
0: Sí. I ho pots compaginar bé? Ara aquí va el tema més personal, Natàlia, perquè, és a dir, ell és músic professional, però d'alt nivell, s'ha de dir, de les millors formacions d'aquest país, ho dic jo, és que fa molta vergonya, però ho dic jo, és a dir, que l'hem escoltat aquí al Vendrell infinitat de vegades en grans concerts a l'auditori, amb grans formacions, amb aquesta vessant, vull dir, clar, tant de bo, hi hagués més concerts i més música a fer que tocar, però a més suposo que també poder portar les dues vessants ha de ser complicat, també a nivell personal, Natàlia.
2: És intens, és intens, però és molt emocionant a la vegada, i jo tinc una motivació molt gran per mi, a vegades la gent em demana. És una pregunta que em fan moltes vegades.
0: Veus?
2: Com pots fer tot el que fas?
0: Exacte,
2: no? Perquè...
0: com ho fas tot?
2: és veritat, però jo crec que ho puc fer perquè ho faig amb molta il·lusió, perquè realment em dona vida, no em treu vida. Així com no, hi ha molta gent que... I això és una de les meves passions també, ajudar la gent a veure que podem viure d'aquesta forma, no? De podem viure amb passió, amb ganes, no? No només hem d'estar, pues, amb el treball, que de dilluns a divendres, que no, el que vivim pel cap de setmana, no? Jo crec que podem realment fer de la nostra vida el nostre projecte, no? La nostra missió, i sí, és intens compaginar tot a vegades, sent músic professional, mare, bueno, també faig molt d'esport, soc maratonista, faig molts projectes a nivell social, tinc la meva empresa, vull dir, sí, és intens, però jo crec que és més que el que fas és perquè el fas, i quan tens un perquè fort jo crec que
1: també,
2: les coses mouen.
0: Sí.
1: També és una miqueta amb el tema de la disciplina, no? Perquè al final, si tu des de ben petita, al final t'has format com a música, bueno, no? I has estudiat a Londres, has estat al Royal Albert Hall, vull dir, tot això també et comporta una... una disciplina, no?, i un saber estar i un portar les coses que també t'ensenya, no?, a aquest circuit de vida, no?
2: Sí, sí, totalment. De fet, hi ha molta gent que pensa que la disciplina és presó. Uh-huh. Jo, per mi, la disciplina és llibertat. O sigui, Clar. Si tu realment tens disciplina amb tu mateix, doncs llavors pots ser lliure per triar, no?, per poder escollir allò que realment vols fer. Jo, la disciplina és... A veure, jo, és interessant perquè jo no em veia com una persona disciplinada. Sempre em veia perquè no sóc molt organitzada, no? I a vegades es confon les dues coses, no? La disciplina i l'organització sóc... Jo ho he d'escriure tot, perquè si no m'oblido, no? Però realment jo crec que la disciplina és constància i és, una altra vegada, és saber voler, no?, cap on vas i per què ho fas i ser constant, no? I això és, jo crec que això és el que et porta, doncs, després a poder realment construir alguna cosa sòlid que Clar. Tu després pots sí. et dona opcions.
0: Però la música ja és una mica això.
2: I tant.
0: Perquè la música té disciplina, és a dir, la música és disciplina, sí, no? Sí, perquè sí. és disciplina, va marcada per molts factors. Sí que és cert que dins el joc de la música tu a partir d'aquí pots ser molt lliure, mm-hmm. perquè pots improvisar, pots triar estils, pots fer el que vulguis musicalment, però sempre hi ha uns mínims, sempre hi ha una disciplina mínima sí, que no sí. et pots saltar.
2: Sí, sí, la música és de les millors coses, per això jo, els meus fills, que ara m'han sortit ballarins, per cert, no han sortit no? músics, però han fet música, art, la ballet, òbviament, no? Són tot arts, però la música és de les millors coses que pots donar-li a un nen per poder ajudar-li a entendre el que és la capacitat de treball, la disciplina, el treball en grup, no?, amb equip. Vull dir, jo crec que sí, també aquesta, entre cometes, aquesta facilitat, no?, de seguir, de la resiliència, sí. no?, això m'ha donat la música, sí, sí, estic segura. Sí, sí.
0: Parlem una mica més de fam, que és sí. l'últim projecte que, de fet, la Natàlia, que a vegada que ens ha acompanyat, ens ha parlat de diferents coses i veig com sí. vas evolucionant també amb aquests projectes. Aquest és el darrer, el FAM, que puntualitzàveu molt bé amb la Mireia. Milfulness, que també se n'ha parlat molt. Jo crec que tampoc no acabem de conèixer exactament què és el Milfulness, no, em sembla. Sí. Explica'ns això, aprofundim una mica més sobre FAM.
2: Sí, però això, a veure, la paraula mindfulness, perquè FAM és fusió d'art i mindfulness, sí? Sí? El mindfulness, doncs, és aquesta capacitat d'estar, de ser, més que d'estar, de ser, d'estar present, d'estar amb tu mateix.
0: De ser conscient, no?
2: Sí. Exacte, no? I amb aquesta paraula vam voler englobar una mica tota aquesta altra faceta, aquesta altra part del que faig, del que fem, que és, sí, també a través de l'art, però també a través de la consciència de qui ets, no?, al final. I això engloba, doncs, tota aquesta part que faig d'acompanyament a les persones, amb salut, de solucions naturals de salut, però també de projectes, de liderar equips, de tenir consciència del per què estàs construint el que estàs construint, sí. Val. Doncs a FAM nosaltres fem tot des de poder acompanyar algú, des de portar projectes a nivell de aconseguir-te artistes, músics per diferents projectes, uh-huh. De fer producció d'espectacles, des de fer com també acompanyar-te personalment,
0: wow.
2: no?, amb un procés de salut a tots els nivells.
0: Sí, sí, sí. sí, sí.
2: I jo crec que això és bueno, per mi és el secret, és Ostres, realment de viure una vida que tingui sentit,
0: sí, sí, sí, sí.
2: no?, que sigui plena, perquè estem molt, especialment, no?, la gent que som emprenedors, empresaris, estem molt acostumats a empenyar, especialment les dones també, eh? Nosaltres estem sí. sempre endavant, tira, no, això va, no?, però realment podem fer-ho, però podem fer-ho d'una forma més saludable, no?, d'una forma més, més tranquil·la i amb més propòsit, al final. I és a través d'això, de totes aquestes eines, no?, que al final ha pogut juntar, que acompanyem les persones. Sí, sí.
0: Això, qualsevol perfil, professional, personal... t'has sí, anomenat a l'artístic perquè potser és un...
2: Clar, no, l'art, a veure, l'artístic òbviament és gran part de la meva sí. vida, però tots som humans, és a dir, clar. Tots tenim els mateixos problemes, els mateixos reptes, no? I al final, si acompanyem qualsevol persona a través de les nostres, de les eines que tenim, no? Si tant ens pot venir algú que literalment necessita, doncs mira, saps què, necessito un artista, necessito una xarra, o necessito que acompanyis aquestes persones, aquest equip, no? A nivell de... És que també durant tots aquests anys he fet moltes xarles a nivell motivacional. No m'agrada dir motivacional, però més potser poder inspirar d'alguna manera,
0: sí,
2: no?
0: Sí,
2: on poden arribar, diguéssim, no? Però tot això, o realment acompanyar individualment a la persona, no? Amb la seva salut, amb els seus projectes, els seus reptes. Vull dir, és realment és difícil posar
0: crec que s'està entenent molt bé, sí, ho estem entenent molt bé, sí. I crec que el missatge està quedant claríssim, no pateixis per això.
1: I també veig que està centrat, no?, una part a empreses, no?, perquè parlem de persones, no?, que això sempre és algo, però en si també, no?, quan englobem empreses, tema lideratge, no?, uh-huh. Vull dir, ja sé que la paraula potser motivacional no acaba de concordar, però sí que una miqueta, no?, de fer també unió, no?, entre les persones també.
2: Totalment, sí. A veure, jo crec que el treball en equip és un dels treballs més meravellosos, les col·laboracions, treball en equip, però crec que tot comença per l'autolideratge. És a dir, si realment vols saber liderar equips, t'has de saber gestionar tu mateix primer, no? I aquí jo sóc molt enamorada d'això, perquè m'he donat compte que realment si no sabem gestionar-nos, i això comença, jo crec que no hi ha temes de negocis, hi ha temes personals, emocionals, és a dir, per mi el negoci és un tema quasi bé diria espiritual. Al final som persones i les nostres decisions les prendrem des de l'estat anímic que estem.
0: Clar,
2: també. Estem en un estat anímic més segur, més fort, més confiant, prendrem decisions completament diferents des de que estem d'un estat menys confiant, amb sentint-nos amb síndrome d'impostor, amb por, aquí prendrem decisions completament diferents, no? I la persona és la primera que s'ha de treballar, i a partir d'aquí doncs, podrà crear el que vulgui.
0: Clar. Sempre estem en alerta, el cortisol que es diu ara, no? Que sí, està molt de moda, allò que sempre estem en alerta,
1: sí,
0: no? Sempre hem d'estar on fire i sempre estem a punt de saltar per qualsevol cosa, no?
2: Sí, totalment.
0: És veritat, eh?
2: I és important aprendre a gestionar això, i des de FAM doncs, tenim moltíssims recursos i eines que podem donar a conèixer, no?, a les persones, des de, bueno, jo també, a veure, això no és res que jo doncs, he llegit online o he vist en un llibre, no? És que ho he viscut en primera persona, i per això crec que és tan valuós, no? Quan realment ensenyem des de l'experiència, no? És completament diferent, no? I jo parlo d'això perquè ho he patit, no? Tu dius com pots fer tot, sí, he tingut els meus moments, no? He tingut moments també foscos a la meva vida, difícils, no? Com tothom, crec jo, com tothom, sí. I no es parla prou d'això, prou perquè especialment els emprenedors, empresaris sempre hem d'estar, no? Que som no, estem allà, que ens vegin, no? Amb força i tal, però tots som humans, tots som de carn i ossos i tots tenim, sentim el mateix i volem el mateix.
1: I és el que comentàvem, no? Que llavors a vegades aquest acompanyament, el no sentir-te sola, no? Quan estàs emprenent també, no? De fer una miqueta de tenir com un, no un equip, no? Però sí que un grup de persones que també t'acompanyin. Sí. Vas venir a Dones de l'Empresa, a la trobada de l'Espai Dona, vull dir, això sempre fa, no?, que ajuda una miqueta a veure gent que està, a veure dones que estan com tu o que ho han lluitat o que estan...
2: 100%.
1: No?
2: Sí, jo crec que això és tan important, o sigui, tenir el teu grup de suport, diguéssim, no? Sentir que no ets l'única boja que vols canviar el món, no? Vols fer... Sí, és tan important. A veure, des de això, doncs un projecte d'empresa com un projecte com ser mare o un projecte com és, jo què sé, córrer una marató. L'única raó que vaig aconseguir fer-ho és perquè primer tenia un perquè, diguéssim, molt, molt important darrere d'això, però també perquè tenia un grup de suport, no?, de persones que m'estaven apoyant i com jo, no?, també estaven amb mi, no? Vull dir, és amb tot, o sigui, que és interessant trobar aquests patrons a la vida de les coses que realment ens donen suport, no? Ja ben sigui, doncs això, el teu entorn familiar o el teu entorn, no?, professional, de gent que dona, i triar molt bé les teves persones també. Això és molt important. Jo vaig patir molt això, perquè jo volia ajudar a tothom, salvar a tothom, i després em vaig adonar, no?
0: Que no és possible.
2: No tothom vol fer-ho primer, no. Que també els he de respectar cadascú al seu espai, però i al final també hi ha persones que et donen vida i altres que et treuen vida.
0: I correcte, i és de saber.
2: I jo crec que és important com a adult saber triar també.
0: Sí.
1: I primer mirar-te, no? Perquè és això, a vegades, no? Volem saber això, l'altre, tal, però nosaltres mateixes,
2: totalment,
1: no? Ens estem deixant...
2: Exacte, començar per un mateix, sempre, per aquest autolideratge, sempre, sempre, sempre, perquè si el nostre got no està ple, no tenim res a donar.
0: Sí. Però sempre, professional, sí. Personal, està clar, que tot sí, comença sí. per un, ho hem dit moltes vegades en
2: totalment,
0: aquest, en aquest
2: sí,
0: programa
2: tot està,
0: en diferents
2: tot
0: seccions.
2: Està connectat sempre.
0: Exacte, tot comença per un sí, mateix.
2: Sí, sí, que sí.
0: Bé. Xarxes socials, informació, com et podem trobar? Natàlia, és molt activa,
2: Mira, ara deia la Mireia, jo soc una mica desastre amb aquestes coses.
0: No, però oira,
2: sí, em podeu trobar. Ara no espero trobar-me una forma molt organitzada, però sí, em podeu trobar la meva, bueno, tinc l'Instagram, el Facebook, Natàlia Gómez Elevate. Uh-huh. És el meu Instagram, nataliagomez.net, és la meva web, que també està bastant desastrosa, però podeu tenir una idea de i podeu entrar en contacte, que és el molt més bé. Important. Per mi, si m'envieu un missatge privat a través d'Instagram, de Facebook o de la web, doncs aquí estic per poder col·laborar.
0: Fantàstic, doncs que la gent no ho dubti. Escolta'm, i esportivament, algun projecte? Si ara t'ho pregunto jo així,
2: Sí, mira, acabo de fer la Marató de Barcelona,
0: molt
2: també,
0: bé.
2: O sigui, és la quarta que faig ja. Mira, quan vaig venir aquí per primera vegada, just feia un projecte molt bonic, pues, arrel també d'aquest gran desafiament que em vaig fer a mi mateixa. Però sí, esportivament jo sempre vull estar, mira, ara tinc el plan de fer una a l'any, que està molt bé.
0: I no cal més tampoc, eh?
2: No, jo crec que
0: no
2: està molt
0: més,
2: bé.
0: Sí,
2: això és una altra cosa, també és important, que a vegades no ens estirem tant que
0: per
2: a vegades
0: això,
2: ens trenquem.
0: Si no val la pena.
2: Sí, sí, i és important el que sigui bo per tu, no per uh-huh. no per tot pels altres, no per crítica, però bueno, per mi és fantàstic perquè sé que és algo que cada any, no, és un repte sempre, no?
0: Sí.
2: I em ajuda a mantenir pues la meva força física, però també mental i emocional. Però sí, jo la meva idea és mínim fer una marató a l'any i sempre estic fent diferents projectes i si puc compaginar-ho amb projectes a nivell social, pues per mi és encara
0: fantàstic,
2: més motivador.
0: Bé. Molt bé, no seguirem la pista també.
2: I tant.
0: Aquests projectes.
2: I tant.
0: Natàlia, moltíssimes gràcies, de veritat, per venir.
2: Moltes gràcies a vosaltres, és un plaer, de veritat, estar
1: gràcies,
2: aquí.
1: Gràcies, Natàlia, de veritat que ens has inspirat i ens has explicat una miqueta tot això de FAM, aquesta nova empresa, no? Mm-hmm. que està molt bé que tothom es cuidi i comenci a triar una miqueta el seu camí i el seu benestar.
2: Sí, FAM és molt jovenet encara, ara té un any, però en realitat és, o sigui, és algo que ve ja des de fa més de 20 anys, no? Uh-huh. Com construcció, és com la fusió de tot això. Així que gràcies.
0: Doncs enhorabona, endavant.
2: Merci.
0: Molt bé, mira, hi ha tota la informació, a més de cada 15 dies aquí a la Calaixera, a través de la pàgina web, xarxes socials,
1: exacte,
0: com sempre.
1: Molt bé, Pere.
0: Genial, gràcies.
1: Adéu.
0: Que vagi bé.
3: Informació, entreteniment, seccions, participació, concursos, La Calaixera, un magazín de Ràdio El Vendrell.

0: Ràdio El Vendrell t'acompanya, t'informa, et diverteix, t'escolta. Segueix-nos cada dia al 107.1 de la FM i també a la nostra web rtvalvendrell.cat. Informació, entreteniment, seccions, participació, concursos, La Calaixera, un magazín de Ràdio El Vendrell.
1: No hem actualitzat les notícies com pertocaria en aquesta franja de les 11, però bé, tot i així ja ens plantem a la tercera i última part de programa quan passem 4 minuts a les 11. Seguim al 107.1 de la FM, seguim en directe a través de la ràdio, només faltaria, també a través d'aquests canals habituals i alternatius, com és el cas de la ràdio, internet, ràdio a la línia, ràdio a la carta, a www.rtv-elvendrell.cat o també per televisió. Per això, que sempre diem, trieu quina manera, trieu per seguir-nos. Moltíssimes, moltíssimes gràcies per fer-ho. Doncs va, més qüestions. De fet, també els dimarts, i avui sí, ja recuperem el dia que pertoca. Seguim amb aquesta intenció i aquest objectiu de perdre por a la tecnologia, sense por a la tecnologia, amb en Joan Molines de Goil. I després encara ens quedarà una estoneta per la participació, per les trucades, per les peticions musicals que ens vulgueu fer arribar, i acabarem de posar també aquest toc musical i d'entreteniment més laxa fins a arribar al migdia i les 12. Doncs vinga, seguim, continuem. Tercera i última part, som-hi.
0: La Calaixera, un programa únic de tot. Escoltes Ràdio El Vendrell, 107.1.
1: Doncs va, avui sí, eh? Tot i que no importa, eh? Un dia o altre, però el dimarts potser és el dia que pertoca i que ja vam acordar en el seu moment. Però això, ho podem moure quan vulguem. Però avui és dimarts i avui toca aquesta secció habitual amb l'intenció i l'objectiu que sempre diem de perdre por a la tecnologia. Amb Joan Molines, que ja ens acompanya. Joan, molt bon dia.
2: Molt bon dia.
1: Com va això?
2: Molt bé.
1: Sí?
2: Sí.
1: Gràcies per acompanyar-nos.
2: A tu per tenir-nos.
1: Avui no vinc sol.
2: Avui no vinc sol. Vinc amb la persona que m'acostuma a acompanyar cada dimarts, que és la Sílvia.
1: Molt bé. Sílvia, com estàs?
3: Bon dia.
1: Com està això?
3: Jo estic gelosa.
1: Per què no et sento bé?
3: No sé, ara millor?
1: No.
3: No, ja, sí, a veure aquí...
1: Ara t'estic
3: posant. Vols que canvi...
1: No, és problema de volum, és que aquests micros no...
3: M'ha tocat.
2: És una petició per canviar els micros?
1: No, perquè són nous, aquest és el problema. I a mi m'agraden molt, en principi, però hi ha certs companys a la casa que no li acaben de convèncer perquè no són uns micros de ràdio. No són uns micros pensats per la radiofusió professional.
2: Són de podcast, que és cap on va tot.
1: Sí, són uns micros... No, és veritat, són uns micros molt bons... molt cars, però són uns micros domèstics, no deixen de ser uns micros domèstics. No, mentira, era cosa de volum. Ja està. Únicament que t'he pujat molt el volum, que no...
3: Bueno, estic molt gelosa, perquè... molt gelosa de que mimes molt més el Joan que a mi.
1: Per què,
3: I a més, mira, ara amb el micro...
1: Però per què ho dius, això?
2: La setmana passada em va tocar a mi el micro dolent.
1: Sí.
2: Que vaig haver de canviar-lo.
1: És veritat. Que ja vam canviar el cap i al principi no va funcionar, no va fallar mai més. Però per què estàs gelosa? Per què tracto?
3: Perquè jo vinc aquí per no deixar les coses... planes.
2: Per confrontar, digue-ho, per confrontar.
1: Però clar, ara el Joan ja ens estava agafant més confiança, ja, jo crec que ja tenim força confiança, però clar, amb la confiança que puc tenir en tu, que fa tants anys que ens coneixem i que ja ens coneixem les misèries radiofòniques, és normal que el Joan, doncs, bueno, encara...
3: La il·lusió del principi...
1: No és pas veritat. Encantadíssims que ens acompanyi, no?
2: I tant,
1: Joan, que posi aquest punt de discrepància.
2: Que vingui aquí a crear polèmica. Només la portem perquè creï la polèmica que nosaltres no sabem crear.
3: Clar. Ja està.
1: I així utilitzem la tecnologia, que a priori seria com un tema molt interessant, però és així com més planer, no? Sí. I en canvi amb la Sílvia li donem una mica més d'ímpetu. Fantàstic. A més, avui parlem d'un tema important, de veritat, un d'aquells temes que jo crec que són per reflexionar i per donar-ho a conèixer, que és allò que queda penjat, o allò que pengem a les xarxes.
2: Correcte.
1: Que no es perd. És un gran magatzem, un gran arxiu que queda allà per Per gairebé sempre.
2: Un cop ho puges, ja perds el control de qui ho pot descarregar, qui ho pot llegir. Jo avui tenia una altra secció preparada, però just em vaig trobar amb això a finals de la passada i al cap de setmana, i he cregut bastant convenient parlar-ho. Perquè és una cosa que és del poble, ens afecta com a poble, perquè jo crec que per sorpresa de ningú el Vendrell no és que estigui molt ben vist en quant a poble, i a més amb una persona que ens representa. Llavors, el tema que venim a parlar avui és... Tenim un regidor aquí, Vendrell, que a més està al Parlament, que jo crec que ho va fer amb tota la bona fe del món, que va pujar un vídeo explicant el seu dia a dia, des de que es llevava fins que s'anava, o fins que tornava, fins que s'anava a dormir, passant pues, per com es lleva, com esmorza, com dina, com va al Parlament, com fa tot això, i l'han funat. Pel que no entengui el que és funar, és una paraula que ara fan servir la gent molt jove per dir és que et cancelen o que et critiquen a través de xarxes.
1: Val, hate, no? El hate.
2: Sobretot ha sigut per Twitter, perquè abans li comentava la Sílvia si ella havia vist alguna cosa per TikTok. Jo no tinc TikTok, llavors per TikTok no ho veuré mai, però per Instagram no havia vist res. Sobretot ha sigut per Twitter. I bastanta gent que jo crec que ho vull creure, que ho va fer amb la bona intenció del món, se li va girar en contra i al final pues, ha tingut, crec que, una repercussió molt més negativa de lo que el vídeo va començar.
1: Val.
2: Llavors, sí, venim a parlar d'aquest tema, de com quan puges algú perds el control del que puges. O sigui, tu pots pujar amb tota la bona fe del món...
1: Clar, hi ha una intenció, no? Hi ha una intencionalitat...
2: Però quan passa la comunicació, una cosa és com tu dius les coses, l'altra cosa és com la gent la rep.
1: Sí.
2: Llavors... d'un vídeo que vull creure que es va pujar amb tota la bona fe del món, es va girar criticant pues la imatge que pot tenir aquest polític i també com es comunica a través de xarxes, que al final no oblidem que els polítics han de ser el més propers a el que són la classe obrera, com podem ser qualsevol de nosaltres.
1: Això és molt complicat de controlar, però, no? És a dir...
2: És impossible controlar.
1: El missatge que tu vulguis donar i després el missatge que es pugui arribar a percebre, clar, això no s'escapa de les mans. Fa realment por, eh?
2: L'única forma que tens de controlar-ho és no publicar res. Si no publiques res, ningú...
1: Però entres amb
2: la dicotomia de què fas. T'exposes o no t'exposes?
1: Sí. En aquest cas, jo crec que la gran majoria de gent... Jo no sabia aquest cas, t'ho dic de veritat. Jo no coneixia aquest pas en concret. Només el que estàs dient, i la gent al guió, sé de qui estem parlant. No vull dir el nom
2: ni
1: del partit que representa. Jo crec que aquí també s'hi pot sumar la ideologia política. Crec, que aquest hate també arribi des d'una vessant ideològica.
2: Segurament, però passa
1: no
2: les
1: sé,
2: dues
1: eh?
2: Bandes.
1: Sí. I una mica la crítica que ve és com bueno, aquesta situació de privilegi que pot tenir aquesta persona per ser política en contraposició a un treballador assalariat estandarditzat.
2: Al final, més enllà dels insults, que jo soc partidari de que mai s'ha d'insultar ningú per més bé o més malament que ho faci, més bé o més malament que et caigui, més d'un partit o més d'un altre partit, o sigui, el respecte sempre ha d'anar per davant de tot. Sobretot el que la gent deia era que... amb la quantitat de diners que cobra un polític, i aquí ja parlem amb polítics en general, amb la quantitat de diners que cobra un polític, que aquest sigui el seu dia a dia, quan hi ha gent que es lleva a les 6 del matí, que s'està 12 hores treballant, que li costa arribar a final de mes, la gent s'ho prenia com un insult. El fet de, et lleves quan el sol ja està pujat, agafes el cotxe per anar a Barcelona perquè tens un pàrquing on poder aparcar, perquè la gent no pot aparcar a Barcelona.
1: Clar.
2: No agafes transport públic, que és el que s'està promocionant, que la gent agafi el transport públic per no contaminar. Tens dietes i menges tàper, o sigui, hi ha un munt de coses que la gent de peu, que pot estar més arriscada per la seva situació personal, que cada un té la seva, i sigui millor o sigui pitjor, ha de ser respectable.

0: Muy bien, punto para...
1: Ostres, no podíeu fallar, no ho fèiem amb aquesta intenció, pobre Joan.
2: Un punt per a Gryffindor.
0: Perdona, pobre Joan, si després a mi me funais ahí, que no sé què, que vaig al CAICA, que no sé quantos, que m'haig de sumar la tecnologia i tal.
2: Seguiré dient Twitter.
0: Sí, canvia.
2: És més fàcil que dir X. És més fàcil que dir X, Twitter, tothom ho té reconegut.
1: I a més, X que té la connotació de X, de contingut X. A mi sembla, m'ho ha semblat. Jo a vegades quan veig publicacions X amb la marca X, a vegades ho intueixo i dic que això és una
0: publica...
1: No, sí o no?
0: No,
1: per això...
2: Però a l'Elon Musk li agrada molt la X perquè de SpaceX també... A mi li agrada molt la X, ja està.
1: Endavant. Perdó, deixa parlar els grans, sisplau. Dèiem això d'aquest cas, d'aquesta exposició pública...
0: Sí, ho veus com haig de tenir gelos? Sí. Que fas callar.
2: Que al final, segurament, una vessant política li va donar un bombo, que potser el vídeo hagués passat molt més desapercebut, i això ha fet doncs que durant 4 o 5 dies, encara no sé si es parla, jo crec que ja no, però durant 4 o 5 dies, gent molt de peu, inclús jo crec que gent política, també n'he llegit algun, per suposat, d'altres partits, que ho comenti i que ho critiqui, sentint-se insultats o sentint-se desprestigiats perquè ells no poden fer això, perquè vas a Barcelona, que comentava, vas a Barcelona, no tens, o sigui, no tens pàrquing, no agafes el transport públic, et paguen dietes però menges tàper, llavors és com una mica incoherent potser el que volia transmetre amb el que la gent ha percebut, o sigui, no sé què volia transmetre, menys, però
1: no, suposo que transparència, naturalitat,
2: però el que la gent ha...
1: Postureu una mica.
2: Bueno,
1: sí, no sé.
2: O sigui, ara els partits polítics ho estan fent molt, d'exposar-se i semblar que són del dia a dia, que són com qualsevol de nosaltres, que no deixen de ser-ho, però amb unes condicions que qualsevol de nosaltres no té.
1: El vídeo l'ha retirat o no?
2: Tinc ni idea.
1: No ho sabem,
2: si no he investigat. O sigui, no he fet el meu periodisme d'investigació, llavors jo he vist el que la gent anava retuitejant i de més.
1: Aquest cas és únicament el que ens dona peu i la introducció, en certa manera, del tema d'avui, no?
2: Ha passat això, però també passa amb Vito Quiles, amb tots els partits, tots, però els colors, tots. Sempre hi ha algú que...
1: Que, de fet, és el que desperta les xarxes, i sobretot Twitter, que és el que s'anomena hate, està ben pronunciat, no? El hate, hate...
2: Sí, el hate. No, que és... hate seria una pronunciació molt espanyolita.
1: Per això dic, el hate, que és l'odi, no? En traducció literal seria odi. Sí. És a dir, qualsevol publicació de qualsevol persona, més o menys amb influència a les xarxes, rep un hate constant, personal, sense filtres i sense barreres, ficant-se des de la part més física a altres comentaris.
2: Hi ha un altre cas, aquest no ha sigut molt... O sigui, no ha tingut molt de bombo, o sigui, jo l'he llegit perquè jo vinc pràcticament a Twitter, però hi va haver un analista, diria que era del BBVA, potser m'equivoco, però era d'una gran banca, que la seva compte de Twitter el que es feia era analitzar. O sigui, analitzar comptes financeres, analitzar fons, analitzar un munt de coses. Doncs amb aquest tio s'ha hagut de tancar el compte perquè d'un tuit que va ficar un periodista d'Esquerra, no d'Esquerra Republicana, sinó un periodista d'Esquerres, es va sumar tota l'Esquerra a criticar-lo. Això va escalar dintre dels jefes que tenia aquest home, que l'únic que feia era compartir divulgació financera. Llavors van començar a dir que el que feia era compartir informació financera a favor del banc on estava, com potser no era ni així.
1: Ja.
2: I això va fer que per la pressió mediàtica, la pressió política i la pressió laboral, es tanqués el compte. Clar. I un tio que compartia coneixements financers sense apuntar amb un amb l'altre.
1: Que també hi ha el cas, no recordo els noms, jo sé que, per exemple, ell és de Vilanova i la Geltrú, aquella parella també de consultors financers que ja fa molts, sempre han de fa molts anys, que van sortir... És a dir, clar, també s'ho van buscar una mica perquè van fer un vídeo d'anàlisi financera d'hipoteca totalment col·locadíssims.
2: Sí, però tenien raó.
1: Sí.
2: O sigui, el que diuen les males llengües, i no sé fins a quin punt és veritat, perquè jo no el conec, el Simón, em sembla.
1: El Simón, correcte.
2: El Simón, que ara està... Orra, o sigui, està... El tio està bastant fet caldo. Però aquest tio es veu que era un tio un fora de sèrie en tema de finances. Òbviament, per l'altra part, també era un fora de sèrie. O sigui, el que no s'ha de fer a la vida també era un fora de sèrie. Però li van fer com una... O ell explica que li van fer una espècie de, com es diu, de mala jugada, i els van portar després d'anar de festa, i per això van fer el vídeo que van fer, i per això els van cancel·lar o funar en aquell moment, ja parlem de fa 10 anys.
1: Un dels primers casos, potser així, més mediàtics.
2: Un dels primers casos,
1: no?
2: Però ell, després va desaparèixer de la imatge mediàtica durant un temps, després va tornar, però aquest tio era un fora de... Per lo que

0: sí, sí, allò, explicar... financerament parlant o parlant dels seus coneixements financers, era molt bo.
1: Era molt bo.
0: L'únic que també, el que dius tu, era molt bo també.
1: Era molt bo.
0: Anant de festa...
1: Però al final és tan fàcil, és com tenir un mal moment,
2: sí,
1: que aquest moment corri per xarxes a tothom i que això faci que la teva, sí, imatge quedi molt
2: totalment
1: desprestigiada, manguda, després d'haver inclús guanyat molta bona imatge per, sí, per, perquè es pugui fer. O sigui, sí, una, sí, mala imatge et pot treure totes les bones imatges.
0: No, pot destrossar, un vídeo de 30 segons et pot destrossar la carrera, sens dubte. Sílvia, el hate, què en penses tu del hate?
3: Però és que això ha existit tota la vida i en la...
0: Però no ho hem d'acceptar, no? Eh? És a dir, però no ho hauríem d'acceptar.
3: Ja, no, clar, però és que la gent es creu amb el, ens creiem amb el dret de poder opinar en qualsevol moment i la nostra frustració exterioritzar-la i canalitzar-la a l'altra persona, no sé. Uh-huh. Llavors, Cordills, jo penso que en aquest cas el que parlàvem, doncs, els polítics són persones com nosaltres, i si tu tens enveja perquè no pots anar a Barcelona amb el cotxe i has d'anar amb el tren i funciona molt malament i t'has de tirar 3 hores i no sé què i t'has d'aixecar a les 5 del matí amb un sou de molt baix i tot això, doncs, no sé, progressa la vida. Que a vegades també tots aquestes, els hates no haurien de ser, però la gent té la llibertat suficient com per opinar amb coses que llavors per mi sempre és plantejar, i tu què fas per canviar i per no criticar-ho? Pues continuaràs estant al mateix lloc, i no, aquesta persona estarà on està per lo que sigui. I això ha passat amb tota la vida, però és que passa amb els negocis i passa amb el dia a dia. Si et compres una casa, mira, amb els diners de que guanyes de en el meu cas, a l'òptica i tal, estàs vivint en el dòlar. És com ara amb lo de les ulleres del Clips, et forraràs. Tu saps quan les compro i saps quan les venc? Si m'haig de forrar amb les ulleres de l'Eclipse que venc, n'hauria de vendre un milió de... Però la gent ja dona per sentat que viuré en el dòlar. I llavors això, llavors...
1: Però per mi hi ha una gran diferència aquí, que és que tu no gestiones els diners de la gent.
0: Clar, ser càrrec públic, ser
1: que
0: polític...
1: Que per mi és la gran diferència. Sí. O sigui, coincideixo totalment, sí que és veritat que penso que no es vol generalitzar, o sigui, hi ha gent que potser vol fer més, però per situacions de la vida no pot, siguin familiars...
3: Pues posa-te política i gestiona tu els diners de la gent si creus que l'altra persona no ho està fent bé. Però això et crea el dret d'opinar,
1: no,
3: i fer hate i de vaya vídeo que ha fet i no sé què, no sé quantos. Jo crec que és una excusa de la frustració de la gent.
1: Sí. Que la societat està molt frustrada, està claríssim.
0: No, està claríssim, i el hate és un exemple d'això, eh?
1: Sí, la societat està molt frustrada. Sí. La gent cada veu...
0: Què vol dir? Què vol dir? Ah, això que se sent tot, clar, sí, que estàs amb una ràdio davant d'un micro, se sent tot.
1: No passa res, no passa res.
3: Buah, és que, clar, m'heu encès, eh? Bueno...
1: No, te'n sents sola.
3: Bueno, sí, exacte.
1: Te'n sents sola. No, però sí que és veritat que la ciutat està molt arisca, molt cremada. El que jo llegeixo, ja dic, no sóc expert polític ni faig enquestes ni res, però el que acostumo a escoltar és que la gent cada vegada s'ha d'esforçar més per tenir menys, això arisca molt, no sé fins a quin punt, en realitat, o no, però jo dic el que jo des del Vendrell percebo de parlar amb la gent, i puc estar totalment equivocat. Llavors, una de les formes de treure la bilis és, pues, escopir contra el que no m'agrada, sigui polític, sigui el Barça, sigui el Madrid, sigui el que sigui, perquè en futbol passa el mateix, o sigui, els del Barça, qualsevol critica el Madrid, i els del Madrid, qualsevol critica el Madrid.
0: No, i els del Barça critiquen els del Barça, i els del Madrid critiquen els del Madrid, es critiquen també entre ells.
1: Va sortir totes les crítiques de la selecció espanyola, que si havia d'anar al Gavi, perquè no anava l'altre, o sigui, la gent té ganes de discutir, necessiten treure-ho.
0: Sí, la frustració, que
1: la frustració, per sigui el que sigui perquè el seu equip de futbol no guanya, o sigui perquè... estan malament.
0: Sí, pel que sigui. Això ens porta justament a això, el que és el que tu anomenes, la reputació digital. No, que és, de fet, és una petjada que és molt complicada d'eliminar, entenc, no, Joan?
1: És pràcticament impossible d'eliminar, perquè O sigui, tu pots eliminar un vídeo a Instagram? Sí, tu pots eliminar un vídeo a Instagram.
0: En aquest cas, per exemple, aquesta persona el pot eliminar del seu compte, però no pot, no, segurament ja me l'he
1: descarregat. Si jo com a Joan me l'he descarregat per tenir-ho al meu ordinador, jo tinc una còpia del vídeo.
0: Sí.
1: Que potser si el fa servir me'l tiren perquè me'l denuncien. Ok, però jo tinc, o sigui, tinc una còpia que puc pujar...
0: A xarxes potser no, però en grups de WhatsApp, que pot arribar més lluny que no pas la xarxa, sí.
1: WhatsApp, el que és l'internet oscuro, hi ha molts llocs que no hi ha control sobre on acaba les coses. Llavors, és molt important vigilar que pugem, sigui des d'un vídeo que fem parlant sobre el nostre dia a dia, com pot ser aquest cas, com fotos dels nostres fills, com fotos nostres, com comentaris, com qualsevol cosa que puguem fer, deixa una petjada. I sí, puc anar eliminant rastre, però he de confiar que ningú s'ha guardat. I això a Twitter també passa, que a vegades et surt un tio amb un tuit del 2012 que vas dir avui el cel està taronja. I hi ha gent que guarda aquestes coses, no sé qui deu ser, però hi ha gent molt friqui que guarda aquestes coses, que busquen el primer moment que poden i el moment més fàcil per dir-te, tu que vas dir que avui el cel era, que el cel no podia ser mai taronja, avui et dic que tu vas dir el 2012 que el cel és taronja. Llavors, és perillós, és perillós. Clar. I hem d'anar amb molt de cuidado del que pugem, perquè això és l'empremta digital.
0: Clar. I a vegades tenim aquesta falsa percepció, no?, de que internet és això, és algo tan gran, és algo que se'ns escapa tant de les mans que ens pensem, bueno, no sé si l'anonimat, bueno, en certa manera sí que és cert que, evidentment, que tu tens un nom o un sobrenom a les xarxes, però sí que et podem tenir aquesta percepció de que quan tot és tan gran, no?, ens podem pensar que, bueno, no és allò, bueno, tampoc no, bueno, com que jo no veig qui em segueix, ni veig físicament... Bueno, jo no me'n puc atrevir a dir certes coses, i això hem d'anar molt en compte, hem de ser molt prudents.
1: Sí, i a vegades ens pensem que 100 seguidors no en són gaires, però és que 100 seguidors no hi caben aquí.
0: Ja.
1: O sigui, 100, si fiquem 100 persones...
0: Físicament.
1: Lloc, físicament en un lloc, i veureu... El missatge que tu has transmet al família i amics, que potser són 100 o 200, o els que siguin, junta'ls físicament amb un lloc, veuràs quanta gent. I ja no parlem dels milers o dels milions, que és que qualsevol cosa pot arribar i pot escampar-se.
0: Home, jo sé que, per exemple, la policia, i ho fa servir molt, jo ho he sentit en diferents ocasions, que és això, és a dir, tu agafaries una fotografia, la imprimiries en tamanyo pòster i la penjaries a la plaça Vella? No t'estic dient al mig de París o al mig de qualsevol carrer xungo de qualsevol ciutat europea, no, a plaça Vella, que és la plaça del teu poble. Tu penjaries una foto del teu fill, de la teva filla, de tu provocant, o tu o no, o tot el que sigui, fent el tonto, que no ho faries, encara que sigui plaça Vella i sigui el Vendrell, no ho faria. Doncs una mica és el mateix, no? Has de tenir aquesta mateixa cura.
1: Sí.
0: Digues, Sílvia.
3: Vull obrir un altre cop un debat que vam tenir aquí en un altre programa.
0: Sisplau.
3: De quan accedir als infants, si tecnologia sí, si tecnologia no, amb això que esteu dient.
0: Però no és el fons de la qüestió d'avui. Sílvia.
3: Vale, no és el fons, però jo quan defensava el prohibir tecnologia als infants, partia d'una base d'aquestes característiques. És que tu no saps l'abast que té el que pengis la foto.
0: Clar,
3: aquest exemple que m'has donat
0: de
3: la plaça Vella, bueno, de la fotografia és això.
0: Com un espai públic, no?
3: Clar, i venim cap aquí, parlàvem, però en el fons perquè tenim la necessitat d'exterioritzar tant en xarxes socials.
0: Clar, aquest és un altre debat, I és un debat que a mi també... Jo, sincerament, i els que em coneixeu ja ho sabeu, jo no utilitzo les xarxes, no les actualitzo gens ni mica, però que estic molt incòmode amb això, amb el postureig, amb aparentar, i jo no puc arribar a entendre certes fotografies i certes publicacions de gent que conec sobradament que allò que estan ensenyant no és real.
1: Bueno,
0: o és algo molt esporàdic.
1: Sí, per això ho pugen, perquè els que ho veuen no saben si és real o no.
0: Clar.
1: Sí, la cosa està... I això ja és ficar-nos amb camisa d'onze vares, Però al final és la gent... La majoria de gent, no dic que tothom, però la majoria de gent al final puja el que necessita que la gent vegi. Sigui des de la feina, podem parlar també amb com funcionen xarxes a la feina, Però amb xarxes personals, la majoria de gent, potser amb pocs seguidors, no, però amb molts seguidors... Tot sembla que tinguin una vida padre i de que
0: clar,
1: sigui la vida somiada i que...
0: Clar, i que saps que no és veritat.
1: Saps que no és veritat, però tu potser perquè ho saps, però quanta gent no ho sap? Que
0: no, això està, sí, està clar.
1: Sí, i al final, si això et dona uns diners, doncs vens una pel·lícula, i les pel·lícules també són això, o sigui,
0: no, sí,
1: és una altra
0: sí.
1: forma que a mi no m'agrada, i opino com altres. però al final, quan tu puges una foto, tu no saps si el que ho veu sap si és veritat o no és veritat. Ell veu que potser estàs a les Maldives. Ja, però potser estic a les Maldives perquè he anat un dia de viatge i la resta de dies estic dormint en un hotel que té un llit.
2: Ja.
1: Però la gent no ho sap, això.
0: Clar.
1: Perquè com la gent només sap el que veu...
0: O és com l'esport, no? Jo m'he trobat molt amb el meu entorn, perdoneu, no? D'algú que publica la típica foto d'on anar al gimnàs, on anar a córrer, i aquestes reflexions de sí, perquè no sé què, i quan tu saps realment que dius positiu, no has fet esport en ti punyetera vida, fot 30 anys que et conec i no t'has calçat mai unes bambes de córrer, i per un dia que ho fas estàs presumint de que és mentida. Saps? Sí, sí. Una mica per aquí, jo vaig. I bueno, això a mi em sobrepassa i m'avorreix moltíssim.
1: Això és el que ven.
0: Ja.
1: Això és el que ven i és el que la gent vol fer. Però això passa amb tots els aspectes.
0: Sí, està clar. El que sí que és cert, hem de dir, tenir en compte que publiquem a xarxes, i ara que dèiem la implicació dels més joves. Clar, la nostra generació potser ens ha pillat una miqueta més així. Però clar, la gran part de joves, segurament, es poden arribar a arrepentir d'aquí uns anys el que van publicar, potser quan tenien 13-14 anys, i després, quan ja tinguin una vida adulta consolidada...
1: Això passa amb el porno. Clar. I amb OnlyFans.
0: Veus, doncs una mica és això.
1: Hi ha actrius americanes que ara estan intentant esborrar la seva petjada digital en el tema del porno. Ho vaig fer quan tenia 18 anys, dels 18 als 22 vaig fer tota la pasta que vaig poder, ara que ja vull tenir una família, vull tenir fills i tot... No vull que els meus fills em vegin fer coses amb altres homes, dones...
0: Clar.
1: I ja no parlem de fills i en un futur els nets, i o sigui, uh-huh. Això costa molt d'avorrar. I sobretot amb aquest aspecte que és més controvers, el tema de la pornografia i tal, o de la prostitució, hi ha gent que ho va fer en el seu moment perquè creia que era el que havia de fer, uh-huh. I ara se n'estan arrepentint.
0: Clar.
1: Bastant.
0: Això són casos molt extrems, però una mica això. I sé que s'està treballant, no?, amb una llei, no?, de la segona oportunitat. També sé que existeix àmbit financer, però també sé, no?, que...
1: No en tinc ni idea d'això.
0: Crec que és la llei a l'oblit, alguna cosa així, que una mica el que fa és intentar esborrar tot aquest rastre, que és molt complicat, però almenys de forma legal poder esborrar-lo.
1: Clar, com borres el vídeo amb l'ordinador d'una persona?
0: No, clar, no, però si aquesta persona el publica o el que sigui, que tu tinguis les eines com per poder denunciar-lo d'una manera directa i eficient, no?
1: Sí, tu a Europa tens totes les eines de la política de privacitat i tot, a Europa.
0: Val.
1: Si això acaba a la Xina, doncs ànims intentant que treguin el contingut a la Xina. Però a Europa tens...
0: Clar, per això, i suposo que acabarem ja amb això, que són aquests consells pràctics, no?, a l'hora de publicar xarxes, que, bueno, hem de tenir una mica en compte o hem de ser conscients de lo que fem i lo que publiquem, no, Joan? Almenys són els consells que tu ens dones com a expert.
1: Jo sempre que pujo algo, o la majoria de vegades, sempre penso qui pot veure això? O sigui, en el pitjor dels casos, si això es fa trend, o sigui, si això comença a córrer per tothom, em pot perjudicar amb alguna cosa, més allà de que hi hagi algú que em pugui insultar perquè no s'ha llevat bé aquell dia? Uh-huh. Si penso que sí, m'ho penso molt si publicar. O sigui, a vegades sí que fem publicacions controverses, que diem, vale, si volem que això engegui la metxa.
0: Val.
1: Bueno, doncs si ens critiquen i ho acceptem. Això uh-huh. Més amb l'àmbit d'empresa. Amb l'àmbit personal sóc bastant més reservat, perquè no tinc ganes de tenir una situació d'aquestes de crear una polèmica innecessària que em consumeixi temps sobre la meva vida personal. La meva vida és meva, i si pujo una cosa la pujo, i no tinc ganes de que ningú m'insulti o no. Sí que és veritat que jo sempre he sigut de publicar molt poc, i últimament a Twitter publico més. O sigui, canalitzo la meva bilis, per dir-ho així, sense insultar ningú ni molt menys, però canalitzo la meva bilis o la meva forma de pensar, que durant molts anys me l'he guardada per mi, d'una forma de donar les meves opinions. Que arriba en algun lloc que no ha d'arribar i algú m'ho contesta, m'ha passat, i al final queda allà i ja està. O sigui, si algú em comença a insultar, jo ja paro i... A mi això no va. Però sí que com penso que no tinc la raó absoluta, jo opino una cosa i també m'agrada que la gent em respongui, òbviament, argumentadament, estar equivocat. I a mi aquest tipus de debat sí que m'agrada, perquè també crec que m'enriqueix, però ho acostumo a fer molt poc.
0: D'acord.
1: Perquè mai sé on pot arribar algú, ni quan, perquè pot ser en un futur, d'algú que hagi publicat jo ara.
0: Que llavors també és un altre tema que en podem parlar, és un altre tema que és, no, de cara a aquests perfils a les xarxes, quin és el meu perfil personal i quin és el meu perfil professional, on està el límit dels dos perfils, que és un tema que també per mi és la clau.
1: Si ho fas com a persona, per mi no hi ha... Al final un s'acaba menjant a l'altre.
0: Ja, per això. Tu reflexiones, Sílvia, quan fas publicacions? Tu ets activa a xarxes, publiques moltes coses... I penses dues vegades en què publiques o deixes de publicar?
3: A nivell familiar, sí. No intento... Si penja tu una foto personal o de... dels fills o així, intento fer el mínim possible i en moments molt puntuals. A nivell empresarial, o sigui, a nivell de l'òptica, jo personalment jo no publicaria, però com que m'haig d'adaptar a les tecnologies, pues publico. A nivell de màrqueting i tot això, molts vídeos o moltes pintes que tinc quan publico a xarxes, pues, no són políticament correctes, no són d'això, però és que jo sóc així. O sigui, pues ja si vaig despentinar, sí, vaig despentinar, m'entens? Llavors, que molta gent m'ha dit, com pots penjar-te aquí? Però és que jo sóc així, o sigui...
1: És que llavors... la gent no ha de fer res del que penja.
3: Per això.
0: Sí, i menys físicament, que és el que més ràbia em fa, no? T'has aprimat, t'has engreixat, els cabells o no els cabells, o no sé què, la roba...
1: Si no surts tu el vídeo, si no t'agrada, no el miris.
0: Exacte.
3: Ja per això, llavors, jo al final intento fer alguna cosa que m'identifiqui a mi, que m'hi senti a gust, que tingui un missatge, això sí... I ja està. Que em pot perjudicar? Pues sí, però és que... Bueno...
0: Hi ha algun missatge que et pugui perjudicar ara mateix? Així que t'ho recordis, de fa anys enrere? Algun vídeo polèmic, no?
3: Pot ser que sí, no, és que tinc la memòria molt selectiva.
0: Nah, ja ho crec.
3: El que passa que sí que es volia de posar...
0: Jo ara de marxar, no us podem enrotllar massa més, eh?
3: Vale.
1: No, avui no. tinc temps.
0: Ah, sí?
1: Cada 5 minuts més, si fa falta.
0: Ah, val. Ah. He entès que no, doncs.
1: Ah, no, sí, o sigui, jo avui tinc fins les 12 i mitja.
0: Ah, d'acord. He entès fins les 11 i mitja.
1: No, ara patia, tinc fins les 12 i mitja.
0: Ah, d'acord, doncs vinga.
3: Joan, jo em quedo... Ja està, veus que hem de tenir gent
0: enveja. No, perdona.
1: Fes-te un programa de tecnologia,
0: Monta't un hub tecnològic, xavala, i posa't allà a fer coses.
3: No, que jo me'n vull anar a retirar a la muntanya amb les meves papallones.
1: A veure l'eclipse, o no?
3: Eclipsada i tal. No, però volia posar sobre la taula diferents temes, vale? No sé si toquen avui o no, però...
0: Bueno, endavant.
3: Llavors,
0: ara em relaxo, doncs. Va, tira. Estava patint per l'hora, però tira.
3: Llavors, el tema és que el hàndicap de moltes publicacions i moltes coses de les que veig amb la IA... A vegades et causa dubte de si el vídeo que estàs mirant la imatge que està... o les notícies que s'estan publicant...
1: És espectacular,
0: clar.
3: Si són reals o no, o la suplantació de... Bueno, en vídeos de...
0: Són vídeos falsos, no?
3: Sí. Anunciant venda, no sé què, i són estafes, i aquestes coses. I a mi potser em preocupa més, o m'ocupa més això, saber identificar o no, per no caure en això, que potser que... doncs que s'hagi penjat un vídeo i que la gent comenci a hatear, perquè se suposa que una persona que podria pagar-se anar a menjar no sé on es porti el seu tàper quan està mostrant que també que pot utilitzar un tàper, saps? És com...
1: Claro, aquí tornem al principi d'una cosa com tu vols transmetre, de coses com la gent s'ho agafa.
0: Clar, ja, però és el que fa por realment, eh? Jo torno a dir, és el que realment fa por. De que tu ho vols contextualitzar o contextualitzes d'alguna manera, però després allò es percep d'una altra manera, o es contextualitza des d'un altre vessant, no? Clar.
3: Bueno, també hi ha un vídeo per Instagram que d'un altre partit polític que ha mostrat un tros del Vendrell que no és la totalitat del Vendrell.
0: Clar, que està contextualitzat, o està tret de context.
3: Tret de context i tot això.
1: Bueno, ja el buscaré. Si no, l'hagués portat, també.
0: Hi ha diversos.
3: Però la qüestió és aquesta, llavors, que... independentment de que tu plantegis un vídeo que surti fora del context del que tu voldries transmetre i al final es transmet una altra cosa, que a més agafin aquest vídeo i a través de la IA a lo millor el modifiquin i encara et pot perjudicar més, o et pot portar a una estafa.
0: No, clar, però és clar, amb el debat que avui estem tenint, clar, aquesta és una preocupació que segur que a vegades també serà, que ja ho és, però que a vegades serà més potent, que és això, no? Que algú agafi un vídeo que intenti fer un vídeo de desprestigi teu, que el publiqui a les xarxes i que sigui completament fals i que estigui fet amb intel·ligència artificial. Hi ha hagut casos, i jo sé que també la llei em sembla que ara també és molt concisa amb això a nivell europeu, que és que s'havia fet a través dels instituts de falsos nus fes amb intel·ligència artificial, és a dir, amb fotografies d'adolescents que aparegués despullada quan era fals, i això s'havia fet als instituts, i sembla que això s'ha aconseguit frenar perquè s'ha posat molt en sèrio. Però això pot existir, no?
1: Sí, al final, quan més contingut tens a xarxes, més pots entrenar la intel·ligència artificial perquè et cloni la veu, perquè et cloni la cara, i perquè et cloni la forma de vestir, de caminar i de dormir, si vols.
0: Clar.
1: Més contingut, més arxius té la intel·ligència artificial per copiar-te. Menys contingut, més difícil.
0: Sí, sí. Més difícil. Clar, de costum hauràs de demostrar que allò és fals.
1: Ja, però la part reputacional ja la tens.
0: I per això, per això, per això.
1: Sí, després pots dir que és fals i tot, però...
0: A la primera patacada ja la tens,
1: clar. Has de comptar que la gent llegeixi que és fals.
0: Clar.
1: Si la gent no llegeix que és fals, la gent es queda amb que...
0: Sí, sí.
1: Això és la realitat.
0: O per altra banda, que també ha passat, que és utilitzar l'argument de no, això és fals, això és fals. Quan hi ha un prova, no, això és fals, Està fet amb intel·ligència artificial.
1: Sí,
0: i el cas,
1: sí.
0: No sé si dir el nom, però hi ha una política de fa anys ja que havia manat molt a Madrid, que en judici va escoltar uns àudios seus enregistrats, sí, i va dir que era fals i que era intel·ligència artificial.
1: Bueno, per la gent que sigui molt curiosa, ara els dos judicis que tenim, que són el del Koldo i el de la Kitchen, que són del PSOE i del PP, és espectacular. O sigui, vivim a Torrente. Vivim a la peli de Torrente. I està... Bueno, ara amb tot el del Zapatero... Bueno, és Torrente.
0: Sí, sí, sí.
1: Perdonareu, però no. Vivim amb Torrente.
0: Mira, perdó, acotació, és que volia dir-ho. I no tenia l'espai per poder dir-ho, però vull dir-ho. Acotació. Que les filles de Zapatero tinguin una empresa que es diu What the Fap,
1: sí,
0: em sembla extraordinari, sí, tio, que tu li puguis posar o una empresa, clar, no és What the Fuck, és What the Fap, sí, sí. No sé com ho amaguen, però em sembla brutal. Tanco parèntesis, vull dir que és Torrente total.
1: Sí, no, però ho tenim pels dos partits, o sigui,
0: sí, per suposat.
1: A la part ja està bé, la part del Kitchen, que és el del Bárcenas,
0: sí,
1: que ja sabem per si qui és M. Rajoy.
0: Exacte.
1: Ja, jo crec que ningú sabia qui era, però ara ja ho sabem, per fi algú ja ens ha ficat llum a la foscor, com diria el de Crims. I a l'altra part, tot el cas del Koldo, llavors, aquí ja no importa partits, però és que sí, o sigui, i s'està fent servir xarxes per desprestigiar l'un i l'altre, per clonar coses, i ara... A mi em passa, i ho comentàvem amb altres programes, jo hi ha vídeos que ja no sé si estan fets amb intel·ligència artificial, i fotos. O sigui, les fotos encara les pots detectar una mica més, perquè pots buscar que si els dits, que si els ulls, que si la nitidesa, que si un munt de coses. Però els vídeos, hi ha vídeos que estan molt, molt ben parits.
0: És més complicat.
1: I és molt difícil saber, això que estic veient és real o no és... O és fals, o...
0: Ja.
1: És curiós.
0: Sí. I també, tornant al tema, el que dèiem, no?, d'això, del que tot el que penges quedarà, és a dir, que has d'anar en relativa compte del que penges quedarà tal qual, clar, això també porta, i anant a l'altra banda, de dir, ostres, si tu has de pensar el que dius, també et trenca una mica, no?, ja no és la llibertat d'expressió, que també... sinó també és una mica l'espontaneïtat que pugui tenir la xarxa,
1: bueno, has
0: no?
1: de saber què vols, o sigui, prefereixes ser espontani sabent el que et pot caure?
0: Uh-huh.
1: Ok, si ho acceptes, escolta, juguem. O prefereixes no ser espontani, sacrificar aquesta part perquè ningú et pugui dir res? Uh-huh. Jo tinc molt clar el meu, però hi haurà gent que li dirà, no, és que a mi m'és igual que em critiquin, és que me la bufa.
0: Yeah.
1: Bueno, pues perfecte, o sigui, digues el que tu creguis, quan creguis, com ho creguis, i per la plataforma que creguis, només faltaria, i ningú t'ha de dir com fer les coses. Però si hi ha algú que no li senta bé, que no dic que estigui mal seu dret de poder-ho fer, uh-huh, si hi ha algú que no li senta bé i t'ho diu, les xarxes tenen això.
0: Yeah.
1: I este és el juego, amigos. Si t'agrada bé, si no, pues... És que és el que hi ha. Uh-huh. No veig una forma a curt plaç
0: de poder-ho
1: canviar,
0: no?
1: Més enllà de que la gent canvi la seva forma de ser, jo crec que cada vegada va pitjor.
0: Ja, no, i tant.
1: O sigui, llavors, i les noves generacions ja pujaran amb això, i s'estan donant molts casos, i això la Sílvia em podrà parlar molt més que jo, perquè jo no en tinc tanta constància, de com això afecta la part psicològica dels xavals i xavales, i xavales,
0: uh-huh,
1: que estan a xarxes. O sigui, com això afecta a un noi, noia de 14 anys que puja fotos perquè li agrada i els del col·le el critiquen. Clar, o sigui...
0: No, és complicat.
1: I això les noves generacions ja pugen, o sigui, han d'estar preparats. Això parlàvem en un altre programa, entenc, uh-huh, que és com a l'escola ens poden ajudar també a tot això, però ningú ens prepara. I hòstia, i no saps si davant tens una persona de 14 anys o tens una persona de 45 que s'està fent passar per una de 18.
0: Ja, ja, clar.
1: Llavors, és perillós.
0: Sí.
1: És perillós.
3: I també el fet de gravar, per exemple, agressions o tot això, en comptes d'anar
0: a
3: separar o així, que...
1: Això em sembla molt espectacular.
3: Que es gravin i llavors es pengin i...
1: O sigui, això potser tu, Pere, que estàs aquí... O sigui, hi ha una cosa que no entenc mai, i és perquè no soc de l'ofici, amb temes de guerra o amb tot això... Veus que hi ha una persona que està apuntant amb una altra al cap i veus un munt de càmeres al costat gravant, però ningú és capaç de separar. Jo això no ho he entès mai. O sigui, el periodisme és transmetre la informació estant tu el més lluny que puguis perquè no et toqui tu, perquè, hòstia, si jo estic gravant algú i veig que et peguen, però, hòstia, que li donin pel cul a la càmera i jo intentaré ficar pau el màxim possible.
0: És un debat, és un debat aquest.
1: Es donen molts casos que surten notícies i veus un munt de periodistes en llocs de guerra, i dic guerra com em podia dir altres, però en llocs de guerra que graven tot i tal, però no actuen, no fan res, no separen, i si el que estan veient és injust, doncs és injust, i ells ho transmeten. Llavors, hòstia, això em dona molt de guany, i no sé si seria capaç de fer-ho.
0: Clar, és un debat, és un debat. Clar, és, clar, un periodista en principi no hauria de... En principi, no hauria d'intervenir en cap circumstància amb allò que està informant, no? És una persona neutra que simplement informa. Clar, en un cas tan concret, davant d'una execució, d'un crim, d'un assassinat, del que sigui, clar, jo pensaria com tu, no m'hi he trobat mai. Clar, on queda la vocació informativa d'explicar que allò està passant i que allò s'està fent, el d'interactuar i de formar-hi part?
1: Sí, doncs, si deies de les grans per a fer memòria, estàvem pensant, per exemple, el que va passar aquí amb la independència, que vèiem que els policies li fotien d'hòsties a la gent i la gent cremava un munt de coses, i els periodistes passaven per allà, feien, però no es ficaven a parar uns o a parar altres. No. Clar, o sigui, no sé fins a quin punt, però, hòstia, jo des de fora, com a persona que sóc, dic, hòstia, jo no sé si seria capaç de veure això i no ficar-me a defensar.
0: Clar.
3: Però això, jo penso que hi ha professions, com, bé, sigui com l'advocacia, els advocats que han de defensar, es posen a defensar.
1: Ah, sí, totalment.
3: Llavors aquí...
1: Que tampoc podria.
3: Que, per això, llavors, no sé, suposo que tu t'has de posar en un modo neutre, estic treballant, i la meva feina és aquesta. Però jo el que em volia referir és a gent del carrer que en comptes d'entrar a dir, bueno, anem a veure com podem aportar o trucar perquè no passi això, ho estem filmant.
0: Sí.
3: O sigui, ja ho filmem pensant que ho penjarem a xarxes.
1: És el morbo.
3: I a més...
1: És el morbo, és
0: el
1: morbo.
0: Recordem-ho, és a dir, avui en dia, segons la legislació, tot i que té molts forats i moltes escletxes, tu pots filmar la via pública, tu ho pots emetre sense cap tipus d'ànim lucratiu i tot plegat, sempre i quan no vulneri la intimitat i la privacitat d'una persona. Aleshores, si tu filmes, graves algú que li estan fotent d'hòsties, jo crec que allò és un acte que, evidentment, que ataca la seva honorabilitat, a la seva privacitat, aleshores allò no es podria publicar. És a dir, que si algú veu, filma un accident, qualsevol circumstància, per penjar-ho a xarxes, que sàpiga que està prohibit i això no pot fer-ho, podria ser denunciat.
1: És que no hauria de fer.
0: No hauria de fer.
1: Sí, per ètica,
0: ja, per ètica
1: personal...
0: Però que a vegades hi ha molta gent que això de l'ètica i la moralitat no, una mica no sap ben bé el que és, i que rigeix amb això de filmar-ho i vull penjar-ho perquè mis col·legues riguin, pues, saps, que sapigueu que això és il·legal.
1: Sí, és il·legal.
0: I quan diem penjar-ho, no és penjar-ho a xarxa, sinó distribuir-ho a través de WhatsApp, per exemple. Només de compartir un vídeo, això ja és il·legal i ja pot ser denunciat.
1: És algú del dret a l'honor.
0: Sí. Exacte, l'honor, la privacitat, hi ha uns paràmetres que en aquest cas, evidentment, doncs, si ets agredit, doncs t'estan vulnerant els teus drets, és evident.
3: Però això està penjat, tu no has penjat, i llavors és el que dius, allò està a internet, no saps, per molt que denunciï si ho treguin, allò ja...
0: Ja s'han fet còpies, ja no saps.
3: I tu no has pogut dir ho publico o no publico, sinó és que és un tercer, és que...
1: Bueno, si ho puges tu decideixes publicar-ho.
0: Sí, clar.
1: Si t'ho puja una tercera persona, allà no decideixes res.
0: No, clar, sí. Però jo estic convençut que molts, molts dels vídeos que veiem avui en dia d'agressions, de violències...
1: No, s'ha fet per terceres persones.
0: Per això dic, que no estic convençut, que no tenen ni el permís ni el consentiment dels protagonistes, estic convençut. Sí, sí, sí. Sí que a vegades es pixelen, com a mínim, es pixelen la identitat, però no sempre, no sempre és així.
1: No, o et pixelen la major part del vídeo, però quan entra la cara ja la veus i dius, vale, em pixeles tot el vídeo, però la cara ja te la puc treure d'un altre lloc.
0: Sí, és curiós.
3: Jo voldria treure dos temets.
0: Vinga.
1: Els que vulguis.
0: Vinga, va.
3: I un és el tema de lo que diem quan pengem coses a les nostres xarxes socials, que ens exposem i tal, i després el que puguin les empreses quan tu vas a buscar feina puguin mirar la teva xarxa social perquè és pública i veure pues, la teva vida quan no és laboral i tot això, què n'opineu d'alguna manera? I l'altra part és que quan al final quan deixem la vida, el fet de que les nostres xarxes socials, a no ser que ho tinguis previst amb uns assegurances d'aquestes de decessos o tinguis algú
0: últimes voluntats
3: i llavors ho treguis, perquè hi ha gent que ja no hi és i les seves xarxes socials
0: és un tema controvers aquest també, perquè sí, no està legislat.
1: No, sé que Facebook té alguna cosa de, si demostres que realment s'ha mort i tot, crec que ho poden borrar, però durant molt de temps no podies fer. O sigui, ni que tu diguessis, no, jo sóc la seva mare o la seva parella o la seva dona o el seu fill, no t'ho treien perquè ells tenien unes coses que deien els seus termes i condicions que especificaven que només la persona en qüestió podia fer, està morta. Ja,
0: clar. Sí que també ara, crec que ara existeix com unes últimes voluntats digitals que tu pots deixar per escrit, què vols que quedi del teu contingut digital, si vols que sigui eliminat, que sigui conservat, no? Existeix, no, Joan, això?
1: Sí, bé, jo també penso que com ja estaré mort...
0: que facis el que vulgui, no?
3: Però
1: no m'haurà de preocupar, no. O sigui, no em preocuparé perquè ja estaré mort, llavors.
0: Sí.
3: Però la imatge queda allà.
1: Però la imatge queda
0: clar,
1: allà.
0: I una cosa que jo... De veritat.
3: Continua sense controlar-la.
0: No, per això dic, hi ha una cosa que a mi em desperta molt de dolor, que jo m'he trobat amb casos propers, de familiars propers, a Facebook, per exemple, que gent continua felicitant els aniversaris de gent que ha mort i que segurament no sap que ha mort i el continua felicitant. Sí. Ostres, això sempre ha sigut... Uah.
1: Bueno, perquè al final tu no ho saps. Si
0: clar, no, que has de saber. Clar, tu...
1: I com hi ha gent que té la necessitat de felicitar per Facebook,
3: Bueno, ja t'avisa i tot això, però llavors, clar, tu no tens les claus d'accés o el familiar que queda no té i no
0: clar,
3: poden...
0: Clar, no, sí, clar, és això, és un tema delicat, sí. Però bé, això amb aquesta consciència de que tot allò que pengem al final queda... Una pregunta tecnològica i molt tonta, Joan, físicament, tot això que hi ha al món mundial, a on va? És a dir, té que haver algun disc dur, algun servidor, sí, en algun punt
1: amb
0: que físicament...
1: amb centres de dades.
0: A més d'un, intueixo, no?
1: Bueno, estan repartits per tot el món.
0: Allò, són aquelles... És diferent, no? Les granges són les criptomonedes, no? Que li diuen granges o no sé
1: sí,
0: què.
1: Sí, però al final és el mateix, que són naus industrials, quilomètriques, on dintre tens servidors.
0: Val.
1: Si una granja, que és on es minaven les criptomonedes, podia ser des de qualsevol magatzem, que tu tinguessis 4 targetes gràfiques similant, fins a naus industrials on ja tenies...
0: Val. Però això, a les xarxes, Instagram, per exemple. Instagram té una mega... O
1: té
0: moltes megas naus amb milions d'ordinadors i allà emmagatzemen tot allò que es va publicar.
1: Sí, hi ha diverses...
0: Perquè això queda, no, teòricament?
1: Sí, sí. Hi ha diverses capes, o sigui, la última capa és un disc dur. Un disc dur, sigui elèctric o rotatiu, hi ha un disc dur, que és el que guarda els bits, però per sobre tens capes, tens CDNs, tens diferents coses, que és per poder-te donar el contingut més ràpid. Això vol dir que si jo estic demanant la imatge des de Vendrell, no fa falta que me'n vagi a Luxemburg a buscar la imatge, sinó potser a Barcelona tenen una CDN que em donarà el contingut molt més ràpid per no haver d'anar fins allà. Però sí, al final tot acaba amb disc durs.
0: Tot acaba emmagatzemat quan parlem del núvol, tot acaba emmagatzemat en un punt físic.
1: El núvol són ordinadors al cel, per dir-ho així, que no és el cel físicament,
0: sinó... Sí, sí, no, aquestes naus que dèiem, no?
1: Aquestes naus, sí.
0: Vull dir que tot acaba sempre emmagatzemat en algun punt.
1: Hi ha altres tipus de formes d'emmagatzemar, que és, doncs, per exemple, fem servir tots els dispositius del món nostres físics per anar emmagatzemant petites coses, que això és el que es diu una xarxa distribuïda, que és, en comptes de tenir-ho tot en un sol lloc, i quan dic un sol lloc és en una sola empresa, doncs la informació ens l'anem repartint tots, que és el que l'antic torrent. Eren els peer-to-peer i tot,
0: sí.
1: El que jo feia era, jo em connectava a l'ordinador del Pere per descarregar-me la pel·lícula que tenia el Pere. Així és com funcionaven els torrents. Tenia més coses per sobre, però així...
0: Explicat fàcil.
1: Això és, no ho emmagatzemem al núvol, sinó ho emmagatzemem als nostres dispositius. Llavors, quan jo em vull descarregar la imatge d'ahir, doncs en comptes d'anar-me'n a Instagram, em vaig a l'ordinador del Pere. Així és una altra forma d'emmagatzemar distribuïda. Però el 99% estan... estan amb servidors de dades de la pròpia empresa.
0: Val.
1: Estan distribuïts per tot el món.
0: Sí.
1: I això és el que se li diu redundància.
0: D'acord, és a dir, que això i fa molt complicat que això, que jo tinc un vídeo penjat o vídeos penjats o el meu perfil que pugui eliminar, no és tan fàcil com anar a buscar el servidor d'Instagram i dir, eliminar tot això.
1: Bueno,
0: no?
1: Si és amb Instagram hauria, perquè Instagram al final és, tens 50.000 servidors, ok, però al final són còpies, per dir-ho.
0: Ja.
1: Si tens les dades distribuïdes. Si jo borro l'Instagram, se m'hauria de borrar de tot Instagram.
0: Val.
1: El problema no està amb això, sinó és, si jo em descarrego la foto d'Instagram i jo la guardo amb el meu servidor de TikTok, ja no és Instagram.
0: Sí. No, clar.
1: Jo podria pujar aquesta foto al TikTok, llavors és un altre lloc que jo ja no tinc control.
0: Clar, allà. I després, si jo tenc una compte, és a dir, jo ara vull tancar la meva compte perquè estic fart de tot plegat, tenco la meva compte, tot allò que has penjat durant tots els anys al teu perfil, tot allò s'ho queda en propietat...
1: Depèn dels termes i condicions.
0: Sí? Tu pots triar-ho, això? Jo creia que ja de manera intrínseca, no només acceptant l'obertura d'un perfil, tu ja acceptes que després es quedin tot el material que tu has generat.
1: A Europa, una de les poques coses que ha fet bé, en tema de legislació digital, perquè ha ficat moltes pedres al camí, però jo crec que això sí que és bo, és que tu pots escriure a un correu o a una plataforma pròpia de l'empresa, o sigui, les empreses han d'habilitar un canal per tu poder suprimir les teves dades. O sigui, el que diu el GDPR és que tu tens dret a agafar les dades que té l'empresa sobre tu i eliminar-les. I les empreses estem obligades
0: a fer-ho.
1: Que ho fem o no és una altra cosa, perquè segurament algú farà trampes per darrere.
0: Ja, segur.
1: Però el que diu Europa, entre moltes altres coses sobre el GDPR, és que jo tinc control total sobre la meva informació de cara a les empreses.
0: D'acord. Encara que sigui una mega super super multinacional com pugui ser Meta, que em ve el cap ara Meta, per exemple.
1: És igual.
0: Tu pots demanar que eliminin de la seva base de dades tot allò que sigui teu. Fotografies, vídeos... Jo pensava
1: o inclús
0: que
1: t'envin.
0: Ah, sí? Ostres.
1: Sí, tu pots demanar que t'envin tota la informació que tenen teva.
0: Ostres.
1: I així veus tot el que guarden.
0: Clar, això és interessant.
1: Sí, amb una cosa d'aquestes es va saber tot el que està escoltant TikTok a les aplicacions.
0: Sí.
1: O sigui, perquè tu demanaves la informació que tenia TikTok sobre tu i veies que tenia la de TikTok, però també tenia la de Facebook, i tenia la de Google, i tenia la de... No. O sigui, l'aplicació de TikTok anava monitoritzant tot el teu ús amb les altres aplicacions. I com per llei t'han de donar totes les dades que tenen de tu, així es va saber que TikTok escoltava i feia molt més del que...
0: Que si no tinc mal entès, també sé que, no, que tu pots demanar a la Google o a l'Alexa que t'enviï els arxius que han registrat. És possible?
1: Sí, com no ho he fet servir, segurament sí.
0: Jo, una vegada...
1: En principi...
0: En vídeo TikTok, segurament, o TikTok que no en tinc, però amb algun short d'aquest l'haver vist jo,
1: això,
0: eh?
1: En principi, si estàs a Europa, les empreses t'ho han de donar.
0: Val.
1: Perquè la llei europea diu això. O sigui, el GDPR diu exactament això, que tota informació que tinguin meva és meva.
0: Val.
1: No és de l'empresa.
0: D'acord, que això és un altre tema que un cop ja en vam parlar, però també és un bon tema, que és allò que ens escolten i aquestes coses.
1: Sí.
0: Crec que no és una escolta activa, sinó que és una escolta interessada, no? És a dir, que enregistren o escolten certes paraules, certes coses que
1: el que, no? En principi, el com funciona això és molt més senzill, i és, com Google i Facebook i tots aquests saben tanta informació de nosaltres, si saben la meva informació i saben la teva informació, els seus algoritmes poden predir de més o menys el que parlarem.
0: Val.
1: Estan tenint com això.
0: Ja va més enllà, no?
1: Que han escoltat, jo penso que sí, que escolten ara hòstia, em sorprendria...
0: Potser ja no tant.
1: Em sorprendria que amb els últims dispositius que estan sortint, i des de ja fa uns anys, uh-huh. ho puguin arribar a fer. Abans segur que ho podien fer. Ara, amb els últims, jo, em sorprèn, però ja tenen tanta informació d'en altres que saben que si el Joan, la Sílvia i el Pere estan aquí com cada dimarts a les 11, doncs segurament avui parlem sobre coses de la ràdio.
2: D'acord.
1: I ens pugui sortir. Així sí, és sí, com sí. funciona.
0: Val.
1: Així. Hi ha un documental a Netflix que es diu... es diu algú de Network que t'explica exactament això.
0: Val.
1: Un documental sobre els creadors de l'algoritme del, del matching aquest.
0: Val, és que recordo, això segurament deu ser un vídeo, que no hi vull donar més importància en tot això, però jo recordo que deia que això, que no sé com, dins dels menús de... No recordo si és Alexa o Google, és igual, tu podies anar i podies veure els arxius que havia fet l'aparell, però que eren aleatoris, que potser era una gravació random que havia fet el dia 26 a les 5:03 de la tarda, simplement. Sí. Una altra gravació d'un altre dia a tal hora. És a dir, són gravacions aleatòries. Correcte. Que el dispositiu fa. Per això ho deia, simplement.
1: Sí. Al final pensem que aquests dispositius estan amb escolta activa, o sigui, per tu dir hey Alexa i que s'aixequi...
0: Uh-huh. Clar, ha d'estar... És evident, per això anem una mica per aquí. Quantes coses hem parlat, sobre justament això, aquesta petjada digital...
1: Avui la Sílvia ha parlat poc.
0: Sí, és que l'hem fet a callar per això al principi, pobra. Ara, és que ara em sento malament.
1: Ja no vindrà més.
3: No, ja ara... continuaré venint.
0: No, ara després de que tingui gelos...
3: Jo he dit el que havia de dir.
0: Sí? Doncs ja està, quedo més tranquil.
3: Más, hay menos es más.
0: És que abans, perquè com que jo pensava que teníem menys temps, però això deia no, saps?
3: Que ja saps que jo encantada.
0: Gràcies per venir. Digues. Ah, que tens una trucada. Sí, no, ja estem, Joan.
1: Molt bé,
0: gràcies per venir, merci. Adéu. Sílvia, que vagi bé.
3: Adéu-siau.
0: I és que això, de fet, ja ho tenim. Acabem, ho deixem aquí. Gràcies per fer-ho possible. Gràcies per acompanyar-nos i per aguantar-nos. Demà hi tornarem puntuals a partir de les 9, a Més Ràdio i a Més Calaixera. Que vagi molt bé. Adéu-siau.
4: Calaixera, un programa unicap de tot. Sempre a prop teu i on vulguis. Ràdio Al Vendrell.